dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat.

0: és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

0: escoltes, Icar.
1: Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Donald Trump suspèn l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran perquè assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran. El president dels Estats Units dona la guerra per acabada i afirma que aviat s'assignarà l'acord de pau.
2: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
1: La República Islàmica avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington. Els mercats han reaccionat amb optimisme davant la decisió de Trump. Wall Street ha rebotat amb força en el tram final de la sessió i les borses asiàtiques han arrencat amb guanys clars aquesta matinada. A més, el preu del petroli es desploma. El barril de cru Brent, el de referència a Europa, es paga a aquesta hora al voltant dels $89, gairebé $5 menys que abans que Trump anunciés que cancel·lava l'operació militar a l'Orient Mitjà. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
3: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Ho ha fet a un quart de punt, fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació provocada per la guerra a l'Orient Mitjà, tot i que pronostica que els preus creixeran un 3% aquest any.
1: El pacte europeu que endureix la política migratòria entra avui en vigor. S'acceleren les expulsions d'immigrants i es redueixen les garanties d'asil. A partir d'ara també els estats europeus estaran emparats per construir a l'estranger centres de deportació.
3: Les joies confiscades a José Luis Rodríguez Zapatero durant l'escorcoll del seu despatx tenen un valor d'1,3 milions d'euros, segons la joieria que les ha taxat per ordre de l'Audiència Nacional. La causa que afecta l'expresident espanyol i el cas Leire passa en factura als socialistes, segons l'últim baròmetre del CIS.
1: Barcelona ha estrenat l'obra 84 campanes, que recrea el so de les campanes que Antoni Gaudí va començar a dissenyar per a la Sagrada Família. És un projecte de la Universitat Politècnica de Catalunya que ha reconstruït els detalls de les campanes que va idear l'arquitecte i que es començaran a instal·lar d'aquí uns 10 anys. Les entitats socials reclamen ampliar com a mínim 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants que acaba el 30 de juny.
3: Alerten que hi ha col·lectius vulnerables que en podrien quedar fora, tot i tenir-hi dret. Natàlia Valenzuela, vicepresidenta de la taula del tercer sector.
4: Demanem l'ampliació del termini més enllà del 30 de juny, perquè aquests col·lectius més vulnerables necessitem que estiguin dins d'aquest procés. Parlem de persones extutelades, persones amb discapacitat.
3: Les entitats també al·leguen que el sistema informàtic per fer els tràmits està donant molts problemes i que la bretxa digital i les barreres lingüístiques estan alentint el procediment. Com a nota positiva, posen en valor la feina que estan fent les entitats sense cap tipus de suport econòmic per part de les administracions.
1: Esports. Mèxic s'ha imposat per 2-0 a Sud-àfrica en el partit que ha inaugurat el Mundial de Futbol i que s'ha disputat a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. I des de les 4 de la matinada juga en el mateix grup el segon partit de la competició. Corea del Sud i República Txeca empaten a 0 a la mitja part.
3: A la concentració de la selecció espanyola als Estats Units, Lamine Yamal ha completat el seu primer entrenament amb el grup. Sobre futbol encara, el Real Madrid ha anunciat el fitxatge del tècnic José Mourinho fins al 30 de juny del 2029.
1: El Barça de bàsquet és ara victòria només de la final de la Lliga ACB. Els de Xavi Pascual guanyen 2-0 l'eliminatòria de semifinals contra el Laguna Tenerife. El segon partit, victòria blaugrana per 97-89. Avui divendres, a les 8, la penya intentarà igualar la seva eliminatòria contra el València després d'haver perdut per la mínima el primer partit.
3: L'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per la final de la Champions masculina de waterpolo en eliminar el campió Ferencváros als penals. El rival dels mariners serà el Prorreco italià.
1: I al circuit de Catalunya aquest cap de setmana s'hi disputa el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Aquest divendres, entrenaments lliures per l'Esport 3.
0: Fins aquí les notícies. La 5

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 12 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que arriben dies d'estiu. El temps d'avui serà assolellat de cap a cap. Només de bon matí hi haurà alguns núvols baixos a la Costa Daurada i a la tarda sobre els cims del Pirineu, sense pluges enlloc. La calor es mantindrà continguda, màximes a l'entorn dels 33 graus, i la calor s'intensificarà durant el cap de setmana. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Martínez.
0: Com estàs?
1: Doncs bé, una mica dormideta, però...
0: Dormideta? Sí, que fas cara de son.
1: Sí, una mica cara granoteta.
0: Que has dormit poquet.
1: Poc, poc.
0: I
1: poc
0: això?
1: Malament, perquè
0: poc
1: hi havia
0: malament,
1: molts mosquits.
0: Que no tens els aparellets aquests...
1: Sí, però s'ha acabat el líquid i llavors he de renovar. Això sembla un ogro.
0: Potser és el mosquit que està dormint ara sobre el teu coixí. Escolta'm, no subestimis el poder d'un mosquit. Lara García, molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui és un dia gros.
0: A veure, què passa avui?
2: Perquè avui fa 40 anys Mario Casas.
3: Bea! Sí, tu!
1: És que ens fa molta gràcia aquest tall.
0: Molt
1: bé. És boníssim.
0: Si tu et fa gràcia...
1: És un tall de 3 metres sobre el cielo.
0: Ah.
1: Quan coneix a la Babi, la protagonista, el primer que li dius això, li diu fea. I la Marta i jo sempre ens ho diem.
0: Molt bé.
1: Andi,
0: informem a l'audiència d'aquests darrers, que està molt bé.
1: I baixant per les escales m'ha dit, avui tinc una sorpresa.
0: Ah, veus, que veus, fa sorpresetes, m'encanta, m'encanta.
1: I celebrem que fa 40 anys Mario Casas amb una cita seva que diu, sé que puc equivocar-me, però prefereixo arriscar-me.
0: S'arrisca a vegades fins que puja el pa, Mario Vaquerizo. Àlex Bosch, bon dia.
4: No,
0: bon dia.
4: Mario Casas.
0: Ai, Mario Casas.
5: Mario Casas, Mario Casas.
0: Jo pensava, jo m'he quedat amb Mario Vaquerizo.
5: Home, Vaquerizo té més de 40 anys, eh?
0: Tinc d'espera, jo també.
1: Bon dia.
0: Sí, sí, és que ara pensava, dic, aquesta pel·lícula, dic, Mario Vaquerizo, aquesta pel·lícula. Bé, doncs ja tenim el dia fet. Li donem corda al final de la setmana amb un artista que ha aconseguit ficar-se al públic a la butxaca gràcies a les seves lletres sinceres, amb una sensibilitat artística brutal i, sobretot, amb un enorme compromís social. Engeguem els matiners. No ho farem ni amb Mario Vaquerizo ni amb Mario Casas, sinó que ho farem amb ella, amb Rosalén. ¿Sabes?

0: Nascuda a Albacete l'any 1986, la seva música combina estils com el pop, el folk i la cançó d'autor, i sovint aborda temes relacionats amb els drets humans, la igualtat, la memòria històrica i les emocions personals. De fet, entre les seves cançons més conegudes cal destacar La Puerta Violeta, convertida en un símbol de la lluita contra la violència de gènere, o aquesta mateixa, Vivir, al costat dels Estopa, que transmet un missatge d'esperança i superació. Un aspecte que la fa especialment singular és la presència habitual de la intèrpret de llengua de signes, Beatriz Romero, als seus concerts, fet que contribueix a fer la música més accessible per les persones sordes. Rosalén és molt més que una cantant, és un artista que utilitza la música com una eina per emocionar, conscienciar i construir una societat més justa i inclusiva. Aquesta setmana recordàvem a Pau Donés i el seu Viure és urgent, i avui acabem la setmana amb més ganes de viure gràcies a aquest artista que avui bufarà un número rodó, perquè avui en fa 40. És divendres i només us podem dir a viure, que la vida són dos dies.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem l'últim programa de la setmana, 5 del matí i 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia, bon divendres.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Bé, pendents del Mundial a aquestes hores.
2: Home, sí, tenim un interessantíssim República Txeca a Corea del Sud.
0: Estic enganxadíssim.
2: Estem a la redacció treballant, però amb un ull posat. El partit 0-0 de moment, si no ha canviat el marcador, no el tens ni posat, Canalies.
0: El tinc aquí a l'ordinador. Treballant, sí. Perquè a partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio. Què passarà avui?
2: Doncs més enllà d'explicar-vos el resultat final d'aquest interessantíssim partit. No és veritat, no l'estàs veient, ja ho sabem. Va, doncs mira, analitzarem els detalls de l'últim que ha dit Donald Trump sobre la guerra d'Iran, que diu que s'ha acabat, però Iran diu que encara no. Per tant, se sap que en una guerra haurien de dir els dos.
0: Sí, estaria bé.
2: I demostrar-ho. Després també anirem a Belfast, on la nit ha sigut tranquil·la després de dies d'aldarulls. En parlarem amb el Quim Olivares i amb el Sergi Pardos, que és assessor de migracions al Regne Unit. Després parlarem de les mesures que prepara el govern per resoldre o per intentar que es redueixin el nombre de tirotejos després del que va passar l'altre dia. I després també tindrem l'Albert Om, que ens analitzarà 5 coses que ens deixa la visita del papa.
0: Ui!
2: Ja saps que ell, amb la seva mirada, sempre està bé. A un quart d'onze, el dilema.
0: Ai, a veure, vull, a veure.
2: Gent de Pineda i Àngel Llàcer.
0: Què passarà?
2: Hem d'estudiar la nostra vocació o una carrera que sabem que ens faci guanyar diners.
0: Ah, que interessant. I més en aquests temps que corren.
2: Ui, tant.
0: Bona pregunta, veurem també què diuen els oients.
2: Ah, exactament. Després a les 11, entrevista Joan de Usà.
0: Home!
2: I les recomanacions del cap de setmana, i ja està, els temes pendents, el concurs pendent per guanyar 200 euros, i cap de setmana.
0: Pobre
2: ja
0: Joan, inevitablement, sempre que me'l trobo de cara, m'imagino Joan de Usà el dia que es va llançar, que es va tirar a l'escenari a Madrid.
2: Per un dia que va caure, pobre.
0: Per un dia que va caure, però aquesta imatge és memorable. Segurament, potser Dausà ho torna a recordar aquest matí a partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. 3 minuts, un quart de 6 del matí, arrencant els matiners d'aquest divendres. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, aquesta matinada és notícia la cantant i actriu Ariana Grande.
0: Què ha passat?
3: Està molt enfadada amb el compte oficial de la Casa Blanca a TikTok. Jo no sabia que tenia un compte oficial a la Casa Blanca.
0: La Casa Blanca té de tot.
3: Doncs mira, ho expliquem. Resulta que fa dos dies aquest compte, que bàsicament és una eina de propaganda de Donald Trump...
0: No m'ho diguis, quina sorpresa! Pensava que era una cosa més... més polite, més...
3: Doncs no, és absolutament això. Bastanta porqueria. Va penjar un vídeo per enaltir les bondats de la seva política anti-immigració, en què apareixien agents federals detenint i emmanillant persones mentre sonava aquesta cançó. La cançó es diu Bye, és a dir, adeu, i il·lustra com es va fent fora del país els migrants que no tenen els papers en regla. Algú ha advertit Ariana Grande, que ha entrat a TikTok i ha escrit un missatge als comentaris d'aquesta publicació on demana a la Casa Blanca que no faci servir més la seva música en els seus vídeos, especialment si, com és el cas, mostren una actuació que defineix com a bàrbara, inhumana i atroç. A més, segons l'agència Reuters, l'equip de la cantant està estudiant com aconseguir que la cançó sigui retirada d'aquest vídeo. De moment, ho hem comprovat ara fa un moment, i continua allà mateix amb la mateixa cançó. El compte de TikTok de la Casa Blanca també li ha respost, ha vist que era Ariana Grande, i ha respost, li ha dit que defensen, continuaran defensant la seva política migratòria, i ha afirmat que el que és bàrbar, inhumà i atroç són els immigrants que han comès delictes greus contra ciutadans nord-americans. És a dir, que no tiren enrere. Ariana Grande sempre s'ha mostrat molt crítica amb la ideologia de Trump i fins i tot públicament ha criticat el dirigent de la Casa Blanca.
0: A més, és que és increïble perquè des de la Casa Blanca defensen la política d'immigració de Donald Trump i el que està criticant Ariana Grande és que utilitzin la seva cançó. És a dir, que la Casa Blanca tira cap un costat i l'altra va cap a l'altre. Però molts artistes al llarg de la història s'han mostrat contundents i, sobretot, prohibint que les seves cançons s'emetin en campanyes electorals. Aquí Exactament. Vull dir que hi ha hagut altres casos. Esperem, doncs, que la Casa Blanca no faci com sempre, que és el que li dóna la gana, i li faci cas a Ariana Grande.
3: De moment ho està fent.
0: Gràcies, Àlex. Va. Fins ara. I avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per iniciatives com la que han tirat endavant a diversos hospitals de Malawi, un dels països més pobres de l'Àfrica. Es tracta del projecte Impala, un sistema de monitorització amb intel·ligència artificial per detectar de manera prematura el deteriorament dels pacients hospitalitzats i reduir així la mortalitat infantil en centres sanitaris que no tenen gaire recursos. Tot plegat per donar un cop de mà a metges i infermers i que així puguin actuar abans que sigui massa tard.
0: Bones notícies per arrencar aquest divendres 12 de juny fent els matiners a Catalunya Ràdio. Acabem d'arribar a un quart de sis del matí i volem saber, a aquestes hores, Marta, de què parlarem poc?
5: Doncs, com que ja tenim el Mundial en marxa, volem parlar de tots els looks que té la selecció espanyola en aquest Mundial. Es veu que tots estan reunits a la Baylor School, això és a Chattanooga, als Estats Units, a unes instal·lacions que són moderníssimes, tenen 280 metres quadrats, hi ha un camp per entrenar, un camp de tennis, un gimnàs que es veu que és impressionant, i totes les parets del gimnàs es veu que estan embolicades, no?, de lemes molt motivadors a totes les seves parets. Tipus, les grans coses no estan fetes per una sola persona, sinó per un gran equip, o no hi ha drecera per la grandesa, sinó que es construeix amb sacrifici i se sosté amb el cor. Tot això per acabar motivant a tota la selecció. També hi ha una piscina olímpica, un camp de bàsquet i un camp de golf, perquè es veuen que ningú té idea de jugar a golf, però tenen aquest camp de golf. Aquest centre educatiu, per cert, la matrícula costa entre 30.000 i 80.000 dòlars.
0: Doncs amb el que costa la matrícula ja pots estar motivat, fill meu, perquè entre 30 i 80 mil euros com per arribar allà i dir que no tens ganes de practicar esport.
5: Com per quedar-te a l'habitació.
0: No, Lara, tu què penses?
6: Jo estava mirant la notícia. No, és que hi ha una frase que la tinc mal escrita i ho estic reescrivint.
0: Molt bé, estàs preparada, doncs?
6: Sí, estic preparada.
0: Veus? Concentrada.
6: Ara m'has exposat. De molt mala manera. No. De molt mala manera,
0: no sé, Xavi. No sé què està fent. Estimada Lara, amb quina bona notícia engeguem al matí?
6: Val, doncs ja està tot preparat
0: quan vulguis,
6: al Pirineu.
0: Quan vulguis.
6: Ja està tot preparat al Pirineu per donar el tret de sortida al calendari de la Festa de les Falles. Des d'avui fins al 26 de juny, una quinzena de pobles celebraran aquesta festa mil·lenària catalana. La preparació comença mesos abans amb la seva confecció. Els fallaires van al bosc, tallen els troncs, els preparen i els deixen assecar per cremar bé el dia de la festa. A Isil, per exemple, al Pallars Sobirà, les deixen a la intempèrie, a sol i serena per encendre-les el dia de la revetlla. Ens ho explica una de les veïnes del poble.
7: Cap al maig, més o menys, tampoc diem la data exacta que tallem les falles, anem al bosc, tallem pins, les pelem, les esclem i ja aquell mateix dia les pugem aquí perquè es comencin a secar, uns dos mesos abans, més o menys.

0: pista. Arribar-hi és prou assequible per als menys caminadors. El temps a peu des del santuari fins al mirador és d'uns 10 minuts.
1: Ai, per cert, ara cobrim la revista del cor, fem una mica de safreig dels matiners, perquè ahir m'han enviat un missatge, un oient que ens escolta cada matí, que es diu Anna Miralles, que més enllà de felicitar-me pel meu aniversari, va dir cada matí us escolto i m'encanteu, equipàs que tens, em feu sentir com si jo també fos una amiga més, i és meravellós començar el dia així.
2: Ai,
1: felicitats pel programa.
2: Que bé!
1: Doncs escolta, gràcies. Molt bé, Miralles, gràcies
2: molt
1: també
2: bé.
1: Per seguir-nos cada matí.
2: Bon dia.
1: I per despertar-se, per despertar-te, en aquest cas, amb els matiners de Catalunya Ràdio. I alerta perquè toca saber com batega el cor aquest matí, Lara.
2: Doncs mira, batega amb Anabel Pantoja, perquè el Papallau 14 resulta que passarà pel poble on viu ella, Gran Canària, que es diu Arguineguín. La influencer i neboda d'Isabel Pantoja està emocionadíssima i així ens ho ha mostrat al seu Instagram.
3: Bienvenidos a Arguineguín. Es mi pueblo, aquí vivo yo. Y el Papa León viene aquí. Sí, sí, que viene aquí, que te lo digo yo, y ahora te voy a llevar por donde él va a pasar, por este cartel. Tanto es así que va a entrar por aquí y va a dar la vuelta a esta rotonda. Es historia de Arguineguín. Y por aquí va a entrar León 14. Bajando la rotonda, están en liquidación en Muebles Baez, que si quiere se puede parar y comprar su mueble. Va a pasar por negocios locales. Estamos haciendo lo que harían los guardaespaldas. Los guardaespaldas irían por aquí andando como estamos andando nosotros. También se pueden parar en restaurante Mamá Carmelina y tomarse una ropa vieja. Ya os digo yo que el Papa se queda aquí a vivir. Vamos, la pena que me da que la tienda de mi amiga Davina está a 3 metros. Podría
1: escolta, m'agrada, m'encanta Isabel Pantoja en aquest vídeo que ha publicat a través de les xarxes socials, fent bandera, que sempre n'ha fet, d'on viu, d'Arguineguín, a veure si aconsegueix veure el Papa, que s'emocionarà.
2: Home, ui, tant, home, plorarà.
1: Clar.
2: Supos Setmana Santa.
1: Per favor, necessitem més d'Anabel Pantoja. I alerta, perquè el cor també batega. Oh, oh, oh, oh, oh, perquè...
4: A més, avui he triat una cançó nova, perquè precisament... No
2: perquè no digués culo.
4: Culo. Però ja, està bé, està bé.
1: Jo Van Giel i culo, sempre. A veure, què passa amb Van Giel?
4: Doncs no sé si us havíeu fixat, però Van Giel a l'Instagram tenia el nom artístic i després el Pussy que mana. Això fa molts i molts anys. Doncs bé, ara s'ho ha tret i ella mateixa ha explicat que bé. Ai, que bé.
1: Oh,
4: perquè és una entrevista.
5: Que jo empecé muy explícita y muy con mis propios recursos y era un proyecto muy autogestionado y yo no tenía mucho asesoramiento de no hagas esto. Y yo me puse ese nombre tan explícito que ahora, 10 años más tarde, con 29 años, como con mil oportunidades que he tenido y como cuando estoy viendo realmente el alcance de mi proyecto y hasta dónde puedo llegar, siento que hay veces que tener esa palabra tan explícita, que sea lo primero que ves como carta de presentación en mis redes sociales, que sé que atraen a mucha gente que no me conoce, pues siento que quizás es un poco fuerte.
1: Sembla que parli amb autotune, Van Giel.
2: Sí, és que té com un to de veu, una cadència.
1: Que
2: sí,
1: jo entenc
2: sí.
1: Que estava, devia fer connexió...
2: Sí, era online.
1: Video WhatsApp o una cosa així.
2: Video WhatsApp m'ha agradat.
1: L'escolta constantment amb autotune, sempre, sí. A Van Giel. No para de guanyar punts cada vegada que...
2: Molt bé, ha madurat amb això.
1: Està bé. És una meravella. Jo sí. Ja sóc fan absolut de...
2: Jo també, cada vegada
1: de
2: més.
1: De l'Alba Farelo, sí senyor. I també som fans dels sons que ens deixa la ràdio.
2: Sí, al matí de Catalunya Ràdio vam fer Agora Esportiva per parlar del Mundial de Futbol, que ahir va començar a Mèxic.
6: Ah. Em desperta un cert disgust per tot el que és geopolíticament parlant, no? Vull dir, al final veig la figura de Trump allà que vol ser tan protagonista i que ja ha començat a fer de les seves envers, doncs, el millor àrbitre d'Àfrica, no? Per exemple. L'han fet fora, el van tenir 11 hores a l'aeroport. El capità d'Iraq també. No, són aquestes coses que m'allunyen una mica bastant del Mundial perquè s'allunyen molt del futbol.
1: El Mundial ha de durar molt, no?
2: Ui, moltíssim.
1: És llarguíssim, no? Perquè inclús Maiol Roger em va dir que a ell se li faria llarg el Mundial.
2: Pues imagina't.
1: Si Maiol Roger diu
2: això?
1: Que això pot ser llarg, tenim aquí quant dura el Mundial, Oriol? Un mes dura? Un mes. Oriol.
2: Però ja estarem de vacances.
1: Ah, mira, ara el Maiol també m'està escrivint, sí. A fondo, diu. Bueno, només llegeixo a fondo, si digues, és broma. No sé què m'estàs dient, Maiol. M'escrivint. 7 minuts, 2:15.

0: i que ha durat 39 dies.
1: Déu-n'hi-do, sí. Més d'un mes, tu.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ànims. Doncs tenim mundial, sí, ànims per tots. Estem escoltant la música de Radiohead, Marta.
1: Sí, perquè un dia com avui Radiohead va frustrar un intent de xantatge publicant 18 hores de música del seu àlbum a OK Computer. Uns pirates informàtics es veu que havien robat cintes d'algunes sessions de gravació i exigien 150.000 dòlars per tornar-les. I el grup, doncs, en lloc de queixar-se o ignorar-ho, el que va fer va ser contraatacar publicant tota la música durant 18 hores, també. I els beneficis, doncs, van anar a parar a un moviment que es diu Extinction Rebellion, que és un moviment d'activistes pel clima.
0: Tenim unes setmanetes amb Astrocat que ens diuen que anem amb prudència, a poc a poc, bona lletra, ens ho han anat dient al llarg d'aquests dies. No sé si avui serà diferent perquè posem punt final a la setmana. Tot una setmana intenseta amb la visita del Papa, que no sé si el Papa haurà aconseguit també alinear els astres, saps que...
1: Sí, jo crec que sí.
0: Esteu preparades o no? Doncs vinga, a veure què ens explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Arribem el divendres amb la lluna a Taure i això ens demana una cosa molt clara. Baixar el cos, menjar bé, anar més a poc, tocar de peus a terra i buscar petits plaers que ens retornin calma. I atenció, perquè aquest cap de setmana Venus entra a Lleó. L'amor, el desig i la creativitat agafen més foc, més joc i més ganes de brillar. Així que el consell astrològic d'avui és: cuideu el cos, però no us apagueu el cor.
1: Oh, bueno.
0: Sí, sí, elles estan contentes perquè totes dues són lleó.
1: Ha dit lleó i la Lara i jo ja estava.
0: Doncs vinga, hem de cuidar-nos, però no deixar apagar el cor.
1: Pues està bé. A mi m'agradaria ja que tot s'incendies i ja està.
0: Home, Marta, per favor.
1: No, que tot,
0: el món, que s'incendies el món en general.
1: No, nosaltres, cadascú de nosaltres.
0: Que enseguíssim el nostre foc intern, vols dir, eh?
1: Pues que tanta calma, jo ja m'avorreix.
0: Bueno, però després no dorms bé.
1: No, ja, però bueno, tu.
0: Demanen calma.
1: És el que n'hi ha.
0: Qui bufarà espelmes avui? Ai, Mario Vaquerizo, no, Mario Casas,
3: no,
0: potser.
3: No, Mario Casas, segur que celebra com cal, que arriba als 40 clavats. Avui també fa anys de directora de cinema i actriu Itziar Bollaín, que bufa 59 espelmes. Més celebritats que avui faran anys, com la model i actriu Adriana Lima, avui celebra els 45, tot i que els porten molt bé.
0: Sí.
3: I per últim, però no per això menys important, també li diem anys i anys per molts anys a la fantàstica cantant Rosalén, que avui, com Mario Casas, també arriba als 40 anys. Amunt els cors, que és divendres i toca celebrar que sumeu un any més, i això és sempre una bona notícia.
4: Som els matiners i tenim son, però no se'ns nota. Amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que amb només 4 minuts arribem a 6:15 del matí. Bon dia, matiners i matineres. Benvinguts a Catalunya Ràdio. Per cert, també aquells que ens escolteu en emissió conjunta a través d'ICAT, com fem cada dia per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. D'aquí uns moments recordem alguns dels sons que ens ha deixat la televisió d'aquestes últimes hores. El Tot és molt de TV3 va voler parlar amb els veïns de la Sagrada Família per saber com havien viscut aquesta benedicció i sobretot la visita del Papa Lleó XIV per culminar la benedicció de la Torre de Jesús, i també algunes enquestes interessants de Som Eva. Abans, per això, alerta, perquè és una d'aquelles cançons que segur que us sonarà, però és una col·laboració ben especial. El cantant i raper Alfa va transformar, i de quina manera, l'èxit de Manu Chao, Me Gustas Tu. De fet, el propi Manu hi va col·laborar i l'experiment no els ha pogut sortir més rodó.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem les protestes anti-immigració que s'estan produint a Belfast. I Albert Om ens portarà 5 lliçons que ens ha deixat la visita del Papa. Francesc Garriga segueix buscant el poble més feliç de Catalunya. A la tarda, avui visitem Pacs del Penedès. I aquest cap de setmana, al suplement, Maica Navarro ens durà l'última hora dels tirotejos que hem viscut a Barcelona. I també conversarem amb l'actriu Aina Clotet després de triomfar a Cannes en Viva. A l'Eclipsi coneixerem les nits de la coach en comunicació Andrea Vilallonga.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15, molt bon dia, matiners. Per cert, Àlex Bosch, bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: M'informa Maiol Roger que empata Corea.
3: Empatat, sí, ara mateix.
2: Molt bé.
3: Un gol molt bonic, per cert.
2: Sí? Sí. Estava veient aquí ara la repetició.
3: El retall, ha aixecat la pilota per sobre del porter, molt maco.
2: Els que esteu pendents del Mundial ja ho sabeu. Empata Corea. Benvinguts i benvingudes al divendres 12 de juny amb l'Àlex Bosch. Repassem els titulars d'aquest matí. Donald Trump fa marxa enrere i suspèn l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran.
3: Assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran i que aviat es firmarà l'acord de pau.
4: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
3: La República Islàmica avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington.
2: Sigui com sigui, els mercats celebren que s'hagi posat fre a les hostilitats.
3: Wall Street ha rebotat amb força en el tram final de la sessió i les borses asiàtiques anoten guanys clars a aquesta hora. A més, el preu del petroli es desploma. El barril de cru Brent, el de referència a Europa, es paga uns $89, gairebé $5 menys que abans que Trump anunciés que cancel·lava l'operació militar a l'Orient Mitjà.
2: I atenció als que teniu hipoteques, perquè la guerra a l'Iran us pot començar a passar factura.
3: El Banc Central Europeu ha decidit apujar els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Els ha pujat un quart de punt, fins al 2,25%. Això encarirà les quotes hipotecàries que es revisin a partir d'ara i encarirà també el crèdit. L'objectiu del BCE és rebaixar la inflació provocada pel conflicte, però alguns analistes no ho acaben de veure clar. Josep Soler és conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
5: Aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació, que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics.
2: I, per cert, ja sabem quan valen les joies que Zapatero tenia guardades al seu despatx.
3: Són les que li van confiscar durant l'escorcoll de la UDEF al seu despatx en el marc de les investigacions pel cas Plus Ultra. Segons la joieria, que les ha taxat per ordre de l'Audiència Nacional, tenen un valor, atenció, d'1,3 milions d'euros, molt per sobre del que havia dit el portaveu autoritzat a l'expresident espanyol. La secretària de l'exlíder socialista en va atribuir l'origen a l'herència familiar de la dona de Zapatero, Sonsoles Espinosa, i també a regals de viatges.
2: La causa que afecta Zapatero i el cas Leire Díaz ja passen factura als socialistes, segons l'últim baròmetre del CIS.
3: El PSOE cau 5 punts en estimació de vot respecte de fa un mes si es fessin eleccions generals ara. Entre això i l'ascens notable del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo s'acosta només 4 punts de Pedro Sánchez.
2: I també continuen buscant el noi de 16 anys que va desaparèixer al Mar de Roses.
3: Anava amb una moto d'aigua en una excursió amb uns companys i no va tornar amb ells. Se'l busca des de dimecres al vespre i ahir a la tarda van trobar la seva moto volcada en una platja de Pals, al Baix Empordà. Des que es va comunicar la desaparició, es va activar un intens dispositiu de recerca.
2: Avui entren en vigor a la Unió Europea les noves lleis que avalen els centres de deportació de migrants a l'estranger.
3: Són unes lleis que estenen al conjunt de la Unió Europea al model de centres que el govern italià de Giorgia Meloni ha impulsat a Albània. Ara, tots els països comunitaris que vulguin construir ja tindran cobertura legal per fer-ho. El govern espanyol s'oposa a la creació d'aquests centres i així ho ha fet constar en una declaració enviada al Comitè de Representants Permanents de la Unió Europea a Brussel·les.
2: Ahir, precisament, el Papa va fer una crítica contundent a la gestió que fan els governs de la tragèdia migratòria.
3: Lleó XIV ho va dir des de Gran Canària, on va arribar ahir després de la seva visita a Catalunya.
6: No basta gestionar llegades, distribuir cifras, reforzar fronteras o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido.
2: Aquí, per cert, encara ens freguem els ulls meravellats per l'impacte internacional de l'espectacle de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
3: La il·luminació de la torre i els drons configurant la cara d'Antoni Gaudí ja s'han convertit en un record inesborrable. Més de 3 milions de persones ja l'han vist a l'especial La Torre del Cel, de TV3, la transmissió de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família a l'estil Super Bowl. Ho explicava Igor Cortadellas, creador de l'espectacle.
7: Per mi són moltes tècniques, però al final és un únic relat. O sigui, tens, és alquímia, tens pirotècnia, tens drons, tens il·luminació, tens una magnífica realització, tot és la mateixa maionesa. I al final és trobar l'equilibri, el balanç, sabent que el clímax és que ens anem una creu.
2: Jo ahir a la tarda me'l vaig tornar a mirar una altra vegada.
3: Realment espectacular.
2: Aquests 11 minuts,
3: un gran anunci,
2: una meravella. Sí. No només de la benedicció del Papa, sinó també d'aquesta Barcelona moderna al món, que et recorda, com tantíssimes altres vegades, les grans imatges que ens deixa una ciutat com Barcelona.
3: Sàpigues que continua l'empat, eh?
2: Ah, continua l'empat, eh?
3: Corea-Txèquia.
2: Anem informant, per favor, que vaig obrir la pantalla, però moltes vegades estic al directe i no puc seguir tot. Gràcies, Àlex.
3: Fins ara, bon cap de setmana.
2: Passen 5 minuts a 5:45 del matí. Marc Curado, molt bon dia.
8: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
9: Bon dia.
2: Aquestes hores del matí, com d'ull a les portades de la premsa, què diuen avui els diaris, vam?
8: Avui, per primer cop, Canal en molts dies, amb molts més noms propis que no només el del Papa Lleó XIV, comparteix protagonisme, per exemple, amb el Banc Central Europeu, Zapatero i l'obertura del Mundial de Futbol. El Pontífex, però, és el tema d'obertura de La Vanguardia, que explica que ha reprès amb duresa Europa pel tracte als migrants i de l'Ara, que recull les paraules la dignitat humana no té passaport. També treu el cap a la resta de diaris, menja El País, que no se'n fa ressò en portada d'aquesta visita del Papa Lleó XIV a les Canàries.
9: El que sí que veiem a tot arreu és la pujada d'un quart de punt dels tipus d'interès. Per primer cop en 3 anys, remarca el periòdico. Un augment que asfixiarà les famílies per l'energia i els aliments, subratlla El Mundo.
8: Altres temes de portada, les joies de Zapatero, valorades en 1,3 milions d'euros, i encara en pàgina judicial, el jutge ha autoritzat Luco a rastrejar els comptes al nòvio d'Isabel Díaz Ayuso. Ho llegim a El País. I el periòdico explica que Salut expedienta també l'Hospital Vall d'Hebron pel cas del nadó maltractat.
9: I per acabar, el rei de les portades avui és el Mundial de Futbol. Foto de la inauguració a Mèxic, amb molt de color i de foc, a La Vanguardia i també al Mundo. Instantània de Shakira, a l'Ara i al Mundo.
2: I avui editorials sobre el viatge del Papa i també sobre els tipus d'interès.
9: La Vanguardia i l'Ara dediquen l'editorial al missatge de Lleó XIV sobre la immigració al port d'Arguineguín, a Gran Canària.
8: La Vanguardia destaca que el pontífex va fer un al·legat contra la insensibilitat europea davant del drama migratori.
9: I afegeix que el viatge del Papa, que acaba avui, deixa empremta perquè ha remogut consciències.
8: L'Ara escriu que les polítiques europees sobre migració van en la direcció oposada del que diu Prevost.
9: Subratlla que el missatge del Papa té especial importància perquè es basa en el principi d'igualtat de tots els humans, que és un pilar bàsic de la Unió Europea que ara està en perill per l'auge de l'extrema dreta.
8: En l'àmbit econòmic, el país es fixa en els riscos d'una pujada de tipus d'interès després que el Banc Central Europeu el situés en el 2,25%.
9: El rotatiu de Prisa exposa que encarir el preu del diner pot perjudicar l'economia, que ja és dèbil a l'eurozona i propera a l'estancament a Alemanya.
8: El Mundo, en canvi, justifica la decisió del BCE que es pren per frenar la inflació.
9: El diari considera que és precisament això, l'escalada de preus, el que amenaça Europa.
8: Per la seva part, la BCE també defensa l'aposta del BCE per a pujar els tipus i diu que ha estat una decisió difícil.
9: El rotatiu de Vocento reconeix que, per una banda, l'augment del preu del diner pot refredar l'economia, però creu que calia fer alguna cosa per aturar l'increment de preus.
8: I canviant de tema, el periódico dedica l'editorial a l'aposta europea per construir una estratègia autònoma de defensa.
9: I diu que per aconseguir-ho es necessiten plans tan tangibles, voluntat de cooperació de la indústria i un ambient institucional favorable.
2: Per cert, els que esteu seguint el Mundial, us anem explicant tot el que va passant al llarg d'aquestes hores del matí. Hi ha hagut un gol de la República Txeca, però que s'ha anul·lat. Sílvia Solanes, bon dia.
10: Bon dia. A mi em va veure un 1-1, que tinc això a la porra.
2: Ah, sí? Sí. Has fet porra?
10: Sí, la de la ràdio.
2: Ah, molt bé.
10: Sí,
2: a veure.
10: No en té massa de res, però escolta, no? Anar posant allà a veure.
2: Encara faràs sort.
10: Ja t'explicarem.
2: Amb la Sílvia repassem la premsa digital i, coincidint amb la visita del Papa, qui s'ha fet l'espavilat?
10: Doncs bé, això és el que us vam explicar ahir de...
2: No ho sé.
10: Sí, correcte.
2: A veure,
10: sí, sí.
2: On són, Solanes? Explica-m'ho. Expliquem-ho, no passa res. A veure, què hem de veure? Ah, ho hem de buscar aquí? Espera't. Ui, ara, espera't, que ara això és la ràdio en directe. A mi això m'encanta. No us preocupeu, que jo ho busco. Estic entrant a l'ordinador, no us preocupeu, que ho tinc aquí, que de seguida ho trobarem. He d'anar al lloc habitual, hi ha una sintonia que està sonant, per tant, escolta'm, anem fent, que no hi ha problema. Val, me'n vaig aquí, ara me'n vaig aquí al primer bloc. Aquestes coses a la ràdio passen, Solanes, sí, no t'has de preocupar. No t'has de preocupar. Doncs aquí, a veure, Marc, digues, què passa? Marc, però parla, no em facis gestos. No,
10: saps què passa? Jo t'ho explico i ja està.
2: No, ja està, sí, home, ja ho tinc, ja ho tinc, ja ho tinc. A veure,
10: a veure. Que no
2: estigui equivocat. No, és que, a veure, premsa digital. Ara. Qui se l'ha jugat?
10: Ara.
2: Ara sí?
10: Ara sí. Doncs un poble de Badajoz que va avançar un quart d'hora als focs artificials.
2: M'estàs agafant el micro?
10: T'estic agafant el micro.
2: Posa't el teu, no et preocupis.
11: Torna el teu.
2: Ah, ho has de veure.
10: És que si no, no ho veig.
2: Molt bé, vaja, va.
10: Però escolta, no un poble de Badajoz que va avançar un quart d'hora als focs artificials per esquivar una alerta per al risc d'incendi. L'Ajuntament de Fuentes de León va canviar l'hora després que l'AEMET activés l'alerta de la mitjanit en punt. Ho veiem al diari.es, que recull que la decisió ha generat polèmica per ecologistes en acció i de veïns que retreuen que així es podia evitar una multa, però no un incendi.
2: Qui té èxit?
10: Doncs la segona cursa antiracista de Barcelona, que ja fa setmanes que ha esgotat els 1.500 dorsals que tenia. Ho llegim al web de BTV, detalla que aquest any el circuit passa per Montjuïc. Tomant assegura que l'any que ve es marquen com a objectiu que la zona passi per Plaça Catalunya. La cursa es fa demà i que té com a objectiu no només ser una carrera, sinó també que sigui la carrera per poder denunciar els discursos d'odi.
2: Espera't, que el mou se'm va fatal. No només de cases de colònies... No només les cases de colònies posen el crit al cel.
10: L'associació de... No, això ho resolem ràpid. L'associació de professional de teatre per tots els públics alerta que la suspensió de sortides i activitats fora de l'aula posa en risc l'accés als infants a la cultura. Recordem que és aquestes denúncies que fan, aquesta pressió que fan al professorat, que suspenen colònies i sortides, doncs bé, denuncien que ja hi ha 48 funcions anul·lades i que la pèrdua total s'estima que supera els 34.000 euros, o recull el cria.cat.
11: Gol de Corea!
2: Ah, mira-li!
11: Estava esperant el moment.
2: Perfecte,
11: exacte,
2: perfecte. Que gol de Corea, saber. Sí, sí, quan està transmetent en directe, sí, sí, exacte. Sí. Gràcies, Marc. I per què és notícia Salou?
10: Doncs pel rodatge de la pel·lícula biòpic de Beatles, llegim el diari més, que ha paralitzat el municipi. S'hi han vist cotxes espectaculars, extras amb roba vintage, i això sí, molt secretisme. Centenars de curiosos es van aplegar a veure la gravació.
2: Vinga, recupero el meu micro. Gràcies també, Sílvia Solanes. Marc Jurado, avui comencen... Vaja, és el punt de partida d'uns dies de molta calor.
8: Sí, exacte. El temps cada cop serà més estable, a la vegada més càlid. Aquest divendres el dia serà sobrellat amb núvols inofensius al matí. A la Costa Daurada, també a la tarda, al Pirineu, màximes de fins a 33 graus. Dissabte, de sol, i diumenge reactivaran alguns ruixats de tarda al Pirineu.
2: Pràcticament en 4 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Amb la Marta Viana també repassem alguns apunts culturals. Arrenquem, Marta.
12: Vinga, avui dia gros al lliure. Un Julio Manrique presentarà la nova temporada a Marcada. Recordem, pel 50 aniversari de la institució. Per tant, molt pendents de tot el que es faci i que us anirem explicant aquí als matiners. Dit això, avui és divendres i, per tant, toca parlar de música.
13: Veus a la sorra i al mar... Jo amb un mojito de fons, mama duixa sonant.
12: Comencem amb Joan Dausà, que avui passarà pel matí de Catalunya Ràdio a partir de les 11 del matí i que estrena música i videoclip. Ho fa amb aquest tema que es diu Papi, posa-la al disc, un tema que fa en col·laboració amb mama duixa i que surt d'una broma amb les seves filles, tal com explicava a les xarxes.
14: Estic molt content i molt il·lusionat perquè avui s'estrena Papi, posa-la al disc. Com sabeu, és una cançó que surt de la brometa a les meves filles de dir papa, li has de fer una cançó a la Julieta, que ja l'has fet a la Valentina. I la veritat és que es van fent gran, i amb l'ajuda del Mama Duixa i amb un vídeo increïble que ha fet la Julieta Lasarte, doncs avui en veureu el resultat.
12: Qui també treu música nova és Olivia Rodrigo. Avui publica nou disc, ja va avançar algunes cançons d'aquest disc la setmana passada, que recordem va actuar al Primavera Sound, on va actuar per sorpresa.
2: I avui, per cert, també dia gros a Vic. Home, clar, si torna el Cabró Rock.
12: Clar, avui comença aquest cap de setmana amb 24 artistes de tot el panorama musical català, entre ells Oques Gràcies, La Gossa Sorda o Joan Dausà, que també actuarà al festival, on s'espera que hi vagin 60.000 persones. I si voleu un altre pla més tranquil per aquest cap de setmana, doncs tingueu en compte que comença Terrats en Cultura, una proposta de música, teatre i dansa que es fa en 7 terrats de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, i ens en parla la Lola Armadas, que és la directora de Terrats en Cultura.
15: Encetem la 14a edició de Terrats en Cultura, una proposta que porta el teatre, la dansa i la música als terrats de Barcelona i de l'Hospitalet, i on podreu gaudir d'una experiència escènica única. Afanyeu-vos, ja podeu adquirir la vostra entrada a terratsencultura.org, en la qual podreu gaudir d'aquest espectacle i una consumició inclosa. Ens veiem als terrats.
2: I a aquestes hores del matí movem el dial 32 anys enrere. Guillermina Mot, al seu programa Al cap dels anys, Alerta, entrevistava un 13 de juny del 1994 el mític i inoblidable Pepe Rubianes. Una conversa amb moments imprevisibles que sonaven així.
16: Tu sempre has dit que molts actors d'aquí, si haguessin nascut a altres llocs, doncs serien grans estrelles. És veritat o no?
17: Home, por supuesto.
16: Que això és un problema.
17: Sí, sí, i estoy segurísimo. Dic que un actor de la talla de Fernando Ferran Gómez, de Agustín González, dels grans mestres, ja que tenen una edat, penso que aquesta gent, si haguessin nascut en Oklahoma o en Alabama o en New Jersey o en Massachusetts, home, aquests tios serien figures de la talla d'un Marlon Brando, d'un Montgomery Clift o de... en fi, del...
16: Douglas
17: o etcètera.
2: I quan falten 15 minuts per les 6 del matí, a Londres és una hora menys, allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, bon dia.
18: Good morning, matiners. Tot a punt pels voltants del Palau de Buckingham perquè demà s'hi celebra la desfilada de l'aniversari del rei, que tot i que l'aniversari de l'actual Carles III és el novembre, el 13 de juny és la data oficial del monarca britànic. Més de 1.400 oficials i soldats desfilen pels carrers de Londres vestits amb totes les gales que us podeu imaginar, amb ells 200 cavalls i més de 400 músics que toquen a l'uníson marxes militars. Abans que surtin, el rei, amb la seva expertesa, revisa una a una les unitats i els hi dona el permís per sortir. L'aniversari oficial del rei també se celebra a altres països de la Commonwealth, amb grans celebracions institucionals. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Londres, pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: Això a Londres, però aquí a partir de les 6 del matí engega una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger.
4: Que ens portarà a Washington per parlar de l'alto el foc o no a l'Iran, aquest acord que diu Trump que ja està gairebé fet, però Teheran que encara no. També anirem a Belfast, on sembla que hi ha hagut una nit tranquil·la després de tota la setmana d'aldarulls. En parlarem també a l'Àgora amb Sergi Pardos, que és assessor en migració del govern britànic. Després analitzarem la visita del papa, el que ens ha deixat amb l'Albert Om, que sempre té una mirada,
2: tant,
4: ja saps, que ben lúcida. I el dilema, si hem de triar la vocació o una carrera que sapiguem que ens porti a guanyar-nos bé la vida.
2: M'encanta, m'encanta. Perquè segurament, estava pensant quan ho has dit a primera hora del matí, que això dependrà molt també de quina generació visquis.
4: Exactament. Mira, jo vaig tenir aquesta conversa amb el meu pare, que em va dir, ostres, vols dir que has d'estudiar periodisme? Que en un moment en què no hi havia feina, bueno, gairebé com ara, ell vaig dir, ostres, ja que he d'estudiar 4 anys, doncs m'agradaria estudiar el que vull. I després ja triaré una feina que hagi de fer. I ell va acceptar pagant-me generosament la carrera i
2: gràcies,
4: mira,
2: aquí,
4: i agraït
2: a
4: Maiol. Sempre, sempre. Escolta'm, després farem la taula de recomanacions del cap de setmana. Abans, entrevista Joan Dausà, que ja sé que penses tu sempre a la caiguda, i acabarem amb una mica d'humor amb els temes pendents i el concurs pendent, 200 euros que es repartiran avui.
2: Ai, que bé.
4: En aquest estudi de Catalunya Ràdio.
2: Això no serà a partir de les 6 del matí, però a aquestes hores toca afinar la vostra intuïció perquè arriba la dada, Maiol. A veure, Maiol, Saralies preparats.
4: Saralies.
2: Sé que ara i Marta preparades.
4: Sé que esteu inquiets pel Mundial, també. Ui. Sé que esteu inquiets pel periple del papa, que ara està a les Canàries.
2: Sí.
4: Per tant, va, vinga, va, una última dada del papa.
2: Va,
4: va. Viaje con nosotros
2: y quiero volar. La, la, la, la, la, la. Vinga, què passa
4: avui? I en concret, quants quilòmetres va recórrer en el seu papat el papa Francesc?
19: Uf, molts, perquè va anar a molts llocs. Viatjar molt, aquest.
2: Més milions? Sara, milions? Aneu pensant, eh?
4: Va fer 47 viatges internacionals. Us dono una pista.
2: Milions.
19: Milions? 500.000.
2: 500.000 quilòmetres? Jo diria que un milió.
19: 700.000. Ni xitxa ni limona.
4: Doncs el premi avui se l'endú Marta Viana.
19: Sempre igual.
4: Perquè el papa va viatjar un total de 469.670 quilòmetres recorreguts. Menys, també per temps de papat, que Joan Pau II, el papa viatger, que va fer 104 viatges i va fer 1.167.000 quilòmetres recorreguts. El papa Lleó en porta 30.
2: Gens malament, eh?
20: 30.000, perdona, 30, no, 30.000, ah, perquè 30...
2: Gens malament, gens malament. Sí, sí, sí, ja ara estem, piquen aquí els que surten de la discoteca, no?
19: Sí, que el
2: tenim una discoteca aquí al costat i ara surten...
19: Mira, el Ricard els està renyant.
20: El Ricard els està renyant, els ha demanat perdó. Ah, vale, perquè esteu treballant. Sí, sí, sí. No els està renyant, els està renyant les cares.
19: No, els està dient que es comportin.
20: Els està dient, estem treballant. Mira, mira, veniu, veniu, veniu.
19: Diu, ara
20: veniu, ell porta un cafè.
19: Mira, diu, que passi.
21: Mare meva.
20: No els sentim, bueno. Ah, van una mica perjudicats.
2: Van una miqueta begudets.
20: Clar, clar, clar.
2: 10 minuts, arribem a les 6 del matí. Alguns que se'n van a dormir, que ens piquen aquí com si fossin floquet de neu a la Diagonal Beethoven, que està molt bé, perquè van com picant.
19: És com un aquari, això.
2: Que vulguin deixar una coseta, una almoineta, una cosa, no? Cacauets, cacauets.
19: Sembla.
2: Tornem d'aquí uns moments.
22: Senyores i senyors, bon dia.
23: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
22: Leire Díaz, bon dia.
24: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sincerament.
22: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
24: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
22: Jordi, bon dia.
25: Bon dia. Sí. Tenim un problema, que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
26: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
27: Que tinguis un feliç aniversari i et demanen que continuïs perseguint sempre els teus somnis. Ara,
22: ara, ara, ara. Que té la penya.
28: Quina il·lusió. Ara.
22: M'he engreixat una mica.
28: No, estàs boníssimo, Ricard. No. Ets un referent, tens actualitat.
23: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
29: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
23: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
30: Un nou capítol viatja fins a un dinar familiar a Austràlia. A taula, un filet Wellington. Amagats entre la pasta de bolets, uns fongs mortals. Tres convidats moren... I una pregunta queda oberta. Accident o crim?
23: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
30: I també disponible a la plataforma 3Cat.
23: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el Mariner. Amb Xavi Canalies.
31: Avui vull compartir amb vosaltres un refrany que ahir em van dir aquí al poble, que demostra que la saviesa popular pot arribar a ser matemàticament encertada.
2: Sorprèn-me.
31: Ahir va fer molt fred aquí al Ripollès. I tu saps aquell refrany que en castellà diu «Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo»?
2: Sí. Ah,
31: doncs en català tenim «Fins al 10 de juny no et llevis roba ni et descordis el puny». Oh! Ahir quin dia era... Oh! Ahir quin dia era... 10 de juny.
2: 10 de juny, que
31: curiós. Avui som 11 de juny, així que avui 11 de juny ja ens podem començar a llevar la roba,
2: doncs vinga, a despullar-nos.
23: Els matiners.
2: Vinga, va, que pràcticament en 8 minuts arribem a les 6 del matí. Avui he de dir-te que no fa gaire dia despullar-se, perquè els que sortiu ara mateix de casa veureu que han baixat les temperatures, per tant, abrigueu-vos una mica. Hi ha una mosca aquí a l'estudi avui.
19: Avui aquest estudi...
2: Oh, aquest estudi avui està entre una cosa i l'altra.
19: Per entrar, Josep, a tu, a la Solana, el jurado cridant gols de Corea del Sud.
2: Mica, aquí, que això no estava d'això. Bé, és igual, però és divendres, no passa res. A veure, oi, és que t'agobies també, Marta, amb els efectes de so t'agobies, amb la música t'agobies. He dormit poc, m'ha picat un mosquit. És que, a Marta, que és divendres.
19: No, perquè em recorda el trauma.
2: Quin trauma?
19: El de no dormir avui.
2: Ah, bueno, però hem d'avançar. La gent tampoc no en té culpa d'això. Traieu-li a la mosca aquesta, el mosquit aquest. Repassem alguns moments de la televisió, ara que ja hem acabat amb aquest mosquit, perquè alguns veïns de la Sagrada Família encara estan de ressaca amb la visita del papa Lleó XIV. I aquesta és algunes de les coses que li van comentar a l'Helena García Melero després d'aquesta visita del papa.
32: Molt emocionant, va ser molt espectacular i és únic al món, que vull dir, estic molt, molt orgullosa de poder estar aquí.
33: Creo que esto abrió puertas a los corazones. A los corazones entre vecinos, entre ciudadanos, seamos de donde seamos, es una puerta abierta que tenemos aquí en Cataluña.
34: Va ser molt bonic. D'altra banda, clar, tens tots els problemes de carrers tallats, la gent...
35: Aquests dies no, és cada dia. Això no és d'aquí, és de fa temps ja. I ara, a partir d'ara, serà pitjor, em penso, eh? Serà bastant pitjor. Pues ho vivim com podem, és allò que dius, perdó, passi, perdó...
2: El que és políticament correcte, de totes modes, Helena García Melero a TV3, a la part més incorrecta de Som Eva, que va voler preguntar si algunes frases que els hi proposaven a la gent que es van trobar pel carrer les havia dit Rosalia o el papa.
36: Qui ho ha dit, la Rosalia o el papa? Només Déu pot jutjar-me. Només a ell li dec obediència.
19: La Rosalia.
37: Massa religiós, no?, com vau dir, la Rosalia.
19: Rosalia. Perquè Déu no jutja a ningú.
36: Correcte. Aquesta és difícil, eh? Patinaki, chicken teriyaki, tu gata quiere maki, mi gata... En Kawasaki.
19: Això és una cançó, no, de la Rosalia?
36: La resposta, evidentment, és correcta, sí, és la Rosalia. Primer estimaré el món i després estimaré a Déu.
19: Aquesta
0: Estic dubtant, eh?
36: Està ben pensada, no?
0: Sí, la Rosalia, sí, no?
37: Vaig a dir la Rosalia.
36: El món és la creació de Déu, sí, que el papa, jo crec. Incorrecte, la Rosalia. Tota vida humana ha de ser reconeguda i custodiada des de la seva concepció fins al seu ocàs natural.
0: Sona del papa.
1: El papa.
36: Bàsicament està en contra de l'avortament i de l'eutanàsia. Efectivament és el papa, sí, correcte.
2: I en el més enllà també Som Eva, un dels altres temes indiscutibles d'aquesta setmana és la selectivitat. Ja sabeu que per molts estudiants la CLE pot ser molt dura, però hi ha algunes recompenses que no fallen. Han preguntat què faran el seu temps lliure entre estudi i estudi.
0: Quina és la teva recompensa a l'hora d'estudiar?
36: Una palla.
0: Claríssimament.
36: Sí.
0: Cada quants temes?
36: Un parell.
0: Un parell de palles o de temes?
36: Dels dos.
1: Li dono de menjar a les meves vaques al High Day, però en plan, a tot. Faig totes les meves tasques i després ja em fico a estudiar un altre cop, saps?
0: Si estic amb amigues a una biblioteca, doncs sortim i parlem. Gràcies de la uni, de gent, que veiem. Que aneu a fitxar. Sí.
3: Jo estudio a la meva nòvia i, doncs, no estudio molt, la veritat.
0: Però entre tema i tema, quina recompensa et dones?
3: Això no puc dir.
0: Com que no pots dir?
3: No puc dir. Falta l'altra part.
1: Però jo el que faig és que em dic, tu, fins que no t'acabis aquestes cares, no pots anar a pixar.
0: Ei?
1: O sigui, m'estic morint, potser, però dic, no, és que he d'acabar d'estudiar.
0: Ja sabeu, si voleu estudiar, aneu a pixar. Ja està. Quina és la teva recompensa a l'hora d'estudiar?
36: Una palla.
2: És que de veritat, la gent...
1: Se ve boníssim.
2: Vosaltres també fèieu això que estava dient una d'aquestes noies? Que
0: jo feia molt,
2: babo,
0: de dir,
2: que,
0: jo feia molt els reptes aquests, saps? De fins que no em sàpiga això, no faig no sé què. Sí.
2: Caramba.
0: No veneno, no, sí. Total, o no em dutxo, eh? O sigui,
2: objectius,
0: jo
2: no? Objectius per acabar d'estudiar,
0: sí,
2: està bé, això.
0: Reptes.
2: 9-3-2-0-7-4-7-4, va, que estem fregant ja pràcticament les 6 del matí. D'aquí uns moments parlarem amb alguns dels matiners que a aquestes hores ja esteu desperts i que teniu ganes d'explicar-nos precisament què feu desperts a aquestes hores del matí. També acabant la setmana amb tots vosaltres, una setmana intensa amb aquesta visita del papa i també dels estudiants de selectivitat. Tinc per aquí el cordomí, per cert, el tinc per aquí. Eloi!
5: Sí, bon dia.
2: Què tal? Escolta'm, com has viscut tu la visita del papa?
5: Mira, amb sorpresa, perquè la veritat és que ni fu ni fa, però a mesura que he anat veient coses, vaja, per la tele o escoltant la ràdio, tot això, he percebut una certa emoció en el sentit doncs, de veure que, ostres, un símbol de Catalunya, com és Montserrat, com és la Sagrada Família, que hagi tingut aquest ressò i aquesta projecció, m'ha emocionat, sincerament.
2: Mira, veus? No esperava menys de tu. Doncs a veure què ens explica l'Estel Anglada, per cert, aquest matí que ens ha trucat. Estel, molt bon dia.
6: Bon dia.
2: Com estàs, Estel?
6: Bueno, pues aquí, treballant.
2: Et veig una miqueta baixa de moral.
6: Bueno, és divendres i ja es nota, l'energia ja costa seguir la setmana.
2: És que aquestes hores del matí, entenc que tu et despertes aviat, Estel?
6: Sí, jo vaig cap a Mercabarna a les 2 del matí.
2: A quina hora?
6: A les 2:30, surto de Mataró i estic allà... I vaig cap al Mercabarna.
2: I fins a quina hora hi som treballant, Estel?
6: Digue'm?
2: Fins a quina hora estàs treballant?
6: Fins a quina hora? Pues sobre les 2, les 3, plego. I faig una jornada guai.
2: Molt llarga la jornada. De dilluns a divendres, Estel, també, o no?
6: De dimarts a dissabte.
2: Déu-n'hi-do. Clar, és que arribes a aquestes hores del matí, que dius és divendres, penúltim dia de la setmana, en aquest cas per tu, i com estaves dient, no sé si també afecta molt aquest canvi d'horari. Nosaltres ho comentem moltes vegades, que això d'anar a dormir quan encara és clar ha de ser complicat, o és complicat, no?
6: Sí, a l'estiu costa més, a l'hivern és més fàcil, però a l'estiu, jolín, encara veus les terrasses plenes, hi ha sol, i dius...
2: Hi ha vida, no? Hi ha vida al carrer.
6: Sí.
2: Doncs, Estel, escolta'm, t'envio quilos de cafeïna des de la ràdio. Espero que vagi molt bé aquesta jornada de feina. I res, apret una mica més, que demà ja serà dissabte i podràs descansar.
0: Ja ho tens. Sí.
6: Molt bé.
2: Una abraçada, Estel, que vagi molt bé. Adéu. A veure, no sé si va amb anècdota avui l'Eloi. Avui no tenim anècdota, doncs tira'm la cançó de l'Home del Temps, que ens encanta, la tenim per aquí, Marc.

0: A veure, Cortomí, està fent uns dies
1: bon dia.
0: Una fresqueta que fot aquests dies que arribem aquí a la ràdio glaçats.
2: No ens agrada.
1: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, no us agrada?
2: No, a mi no.
0: Mira,
1: doncs anem per bon camí, anem per bon camí, perquè això ho solucionarem aquest cap de setmana. Bé, tornarà a pujar la temperatura. Pam!
2: Pam!
3: Molt bé.
2: Estiu!
1: Sí. De fet, mira, en aquests moments ja hi ha llocs que està pujant, perquè tenim una tramuntana una miqueta calenta, que bufa l'Empordà, llavors hi ha llocs que hi arriben als 20 graus, per tant, allà sí que ha pujat la temperatura. Però, en canvi, hi ha punts del Pirineu que no passen dels 10 graus, i a l'interior dels 12 o 13, eh? I llavors, cap de setmana de sol, i a més de calor, avui arribarem a valors ja de 30-34 graus als llocs més càlids de les comarques de Ponent. A l'Empordà també s'arribarà fins als 33 per culpa d'aquesta tramuntana. A la costa no tant, 26-27. Demà també sol a tot arreu, de 30-35 graus les temperatures, fins i tot arribaran els 30 a la costa. I diumenge, potser algun ruixadet de tarda al Pirineu, els típics d'aquesta època, però temperatures encara més altes. Així que...
0: a gaudir, cap amunt.
2: Fantàstic.
0: Eloi Cordomí, bon cap de setmana, estimat, que vagi bé.
1: Igualment.
0: Una abraçada. Adéu. Lara Garcia, Marta Viana, moltes gràcies, noies.
2: Adéu, bon cap de setmana.
0: Adéu. I tinc per aquí l'Ostrell. Què fas ara que et volia saludar? Pares l'aire. Que tens fred? Tens mal de coll? Que està refredat?
4: Ja fa una setmana, carinyo.
0: Bueno, però pensava que havies millorat.
4: Doncs no.
0: Ara et porto alguna coseta calenteta.
4: Sí.
0: Engega el matí de...
5: La xarxa de comunicació local.

0: Mar Negre. Capítol 10. La casa.
1: Ara pensava que tenim un país ben bonic. A mi tot aquest tram en tren entre Figueres i Girona em sembla sublim. És la magnificència de les coses petites, que diria en Josep Pla. Voldria saber què em pensaria de mi el senyor Pla si fos viu. És clar que això és fer-se trampes al solitari, perquè cada escriptor és fruit del seu temps i ja està. El pobre home crec que no hauria pogut encaixar gens bé en els temps de la internet, els apartaments turístics, els vols de baix cost i les xarxes socials. És que no sé com no ens hem extingit abans, els humans. Tot el que toquem ens ho carreguem d'una manera o altra. Imagina't, si ara no quedés ningú en 50 anys, tota aquesta via del tren no existiria. No seria més que un munt de natura a sota de les quals hi hauria el ferro de la via. Un poc com si fos la pel·li aquella, la del planeta dels micos. I a dia d'avui, que amb una hora et plantes de Figueres a Barcelona, s'ha de ser molt imbècil per voler-hi anar en cotxe. No hi ha res més còmode que els trens. I si tens la sort que sigui un dels TGV antics, millor que millor. Per molt que vulgui la nova modernitat, res no podrà superar el luxe francès de fa 20 anys, quan es volia presumir de màxima comoditat en els trens. Ara tothom busca altres coses, però a mi m'encanta escarxofar-me en aquells butacons i que el temps vagi passant. A partir de Girona la cosa canvia. Hi ha una mutació del paisatge. Sí, que és veritat, però també hi ha una mutació del tipus de passatger. Aquest empresariat gironí que se'n va a la capital a fer grans negocis d'una banda i tota la patuleia d'estudiants i menestrals de l'altra, i qui diu menestrals diu professions liberals, advocats, assessors fiscals, corredors d'assegurances, professors d'universitats. Oh, jo ja m'entenc. Aquesta gent, que si fos capital com cal, no hauria de baixar a Barcelona per res, o només per plaer. I, en canvi, hi han d'anar de tant en tant per obligació, i si se'ls hi nota la cara, que per a ells això és com un mal de ventre. Jo ja els entenc, que més enllà de la selva tot canvia i s'entra en un altre món. Però ho has de dissimular una mica més. Ho has de fer els possibles per no anar-hi, collons. Arribarà un dia que seran els barcelonins els qui suplicaran poder pujar de tant en tant a Girona a fer un negoci, que és així com hauria de ser, que ens hem de fer valdre més, renoi. Ai, mira, ara em fa gràcia pensar-ho. Ja entens a mi criticant tots aquests que van per feina a Barcelona. I jo també hi baixo a treballar. Però no és culpa meva que la Vila del Llibre aquesta vegada la facin a la Rambla i que per poder pelar a qui m'interessa hi hagi d'anar necessàriament. Ai, en fi, servituds que s'han de pagar quan et dediques a pelar gent vinculada amb el món dels llibres. Ara tinc una estoneta més per acabar de repassar el pla. Ja veus, avantatges de no haver de conduir.
2: Espero que haguem encertat i que la Carmen sigui realment la nostra assassina. Ja sé que totes les proves i sospites apunten cap a ella, però sempre em queda aquest punt de dubte, aquesta necessitat de comprovació. I també tinc ganes que haguem encertat de ple i de poder posar fi a aquest malson que ja fa massa temps que dura. Necessito acabar i fer vacances.
3: Sí, aquest sempre és el moment més complicat de la nostra feina. El moment de la màxima incertesa. El de saber si estem perseguint realment la persona adequada o no. De totes maneres, jo crec que ho tenim molt ben apamat i que tot és molt segur. Ara hem d'aconseguir fer una detenció neta, que ningú no prengui mal, i tancar el cas d'una vegada. Sempre tindrem dubtes fins al final, però jo crec que ara sí que tinc clar que estem encertant i que la lletra ferida caurà avui mateix. I n'hem de parlar d'això de les vacances.
2: Doncs mira, ens queden un munt de quilòmetres fins a arribar a Barcelona. O sigui que en podem parlar, si vols.
3: Tu creus que ens les donaran els dos a la vegada o que això serà impossible?
2: Tot és una qüestió de negociar-ho bé amb l'Ares. Però suposo que si hem tancat aquest cas bé i no es complica la cosa, sí que podrem marxar els dos a la vegada.
3: Si fos així, tens pensat alguna cosa?
2: La nena encara és petita, però ja veus que no dona gaire guerra i que la platja i l'aigua li encanten. El que no sé és si a nosaltres ens encanten les platges i menys el mes d'agost, que és quan totes o gairebé totes estan plenes a vessar de gent. A mi no em desagrada el concepte platja. Em desagrada el concepte gent a la platja i em desagrada haver-m'hi de relacionar. Però això no és un problema.
3: Jo no en sóc un gran fan. De totes maneres, amb la nena només hi podem anar a les primeres hores del matí o a les de la tarda. Amb el sol que fa a l'agost i tan petita, no s'hi pot estar gaire més. I jo conec prous llocs i cales on els guiris no hi arriben. I amb la barqueta sí que hi podríem anar. Però si no tens cap proposta concreta, jo sí que en tinc una.
2: Doncs vinga, ara mateix accepto qualsevol exercici de seducció.
3: Si poguéssim fer les vacances al mes d'agost, o idealment 15 dies a l'agost i 15 al setembre, que em semblaria una gran opció, podríem anar els primers 15 dies al País Basc. I tinc una cosina molt simpàtica que estaria perfectament disposada a fer un intercanvi de casa durant 15 dies. Ella i el seu xicot a colera, i nosaltres allà. Viuen a un poble preciós, on d'Arribia, a uns 15-20 quilòmetres de Sant Sebastià i a tocar del País Basc francès. I pot ser una base perfecta per descobrir tota aquella zona i potser fins i tot hi fa una mica de fresca. I els 15 dies de setembre podem quedar-nos a colera i fer platja. Platja, barqueta i estar més tranquils per aquí. Què me'n dius?
2: Que ara mateix ja els pots trucar i proposar-ho, això que dius. No conec gens el País Basc i sempre n'he tingut ganes. Així que fet. Ara ens queda el petit detallet d'abans tancar el cas i de tenir aquesta mossa.
4: I això que ha sonat no necessita presentació, però per si algun despistat o ens escolta aquesta canalla que encara considera que el reggaeton i el trap és música, recordar que era Sugar Sugar, la mítica cançó dels Archies del 1969. I avui, més que sucre, el que haurien de demanar és un aire condicionat gegant per a totes les barcelonines i els barcelonins, perquè són només les 10 del matí i les temperatures ja s'enfiden per sobre dels 32 graus i tenim previst arribar fins a més enllà dels 37, en una altra jornada ben calorosa, i això que només som a les beceroles de l'estiu. No vull ni pensar què passarà quan arribi la canícula. El que sí és cert és que nosaltres, aquí a l'estudi, devem estar una mica millor que la trentena llarga d'editors independents que ara mateix omplen la Rambla de Barcelona, amb motiu d'una nova edició de la Vila del Llibre. El seu director, Enric Bono, ens explicava fa uns dies que hi havia hagut alguns editors i alguns ponents que havien renunciat a participar-hi per una certa por a les amenaces proferides per l'assassí conegut com el lletraferit. Però al final s'han omplert totes les places i els amants de la lectura i dels llibres trobaran una fira única i singular al mig de la Rambla que esperem que discorri en tota normalitat. Per si de cas, fons dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana ens han assegurat que s'ha reforçat el dispositiu de seguretat, així que ningú no dubti que, ara mateix, és una de les propostes culturals més segures que es poden fer a la ciutat i que durarà avui i demà. Nosaltres continuarem amb més música i més endavant continuarem informant sobre la vida del llibre. A partir de les 12 i fins a les 3 farem els nostres programes en directe des d'allà.
3: A totes les unitats, la sergent Siquier i jo mateix ja hem pres posició. Tot l'operatiu es coordinarà des del centre de comandament, que estarà situat al Palau de la Virreina, a tocar de l'escenari 2. Hem de tenir controlats tots els escenaris i les paradetes dels firaires. Sala de control, tu has de ser els nostres ulls. Per sort, a la Rambla hi ha moltes càmeres. La Guàrdia Urbana també es present en aquest dispositiu i ells controlen una part important d'aquestes càmeres. Tothom té la foto de la sospitosa. Penseu que és molt perillosa i que segurament va armada. O sigui, que tothom vagi amb la màxima cura i que ningú no actuï sol. Sempre en parelles. I sempre demanant ajuda quan la tingueu localitzada.
2: Saps que feia molt que no venia a passejar per la Rambla? Des de quan estudiava a Barcelona. Va haver-hi un temps que m'encantava aquesta ciutat. Però a poc a poc me'n vaig anar foragitant. I ara, si puc, no hi vinc.
3: A mi mai no m'han agradat les grans ciutats. Massa gent, massa anonimat. I jo sóc empordanès. Pel meu gust posaria una muralla a tota l'àrea metropolitana i no els deixaria pas sortir. No hi ha cosa que em foti més ràbia que la pixapinada. Estic molt content de no haver-hi de baixar mai. De fet, ja em molesta haver d'anar a Girona o a Figueres. I mira, a Figueres no em queda més remei per la feina. Però si algun dia obren una àrea bàsica policial a prop del poble, cap allà que me n'hi vaig sense problemes. Seria molt feliç. Un cop vaig estar a punt d'aconseguir un trasllat a Portbou, però tenia massa pocs punts i no me'l van concedir. Des de llavors sempre miro els concursos de trasllats, però no tinc sort.
2: O sigui, que això d'estar al Departament d'Investigació tampoc no és vocacional.
3: Aviam, no em malinterpretis. Sóc un professional i faig la meva feina el millor que sé. Però el nostre deure és ajudar el ciutadà en qualsevol circumstància. Si puc evitar que un veí apallissi la dona o el fill o que faci el tarambana borratxo, si puc evitar unes quantes estirades de bossa o uns quants furs, i si puc contribuir a que els fills de puta que trafiquen amb drogues en un poble i corrompen tot de joves vagin a la garjola, ja estaré content. Potser fins i tot més satisfet que atrapant algú com la lletra ferida. Els delictes de cada dia, els petits, les drogues, les violacions, les batusses, això és el que afecta la gent al dia a dia. I si aconsegueixo que el poble que em toqui n'hi hagi menys i la gent visqui més feliç, ja hauré fet bé la meva feina. Que ara ens toca perseguir assassins? Doncs perseguim assassins. Però l'objectiu és el mateix. Estar al servei de la gent i fer que el món sigui un lloc més segur. I si tots ho féssim a la vegada tot arreu i ben coordinats, tot això tindria molt sentit. Ja ho veus, no m'importaria gens fer la feina a prop de casa i que la gent pensés que ho fem bé.
2: Però som Mossos d'Esquadra. La gent per sistema pensa que no ho fem pas bé.
3: Això no és cert. En general, la gent als pobles té molt bona opinió de nosaltres. Els joves s'emprenyen, és clar, perquè els fotem la festa en l'aire i no els deixem fumar porros als carrers. I alguna gent està en contra de nosaltres quan fotem ocupes fora. Alguns casos fem bé, i d'altres complim la llei i no fem justícia. Però, en general, ens respecten molt. Una altra cosa són les manis, on els companys de la brigada mòbil i els antiavalots de vegades tenen la mà lleugera. Però som un cos bastant eficient en moltes coses. Entre elles, en delictes contra les persones i els homicidis.
2: I avui ho hem de demostrar més que mai. Hem de detenir aquesta filla de puta, passi el que passi. Jo crec que ella ho té planificat per actuar aquest vespre.
3: En què et bases?
2: Si mirem com s'ha comportat en les dues viles del llibre anteriors en què ha actuat, sempre ha aprofitat la part de vespre per fer les seves accions. I sempre la nit del segon dia. Si pensem que ara no vol actuar contra els autors, segons ha manifestat ella mateixa, sinó que té la intenció de diversificar i primer matar algun editor, hem de pensar molt bé quin és el moment en què suposadament estan més desprotegits.
3: I suposo que ja tens una teoria al respecte.
2: Sí. Mira, el tren de la Carmen arriba a Sants i ha de venir fins aquí. Però en aquest moment la fira ja està muntada i nosaltres ja estem patrullant. A plena llum del dia i mentre hi ha vendes, és difícil fer sortir els editors de la seva parada. I si bé és cert que alguns aprofiten per anar a dinar, molts altres es queden a la parada i mengen qualsevol cosa d'una revolada. Els que sí que van a dinar ho solen fer en grups. Per tant, l'hora del migdia queda descartada. Lògicament, pot venir a identificar algun dels editors i després de la fira seguir-lo fins a casa i matar-lo. Però això queda lluny de l'escenari d'activitats. Llavors queda un moment en què els editors estan més o menys sols i cadascú va per feina, que és el moment just en què desmunten la parada i porten els llibres a un magatzem que és proper, però que implica un cert trajecte. Llavors, aquí sí que tens una oportunitat. Sobretot si el que fas és esperar a l'últim editor. Perquè n'hi ha molts que van molt ràpid, o bé per poder marxar com més aviat millor cap a casa, o bé el sopar d'editorials que es fa alguna vegada, segons ens va explicar el director de Les Viles. Per tant, si jo hagués d'actuar, ho faria en aquest moment. I em carregaria el darrer editor en desmuntar la parada. Així, l'endemà, ja se'l trobarien. O molt abans, no fotem, que això és la Rambla. I ja tindries la psicosi creada i la màxima publicitat i repercussió per a la teva acció.
3: Segurament tens tota la raó. Si és així, ens esperen moltes hores d'espera i de guàrdia i no hi haurà manera de tornar d'hora a casa. I amb aquesta puta humitat em suen fins i tot els calçotets.
1: Ha estat fàcil fixar l'objectiu. M'he acostat a la fira despreocupadament i he anat fins a la parada d'un dels editors que havien rebutjat els meus originals. M'he presentat, li he explicat el cas i ell, molt amablement, m'ha posat totes les excuses habituals. Que si són una editorial petita, que fan pocs llibres a l'any i que els han de pensar molt. Que si tenen ja uns quants autors amb els quals treballen habitualment i trobar un forat al mig és complicat. I que si patatim i patatam. I jo m'he fet molt la simpàtica i li he dit que ho entenia perfectament, que no passava res, que era ben normal i que si en alguna ocasió tenia un forat i volia que en parléssim, doncs perfecte. I així he sabut que la fira dura fins a les 8 i que després comencen a recollir, que porten els llibres al vestíbul de l'Art Santa Mònica, que és a uns 200 metres de la fira. Però és que es fan ben feixucs quan vas tan carregat per molt que portis carretó. I que ell, precisament ell, sempre és dels que plega més tard. Es veu que a cada vila el renyen per això, perquè ell apura fins al final perquè li costa endreçar-ho tot amb el seu ordre i perquè té una estratègia que és la gent que passa darrera hora i que veu que, com que queda molt poca oferta, li acaba comprant algun llibre. És una estratègia que li funciona de tant en tant, per a desesperació de l'organització i que, si vull passar més tard, fins a les 8 tindrà la parada muntada. Això m'ha donat

0: comprat un ganivet tàctic de la marca Nieto, que són molt fiables i que pesen poc. I ja ben armada he anat un altre cop a la vila del llibre. I ara ja em teniu aquí, disposada a escoltar una xerrada sobre Jaime Gil de Viedma, per fer temps fins a l'hora d'anar a pelar a qui hauria pogut ser el meu editor. Ja ho veus, hi ha rebutjos que et poden costar la vida.
1: Hem tingut sort que a la masia hi havia lloc i ens hem pogut entaular una estoneta. Necessitava un lavabo i beure, beure molt.
2: Sí, fot una calor horrorosa. I he de dir-te que per ser a Barcelona tampoc hem menjat tan malament. Les mandonguilles eren realment bones.
1: Sí, després et queixaràs que no et cuido. De totes maneres, com el teu poble, no es menja enlloc.
2: Només si ets del poble o vas amb gent del poble. Que els de Barcelona i els gavatxos no els hi donem lo bo. Ens ho quedem per nosaltres.
1: Com toca ser, collons. Si no ens defensem entre nosaltres mateixos, ja em diràs. Un amic de Mallorca em va explicar que fins no fa gaire hi havia un restaurant que tenia dos preus a la carta. El dels locals i el dels forans. I, francament, ho vaig trobar genial.
2: Ui, si ara ho fas aquí, et crucifiquen. Anem a fer una volta per les parades, va. Aviam quin ambient s'hi respira.
1: Però em sembla que està tot molt tranquil.
3: A totes les unitats, aquí Bravo 14. La sospitosa es dirigeix cap a la fira. Atenció, ara tenim la certesa que va armada. L'hem seguida fins a la ganiveteria Roca, a la plaça del Pi, i ha comprat un ganivet tàctic, que pensem que és l'arma amb què intentarà cometre el següent assassinat. Continuem seguiment, però repetim, el paquet va cap a la fira i va armada.
2: Collons, tranquil·litat. No vols brou? Doncs dues tasses.
0: No sé com s'ho han fet, però el cas és que aquests molts fills de putes de Mossos han descobert que sóc la lletra ferida. Deu ser que són molt millors del que em pensava i que els tanoques només són uns quants que es baten d'anar a les manifestacions, d'anar a estomacar la gent. Crec que no hauria d'haver subestimat la parelleta enamorada, que encara no sé com han arribat fins a mi i que ara saben que sóc aquí i que he comprat el ganivet. El més senzill seria avortar tot el meu operatiu i fer-me fonedissa i esperar un altre festival per continuar amb el meu pla. Potser el de Malgrat, o el de Calafell, o el de Sitges. He tingut molta sort d'haver pogut veure al mirall aquell home que semblava tan interessat amb les navalles suïsses del mostrador i que, curiosament, ja havia vist el tren. Així és com m'acabo d'adonar que m'estan seguint. I si m'estan seguint, és que saben qui sóc. I, per tant, tinc un problema gran. I el problema principal és que no puc parar. És que he de començar a matar editors. I, per tant, canviaré el meu pla. Ja no seré selectiva. Segurament és l'última oportunitat que tinc per poder portar-me per endavant alguns d'aquests fills de puta que es carreguen els somnis de la gent. I en el fons els faré un favor, perquè la gent farà una ullada al seu catàleg. Sí que només en quedarà la tàctica islamista. Començar a córrer i apunyalar tots els que pugui fins que em parin. Aniré ben tranquil·la fins a la Rambla. M'aproparé a la primera parada i des d'allà cap avall.
3: El paquet va cap a la Rambla. Sembla molt tranquil·la. Tot en ordre. Recordeu que va armada. Ara està arribant a la primera de les paradetes. Suposo que tothom la veu.
1: Nosaltres la tenim a 10 metres. Fem el seguiment nosaltres. Tots els altres operatius atents. Les càmeres també. Tothom atent. Pensem que no actuarà fins a la nit, quan comencin a recollir els materials. Però mai no se sap. Així que, ulls vius.
2: El paquet s'ajup. Sembla que per cordar-se la bamba. Atenció a totes les unitats. S'ha esmunyit sota els faldons de la taula i està entrant a l'interior d'una de les parades.

0: tothom llest per actuar.
1: Tothom a terra. Tothom a terra. Policia, autodisparo. Deixi l'arma o disparo.
2: No t'atreviràs, perquè saps que mentre mori l'acabaré degollant. I això no ho pots dur sobre la consciència. Us acabo de ben fotre i m'he carregat 3 editors d'una tacada. Tots s'ho mereixien, però ella no. Ella és una idealista que ha triat la professió equivocada i ja està.
3: Totes les unitats, quietes! Algun àguila té l'objectiu a tir?
4: Àguila 1 en posició. Tret net a 250 metres. Espero ordre.
1: Espereu tots. Carme, si creus que aquesta noia no ha fet res, deixa-la anar i entrega't. No tens escapatòria i ho saps. I només afegiràs una mort més. Possiblement inútil, i la teva també. Si la deixes anar i t'entregues, podràs explicar la teva història a tothom que la vulgui sentir. I podrem entendre per què has fet tot això. Vols morir? Que tothom pensi que eres una boja que matava sense motiu?
2: Jo no sóc cap boja, saps? Jo sóc un geni i ningú ho ha entès. Tu saps què suposen escrivint un dia i un altre i acabar les teves novel·les i que ningú les llegeixi, que només et facin arribar cartes amb excuses barates dient que el teu llibre no encaixa al catàleg o a la col·lecció. No. Tu no ho pots saber pas. I al mateix temps, no es deixen de publicar llibres infames, textos fets per presentadors de programes o per youtubers o tiktokers que han escrit autors morts de fam, disposats a renunciar a tot per uns quants calerons. No, jo no estic boja. Jo només vull fer justícia. Jo només vull que els escriptors boníssims, ben poc llegits, tinguin el seu espai. I per això els vaig matar i vaig aconseguir que els seus llibres tornessin a circular. I ara he matat uns quants editors, sense criteri, que van refusar les meves novel·les. La llàstima és no haver pogut entrar als grans despatxos de les grans editorials i carregar-me'ls a tots. Heu fet la vostra feina i massa ràpid. No m'heu donat temps a acabar d'endreçar-ho tot. Si era un risc, he comès errors. M'ha pogut la vanitat. Però ara, si no vols que aquesta mossa la palmi, m'has de deixar marxar.
1: Saps que no puc fer-ho. I creu-me que puc entendre les teves raons. Estem en un món ple de mediocritat i de capelletes i enveges i interessos, però ja has matat 6 persones. No et puc deixar anar, ja ho saps.
2: Doncs m'hauràs de matar.
1: Està bé, tu ho has volgut.
0: Hòstia! A totes les unitats, alto el foc, sospitós abatut. Repeteixo, sospitós abatut. Que entrin els equips mèdics, cagant llets. Tenim 4 possibles cadàvers. Antònia... Estàs bé?
1: Sí, ja s'ha acabat. Ho he intentat fins al final, però ja no podia fer res més. Estava començant a degollar la noia.
0: No pateixis. Has fet el que calia i ho has fet molt bé. Li has donat la seva oportunitat i no ha volgut aprofitar-la. I tu has fet només el que podies. La noia està bé. Té un tall superficial.
1: I els altres editors?
0: Els serveis mèdics acaben d'entrar a valorar-ho. 2 em sembla que són morts i un altre potser se salvarà.
1: Collons, l'hem ben cagada. En algun moment s'ha adonat que la seguíem i ha canviat els plans. I ara tenim tot aquest escampall. Ha estat un desastre d'operació, ho miris com ho miris.
5: Jo no ho veig així com ho veus tu. Heu aconseguit parar una de les assassines en sèrie més sanguinàries dels últims temps a casa nostra, partint d'unes dificultats extremes. Jo crec que podeu estar orgullosos de la feina que heu fet tots dos.
1: Sabeu què és el que més em fot de tot plegat?
0: Què, Antònia?
1: que les seves formes eren horribles, però crec que tenia una bona part de raó en el seu discurs. M'hauria agradat llegir alguna cosa seva.
5: No pateixis. Ben aviat podràs.
1: Què vols dir?
5: Que la Carme va enviar ahir un darrer missatge als mitjans per si de casa avui l'enxampàvem o alguna cosa no sortia bé. I adjuntava la seva darrera novel·la amb el prec que es publiqués en digital i en obert per si algú la podia llegir. Demà podràs fer-ho.
1: Hòstia, i com es diu?
5: Mar Negra. He de dir que a mi també m'ha cridat la curiositat.
0: Ja se sap. Sempre llegim els autors que acaben de palmar-la.
1: Mira que de vegades n'arribes a ser d'animal.
6: Acabeu d'escoltar La caça, capítol 10 i últim de Mar Negra, de Sebastià Benassà. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Seriol i les veus de Magda Bosch, Cris Cantal, Abel Font, Josep Palma, Ildefons Clos i Enric Frigola. Veurà la llum en format llibre la novel·la inèdita de La lletra ferida, La mar negra,

0: Sabies que...
1: La majoria dels gats blancs amb ulls blaus són sords, tret que tinguin un ull d'un color diferent a l'altre. O bé, tan sols estadísticament ho són. El gen de la sordesa és un gen propi dels gats blancs. Es diu al·lel. No tots els gats blancs són sords, només els que presenten aquest gen. El gen W fa que el gat sigui blanc encara que els seus gens diguin que és un gat negre, marró o d'un altre color. Aquest gen també té la particularitat de ser més dominant que qualsevol altre que tingui a veure amb algun dels altres colors.

0: Remor de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Remor de pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Remor de pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla dels safaretjos i per fer-ho ens acompanyaran en Ricard Ramon, investigador local i interessat en la història del seu poble, la Riera de Gaià i de la Conca del Gaià. Dedica el seu temps lliure a la recerca local i comarcal, sobretot en història agrària i rural dels segles XIX i XX. En Pep Saragossa, investigador local, la Neus Esmel, poeta, en Jordi Sunyer, mestre i antropòleg, autor del llibre El riu de les dones, la Júlia Ramon, estudiosa de la història local de Santa Coloma de Queralt, en Salvador Palau Rafeques, conegut per tothom per Galo, estudiós de la història local i guia de Santa Coloma de Queralt, i l'Eva Vives, autora, directora i intèrpret de l'espectacle El safareig, de la companyia Teatralitzat.
2: Rentador. Paraula derivada del mot llatí requentare, passar un líquid per alguna cosa. Safreig, de l'àrab vulgar safric, bassal, estanyol. Un safareig és una bassa o dipòsit d'obra sense tapa on s'emmagatzema aigua que pot ser utilitzada per regar. També pot ser un dipòsit d'aigua destinat a fer-hi la bugada. Sovint està proveït d'un rentador o pla inclinat.
0: Remor de pedra.
2: Remor de pedra.
0: Remor de pedra.
2: Remor de pedra.
0: Un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Els safaretjos són molt més que una construcció. Són un espai social, un territori femení on passaven moltes coses. La seva història va unida a la vida dels pobles, de la comunitat, dels barris, de les persones, de les dones. Els convidats d'avui ens obren una porta fascinant per conèixer de primera mà com eren i què hi succeïa.
0: Remor de pedra.
1: En una època en què les rentadores són un electrodomèstic imprescindible, els safaretjos ja no són presents en la memòria de tothom. En Pep Saragossa n'és ben conscient.
3: Hi ha una sèrie d'elements que la gent doncs, deixa de saber el que perquè servien. No? Per exemple, una de les característiques a mi, que hi ha a les síquies són els rentadors públics. Doncs, no? La gent, que nosaltres, en aquesta època, quasi que tothom ja ha nascut i ha viscut en rentadores a casa seva, però, esclar, abans tenies d'anar al lloc on hi havia aigua, i aigua, vull dir que corregués una mica perquè doncs, la sabonera i la brutícia no es quedés allí. Doncs.
1: En Pep Saragossa recorda com la seva mare anava al safareig i també n'ha fet recerca. I ens desvetlla un detall curiós entre el Catllà i la Riera de Gaià.
3: Després, una altra de les coses que també és, diguéssim, l'higiene. La gent, doncs, clar, tenia de rentar la roba, i llavors la roba anava aquí, del costat, doncs, diguéssim, dels canals i del riu. Hi ha llocs que, doncs, es rentava el riu. Jo recordo, la meva mare era de la Ribera de l'Ebre, i me'n recordo, doncs, que anaven al riu, tenien unes lloses al costat del riu i rentaven allí. Per aquí, doncs, tant aquí a la Riera, aquí les cases que tocaven a la Síquia, tots tenien el safareig, i al Catllà, doncs, també hi havia el safareig, un safareig municipal baix del riu, i llavors hi havia safarejos allí on hi havia. Jo, per exemple, al Catllà he fet una petita recerca i n'he trobat 44 de safarejos, no? Vull dir que tothom que podia, diguéssim, a les masies hi havia safarejos. Vull dir, hi havia una cisterna i llavors al costat hi ha un safareig, per poder rentar la roba. I els altres, doncs, el moment que passava el rec, doncs, bueno, fent una desviació i cap al molí, que hi ha una característica entre, diguéssim, el Catllà i la Riera, és que al Catllà no hi va haver mai cap inconvenient, o tant per fer una bassa per emmagatzemar aigua per poder regar després, o fer un safareig, i a la Riera estava prohibit. A la Riera no es podien fer basses, si t'hi fixes, si vas, no en veuràs cap de bassa.
4: I això per què?
3: Perquè hi havia poca aigua, i llavors no hi podien fer que tu... I tenien. I llavors els únics safarejos que hi ha són els que pots fer un safareig a la Síquia, quan te passes barrer de casa teva, es fas allí. Però, per exemple, no hi ha ningú que hagi fet una derivació cap a l'altre costat de carrer per fer un safareig a l'altre costat de carrer. En canvi, el Catllà això hi és. No? El Catllà passa un rec per dintre el poble i llavors pels carrers anaven, doncs, el rec se desviava i hi havia 5 o 6 cases que anaven, que tenien safareig dintre. Vull dir que era diferent, diguéssim, per la propietat del Catllà.
1: Un testimoni viu és la poeta Neus Esmel.
5: Preníem un gos amb la roba, una galleta amb el sabó i el que havíem de fer servir, i posàvem un sac damunt de les pedres del riu i de ginolls rentàvem allí, i havíem de vigilar que l'aigua no es prengués la roba, perquè també baixava furient, amb molta corrent, i si s'escapava alguna peça de roba amb una canya, havíem de córrer a veure si la podíem pescar.
1: Un altre testimoni és el de la Júlia Ramon, que ens ho explica als peus dels rentadors de Santa Coloma de Caral, acompanyada d'en Galo.
6: Que ja en dèiem l'hort dels regarons, i he fet molta vida quan ell tenia 8, 10, 11 anys, i esclar, i tenia una parenta que venia a rentar aquí, jo l'ajudava també. I llavors és el que diu ell, aquí dalt, aquests dos safarejos d'aquí dalt eren per rentar la roba, i aquí baix era per esbandir la roba, l'aigua era més transparent. L'aigua passava per aquestes conduccions, aquí hi havia una tapa, el que t'ha explicat el Salvador primer, tot això d'aquí. O sigui que tot això per mi és molt, molt, molt entranyable. Ens enfilàvem a darrere la peana, com se'n diu d'això, Salvador?
7: Les fonts.
6: Sí, ens enfilàvem aquí dalt, jugàvem molt. Per això et dic que aquí, pedra per pedra, me la tinc molt coneguda, també. I llavors tiràvem aquí baix, que ara deurem anar a Salvador, per aquí, sí. I llavors seguíem aquí els horts, doncs seguíem, amb una amiga meva, anàvem a buscar mores per aquí baix, i llavors les posàvem en un fanàs i les veníem a rentar aquí i ens menjàvem les mores. Vull dir que, com a meva infància, ha sigut molt, molt maca aquí baix, molt, molt.
8: I venia tota la població pràcticament aquí a rentar la...
6: No, perquè a veure, per exemple, la meva, quan no hi havia aigua corrent, jo parlo, tinc 75 anys, quan era petita, que per saber estar molt malalta i embrutava molt. La meva mare, en comptes de venir aquí, els públics, entre cometes, venia amb aquests que ha dit el Salvador aquí davant, que eren particulars, eren privats, i potser l'aigua estava una mica més cuidada, o vés a saber, aquí. I després li comentava amb ella que aquí hi havia també un safareig per rentar l'aigua dels morts. Aquí al costat, que deu haver desaparegut. Sí, és clar, nosaltres veníem per aquí i dèiem, mira, l'aigua dels safarejos dels morts, saps, aquí. I tot això d'aquí, ja t'ho dic, ho coneixíem tot molt bé. Molt. I aquí, és clar, hi havia bestioles. Mira, no fa gaire, i vaig veure una serpeta, i vaig pensar, mira, ja està, l'aigua està bé, vaig pensar jo, perquè hi havia una serpeta. I pues, més avall, amb el Gaià, també ens anàvem a banyar, no, Salvador? Al bord de la Ferrer, els homes, les dones no hi podíem anar. I llavors, bueno, anàvem a, més avall, anàvem a Pontils, a Severit, i allà ens banyàvem, i a Santa Perpètua. Santa Perpètua i ara no va més. I tinc fotos que només veus aigua i el cap de la Júlia allà que treu el cap. Vull dir que el Gaià per a mi també és molt, molt important, sí senyor.
8: La roba, una curiositat, s'estenia també aquí? Perquè no m'imagino haver de portar la roba mullada amb el que pesava.
6: No, no, se l'enduien cap a casa, sí. Home, i potser que hi havia alguna una peça, però si aquí hi havia 12 dones rentant era impossible d'estendre tota la roba. No, no, se l'enduien al sacrifici. El meu pare, m'explicava la mama, que per venir a rentar la roba la portava ella amb el carretó, perquè el meu pare era fuster, torner, i tenia carretó, i li baixava amb el cos i li baixava l'aigua, perquè nosaltres vivíem al capdamunt del poble, allà on ho aparcat, i esclar, hi havia molta distància, i el pes, no, no, d'estendre aquí no es tenien, ho prenien cap a casa.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
9: Els conflictes sempre ronden l'aigua. De gran magnitud fou el que va sorgir entre l'Ajuntament del Catllà i la comunitat de regants de la Riera de Gaià. Pagesos i rentadores en crisi.
10: Hi va haver un gran conflicte, un conflicte que va originar i va provocar que intervingués el governador civil, el jutge d'instrucció de Tarragona. Hi va haver un conflicte entre l'Ajuntament del Catllà i la comunitat de regants de la Riera. Per què? Perquè hi va haver unes obres. I en aquell moment doncs, hem entès doncs, que hi va haver unes certes obres en aquest rentador, i quan rentaven, les dones del Catllà, eren les dones que anaven a rentar, i que els pagesos de la Riera es queixaven de que quan les dones aquí al Catllà rentaven i doncs, posaven una paradora per aixecar l'aigua, doncs que hi havia problemes perquè l'aigua no circulava o no circulava amb la pressió adequada per arribar als molins. I d'aquí que hi va haver aquesta crisi, diguem-ne, política entre la Riera i el Catllà, del Josep Maria Gavaldà, que és el pare d'un altre Gavaldà que coneixeu, que era l'alcalde en aquell moment i que va intervenir, que figura doncs, en tota la documentació, i que defensava els usuaris del Catllà contra els pagesos de la Riera. De fet, és un conflicte que jo l'hem investigat i amb el Pep hem buscat la documentació a l'Ajuntament, i al final no he arribat a aclarir com va acabar. No sé si tu tens clar com va acabar.
11: Bueno, van acabar que van entendre que l'aparadora no, el que feia era aixecar l'aigua, però la quantitat d'aigua passava igual d'un costat a l'altre. El que passa que es va solucionar també perquè, doncs, cap al dalt, al cap de l'Encallà, va fer obrir la comporta, va tirar tota l'aigua cap al riu, i esclar, va deixar de baixar, ni una gota d'aigua baixava. I llavors va ser quan es van, diguéssim, van arreglar les coses, no?
10: Vale.
11: Perquè d'aquesta manera van dir, bueno, això s'ha d'arreglar. I, bueno, tu vas arribar a entendre perquè havien destituït l'alcalde de la Riera, que en aquell moment era el president dels regants. Vull dir que era una cosa que va dir que no en tenies.
10: Doncs. Sí, de fet hi va haver tota una politització. Sí, sí. No, la dimissió de l'alcalde de la Riera va ser l'any després, però bueno, en aquest context. I bueno, perquè tot això ho expliquem, perquè cada gota comptava.
9: Fruit de la beca de recerca que va impulsar el Centre d'Art i Natura de Farrera del Pallars Sobirà, el Parc Natural de l'Alt Pirineu, que l'any 2011 va rebre l'antropòleg Jordi Sunyer, va néixer el seu llibre El riu de les dones. El perquè del títol i de tot plegat ho sabrem tot seguit de la seva veu.
12: I jo estava un dia a Sèrbia, a la vall d'Unarre, molt a prop d'Esterri d'Àneu, un poble molt bonic, on a l'estiu retorna molta gent, gent descendents, etc. I estàvem en una plaça, jo no coneixia ningú, anava buscant informants, ja us podeu imaginar, un antropòleg arribant a un poble que no coneix ningú, sembla que vagis a vendre mòbils o plaques solars avui en dia, no? Doncs clar, jo sé callar i em poso a xerrar i comença doncs, a crear-se un bon ambient, no? Jo per fi puc destapar i dir qui sóc, què faig, i es crea un bon ambient i riures, etc. Alço la vista i al carrer, un carrer plaça, que on s'acaba el poble i comença un camí mig asfaltat que acaba sent pedregós i va parar un riuet, el carrer es deia el riu de les dones. I vaig pensar, Jordi, ja tens títol pel teu llibre. Neix d'una sensibilitat que no sabia d'on venia, i jo sempre he anat amb els que perden, sempre, ja de petit, fins i tot amb l'esport, no? I jo veia que les dones mai sortien als llibres. Quan preguntava per les coses d'abans me parlaven de l'alcalde o del poder, o etc. A mi m'interessava la vida quotidiana. La vida important per mi és aquella que passa amb que té a veure amb la salut, amb la criança, amb les famílies, amb aquesta lluita per sobreviure. Darrere la lluita per sobreviure hi ha les dones, encara ara. I són, encara ara, les més silenciades.
0: Ramó de Pedra.
9: I és que els safaretjos eren els espais comunitaris on es trobaven les dones. Un espai molt femení on hi passaven moltes més coses de les que ens pensem. Ens ho expliquen en Jordi Sunyer i l'actriu Eva Vives, que està al capdavant de l'espectacle teatral El Safareig, que recupera la memòria històrica de les dones en aquestes construccions.
12: En un món potser petit, tancat, endogàmic, fins i tot familiar, et casaves amb un familiar proper, doncs potser aquest ambient que trobaves després rentant roba amb altres dones, on podies fer bromes de qualsevol cosa, de canalla, de sexe, doncs vaja, era un espai que sí. Els homes podien anar al cafè de Tírria, al cafè de Llavorsí o de Sort, què sé jo, però les dones es trobaven en aquests espais.
13: Anem, no?, a una infraestructura que no es conserva tot arreu, que són els rentadors, els safarejos, que havien sigut públics. Doncs és molt, estem molt contents, perquè realment ha sigut una cosa de boca a boca, de fer safareig d'un poble a l'altre, mai millor dit, i també de molta reivindicació d'un espai molt femení. Parlaves de les infermeres, també vam tenir de vaga les llevadores, i és un espai on les dones es passaven molta informació, no?, amb aquests col·lectius que ara també molt feminitzats. I va sortir una part històrica, que a mi sempre m'ha interessat, una part de creació i una part molt de parlar de les dones anònimes, no? Hi ha hagut uns anys en què s'ha recuperat una memòria de persones o de dones amb noms i cognoms, com poden ser amb carrera, amb premis, però aquestes dones anònimes, aquestes àvies, no?, més les mares biològiques, que a vegades s'han quedat una mica en silenci, també per aquesta part de record a nivell d'infraestructures i públic, que s'ha oblidat, la part pública de les dones es va perdre. I aquesta memòria cap a elles, cap al que elles vivien, cap a elles que elles somiaven, el que elles feien, també en una època en què les dones, doncs, tenien una posició pública molt millor que van tenir després, també per circumstàncies històriques d'aquest país, i que s'han silenciat, i que, bueno, que eren dones, no?, dones de la República, dones de primers de segle, que tenien, el paral·lel de Barcelona amb les cançons que dèiem, que es van recuperar després, però que són de primers de segle, que eren dones molt potents, i aquesta memòria que a vegades ens pensem que les dones anem après a llegir fa dos dies. Una època on, a nivell de país, doncs, les coses anaven més o menys bé, i també hi havia aquesta alegria pels carrers, i les dones, doncs, cantaven i es trobaven els safarejos amb els homes també en certes hores on no es rentava, i això també està bé explicar-ho.
14: Es feien altres coses.
13: Exacte, el safareig s'hi feia moltes coses.
15: Sí. El rector, aquest sí que sap passar-s'ho bé, eh? Vindre i fora la vicaria, si jo t'ho sé. De missa cada diumenge, en altres,
13: sí,
15: eh? A veure, ara.
13: Cada diumenge, eh?
0: Ramó de Pedra. Un podcast d'aigua i patrimoni.
9: L'Eva Vives ens introdueix en la construcció dels safaretjos, quina evolució han tingut i les conseqüències d'aquesta.
13: Hi ha molts llocs que anaven al riu i que els hi dura molt més temps. Hi ha llocs, inclús, sabem, cap a alguna zona que es podia anar més o menys a platja. Queda així una mica a l'aire, això, eh? Algun historiador o historiadora ens hauria de posar a lloc, perquè hi ha versions contradictòries. I després n'hi ha molts, aquests primers de segle que dèiem, que es construeixen a partir de 1910, per dir-te una data aproximada, 1900 i poc. I després hi torna a haver un bastant boom cap als anys 40, 50, de 60, que hi ha una segona construcció de safrejos, que és també quan hi ha molts pobles comença a arribar l'aigua corrent a les cases. Es deixen d'utilitzar i també es deixa de fer una cosa, quan dèiem, de cultura popular i de socialització de les dones. Es privatitzen les dones cap a dins de casa. Hi ha un canvi generacional molt important amb aquestes dones, no?, que col·lectivament anaven a fer una cosa i que es trobaven i s'ajudaven i parlaven i es passaven coneixements, a quan es tanquen les dones a casa i el fet d'arribar a l'aigua corrent és una comoditat, però també té unes conseqüències.
9: Com eren els rentadors? Com es tenien i com portaven la roba? Tenien els safaretjos la mateixa estructura a tots els pobles?
13: Sí, majoritàriament sí. El que no tot arreu es conserva tota l'estructura. Hi ha llocs que només es conserva la font o els abeuradors. Potser és el que s'ha conservat més perquè per espai era més petit. Però sí, hi ha la font, principalment, on es posava aigua. L'aigua que residualment, diguéssim, es perdia. O sigui, es feia el reciclatge de l'aigua, que tant es torna a parlar ara. Anava cap a l'abeurador, on bevien els animals, i després aquesta aigua seguia cap al safareig. I el safareig estava dividit en general en dos. Un espai on es posaven amb sabó, diguéssim, normalment anaven amb els gibrells, amb els cabassos, i es posaven en remull, llavors aquí s'ensabonava i s'esvendia una banda i amb el sabó anava a l'altra, és a dir, hi ha un filtratge d'aigua perquè quan tu es vendeixis, diguéssim, no t'arribi el sabó que has posat abans. I després hi ha l'estructura aquesta dels malalts o els morts, lògicament no sabien de moltes vegades els motius, i podia ser amb vírics o podien ser malalties de transmissió, i per tant es rentaven a banda. Hi ha llocs que el mateix safareig té un safareig a banda, i hi ha algunes poblacions que, doncs, si en tenien un de més antic, en construeixen un segon i aquell més antic queda com el dels malalts o els morts. I després el que no es conserva són els espais on es tenien roba, que normalment eren espais verds, on hi havia plantes més seques o més verdes, i deixaven el sol que es anessin assecant fins a tornar a casa, perquè també penseu, no?, que si anaves amb uns llençols grans, el pes del mullat és bastant durillo, llavors doncs sí que ho deixaven que es anés assecant una miqueta, o esperaven que tornessin els homes del tros per aprofitar la pujada amb el carro, amb les mules, amb el que fos. Tot i que, ja et dic, com que ens hem trobat moltes senyores que ho recorden, t'expliquen encara que es posaven els davantals llargs, ben lligats al cap, amb els cossis a sobre.
9: En Jordi Sunyer ens explica com rentaven i ens convida a descobrir i imaginar-nos com funcionaven.
12: Duien una fusta ja preparada per trencar i el posaven als genolls i portaven també una peça de fusta pels genolls i allà rentar amb la... i després estendre la roba. Vaja, que ningú s'imagini uns estenedors normals, sinó que, doncs, amb un matoll, allà penjar els llençols, per exemple, no? Per tant, feina dura, sí, sí. I a l'estiu, doncs, bé, també, perquè no sempre baixa, doncs, l'aigua que és necessària, etc. Però molts d'aquests pobles, gràcies al treball col·lectiu, van construir aquests abeuradors, aquests rentadors, que encara es conserven en molts llocs, on l'aigua, clar, ostres, nosaltres que venim de secar, l'aigua cau de la muntanya i contínuament es renova aquella aigua, és una preciositat. I per art de màgia, perquè ningú encara ha decidit què fer-ne de tots aquests espais, encara estan allà, no? I si fem turisme per allà, doncs la lectura del meu llibre el que convida és a fer aquesta altra mirada, no?, una mirada humana cap a uns paisatges que sovint ens hem pensat que eren de cartró o pedra.
9: Amb la veu i la recomanació d'en Jordi Sunyer, acomiadem un capítol que ens ha mostrat la part més humana, social i femenina d'unes construccions que, afortunadament, encara podem veure i viure, els safaretjos. D'essència femenina han estat testimonis de la història i de moltes històries. Si les pedres parlessin, estem segur que aquestes ens sorprendrien de valent. I els que han estat novament presents al capítol són els ocells. Heu endevinat els seus noms?
0: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
14: Colom roquer. Colomba lídia.
0: Au habitual en camp obert durant tot l'any.
14: Corriol camanegre. Caradrius alexandrinus.
0: Un dels ocells més especials perquè es troba en perill, ja que nidifica a la sorra de les platges. El podem trobar d'abril a setembre.
2: Puput. Upupa Epops.
0: La Puput viu tot l'any als camps oberts i zones de conreu al llarg de tot el curs fluvial. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la xarxa audiovisual local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.
16: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
17: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
18: Com utilitzar la piscina per fer exercici saludable?
19: La piscina és un entorn excel·lent per fer exercici saludable, ja que l'aigua ofereix resistència natural i redueix l'impacte en les articulacions. Nedant o realitzant exercicis aquàtics es pot millorar la força muscular, la flexibilitat i la capacitat cardiovascular de manera segura i efectiva. Activitats com l'aquagym o caminar dins l'aigua són especialment beneficioses per a persones amb lesions o problemes articulars. A més, l'aigua tèbia pot ajudar a relaxar els músculs i alleujar el dolor. Incorporar a la piscina la teva rutina d'exercici és una manera divertida i refrescant de mantenir-se en forma i cuidar la salut.
17: Salut Activa.
20: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
21: El medi aquàtic és ideal per persones que tinguin problemes articulars o que siguin grans. Val? Aquest medi aquàtic ens ajuda a disminuir la pressió que hi ha sobre les articulacions perquè no hi ha gravetat i ens ajuda que puguem moure'ns millor sense dolor. És molt important que quan vulguem anar a la piscina no pensem només en nedar, sinó que també pensem que també hi ha unes activitats que són més dinàmiques i més divertides, com l'aquagym, caminar dins de l'aigua i fer exercicis específics que dediqui al monitor, o fins i tot fer bicicleta estàtica dins de l'aigua, que se li diu aquabike. I molt important, abans d'introduir-se dins de l'aigua, hem de trencar la temperatura que tenim externa amb la que tenim interna, és molt diferent. Llavors, hem d'habituar el cos a aquesta temperatura. Primer ens hauríem de refrescar amb una dutxa i després ja podríem començar a introduir-nos dins de la piscina per evitar aquest xoc tèrmic que podria provocar-nos un malestar general. Anar a piscina és un exercici molt complet tant per gent adulta, gent gran, com per infants, i és important que ens puguem mobilitzar allà dins i passar-nos-ho bé.
17: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior els relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. L'Ajuntament de Barcelona també se suma a la demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de policia. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 12 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat, mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. Continua la recerca del menor desaparegut dimecres a Roses, després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt, fins al 2,25%, per primera vegada en 3 anys, per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. La mesura, que repercutirà en un encariment de les hipoteques, busca contenir la inflació. Segons els tipus actualitzats avui, la inflació mitjana de l'Eurozona el 2026 serà del 3%. Dels esports, el Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se a només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89, abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Diumenge, els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final. I en cultura, Miquel Barceló exhibeix la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer a alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines i paisatges africans. Són les 7 i 3 minuts. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui divendres destacant que des d'ahir al vespre arrosseguem un accident a l'altura de Flix a la C12, on s'obre un pas alternatiu en direcció Lleida provocant un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, també tenim retencions habituals a hores d'ara, sobretot als voltants de Barcelona, tot i que en general amb menys intensitat que entre setmana. A hores d'ara tenim cua ja amb tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecta les dues rondes de Barcelona, la ronda de dalt i retencions en sentit sud fins a la Vall d'Hebron i a la ronda litoral fins a la Barceloneta. El Vallès també de moment en general força fluïdesa, però destaquem algun punt amb congestió. Tenim un quilòmetre de cues en sentit sud a la AP7 a l'altura d'entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, també a Cerdanyola en sentit nord. Per altra banda, en sentit nord, Mollet i Montornès del Vallès també pateixen retencions de poc menys d'un quilòmetre. La C58 circula amb lentitud habitual des de Sant Quirze cap al nus de la Trinitat i des del Llobregat també tenim una entrada amb força fluïdesa, però amb algunes retencions intermitents des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei per la A2 i la P23. Pel que fa a les vies costaneres, la C32 circula amb 2 quilòmetres de lentitud en sentit nord des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I ara la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, encetem el cap de setmana de moment amb moltíssima tranquil·litat. Sí que aquest matí tenim alguns núvols que s'aniran desfent ràpidament, això sí, sobretot al camp de Tarragona, arribant fins al sud de Lleida, però d'una forma molt localitzada, i són núvols que no deixaran ni una gota d'aigua. També al matí desperta fresquet. En canvi, de seguida aquesta temperatura s'anirà enfilant i aquesta tarda farà més calor que ahir, a molts indrets del país ja de 27 a 32 o 33 graus, i la tarda gairebé assolellada a tot arreu. El cap de setmana continuarà aquest temps de platja, de piscina, d'estiu. De fet, cada tarda més calor i, a més, amb força sol. Sí que diumenge a la tarda tindrem algunes tempestes al Pirineu, però a la resta del país continuarà el temps tranquil. N'estem pendents a la xarxa?
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Després dels darrers tirotejos i les últimes morts violentes per arma de foc, la Generalitat vol llançar un missatge de calma a la població, tot i que alhora reclama un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i en contra del narcotràfic instal·lat a Catalunya amb què es relacionen bona part dels incidents de les darreres setmanes. Ens ho explica tot plegat en Marc Dalmau.
4: A Catalunya l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per arma de foc. En el que portem d'any hi ha hagut 18 ferits i 6 morts, tots relacionats amb el narcotràfic afincat a Catalunya els darrers anys. El Departament d'Interior assegura que l'enduriment de penes seria una de les actuacions que cal fer davant de les màfies del narcotràfic que s'han instal·lat a Catalunya, en especial pel cultiu de marihuana. Així, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, vol frenar l'ús d'armes al país.
5: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
4: El govern català proposa apujar la pena de presó per tinença il·lícita d'armes dels 1 a 2 anys actuals de presó als 4 a 5 anys de reclusió. Actualment, la pena per traficar marihuana és d'1 a 3 anys de reclusió.
1: Des de l'Ajuntament de Barcelona, el seu tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, també aposta per endurir les penes per a aquests tipus de delictes, com ja va apuntar dimecres l'alcalde Jaume Collboni, i espera que Interior els convoqui ben aviat per parlar-ne.
6: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. I nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera, doncs, això es pot reconduir.
1: I una d'aquelles notícies que ens fa esgarrifar: els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que van atendre el març passat el nadó de 6 setmanes amb importants lesions, han assegurat al jutjat que investiga els seus pares que aquestes lesions que tenia l'infant eren les més greus que havien vist mai en la seva carrera professional, tot i que treballen al principal centre de referència a Catalunya en aquesta matèria. El magistrat de Barcelona, especialitzat en violència a menors, ha pres declaració a 4 sanitaris que van atendre el nadó quan va ser derivat des de l'Hospital de Sant Pau després d'un periple de diversos dies per uns quants centres sanitaris. Tots ells han ratificat que les lesions que tenia el nen, el cervell, la cara, les costelles, l'anus i els fèmurs, no podien ser accidentals, sinó traumatismes causats de forma violenta, tot i que no han pogut determinar-ne la causa exacta. Us ho hem destacat en titulars. La policia local de Pals, al Baix Empordà, ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses dimecres a la nit a l'Alt Empordà. De moment, els cossos d'emergència continuen buscant el jove. El noi, de 16 anys, va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. A partir d'avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació el reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. El text endureix el marc legal actual i preveu la creació de centres de deportació a països tercers fora de la Unió Europea i amplia el temps de detenció fins als 2 anys. Més de 250 organitzacions de la societat civil ja l'han denunciat públicament des de la signatura del preacord el passat 1 de juny per part del Parlament Europeu i del Consell amb l'oposició d'Espanya. Doncs precisament la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària per a persones immigrades com a mínim fins al 21 de juliol. s'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats encara per accedir al procés i en poden quedar fora, tot i complir els requisits. Ens ho explica la Maite Polo.
7: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
8: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països, com Sri Lanka o Nigèria, que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
7: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
1: I encara en aquest context, aquest divendres és l'últim dia del viatge del Papa Lleó XIV a Espanya. Avui es desplaça a Tenerife, on seguirà les trobades amb persones migrants i entitats que les atenen. En la visita d'ahir al port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, el pontífex va agrair la feina dels voluntaris que treballen en l'acollida d'immigrants i va apel·lar a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. En té més detalls l'Esther Minguell.
9: Lleó XIV ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. El primer punt que ha visitat és el port d'Arguineguín, que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i immigrants que han explicat la seva arribada a les illes, el pontífex ha apel·lat a la dignitat humana.
10: No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo, o de dinero, de silencio o de su libertad.
9: Lleó XIV farà parada avui a la Laguna i al port de Santa Cruz de Tenerife, on participarà en un acte amb entitats i organitzacions dedicades a la integració de persones migrants.
1: Unes 300 persones han fet aquest dijous una cantada de protesta als peus de la Sagrada Família després de l'expulsió dimecres d'uns 500 cantaires durant la visita del Papa Lleó XIV. El dispositiu de seguretat a l'interior de l'edifici va detectar que alguns cantaires portaven estelades impreses a les partitures i tenien la intenció de cantar als segadors al final de l'acte. Quan els cors estaven acabant d'interpretar el Virolai, la Policia Nacional va treure part dels cantaires a l'exterior de la zona restringida i ja no els van deixar participar ni a la benedicció de la Torre de Jesús ni tampoc a l'espectacle final a l'exterior de la Basílica, on havien de figurar darrere de l'Escolania de Montserrat. Junts, Esquerra i la CUP han criticat els fets i han demanat explicacions. També ho ha fet el president del Parlament, Josep Rull. Doncs quan encara cueja el discurs de Lleó XIV al Congrés, on va criticar, recordem-ho, l'avortament i l'eutanàsia, la Cambra Baixa ha admès a tràmit aquest dijous una iniciativa del Parlament per reformar justament la llei d'eutanàsia aprovada ara fa 5 anys. La proposta vol reduir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. És una crònica d'en Jordi Casino.
11: La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
12: Profundizar en el respeto de las decisiones individuales. Eutanasia significa etimológicamente buena muerte. Estemos a la altura que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital, no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
11: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
1: Pel que fa a la intenció de vot dels partits, el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància que queda a només 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques. Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. Sumar en guanya 7 i Podem millora en 3 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del CIS després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt, fins al 2,25%, per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. És la primera vegada que Frankfurt encareix el preu del diner des del setembre del 2023. La decisió arriba en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i en què la inflació a l'eurozona ha repuntat fins al 3,2% al maig, molt per sobre de l'objectiu del 2% que es marca el Banc Central Europeu. Segons els tipus actualitzats avui, la inflació mitjana de l'eurozona el 2026 serà del 3%, la del 2027 del 2,3% i ja serà el 2028 quan s'assoleixi l'objectiu del 2%. Encara en l'àmbit econòmic, la Seu d'Urgell ha donat el tret de sortida a la trobada empresarial al Pirineu, que arriba a la 37a edició amb xerrades i debats sobre el nou mapa econòmic mundial. Més de la meitat dels empresaris del territori preveuen augmentar els beneficis i la gran majoria assegura que augmentarà la facturació. Ens ho expliquen des de Pirineus Televisió.
13: La primera jornada ha començat amb el baròmetre, en el qual el 80% dels assistents ha indicat que preveu augmentar la facturació i un 53% també els beneficis.
14: Vol dir que és una maduresa d'uns empresaris amb una maduresa ja de les seves empreses, vale, i hem recorregut.
13: La primera conversa ha estat amb mirada andorrana amb el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, que ha defensat la diversificació econòmica i el suport entre territoris fronterers.
15: El Pirineu es beneficia enormement del pol econòmic que suposa Andorra, i Andorra es beneficia enormement també del que suposa, dels recursos que té el Pirineu, i després això ho hem de posar en ordre, ho hem d'articular.
13: Una de les intervencions destacades de la primera jornada ha estat la de l'exministre d'Exteriors i president del Centre d'Afers Internacionals de Barcelona, Josep Borrell, que ha reflexionat sobre l'escenari geopolític.
1: El Port de Barcelona exclou els creueristes com els principals culpables de la massificació turística a la capital catalana i xifra en només un 2,5% el pes diari d'aquest tipus de turisme a la ciutat. N'informa la Carina Bellvé Fernández.
16: Segons un estudi de la Universitat de Girona encarregat pel Port, el 97,5% de la massificació turística a Barcelona s'explica per la presència de turistes i d'excursionistes, i només el 2,5% del total de visitants diaris serien creueristes. És més, segons l'estudi, els creueristes suposen el 5% del total de visitants diaris només en 32 dies a l'any i mai arriben a superar

0: al qual els periodistes no han tingut accés directe, ja que la direcció de l'informe no ha sabut explicar la cuina que hi ha darrere de les dades.
1: Els estudiants universitaris que aquest any han fet la selectivitat ja estan de vacances. Tot plegat després, aquest dijous, de fer els últims exàmens de català, matemàtiques aplicades a les ciències socials, dibuix artístic, química o història de l'art. Ara, als alumnes ja només els queda esperar la publicació de les notes previstes pel 23 de juny. També tindran uns dies per demanar revisió d'exàmens, que serà del 25 al 29 de juny. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol. I a propòsit d'exàmens, Granollers ha estrenat una aula digitalitzada d'exàmens teòrics de carnets de conduir. Aquest espai ha de permetre augmentar el volum d'aquestes proves. Més informació amb Marc Mossegui, de BOTV.
2: El cost de l'adaptació ha anat a càrrec de la Federació d'Autoescoles, que veu amb bons ulls l'automatització d'aquest procés i que també comptarà amb el suport municipal de l'Ajuntament de Granollers a través d'un conveni. Des del Gremi d'Autoescoles expliquen que aquest és el primer pas per fer un canvi en el model d'exàmens.
3: La característica que ara té, que la coneixem tot, és pregunta i tres respostes. Això fa que molts alumnes memoritzin test d'examen i surten d'aquí havent aprovat, però no entenent el perquè de la normativa. La idea de DGT és posar vídeos de percepció de risc. És a dir, et posaran una situació que l'alumne haurà de resoldre.
2: Barcelona és la província d'Espanya que compta amb més seus per poder examinar-se del carnet de conduir, sent l'única província amb 7 centres habilitats. Ara, amb aquesta nova aula, Granollers podrà absorbir més aspirants i oferir un servei més àgil i eficient.
1: Falten només 9 minuts per arribar a 8:15. El Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89, abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Els blaugranes van haver de contrarrestar la capacitat anotadora de Patty Mills, autor de 36 punts, amb una gran actuació coral, liderada per Veseli, amb 19 punts i un 23 de valoració. Els de Xavi Pascual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final diumenge. Joel Parra vol aconseguir-ho el més aviat possible.
4: Contents per sumar el segon punt a l'eliminatòria. Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'eliminatòria, però sabem que el Tenerife serà una altra història. Tenim que recuperar-nos la millor forma possible i intentar finalitzar la sèrie allà quan més millor.
1: Avui la penya buscarà empatar la semifinal contra el València després d'haver cedit a la pròrroga en el primer enfrontament. A partir de les 8 es tornen a enfrontar al Roig Arena abans que l'eliminatòria viatgi cap a l'Olímpic. L'expresident de l'ACB, Eduard Portela, ha mort als 91 anys després de més de 6 dècades dedicades a l'impuls del bàsquet. El barceloní va ser fundador de la Lliga i la va presidir durant 23 anys. També va introduir els play-offs i va crear un nou format de la Copa amb una seu única. Portela ha estat una de les figures més influents en la modernització del bàsquet espanyol i europeu. I parlem encara d'un altre nom propi, el de Marta Canella, que no continuarà el curs vinent a l'Espart Girona. L'exterior gallega va arribar a Fontejau fa 3 anys i ha estat peça clau per al conjunt gironí amb 120 partits oficials disputats. Canella s'acomiada agraïda i orgullosa de l'etapa a l'Uni.
5: Vull agrair-vos totes les nits a Fontejau. Han estat totalment meravelloses. Han sigut màgiques cada vegada. Cada partit ha estat un autèntic privilegi jugar davant de vosaltres. Creo que el camino ha sido muy bueno, que hemos evolucionado juntos en estos 3 años y que hemos dejado al club en el lugar en el que le pertenece.
1: I la pilota ja roda al Mundial 2026. La competició es va inaugurar amb una cerimònia a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic i, a continuació, el duel inaugural entre el combinat anfitrió i Sud-àfrica, que va acabar amb triomf dels de Javier Aguirre per 2-0. Aquesta matinada també s'ha jugat el Corea 2, República Txeca 1. La selecció espanyola, que debutarà dilluns contra Cap Verd, última la preparació i en la darrera sessió ja ho ha

0: pogut fer amb Lamine Yamal, el blaugrana que fins ara s'havia exercitat al marge per una lesió als isquiotibials, ha completat el primer entrenament amb el grup. José Mourinho ja és oficialment el nou entrenador del Real Madrid. El club blanc ha anunciat la seva incorporació fins al 2029. Serà la segona etapa del portuguès a la banqueta del Santiago Bernabéu, on ja va entrenar del 2010 al 2013, un període en què va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa d'Espanya. L'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van derrotar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, a la tanda de penals i dissabte buscaran el segon títol de campions d'Europa contra el Prorreco italià. Contra els hongaresos va funcionar el plantejament defensiu del Barceloneta, com destaca el porter Unai Aguirre.
1: Crec que era l'única manera de guanyar el Ferencváros, la veritat. Al final... Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
0: Després de 22 anys, l'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga. Els igualadins jugaran a partir d'un quart de nou a la pista del Liceo, el primer partit de la final que es decidirà al millor de 5 enfrontaments. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar a semifinals el vigent campió, el Barça. Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. I ens ho explica en David Navarro.
2: Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
3: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, que són els lletraferits, hi ha de calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir... Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
2: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
5: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Radio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Radio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Radio Arenys.
6: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. L'Ajuntament de Barcelona també se suma a la demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de policia. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 12 de juny. Avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea, que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat, mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. Continua la recerca del menor desaparegut dimecres a Roses després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per primera vegada en 3 anys per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. La mesura, que repercutirà en un encariment de les hipoteques, busca contenir la inflació. Dels esports, el Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife, per 97-89, abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Diumenge, els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final. I en cultura, Miquel Barceló exhibeix la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer a alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines i els paisatges africans. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident actiu des d'ahir al vespre a l'altura de Flix, a la C-12, alenteix la circulació i provoca un pas alternatiu en direcció a Lleida. Per altra banda, tenim també retencions habituals als voltants de Barcelona, amb congestió al nus de la Trinitat. Al Vallès, força fluidesa, tot i que trobem un quilòmetre de congestió a Barberà en sentit sud i a Cerdanyola en sentit nord. I pel que fa al temps, encetem ja un cap de setmana tranquil i estiuenc. Hi ha alguns núvols que s'esvairan ràpidament al Camp de Tarragona. Això sí, al matí desperta fresc, però de seguida la temperatura s'enfila i aquesta tarda farà més calor que ahir. La temperatura oscil·larà entre els 27 i els 32 graus. Ens espera, en definitiva, una tarda assolellada a tot arreu i un cap de setmana de platja, piscina i estiu. Només s'esperen tempestes al Pirineu i durant la tarda de diumenge.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Gairebé passen 4 minuts de 8:15. Entrem en matèria després de tancar la portada. Després dels darrers tirotejos i les últimes morts violentes per arma de foc, la Generalitat vol llançar un missatge de calma a la població, tot i que alhora reclama un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i en contra del narcotràfic instal·lat a Catalunya, amb què es relacionen bona part dels incidents de les darreres setmanes. Ens ho explica en Marc Dalmau.
2: A Catalunya l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per arma de foc. En el que portem d'any hi ha hagut 18 ferits i 6 morts, tots relacionats amb el narcotràfic afincat a Catalunya els darrers anys. El Departament d'Interior assegura que l'enduriment de penes seria una de les actuacions que cal fer davant de les màfies del narcotràfic que s'han instal·lat a Catalunya, en especial pel cultiu de marihuana. Així, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, vol frenar l'ús d'armes al país.
3: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. hi ha aquí i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
2: El govern català proposa apujar la pena de presó per tinença il·lícita d'armes dels 1 a 2 anys actuals de presó als 4 a 5 anys de reclusió. Actualment la pena per traficar marihuana és d'1 a 3 anys de reclusió.
1: Des de l'Ajuntament de Barcelona, el seu tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, també aposta per endurir les penes per aquests tipus de delictes, com ja va apuntar dimecres l'alcalde Jaume Collboni, i espera que Interior els convoqui ben aviat per parlar-ne.
4: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. I nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera, doncs, això es pot reconduir.
1: Us ho hem destacat en titulars. La policia local de Pals, al Baix Empordà, ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses dimecres a la nit a l'Alt Empordà. De moment, els cossos d'emergència continuen buscant el jove. El noi de 16 anys va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. I els Mossos d'Esquadra han detingut el productor de cinema Xavier Atance, responsable de BNC Produccions, per presumptament haver agredit sexualment 3 treballadores de la seva empresa. L'arrest es va produir ahir, després que les 3 víctimes presentessin una denúncia davant la policia. La unitat d'investigació de les Corts s'ha fet càrrec del cas, que continua obert, i no es descarten més denúncies. La previsió és que Atance passi a disposició judicial en les pròximes hores. I un jutjat de Manresa ha acordat arxivar provisionalment la causa oberta per la mort de 3 geòlegs a la mina de Cabanasses, de Súria. Ho recordareu, al Bages, el 2023. La jutgessa considera que no hi ha indicis racionals de criminalitat i que el despreniment de roques que va causar la mort dels miners va ser sobtat i imprevisible. En l'accident van morir 3 persones de 28, 29 i 31 anys en una galeria situada a uns 900 metres de profunditat quan els va caure una roca sobre d'unes 2 tones. Segons la jutgessa, no va haver-hi omissió greu de les mesures de seguretat i tampoc es va produir cap incompliment de la normativa. Avui entra en vigor el nou Pacte Europeu de Migració i Asil, una reforma que canvia de dalt a baix com la Unió Europea gestiona fronteres, sol·licituds d'asil i responsabilitats entre estats. Organitzacions com Irídia o Human Rights Watch alerten que aquest nou marc accelera procediments, amplia la detenció i redueix garanties, i que obre la porta a externalitzar deportacions i processos d'asil en països tercers. Tot plegat planteja interrogants seriosos sobre drets humans, sobre la solidaritat real entre estats membres i sobre el rumb polític que està prenent Europa. En parlem tot seguit amb Clara Calderó, responsable de migracions de NOVACT, l'Institut Internacional per a l'Acció No Violenta. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
5: Molt bon dia.
1: Ho dèiem, avui entra en vigor el Pacte Europeu de Migració i Asil. Quins són els canvis més importants i per què considereu des de les ONGs que és un retrocés en drets humans?
5: En primer lloc, ens agrada sempre recordar que el pacte no és una novetat, sinó que d'alguna manera consolida el que venen sent les pràctiques de control migratori de molts països de la Unió Europea en l'última dècada, no? I tot i que es digui pacte de migració i asil, veiem que atén només a una part molt minoritària del que és la mobilitat cap a la Unió Europea, que són les entrades per vies irregulars, i desatén de forma completa el que són les vies legals i segures per migrar. Aleshores, aquí ja veiem un enfocament molt clar de què tracta la migració com una amenaça i com alguna cosa que cal aturar, com si fos un problema, no? Més que no una realitat. I des d'aquesta perspectiva, doncs, el que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engreixar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat i necessitats específiques. Veiem que posen risc els drets de la infància que arriba, tant en famílies com no acompanyada, un augment de la detenció i restriccions de mobilitat, i el que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat i tot un sistema que s'està orquestrant per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de portar les persones.
1: Clara, en parlarem d'això. Abans, deixa'm però que pregunti. El nou mecanisme de solidaritat permet també que països amb més pressió migratòria, com per exemple Espanya, puguin reclamar una compensació econòmica als estats que es neguin a acceptar les quotes de repartiment. En definitiva, parlem d'una Europa que fomenta pagar per reforçar fronteres o finançar vigilància per no haver d'acollir migrants?
5: Sí, totalment. Em sembla una hipocresia política molt important que s'anomeni mecanisme de solidaritat, un mecanisme que està pensat per la solidaritat entre estats i no vers les persones en necessitat de protecció, que són les persones que migren. Estem parlant d'aquest sistema en el que, exactament com tu comentaves, els estats que es trobin sota el que s'anomena una major pressió migratòria podien demanar recursos a altres països que, en comptes de facilitar places en mecanismes de ressentiment o acollida, podrien expressar la seva solidaritat amb moltes cometes vers l'Estat i no vers les persones, pagant vols de deportació, per exemple.
1: Clara, doncs ens queda pendent perquè avui no entra en vigor aquest gir més dur amb el reglament de retorn que tu d'alguna manera ja apuntaves i que permetrà, si s'aprova, si s'acaba aprovant, que confiem que serà així, malauradament, permetre la deportació de migrants o sol·licitants d'asil, com deies tu, a tercers països segurs, com entrecomillaves. En fi, tindrem oportunitat segurament de valorar en el moment en què això entri en vigor, si és que hi entra finalment, quins riscos reals comporta aquesta figura. Gràcies, doncs, per atendre'ns aquest matí, Clara, i que vagi molt bé.
5: Moltes gràcies, bon dia.
1: Doncs en aquest context també us expliquem que la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària per a persones immigrades com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora, tot i complir els requisits. Ens ho explica la Maite Polo.
6: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
7: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
6: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
1: I encara en aquest context, aquest divendres és l'últim dia del viatge del Papa Lleó XIV a Espanya. Avui es desplaça a Tenerife, on seguirà les trobades amb persones migrants i entitats que les atenen. En la visita d'ahir al port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, el pontífex ha agraït la feina dels voluntaris que treballen en l'acollida d'immigrants i ha apel·lat també a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
8: Lleó XIV ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. El primer punt que ha visitat és el port d'Arguineguín, que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i immigrants que han explicat la seva arribada a les illes, el pontífex ha apel·lat a la dignitat humana.
9: No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo o de dinero, de silencio o de su libertad.
8: Lleó 14 farà parada avui a la Laguna i al port de Santa Cruz de Tenerife, on participarà en un acte amb entitats i organitzacions dedicades a la integració de persones migrants.
1: Tres quarts de vuit, el Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. És la primera vegada que Frankfurt encareix el preu del diner des del setembre del 2023. La decisió arriba en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i en què la inflació a l'eurozona ha repuntat fins al 3,2% al maig, molt per sobre de l'objectiu del 2% que es marca el Banc Central Europeu. Segons els tipus actualitzats, avui la inflació mitjana de l'eurozona el 2026 serà del 3%, la del 2027 del 2,3% i ja serà el 2028 quan s'assolirà l'objectiu del 2%. I no ens movem de l'àmbit econòmic encara perquè Tarragona fa un pas endavant per avançar cap a una destinació turística intel·ligent. L'Ajuntament ha posat en marxa un sistema de rutes que integra la planificació de recorreguts, la realitat augmentada i diferents continguts audiovisuals. És una de les 22 accions que formen part del Connect Tarragona, un projecte que vol transformar la ciutat en un destí més modern. Montse Adán és la regidora de Turisme del Consistori Tarragoní.
10: Que Connect Tarragona per nosaltres realment és un pas de gegant per la ciutat, no només a nivell turístic, sinó també per tots els diferents serveis, doncs, perquè ha de fer una ciutat doncs, més accessible i que l'experiència tant del ciutadà com del visitant doncs, sigui molt millor.
1: El govern ha començat a desplegar l'anomenat eix de confinament d'incendis forestals. Es tracta de zones on es reduirà la vegetació per minimitzar riscos. A Catalunya s'han delimitat 14 eixos que abasten més de 200.000 hectàrees. Els primers treballs a la zona de l'Ebre s'estan fent entre Rasquera i el Perelló per tal d'evitar que un hipotètic incendi afectés a les muntanyes de Tivissa-Vandellòs. Ens ho explica en Dani Camacho, de Canal T.
11: Una de les temors en grans incendis forestals és que el foc pugui saltar entre massissos. Per això el Departament d'Agricultura ha iniciat al Coll de la Granada, entre Rasquera i el Perelló, una actuació estratègica de prevenció d'incendis forestals que forma part dels anomenats eixos de confinament dissenyats conjuntament amb els bombers de la Generalitat.
12: Bàsicament aquí el que tenim són zones amb un matollar molt important, amb una càrrega de matollar molt important, que és sobre la que bàsicament estem treballant. I la finalitat és que quan tenim un incendi que sigui d'herbes baixes o de matollar baix.
13: És reduir la càrrega de combustible amb el qual, quan arribi l'incendi aquí, cremarà amb una intensitat que ens permetrà a nosaltres treballar i intentar assolir el seu control.
14: Des de l'Ajuntament poca cosa podem fer perquè no tenim mitjans. Aquí, tradicionalment, doncs els ramats feien una gran feinada, però que ens estem quedant pràcticament sense pastors.
11: En total, s'ha preveu actuar sobre unes 320 hectàrees durant els pròxims mesos.
1: El Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89 abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Els blaugranes van haver de contrarrestar la capacitat anotadora de Patty Mills, autor de 36 punts, amb una gran actuació coral liderada per Veseli, amb 19 punts i un 23 de valoració. Els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final diumenge. Joel Parra vol aconseguir-ho el més aviat possible.
15: Contents per sumar el segon punt a l'alimentòria. Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'alimentòria, però sabem que el Tenerife serà una altra història. Tenim que recuperar-nos la millor forma possible i intentar finalitzar la sèrie allà quan abans millor.
1: Avui la penya buscarà empatar la semifinal contra el València després d'haver cedit a la pròrroga en el primer enfrontament. A partir de les 8 es tornen a enfrontar al Roig Arena abans que l'eliminatòria viatgi cap a l'Olímpic. Marta Canella no continuarà el curs vinent a l'Espar Girona. L'exterior gallega va arribar a Fontejau fa 3 anys i ha estat peça clau per al conjunt gironí amb 120 partits oficials disputats. Canella s'acomiada agraïda i orgullosa de l'etapa a l'Uni.
16: Vull agrair-vos totes les nits a Fontejau. Han estat totalment meravelloses. Han sigut màgiques cada vegada, cada partit. Ha estat un autèntic privilegi jugar davant de vosaltres. Creo que el camino ha sido muy bueno, que hemos evolucionado juntos en estos 3 años y que hemos dejado al club en el lugar en el que le pertenece.
1: La pilota ja roda al Mundial 2026. La competició es va inaugurar amb una cerimònia a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic i a continuació el duel inaugural entre el combinat anfitrió i Sud-àfrica, que va acabar amb triomf dels de Javier Aguirre per 2-0. Aquesta matinada també s'ha jugat el Corea 2, República Txeca 1. La selecció espanyola, que debutarà dilluns contra Cap Verd, ultima la preparació i en la darrera sessió ja ho ha pogut fer amb Lamine Yamal. El blaugrana, que fins ara s'havia exercitat al marge per una lesió als isquiotibials, ha completat el primer entrenament amb el grup. Xisco Campos ja ha agafat les regnes del Nàstic. El balear torna al nou estadi, ara com a tècnic, i ho fa amb la promesa que el seu equip mostrarà esforç, valentia i convenciment. Els companys d'Atac 12 van seguir la seva presentació en el nou càrrec i ens ho explica en Sergi Amat.
17: Si el primer dia de feina plores o ha anat molt malament o t'han tocat la fibra en positiu, l'aparició de la família de Xisco Campos ha trencat l'entrenador just al final de la seva presentació com a entrenador del Nàstic. Sense ells no hauria acceptat la crida del director esportiu Tomeu Nadal, tot i que des d'un primer moment va tenir clar que havia de dir que sí.
18: I la reflexió d'ells és: papà, ja has d'anar sí o sí, i per tant era inevitable que estés aquí. No podem prometre resultats, però el que sí, estic segur que l'equip s'ho deixarà tot, lluitarà cada pilota. Estic convençut que, independentment del resultat, l'afició es sentirà representada. Aquest és el màxim objectiu, és a dir, que la gent et senti honrada, representada i totalment identificada en l'equip.
17: Des de dalt del Tarragona Blau, el Serrallo navegarà durant 2 anys una primera plantilla que no parlarà d'objectius numèrics i que ha de garantir verticalitat i, literalment, creure-hi. Xisco promet just el que sempre va garantir com a jugador grana: esforç.
1: L'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van derrotar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, a la tanda de penals, i demà buscaran el segon títol de campions d'Europa contra el Prorreco italià. Contra els hongaresos va funcionar el plantejament defensiu de l'equip, com destaca el porter Unai Aguirre.
19: Crec que era l'única manera de guanyar el Ferencváros, la veritat. Al final, Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
1: Després de 22 anys, l'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga. Els igualadins jugaran a partir d'un 8:15 a la pista del Liceo, el primer partit de la final, que es decidirà el millor de 5 enfrontaments. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar a semifinals el vigent campió, el Barça, i ara somia en guanyar la 6a Lliga de la seva història. L'última va ser el 1997. I el Vila-sana tindrà diumenge la primera oportunitat de guanyar el títol de l'Hockey Lliga Femenina. Si s'imposen el Fraga, les del Pla d'Urgell aixecarien el trofeu per primer cop en la història i tancarien el curs amb un doblet després d'haver guanyat la Copa. És una informació de Lleida TV i d'Eva Cortijo.
20: El Vila-sana ha jugat fins a 3 play-offs durant la seva història a l'Hockey Lliga. Aquest és el quart i, a més, és la primera vegada que arriba a la final. Les lleidatanes han començat colpejant primer, guanyant el primer partit. El segon és jugar a Fraga aquest diumenge. Aconseguir sumar el primer punt és molt positiu, diuen, però no definitiu. Són dos equips que es coneixen molt bé. Sense anar més lluny, les fragatines van deixar fora de la final de la Champions a les del Pla, i el Vila-sana va eliminar les fragatines de la Copa de la Reina, que van acabar guanyant.
21: Hem arribat a la final, és important que hi arribem. El que hem de fer és continuar lluitant i, escolta, no hem de perdre de vista que, per molta il·lusió que tinguem, juguem davant d'un Fraga que és un equip espectacular i, escolta, tenen molt bon entrenador, molt bones jugadores i veurem què passa, veurem. Il·lusió en tenim molta.
20: En els tres play-offs anteriors, les temporades 21-22, 22-23 i 23-24, Palau de Plegamans en dues ocasions i Gijón l'altra van tallar les ales a un Vila-sana que vol sentenciar la Lliga ja aquest diumenge.
1: Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira. David Navarro ens ho amplia.
0: Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
3: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, que són els lletraferits, hi ha de calcografia hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop poixoar... Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
0: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.
1: Tot a punt perquè la zona esportiva de Vic es converteixi en l'epicentre de la música al territori amb la celebració del Cabró Rock. En la seva sisena edició s'hi esperen prop de 60.000 persones entre aquest divendres i diumenge, que gaudiran d'un cartell de luxe protagonitzat pel comiat a la comarca d'Oques Grasses i el retorn als escenaris de la Gossa Sorda i l'Axe Busto. També serà una de les últimes oportunitats per escoltar en directe el grup valencià La Fumiga. I la companyia La Trepa del Jove Teatre Regina de Barcelona, dedicada al teatre familiar, ha anunciat que tanca portes. Ho faran el 15 de juliol, després de 38 anys. Segons ha explicat la companyia, el Regina tanca perquè l'edifici està en venda i no es renova el contracte de lloguer, no pas per fallida ni per manca de públic ni propostes.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven.
2: Ràdio Arenys, 91.2 FM. 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
3: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
4: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona. I a Arenys de Munt, al costat del pàdel, a la zona esportiva.
3: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
4: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
5: Unes llums i serpentegen. Són l'esperit d'aquest món. Però de tant que es maregen, ja no saben ni on són. Tot sol, caminant, m'adono que tinc por. I miro amunt un instant. És una pluja d'estels. I dins la densa foscor s'il·lumina el cel. Pluja d'estels? Només la trobaràs al 91.2.
2: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
6: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
7: Bon dia. El govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició de doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. L'Ajuntament de Barcelona també se suma a la demanda, després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes, davant d'una comissaria de policia. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 12 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat, mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. La responsable de migracions de l'Institut de No Violència, Clara Calderó, ha alertat des del Notícies en xarxa els greuges que veu en aquesta nova regulació.
8: Tracta la migració com una amenaça i com alguna cosa que cal aturar, com si fos un problema, no? Més que no una realitat. El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engreixar el sistema de deportació.
7: Continua la recerca del menor desaparegut dimecres a Roses després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt, fins al 2,25%, per primera vegada en 3 anys, per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. La mesura, que repercutirà en un encariment de les hipoteques, busca contenir la inflació. El Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se a només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89 abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Diumenge, els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final. I en cultura, Miquel Barceló exhibeix la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Art Artur Pérez Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines i paisatges africans. Passen 3 minuts de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora, hora punta, com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
9: Bon dia, doncs parlem d'aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, però volem repassar un parell d'incidències. Per una banda, tenim un accident que s'ha produït a l'autopista AP7, al tram de Sant Cugat del Vallès. Hi ha un carrer tallat en sentit nord, en sentit Girona, diguem-ne, i aquí hi trobarem aturades d'uns 3 quilòmetres entre el Papiol i Sant Cugat del Vallès. Això a l'autopista AP7 i en sentit nord, en sentit Girona. A l'extrem sud de Barcelona, a la Ronda de Dalt, quan enllaça amb la C32, zona d'Esplugues de Llobregat, també tenim un accident que ara mateix talla dos carrils en aquesta direcció, en sentit Llobregat, i s'està complicant el trànsit el que seria la Ronda de Dalt. De moment amb aturades entre Sarrià i Esplugues, però com et deia, poden anar a més aquestes retencions perquè tenim accident en aquesta zona complicada, només un carril obert al trànsit, C32, tram d'Esplugues de Llobregat i en sentit Llobregat, precisament. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
7: I ara la previsió meteorològica. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Cap de setmana de platja, eh?
10: Doncs així és, Helena, molt bon dia. De fet, a hores d'ara el sol ja és molt present a gran part del país i la temperatura es va enfilant. Sí que tot just encara a hores d'ara l'ambient és una mica fresquet, aquesta temperatura que ha baixat respecte ahir al matí a molts indrets, però amb molt de sol, per tant, tindrà capacitat per escalfar de seguida. Els únics núvols que tenim a hores d'ara i que tindrem al llarg d'aquest matí, del que queda de matí, els tindrem a les comarques del Camp de Tarragona. Núvols que en alguns moments són força densos, són amenaçadors, són compactes, però que s'han d'acabar trencant. Per tant, migdia i tarda, de sol ple a tot el país del Pirineu fins a l'Ebre i des de l'Empordà fins a les comarques de Lleida. Temperatura que aquesta tarda pujarà. Ja arribarà als 32-33 graus a les comarques de Ponent, però molts indrets es mourà entre els 25 i 29 graus. I al cap de setmana, més estiu encara, perquè la temperatura s'enfilarà més durant les tardes. Moltes viles passant dels 30 graus, més de 35 a les comarques de Ponent i força sol tot el cap de setmana. Sí que diumenge a la tarda alguns trons tindrem al Pirineu, però a prop de les platges, per exemple, un temps idíl·lic per fer un bany. N'estarem pendents a la xarxa.
6: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Després dels darrers tirotejos i les últimes morts violentes per arma de foc, la Generalitat vol llançar un missatge de calma a la població, tot i que alhora reclama un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i en contra del narcotràfic instal·lat a Catalunya, amb què es relacionen bona part dels incidents de les darreres setmanes. Ens n'informa en Marc Dalmau.
11: A Catalunya l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per arma de foc. En el que portem d'any hi ha hagut 18 ferits i 6 morts, tots relacionats amb el narcotràfic afincat a Catalunya els darrers anys. El Departament d'Interior assegura que l'enduriment de penes seria una de les actuacions que cal fer davant de les màfies del narcotràfic que s'han instal·lat a Catalunya, en especial pel cultiu de marihuana. Així, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, vol frenar l'ús d'armes al país.
12: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
11: El govern català proposa apujar la pena de presó per tinença il·lícita d'armes dels 1 a 2 anys actuals de presó als 4 a 5 anys de reclusió. Actualment, la pena per traficar marihuana és d'1 a 3 anys de reclusió.
7: Des de l'Ajuntament de Barcelona, el seu tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, també aposta per endurir les penes per aquests tipus de delictes, com ja va apuntar, de fet, dimecres l'alcalde Jaume Collboni, i espera que Interior els convoqui ben aviat per parlar-ne.
13: revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. I nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera, doncs, això es pot reconduir.
7: I ara una d'aquelles notícies que ens fa esgarrifar. Els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que van atendre el març passat el nadó de 6 setmanes amb importants lesions, han assegurat al jutjat que investiga els seus pares que aquestes lesions que tenia l'infant eren les més greus que havien vist mai en la seva carrera professional, tot i que treballen al principal centre de referència a Catalunya en aquesta matèria. Tots ells han ratificat que les lesions que tenia el nen, el cervell, la cara, les costelles, l'anus i els fèmurs, no podien ser accidentals, sinó traumatismes causats de forma violenta, tot i que no han pogut determinar-ne la causa exacta. I us ho hem destacat en titulars. La policia local de Pals, al Baix Empordà, ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses dimecres a la nit a l'Alt Empordà. De moment, els cossos d'emergència continuen buscant el jove i mantenen desplegades 9 dotacions d'un dispositiu que inclou equips submarinistes i drons. El noi, de 16 anys, va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. A partir d'avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació el reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. El text endureix el marc legal actual i preveu la creació de centres de deportació a països tercers fora de la Unió Europea i amplia, a més, el temps de detenció fins als 2 anys. Més de 250 organitzacions de la societat civil ja l'han denunciat públicament des de la signatura de preacord el passat 1 de juny per part del Parlament Europeu i el Consell amb l'oposició, això sí, d'Espanya. El responsable de migracions de l'Institut de No Violència, Clara Calderó, ha alertat del que suposa la nova regulació fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
8: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més, potser, seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
7: A tot això, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària per a persones immigrades, com a mínim, fins al 21 de juliol. S'acaba, recordem-ho, el 30 de juny, i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora, tot i complir-ne els requisits. Ens ho explica la Maite Polo.
14: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
15: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
14: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
7: I encara en aquest context, aquest divendres és l'últim dia del viatge del Papa Lleó XIV a Espanya. Avui es desplaça a Tenerife, on seguirà les trobades amb persones migrants i entitats que les atenen. En la visita d'ahir al port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, el pontífex va agrair la feina dels voluntaris que treballen en l'acollida d'immigrants i va apel·lar a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
14: Lleó XIV ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. El primer punt que ha visitat és el port d'Arguineguín, que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i immigrants que han explicat la seva arribada a les illes, el pontífex ha apel·lat a la dignitat humana.
16: No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo, o de dinero, de silencio, o de su libertad.
14: Lleó XIV farà parada avui a la Laguna i al port de Santa Cruz de Tenerife, on participarà en un acte amb entitats i organitzacions dedicades a la integració de persones migrants.
7: Unes 300 persones han fet aquest dijous una cantada de protesta als peus de la Sagrada Família després de l'expulsió dimecres d'uns 500 cantaires durant la visita del Papa Lleó XIV. El dispositiu de seguretat a l'interior de l'edifici va detectar que alguns cantaires portaven estelades impreses a les partitures i tenien la intenció de cantar als segadors al final de l'acte. Quan els cors estaven acabant d'interpretar el Virolai, la Policia Nacional va treure part dels cantaires a l'exterior de la zona restringida i ja no els va deixar participar ni a la benedicció de la Torre de Jesús ni tampoc a l'espectacle final a l'exterior de la Basílica, on havien de figurar darrere de l'Escolania de Montserrat. Junts, Esquerra i la CUP han criticat els fets i han demanat explicacions. També ho ha fet el president del Parlament, Josep Rull. I precisament quan encara cueja el discurs de Lleó XIV, en aquest cas al Congrés, on va criticar l'avortament i l'eutanàsia, la Cambra Baixa ha admès a tràmit aquest dijous una iniciativa del Parlament per reformar justament la llei d'eutanàsia aprovada fa 5 anys. La proposta vol endurir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. És una crònica d'en Jordi Casino.
17: La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
18: Profundizar en el respeto de las decisiones individuales. Eutanasia significa etimológicamente buena muerte. Estemos a la altura que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
17: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
7: Pel que fa a la intenció de vot als partits, el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda a només 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques. Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte al mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes, i Sumar en guanya 7. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del 6 després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE. És una de les notícies del dia. El Banc Central Europeu ha pujat el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. És la primera vegada que Frankfurt encareix el preu del diner des del setembre del 2023. La decisió arriba en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i en què la inflació a l'eurozona ha repuntat fins al 3,2% al maig, molt per sobre de l'objectiu del 2% que es marca el Banc Central Europeu. Segons els tipus actualitzats avui, la inflació mitjana de l'eurozona el 2026 serà del 3%, la del 2027 del 2,3% i ja serà el 2028 quan s'assoleixi l'objectiu del 2%. Encara en l'àmbit econòmic, us expliquem que la Seu d'Urgell ha donat el tret de sortida a la trobada empresarial al Pirineu, que arriba a la 37a edició amb xerrades i debats sobre el nou mapa econòmic mundial. Més de la meitat dels empresaris del territori preveuen augmentar els beneficis i la gran majoria assegura que augmentarà fins i tot la facturació. Ens ho expliquen els companys de Pirineus Televisió.
19: La primera jornada ha començat amb el baròmetre, en el qual el 80% dels assistents ha indicat que preveu augmentar la facturació i un 53% també els beneficis.
20: Vol dir que és una maduresa d'uns empresaris amb una maduresa ja de les seves empreses, vale, i hem recorregut.
19: La primera conversa ha estat amb mirada andorrana amb el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, que ha defensat la diversificació econòmica i el suport entre territoris fronterers.
21: El Pirineu es beneficia enormement del pol econòmic que suposa Andorra, i Andorra es beneficia enormement també del que suposa, dels recursos que té el Pirineu, i després això ho hem de posar en ordre, ho hem d'articular.
19: Una de les intervencions destacades de la primera jornada ha estat la de l'exministre d'Exteriors i president del Centre d'Afers Internacionals de Barcelona, Josep Borrell, que ha reflexionat sobre l'escenari geopolític.
7: Encara en l'àmbit laboral, però en el terreny dels sinistres, un jutjat de Manresa ha acordat arxivar provisionalment la causa oberta per la mort de tres geòlegs a la mina de Cabanasses.

0: 10 minuts i ens plantarem a 8:45 del matí. Els estudiants universitaris que aquest any han fet la selectivitat ja estan de vacances. Tot plegat després, aquest dijous, de fer els últims exàmens de català, matemàtiques aplicades a les ciències socials, dibuix artístic, química o història de l'art. Ara, als alumnes ja només els queda esperar la publicació de les notes previstes pel 23 de juny. També tindran uns dies per demanar revisió d'exàmens, que serà del 25 al 29 de juny. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol. I en marxa una nova edició del projecte d'automoció Eco Racing del campus de la Universitat Politècnica de Catalunya a Terrassa. Aquest projecte té com a objectiu l'automoció sostenible amb tecnologies respectuoses amb el medi ambient. Més detalls amb la Lourdes Sarrión de Canal Terrassa TV.
1: Aquest és l'EQRB 26, el monoplaça de la nova era de l'associació UPC Eco Racing. Està integrada per estudiants de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. Pesa 200 quilos i incorpora 4 motors elèctrics independents que li permeten accelerar de 0 a 100 en 2,4 segons.
2: És principalment millores en el tren de potència, ja que incorporem un nou disseny i una nova fabricació de tot el que és la bateria i també incorporem uns nous inversors que són molt més eficients.
1: El vehicle és més llarg i estret i, per tant, més aerodinàmic. El xassís és nou i modular, dividit en 6 parts. Això permetrà fer canvis de forma més econòmica.
3: Per tal de que cada una de les generacions futures puguin canviar, en lloc de tot un monocasc sencer, poder canviar un únic component i d'aquesta manera fer que tinguin l'experiència de fer tot un projecte d'enginyeria des de zero.
1: L'EQRB 26 competirà de l'1 al 7 d'agost a la Fórmula Student Spain, al circuit de Catalunya i després a Alemanya.
0: El Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89 abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Els blaugranes van haver de contrarrestar la capacitat anotadora de Patty Mills, autor de 36 punts, amb una gran actuació coral liderada per Vesely, amb 19 punts i un 23 de valoració. Els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final diumenge. Joel Parra vol aconseguir-ho, de fet, el més aviat possible.
4: Contents per sumar el segon punt a l'alimentòria. Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'alimentòria, però sabem que el Tenerife serà una altra història. Tenim que recuperar-nos la millor forma possible i intentar finalitzar la sèrie allà quan vas millor.
0: Avui la penya buscarà empatar a la semifinal contra el València després d'haver cedit a la pròrroga en el primer enfrontament. A partir de les 8 es tornen a enfrontar al Roig Arena abans que l'eliminatòria viatgi cap a l'Olímpic. I encara parlant de bàsquet, l'expresident de l'ACB, Eduard Portela, ha mort als 91 anys després de més de 6 dècades dedicades a l'impuls del bàsquet. El barceloní va ser fundador de la Lliga i la va presidir durant 23 anys. També va introduir els play-offs i va crear un nou format de la Copa amb una seu única. Portela ha estat una de les figures més influents en la modernització del bàsquet espanyol i europeu. I la pilota, i parlem de futbol, ja roda el Mundial 2026. La competició es va inaugurar amb una cerimònia a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic i, a continuació, el duel inaugural entre el combinat anfitrió i el Sud-àfrica, que va acabar amb triomf dels de Javier Aguirre per 2-0. Aquesta matinada també s'ha jugat el Corea 2, República Txeca 1. La selecció espanyola, que debutarà dilluns contra Cap Verd, ultima la preparació i en la darrera sessió ja ho ha pogut fer amb Lamine Yamal. El blaugrana, que fins ara s'havia exercit al marge per una lesió als isquiotibials, ha completat el primer entrenament amb el grup. I José Mourinho ja és oficialment el nou entrenador del Real Madrid. El club blanc ha anunciat la seva incorporació fins al 2029. Serà la segona etapa del portuguès a la banqueta del Santiago Bernabéu, on ja va entrenar del 2010 al 2013, un període en què va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa d'Espanya. L'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina

0: de waterpolo. Els mariners van derrotar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, a la tanda de penals. I demà buscaran el segon títol de campions d'Europa contra el Prorreco italià. Contra els hongaresos va funcionar el plantejament defensiu del Barceloneta, com destaca el porter Unai Aguirre.
1: Crec que era l'única manera de guanyar el Ferencváros, la veritat. Al final, si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
0: Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona, on experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Ens ho explica en David Navarro.
2: Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomiya, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
3: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, són els lletraferits, hi ha de calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir. Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
2: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.
0: La Catedral de Tarragona ja compta amb la primera guia arqueològica exclusiva d'un monument de la ciutat. En l'obra es reflecteix el treball de recerca fet durant els darrers 25 anys i donar així una eina a visitants i estudiosos perquè entenguin la seva incidència en la ciutat al llarg del temps.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La fisioteràpia i l'articulació temporomandibular.
3: La fisioteràpia pot ser una gran aliada en el tractament de les disfuncions de l'articulació temporomandibular, coneguda com a TM. A través de tècniques específiques es pot alleujar el dolor, millorar la mobilitat i reduir el desgast associat amb problemes com el bruxisme o altres desordres mandibulars. Un enfocament terapèutic adequat pot ajudar a restaurar la funció normal de la mandíbula i millorar la qualitat de vida dels pacients.
1: Salut activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Si la mandíbula en general està molt tensa, per exemple, el que pot provocar són problemes masticatoris, per exemple, no podem deglutir correcte. També pot provocar que tinguem mals de caps. També pot provocar dolor cervical i, en general, que no puguis descansar correcte. Per millorar tots aquests aspectes que hem parlat anteriorment, el fisioterapeuta és un bon professional per ajudar, ja que té els recursos per treure l'atenció de la mandíbula, ensenyar uns exercicis per poder treure l'atenció i descansar millor durant la nit i tenir una vida més tranquil·la.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. L'Ajuntament de Barcelona també se suma a la demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de policia. De seguida analitzem aquest canvi de paradigma que reclamen les institucions davant la nova realitat de la delinqüència al país. Ho farem en conversa amb Xavier Torrents. Ell és director del màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la Universitat de Barcelona. Abans, repassem altres titulars d'aquest divendres 12 de juny. Avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat, mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. El responsable de migració de l'Institut de No Violència, Clara Calderó, ha alertat des del Notícies en xarxa dels greuges que veu en la nova regulació.
2: Tracta la migració com una amenaça i com alguna cosa que cal aturar, com si fos un problema, no? Més que no una realitat. El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engreixar el sistema de deportació.
1: Continua la recerca del menor desaparegut dimecres a Roses després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per primera vegada en 3 anys per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. La mesura, que repercutirà en un encariment de les hipoteques, busca contenir la inflació. Dels esports, el Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89, abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Diumenge, els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final. És divendres i toca fer una repassada a les novetats de la cartellera de cinema. Aquesta setmana s'estrena Ivan i Hadum, un film que va aconseguir la Bisnaga de Plata al Festival de Màlaga. Del Canadà arriba Un talento único, un thriller protagonitzat per un noi amb hiperacúsia. I Steven Spielberg torna al món dels extraterrestres a El día de la revelación.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem suara en titulars. Després dels darrers tirotejos i les últimes morts violentes per arma de foc, la Generalitat vol llançar un missatge de calma a la població, tot i que, alhora, reclama un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i en contra del narcotràfic instal·lat a Catalunya, amb què es relacionen bona part dels incidents de les darreres setmanes. Ens ho amplia tot plegat en Marc Dalmau.
3: A Catalunya l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per arma de foc. En el que portem d'any hi ha hagut 18 ferits i 6 morts, tots relacionats amb el narcotràfic afincat a Catalunya els darrers anys. El Departament d'Interior assegura que l'enduriment de penes seria una de les actuacions que cal fer davant de les màfies del narcotràfic que s'han instal·lat a Catalunya, en especial pel cultiu de marihuana. Així, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, vol frenar l'ús d'armes al país.
4: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. hi ha aquí i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
3: El govern català proposa apujar la pena de presó per tinença il·lícita d'armes dels 1 a 2 anys actuals de presó als 4 a 5 anys de reclusió. Actualment la pena per traficar marihuana és d'1 a 3 anys de reclusió.
1: Des de l'Ajuntament de Barcelona, el seu tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, també aposta per endurir les penes per a aquests tipus de delictes, com ja va apuntar de fet dimecres l'alcalde Jaume Collboni, i espera que Interior els convoqui ben aviat per parlar-ne.
5: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. I nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera, doncs, això es pot reconduir.
1: És una altra notícia que us estem destacant en titulars i de la qual n'estem molt pendents. La policia local de Pals, al Baix Empordà, ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses dimecres a la nit a l'Alt Empordà. De moment, els cossos d'emergència continuen buscant el jove. El noi de 16 anys va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. A partir d'avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació el reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. El text endureix el marc legal actual i preveu la creació de centres de deportació a països tercers fora de la Unió Europea i amplia el temps de detenció fins als 2 anys. Més de 250 organitzacions de la societat civil ja l'han denunciat públicament des de la signatura del preacord el passat 1 de juny per part del Parlament Europeu i el Consell, amb l'oposició, això sí, d'Espanya. Clara Calderó, responsable de migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa la nova regulació fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
1: A tot això, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària per a persones immigrades, com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora, tot i complir els requisits. Ens ho explica la Maite Polo.
6: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
7: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països, com Sri Lanka o Nigèria, que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
6: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
1: Doncs recuperem en aquest punt la notícia amb la que encapçalàvem aquest informatiu. Barcelona viu una escalada de violència vinculada al crim organitzat internacional. Execucions a plena llum del dia, tirotejos selectius i una guerra importada entre clans que es disputen el control del narcotràfic. Tot això en una ciutat que, fins i tot en moments de màxim control policial, com la visita del Papa, ha vist com els sicaris actuaven amb absoluta precisió. I per intentar frenar aquesta escalada de violència, la cúpula d'Interior s'ha reunit d'urgència aquí a Catalunya i ja planteja endurir les penes per armes de foc. Per entendre què està passant i què pot fer Catalunya davant d'aquesta nova realitat criminal, parlem amb Xavier Torrents, que és director del Màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la Universitat de Barcelona. Bon dia, Xavier, i gràcies per atendre'ns.
8: Bon dia, bon dia.
1: Els Mossos vinculen els últims tirotejos a guerres entre clans, sobretot de l'Europa de l'Est, diuen, i també al narcotràfic internacional. Per què Barcelona s'ha convertit en un escenari d'aquesta guerra criminal transnacional i què explica que aquests grups s'hi hagin assentat, s'hi hagin afincat amb tanta facilitat?
8: Doncs la raó principal, la causa principal, tot i que no única, és que Catalunya és el principal productor de marihuana de tota Europa. I això ha produït que aquí hi hagi, diguem-ne, la batalla per guanyar diners, podríem dir guanyar territoris on, i llocs on produir aquesta marihuana. I davant aquesta realitat, perquè aquesta és la raó principal, davant aquesta realitat no tenim ni les lleis ni les mesures legislatives, diguem-ne, que podrien aportar, diguem-ne, un canvi de paradigma. Quin és el canvi de marc mental que hem de fer? Doncs molta gent, sobretot la gent més gran, pensa que la marihuana és la marihuana de fa 40 anys enrere, de fa 50 anys enrere, en la qual, diguem-ne, era una droga toga on, com a molt, hi havia un 5% d'adulteració d'aquesta marihuana. En aquests moments s'ha de considerar que això ha de fer un tractament com si fos una droga dura. I si no és això, el que fa 5 anys era un risc, és a dir, aquests tirotejos era un risc fa 5 anys, ara ja és una amenaça per la seguretat de Catalunya.
1: Clar, l'assassinat de dimecres al carrer Balmes de Barcelona es produeix a 800 metres del recorregut del Papa i davant d'una comissaria. Què revela això, Xavier, sobre el nivell d'implantació, la capacitat operativa i la sensació, sembla, d'impunitat d'aquests grups, no?
8: Bueno, més que d'impunitat, perquè aquí la policia, especialment la Policia Integral de Catalunya, que són els Mossos d'Esquadra, però aquí podem afegir l'actuació d'altres, sigui la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i fins i tot la Guàrdia Urbana de Barcelona o altres policies locals que actuïn. El problema no és un problema d'entrada de que hi hagi mals operatius dissenyats de la policia, sinó que per molt que faci la policia i fins i tot el sistema judicial i fiscal, ha de canviar les lleis i ha d'haver un enduriment. Pensem que Espanya és el país de la Unió Europea potser amb un tractament més dèbil. I justament en el lloc, Catalunya, on més s'està produint marihuana. Hem de canviar la visió que tenim sobre la marihuana. És un greu problema que ha conduït cap aquí. I avanço una amenaça encara pitjor. De moment, aquests delinqüents de bandes de crim organitzat al voltant d'aquesta droga actuen i es maten entre ells. Però hi ha un llindar, una frontera, que poden acabar ultrapassant. I és el moment en què comencin a matar a ciutadans de peu, gent corrent, i ja no només, diguem-ne, es matin entre ells. I aquesta amenaça ara és un risc, però compte, fa 5 anys també era un risc que passessin aquests tirotejos i ja s'han convertit en una amenaça real per la nostra seguretat.
1: Clar, és que una mica, tot i que Interior està insistint de moment que aquests tirotejos, com tu ens explicaves, són execucions selectives entre clans, clar, la ciutadania veiem assassinats a plena llum del dia, en carrers cèntrics i en escenes que semblen de pel·lícula. Per més que ens diguin que no hi ha risc entre la ciutadania, creix aquesta sensació d'inseguretat. Això com s'ha de combatre?
8: Doncs això s'ha de combatre. En primer lloc, ja fer de la manera més ràpid possible, ja sabem que a l'aprovació de canvis legislatius costen i triguen molt, és això, endurir dos àmbits. Endurir la producció de drogues, sobretot de la marihuana, i endurir la tinença d'armes il·legal. Aquesta és la primera situació. La segona és que els polítics, els 135 diputats del Parlament de Catalunya, els 350 diputats del Congrés de Diputats i el govern de la Generalitat, i agafi això com un problema d'estat. En aquests moments ja és un problema d'estat. Ens pot passar el mateix que ja ha passat, i allà ja han passat, ja han ultrapassat la frontera, el que ha passat a països com els Països Baixos o Suècia, on el narcotràfic ja fins i tot posa en qüestió l'estat. Pensem que la família reial dels Països Baixos, fins i tot, algun membre de la seva família ha hagut de marxar del país per amenaces del narcotràfic. Per tant, encara estem en aquesta frontera, no l'hem ultrapassat, però això dependrà de la rapidesa i l'agilitat en canvis legislatius per un cantó per agafar això com un problema molt seriós, com un dels principals problemes, per evitar que el risc que acabin tirant trets, tirotejos, que afectin a la ciutadania i no només als propis narcotraficants, per evitar que aquest risc acabi, ja sigui una amenaça. Encara som a temps? Sí. Però ens queda molt de temps? No.
1: Xavier Torrents, doncs gràcies per aquesta claredat en el teu diagnòstic, i és evident que, com a mínim, de moment, Interior, aquí a Catalunya, comença a bellugar alguna cosa perquè és conscient d'aquesta gravetat. Gràcies i bon dia.
8: Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Com resisteix el sector de la restauració al tancament del parc de Collserola? Recordem que la prohibició d'accedir al parc i la resta d'espai natural es mantindrà vigent durant tot l'estiu. I en aquest sentit, la crisi provocada pel brot de la pesta porcina africana supera ja el mig any. Hem enviat el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz en un restaurant d'aquesta zona de Catalunya, d'aquest parc de Collserola, perquè ens expliquin com estan visquent el sector aquesta situació que suposo que els té entre les cordes. Anna Ruiz, bon dia.
9: Hola, Elena, bon dia. Sí, no es pot fer esport a la muntanya, no es pot caminar a l'entorn natural del parc de Collserola com a conseqüència, tal com explicaves, del brot de pesta porcina que ha provocat una crisi sanitària també mediambiental. I tot això està afectant i molt a les factures i l'activitat econòmica dels restaurants, bars, establiments de restauració que hi ha al voltant del perímetre del parc. Així que ens hem vingut aquí, ens hem plantat al restaurant Santa Creu d'Olorda i amb les seves propietàries, la Montse i la Eli. Montse,
10: bon dia. Hola, bon dia. Hola, bon dia.
9: Volem conèixer quina és la vostra història. Com resistiu tots aquests mesos de crisi?
10: Bueno, pues anem retallant per on sigui, perquè es nota bastant, la veritat. I llavors ara inclús estem pensant de tancar els dilluns i que la gent faci festes dilluns i anar aguantant aviam què passa.
9: Perquè heu perdut un tipus de client molt determinat, que era aquell que venia a practicar esport a la muntanya. I espereu, els que són més fidels per això, són aquells que fan esport per carretera.
10: I és que venen per carretera, exacte. Sí. Però hi ha molta gent que ens puja de plops d'aquí propers i pugen a peu, esmorzen, tornen a marxar, tota aquesta gent ha desaparegut. I els que van en bicicleta, doncs clar, ni una quarta part, perquè alguns venen per carretera, els que venen, però els de muntanya, que hi havia molts, doncs no cap.
9: Eli, això significa que pels matins s'ha baixat molt la feina.
11: Sí, bastant. O sigui, ara només... Bueno, tenim feina el que és el migdia només. Pel matí ha baixat bé un 20% de el que és la facturació i tot. Perquè pujava molta gent en bicicleta, caminant, gent amb els gossos, per les pistes forestals, i tot això ja no puja. O sigui, tot el que puja, puja per la carretera. I ens ajuda molt el que és el treball del migdia, de la gent que ve el dia a dia a dinar. Però ja està, o sigui, la veritat és que pel matí pues, ha caigut de cop, molt fluix.
9: I a més de tancar dilluns, heu pensat en altres mesures?
10: No, pues retallem en gent i, clar, és que al final sí. Per algun lloc tu tens que anar retallant.
9: Vosaltres per això esteu resistint, perquè ja us ha arribat que alguns restaurants de la zona sí que han tancat.
10: Nosaltres tenim veïns, bueno, els mateixos clients ens ho diuen, que hi ha alguns que estan pensant en tancar, perquè, clar, no... No donen.
9: Doncs moltíssimes gràcies. Ah, per cert, que l'estiu s'apropa. És una etapa molt complicada per vosaltres.
10: Imagina't, si a l'estiu ja tenim menys gent perquè fa calor i la gent marxa a platja, doncs imagina't ara. Entre que és pocs que queden, ni pujaran. A peu, o sigui que...
12: Sí, és complicat.
9: Així, Helena, que la recepta tant de l'Eli com de la Montse és la de resistir, resistir els mesos que venen i esperar que les coses canviïn, a l'espera també de poder obtenir algun tipus d'ajuda o contacte amb l'Ajuntament o altres administracions que els puguin ajudar a resistir aquests mesos que van començar fa més de mig any com a conseqüència de la brot de pesta porcina i que ha fet disminuir i molt el nombre de clients habituals en un restaurant com aquest.
1: És temps ara per als esports i per la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
12: Bon dia.
1: El Barça que ha fet un pas més per ser a la final de la Lliga ACB.
12: Sí, ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la classificació per a la gran final. Segona victòria en aquestes semifinals davant el Tenerife per 97-89 abans que la sèrie es traslladi cap a la Laguna. No va ser un triomf tan còmode com el primer. Els blaugranes van haver de contrarrestar la capacitat anotadora de Patty Mills, autor de 36 punts. Ho van fer amb una gran actuació coral liderada per Vesely, amb 19 punts i un 23 de valoració. Els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final demà al vespre. Joel Parra vol aconseguir-ho el més aviat possible.
13: Contents per sumar el segon punt a l'alimentòria. Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'alimentòria, però sabem que el Tenerife serà una altra història. Tenim que recuperar-nos la millor forma possible i intentar finalitzar la sèrie allà quan abans millor.
12: Avui la penya buscarà empatar l'altra semifinal contra el València després d'haver cedit a la pròrroga el primer partit, el primer enfrontament. A partir de les 8 es tornen a enfrontar el Roig Arena abans de l'eliminatòria, viatgi cap a l'Olímpic. La pilota ja roda al Mundial 2026 de futbol. La competició es va inaugurar amb una cerimònia a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic i a continuació el duel inaugural entre el combinat anfitrió i Sud-àfrica va acabar amb triomf dels de Javier Aguirre per 2-0. Aquesta matinada també s'ha jugat el Corea 2, República Txeca 1. La selecció espanyola, que debutarà dilluns contra Cap Verd, ultima la preparació i en la darrera sessió ja ho ha pogut fer amb Lamine Yamal. El blaugrana, que fins ara s'havia exercitat al marge per una lesió als isquiotibials, ha completat el primer entrenament amb el grup. L'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van derrotar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, a la tanda de penals i demà buscaran el segon títol de campions d'Europa contra el Prorreco italià. Davant els hongaresos va funcionar el plantejament defensiu de l'equip, com destaca el porter Unai Aguirre.
14: Crec que era l'única manera de guanyar el Ferencváros, la veritat. Al final, Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
12: I després de 22 anys, l'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga. Els igualadins jugaran a partir d'un quart de nou a la pista del Liceo el primer partit de la final, que es decidirà el millor de 5 enfrontaments. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar a semifinals el vigent campió, el Barça, i ara somia amb guanyar la 6a Lliga de la seva història. L'última va ser el 1997. Doncs a un quart de nou aquest primer partit a la pista del Liceu. N'hauran de guanyar almenys un a la pista del Liceu perquè tenen el factor pista en contra. Tant de bo, a veure si ho podem explicar durant la propera setmana. Sabeu?
1: Doncs n'estarem pendents, a veure què passa.
12: Segur que sí. Vinga.
1: Gràcies, Cristina. Igualment per tu.
12: Bé.
1: Més coses, doncs ara mateix arriben les estrenes de cinema amb el nostre company David Navarro.
15: Oye, ¿tú qué has hecho todo el año?
16: Trabajar por ahí de temporero.
15: Yo es que nunca me he ido de aquí.
16: Ya, es muy fuerte eso.
17: Ivani Hadum, biznaga de plata al darrer Festival de Màlaga i premi al millor guió, explica la història de l'Ivan, un jove que s'enamora de la Hadum, companya seva a un hivernacle d'Almeria on tots dos treballen. Però el desitjat ascens laboral s'interposarà en la seva relació i el forçarà a decidir quin tipus de persona vol ser.
18: Los embajadores han enterado lo de la auditoría. Intenta conseguir que solamente echen al 10%. Pero tú no tienes que ayudar.
19: Sí, señora.
20: El váter pierde agua, les daré $100 más.
21: ¿Qué dice?
19: Que si le arreglamos el váter. Somos afinadores, arreglamos pianos. 200. 500 y hablamos.
17: A Un talento único, el protagonista és en Nick, un jove aprenent d'afinador de pianos que pateix d'hiperacúsia. La condició li provoca percebre sons a un volum exageradament alt i això l'obliga a fer servir taps per les oïdes constantment. Quan el noi descobreix una aptitud inesperada per obrir caixes fortes, es veurà involucrat en el perillós món del crim i la seva vida tranquil·la canviarà per complet.
20: Si quieres ganar mucha pasta, llámame.
21: ¿Qué has robado?
22: Secretos. La gente tiene derecho a saber la verdad.
17: El dia de la revelació és la darrera pel·lícula de Steven Spielberg. Parteix d'aquesta premissa. Si descobrissis que no estem sols, si algú t'obrís els ulls i t'ho demostrés, t'espantaries? Doncs el film, la veritat és revelada a 7.000 milions de persones.

0: Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen, doncs, les parets de la galeria, unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves. I tot a punt perquè la zona esportiva de Vic es converteixi en l'epicentre de la música al territori amb la celebració del Cabró Rock. En la seva 6a edició, l'organització es prepara per acollir prop de 60.000 persones que entre aquest divendres i diumenge gaudiran d'un cartell de luxe protagonitzat pel comiat a la comarca d'Oques Grasses i el retorn als escenaris de la Gossa Sorda i l'Ags en Bustó. La companyia La Trepa, del Jove Teatre Regina de Barcelona, dedicada al teatre familiar, ha anunciat que tanca portes. Ho faran el 15 de juliol, després de 38 anys. Segons ha explicat la companyia, el Regina tanca perquè l'edifici està en venda i no es renova el contracte de lloguer. Durant gairebé 4 dècades, el Jove Teatre Regina ha programat més de 10.500 funcions i ha rebut més de 2 milions d'espectadors. Gràcies per l'atenció, bon cap de setmana i fins dilluns. Adéu.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. Xavier Torrents, director del màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la UB, ha explicat fa uns minuts a la xarxa quins són els principals motius per l'augment de màfies al nostre país.
2: La causa principal, tot i que no única, és que Catalunya és el principal productor de marihuana de tota Europa. I això ha produït que aquí hi hagi, diguem-ne, la batalla per guanyar diners, podríem dir guanyar territoris on, i llocs on produir aquesta marihuana, i davant aquesta realitat, perquè aquesta és la raó principal, davant aquesta realitat no tenim ni les lleis ni les mesures legislatives, diguem-ne, que podrien aportar, diguem-ne, un canvi de paradigma.
1: L'Ajuntament de Barcelona també se suma a aquesta demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de la Policia Nacional. I avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments situació prou complicada a les carreteres, amb un accident a la C32 a Esplugues de Llobregat que deixa dos carrils tallats. També un altre accident a la B20, direcció Nus de Trinitat, deixa en aquest punt un altre carril tallat. I finalment a la C12 a Flix, un tercer accident obliga a habilitar pas alternatiu en aquest punt. A banda, també a la P2 a Albi, una avaria també deixa un altre carril tallat, direcció Saragossa. I a banda també hi ha circulació intensa a la C32 a Barcelona, a la C31 a l'Hospitalet, a la C58 a Barcelona, a la C59, a Caldes de Montbui, també a Mollet del Vallès i, finalment, en diferents punts de l'AP7, com Sant Cugat del Vallès. I continua la recerca del menor desaparegut el dimecres a Roses, després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. I el Banc Central Europeu ha pujat el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per primera vegada en 3 anys per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
4: Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge a partir de 3:15 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora.

0: Ràdio Arenys. Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
1: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona. I a Arenys de Munt, al costat del pàdel, a la zona esportiva.
0: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
1: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
2: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
3: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
4: Com pot ser, si sempre feu fotos?
3: Sí, però no són de veritat.
4: I si li regalem un reportatge?
3: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
5: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
6: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reforma se'n som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640 677 806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Un operari ha resultat ferit aquest matí al port de Mataró per l'explosió d'una canonada de gas. Connectem ara amb la nostra companya, la Clara Sánchez, des del punt dels fets. Quina és la darrera hora? Bon dia.
2: Bon dia, Maria. Doncs fa pocs minuts s'ha donat per tancada aquesta fuita de gas que ha provocat l'explosió aquest matí al port de Mataró, concretament en una rampa de la zona de restauració. Com deies, aquest operari que estava fent tasques de soldadura ha resultat ferit lleu per les cremades i ha hagut de ser traslladat a l'Hospital de Mataró. Estava treballant en aquestes tasques de soldadura quan s'ha produït l'explosió per escapament de gas i els bombers doncs, han treballat per controlar les primeres flames i esperar la companyia de gas que doncs, fes aquest tall del subministrament. L'operatiu ha alertat d'aquesta companyia i ha aparegut pocs minuts després i ara mateix continuen encara, tot i que ja està tot controlat, continuen els serveis d'emergències aquí al port i està tallat doncs, l'accés a aquesta avinguda del port i també a l'espigó de Mataró.
1: Gràcies, Clara. Estarem pendents. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia.
1: I l'IPC ha pujat una dècima al maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1%, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. A més, el Banc Central Europeu ha pujat també el tipus d'interès en 0,25 punts fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja n'han registrat 6 aquest any, interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la informació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. I avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. I continua la recerca del menor desaparegut el dimecres a Roses, després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de la mateixa empresa de lloguer van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.
4: Ràdio Arenys, pluja d'estels.
5: Pluja d'estels. És una de les coses més boniques veure entre els núvols els estels brillar. Les estrelles del cel cauen tan boniques aquí als peus de la ràdio perquè estimen Ràdio Arenys. Nosaltres també estimem Ràdio Arenys perquè és una ràdio molt propera. Està en un lloc molt bonic de la Riera, el Calissall. I per què hi ha persones simpàtiques i alegres? I a l'Aranyot, si veu una persona trista, l'envia a donar una volta per la riera, a mirar els arbres i a buscar estels. Doncs jo a la nit passejo per la riera amb el meu gosset i recullo uns quants estels, que són les estrelles xerraires del papasseig, que s'estimen aquí a la vora de la ràdio per guarir-se del fred. It was there where Pierre was waiting to the lovely mademoiselle. perquè és música, poesia, que cau del cel i es queda per sempre al nostre cor. Són els llibres, les gravacions, que han fet que quedi el seu resplendor i volin des del cor fins al cel. Jo voldria dir que el meu programa es diu Pluja d'Estels i jo per la nit agafo uns quants estels d'aquí, de la vora del Calissai, i els pujo aquí a la ràdio al dematí per omplir una estona de diversitat i color. Doncs avui he vist un estel que brillava amb un resplendor molt fort, que són aquests que cauen del cel. M'he acostat a l'estel i he vist un estel preciós. L'he agafat i posava Xavier. I dic, Xavier? Però si jo el conec. Benvingut aquí a Ràdio Arenys. Jo voldria que el nostre programa es diu Pluja d'Estels i tu has caigut per la nit aquí, a la vora de la ràdio. Jo t'agafaré i et pujaré aquí per omplir aquesta estona de diversitat i color. D'on surts tu? Surs del programa del Toni Rovira i tu, que ha vingut volant?

0: I en aquest estel hi ha el Xavier Prats Jiménez. Hola, Xavier. Benvingut aquí a Ràdio Arenys. Jo vull dir que, no sé com dir-ho, és que el meu programa es cobreix de glòria. S'omple de goig al veure't a tu, perquè jo només t'havia vist per la tele. I avui has vingut aquí per omplir el nostre programa. Jo et faré unes quantes preguntes, Xavier. Hola, com estàs? Xavier Prats Jiménez, digue'm alguna cosa.
1: Bona tarda, Assumpció.
0: Hola.
1: Gràcies per convidar-me.
0: Oh, i tant, quina il·lusió.
1: L'Esther és tu.
0: Gràcies.
1: Perquè tu m'havies vist per la tele, però jo no havia tingut aquesta fortuna de conèixer-te en persona.
0: Jo tenia
1: tu
0: la fortuna...
1: Tu ja havies tingut una aproximació.
0: De veure't i de sentir que ets el meu àngel guardà.
1: No, ens hem trobat el camí i ens ajudem recíprocament. Perquè tu m'ensenyes moltes coses, Assumpció.
0: Ja, i tu també. A mi m'has ensenyat l'amistat, les coses que són, i m'has dit que t'agradava molt aquesta cançó. T'agradava
1: sí,
0: molt.
1: Molta, també. I la música va amb nosaltres.
0: Va amb nosaltres.
1: I amb les nostres històries, i amb el nostre bagatge, i amb les nostres experiències, i la consolidació de coneixements, i de compartir amb la gent. I per això estem aquí.
0: Jo voldria preguntar-te que com és que se't va ocórrer ser abogat? Quina és la música que et va acompanyar, o quan eres petit, o com... Tantes preguntes et podria fer. Com és que fas d'advocat? Què ets advocat? És un sentiment? És una vocació? És una cosa... Com és ser advocat?
1: Doncs, Assumpció, és una conjunció de tot. És a dir, per ser advocat has de tenir vocació, per començar. Has de tenir somni i has de tenir estima per la professió. I has de tenir clar on vols arribar amb aquesta professió. És a dir, a poder ajudar a totes les persones, independentment del seu poder adquisitiu, que això és molt important, perquè sembla que tenim el mite de que els que tenen diners es paguen al bon advocat. Però això no és així. Aquí estem molta gent per poder ajudar a tots els que necessiten, perquè és un pilar fonamental, la tutela judicial efectiva.
0: Clar, clar, és molt important, això. Molt important, perquè jo preguntaria, quin mite tens que desmitificar de les persones que et diuen coses? Perquè sempre diuen, oh, jo no puc pagar un advocat perquè val molts calés. Com et sents quan et diuen això?
1: Sí que és veritat que s'ha format una figura arran de l'advocat, el que et fot la clatellada. Però en realitat no és així. Jo treballo amb gent, i la majoria dels meus companys, de proximitat, que no és tant el que li demanes, sinó on arribes amb aquesta persona. Amb la qual cosa, el camí el fas junt. No, els advocats que a vegades somien amb arribar a forrar-se, aquests estan equivocant. Sortosament, som molts els que estem acompanyant a molta gent amb els desnonaments, amb les filiacions, tema de desnonaments, que estàs quedat sent mal fill, que no pots pagar la pensió, si no pots pagar la pensió, com pots pagar un advocat? I nosaltres, gràcies a Déu, els ajudem a caminar junts i, amb la mesura del que poden, anar pagant i anar fent el camí junts per arribar a aquell objectiu, que és a que no et desnonin, a que puguis poder tenir el teu fill els caps de setmana, entre setmana, per l'objectiu que t'has proposat.
0: Però també deu ser molt difícil defensar una persona que no té defensa, o sigui, que no pot ajudar-t'ho. Com ho fas per juntar el no poder i el resoldre el cas? Per exemple, una casa que té desnonament, com el pots ajudar? Com pots defensar les persones?
1: És que tothom té defensa, Assumpció.
0: Tothom té defensa.
1: Tothom té defensa. Una altra cosa és que la defensa i la viabilitat d'aquella defensa no vegin la línia del que tu tens projectat. Però és a dir, inclús una persona que no paga una renda, et vaig a posar un exemple,
0: vale,
1: i té un procediment de desnonament, un procediment civil, aquesta persona té una defensa, perquè amb el pitjor dels casos la defensa seria pactar un pagament a llarg termini amb el jutjat, en aquest cas, el que està tutelant l'actor, el que està accionant, i també té una defensa. Amb el pitjor dels casos, arriba a un acord, també és una defensa pactada per resoldre el tema i aquesta persona no s'enfonsi, no es quedi al carrer i no agafi una depressió. És que, si no, estem perduts.
0: Però, aleshores, com pots fer-ho si és culpable?
1: Culpable, qui ho diu?
0: Culpable ho diu el judici, clar.
1: No, ho diu la societat. Per ser culpable d'una sentència. Aquí vull arribar. N'hi ha judicis mediàtics, i n'hi ha judicis judicials, i n'hi ha judicis de carrer. La gent del carrer diu, no, si estàs culpable.
0: Però clar,
1: si
0: és un mite, el mite que deia.
1: Aquí vull arribar. No, ningú és culpable fins que demostra el contrari. És a dir, per ser culpable ha d'haver una sentència. Ha d'haver una sentència que et declari culpable. Per tant, la presumpció d'innocència està per sobre del judici moral o social del veí que diu no, no, però si este d'aquí i el de abajo, si és culpable, seguro. Perquè sabrà si és culpable. Clar. Per això, és que ni els advocats que defensem. Per això està un jutge o una jutgessa que és el que posa ordre. El tercer, un discòrdia, que diu oiga, senyores, és culpable o inocente. Estaríem fotent a la presó amb molts innocents i a la recíproca.
0: I no n'hi ha molts innocents a la presó?
1: Sí.
0: Perquè deu
1: problema.
0: Ser que no volen defensar-ho.
1: Aquest és el problema.
0: Hi ha el teu cas d'ànima, perquè tu ets bona persona o perquè... Com fas per defensar una persona que saps que és culpable, per exemple?
1: Aquesta és la història, que quan una persona saps que ell t'ha explicat la seva batalla i saps que té totes les de perdre perquè no saps on agafar-lo, llavors has de buscar una altra estratègia amb el jutjat perquè... la sanció penal, sanció vull dir el reproche penal que li farà el jutjat no sigui tan gravós. És a dir, en el pitjor dels casos, si és culpable per un tema penal, n'hi ha la figura que és el fiscal, que és arribar a un acord amb el fiscal i dir-li, senyor fiscal, ¿qué me está pidiendo? ¿Dos años de prisión? Pues pago la multa tal y acepto un año. Y en vez de entrar en prisión porque no hay reincidencia, los dos años y el año lo computo y lo compenso con X dinero que voy a pagar al tribunal. No cal cosa. N'hi ha fórmules per ajudar la gent que t'està dient que ha fet aquest acte punitiu, l'acte punitiu, i és culpable per poder salvar una mica els mobles. És arribar a un pacte amb la fiscalia o amb el jutjat. O sigui, que solucions sempre hi ha. Solucions hi ha. L'altra cosa és que busques buscar les solucions més idònies pel teu client. Però solucions sempre tenim.
0: Doncs, escolta, deixo descansar una mica de tantes preguntes. Seguim escoltant una mica la música.

ha dit el Xavier Prats, li llegiré un poema que es diu Cançó de la tolerància, que és del Comediants, que és molt interessant aquest poema i es tindria que tenir en compte. Diu, ni tot és blanc ni tot és negre, de tots colors millor. La teva rumba, gitana, la teva moto, japonesa, la teva hamburguesa, caqui, el teu Crist, jueu. Ni tot és blanc ni tot és negre, de tots colors millor. She calls out to the man on the street. La teva verge, negra, Helena. La teva democràcia, grega. Els teus números, àrabs. La teva pizza, italiana. Els teus fideus, xinesos. La teva mare, una dona. Ni tot és blanc ni tot és negre. De tots colors, millor. El teu avi, un vell. El teu veí, un discapacitat. El teu germà, un gay. La teva amiga, la ciutat. El teu planeta, la gent. El teu país, el món. I goses dir que el teu veí és estranger? Ni tot és blanc, ni tot és negre, Xavier. Entre tots, el farem millor.

0: advocat Xavier Prats Jiménez. Escolta'm, et volia preguntar una altra cosa. Sobre aquest poema que he llegit, què diries tu?
1: És que té molta profunditat, perquè vivim en un món molt globalitzat que tot el que tenim no el tenim aquí, el tenim a tot arreu. I al final està tot tan interconnectat que aquest poema és la realitat del que estem vivint. Que ja era hora de que tot estigués una mica més connectat. Tot el que tenim. Mira, l'altre dia el Donald Trump sortia amb una gorra, la gorra vermella, que era made in China. Vull dir, a on hem arribat? Que fins i tot ell, que és Estados Unidos, també té accés a aquesta globalització, que la seva gorra no està feta als Estats Units, que està feta a Xina. O sigui, perquè se la... Li va donar la volta a la... No sé si va ser a les notícies.
0: Sí, claro.
1: El pájaro aquest, i estava, ponia made in China, i ha agafat el titular. On vull arribar? Que mengem sushi, que el cotxe que tenim és japonès...
0: El poema,
1: que és això, i el món globalitzat, doncs és on estem, que la proximitat i la llunyania ja no existeix.
0: Jo ara et diré una cosa. Si poguessis donar 60 segons de consell legal a tots els que manen, què els hi diries?
1: Doncs precisament...
0: És molt forta aquesta pregunta,
1: doncs precisament el que li diria és... que s'ha de començar a posar les piles i legislar amb l'actualitat que tenim. És a dir, l'ordenament jurídic, el conjunt de normes que regeixen els nostres comportaments, està obsolet. I el que han de fer, començar a legislar pels més necessitats i pels més febles. Perquè de vegades, i no de vegades, en moltes ocasions, les legislacions estan pels forts. M'explico. Un que té un patrimoni de 300 milions d'euros, en proporció del que té, paga 4 duros al fisco per a la hisenda, i un que està aquí treballant, deixant-se la mèdula cada dia, li foten una clatellada. Llavors, la legislació, la tributària, la civil, la d'afiliació, la de compartir la guàrdia i custòdia de les fills i tal, s'ha quedat obsoleta. Sí que és veritat que la regulació en matèria homosexual i de trans... Ai, sí que s'ha avançat molt aquí a Espanya.
0: Gràcies a Déu, molt.
1: Però tenim normatives que estan a l'edat de pedra. El Codi Civil és l'edat de la picó. Senyores, legisladors, posin les piles i legislin de conformitat a l'actual vida que tenim i a l'actual context econòmic, cultural i personal, i ja està, i legislen en aquest sentit. Això és el que els diria. Ens està costant molt, perquè tenim ara un caos en aquest país, ara el Zapatero semi-imputat. El rei que el tenim fora. És que tenim un panorama. El Pujol...
0: Dificilíssim.
1: Clar, llavors, aquí són els que legislen.
0: Dificilíssim.
1: A Madrid, a Catalunya i als ajuntaments amb les ordenances. Senyores, posen-se les piles.

Em fas pensar en un poema d'Hermínia Mas que diu així: passat el temps, potser ara se n'adona que no ho ha fet tot bé. Esborraria amb una goma o taparia amb tinta blanca algunes coses que l'enorgullien. Però els passos enrere costen molt de fer. Què et sembla si encara no...

paraigües trencat, el cartipàs vençut, la tarlatana vella. I baixaré les graus amb vestit d'alegria, que hauran teixit aranyes sense seny. Hi haurà amor engronat al fons de les butxaques. Hermínia Mas.

Doncs he trobat un escrit pel Xavier, també, que avui li dedico al programa, al meu amic advocat, bona persona, fantàstic, que li podeu demanar el que sigui perquè ell s'esforçarà per fer-ho. I de veritat us ho dic, és el millor home que he conegut potser a la meva vida. Mira el que et dic. I des d'aquí dic que l'estimo molt perquè s'ha mullat moltíssim per mi. Moltes gràcies, Xavier.

I ara llegiré un escrit que també pega del Mas Pla del 1967, que diu així, que és d'en Josep Pla. Diu, he contestat rarament a les crítiques abundantíssimes que provoquen el que escric. Les agraeixo positivament. Però ara potser havia de contestar perquè planteja una qüestió molt genèrica. Així ho he fet, però no tinc pas la seguretat d'haver-ho aconseguit. Les accions dels homes i de les dones són amagades, ocultes i misterioses. Diu en Josep Pla, estic segur que me n'aniré de

0: aquest món sense saber-ne de la missa a la meitat. El periodisme és una posició que permet observar un dels fenòmens més extraordinaris de la vida humana. El fenomen de la corrupció, de gairebé tot, i sobretot del periodisme. I, si voleu, de la propaganda, en definitiva de la història. És un fenomen etern, bellíssim, actual, permanent. Per un periodista totalment independent, com jo, observar la concepció humana, tenir una certa idea de l'ànsia de concepció que existeix en la vida, justifica, potser, la seva presència a la Terra. Josep Pla, 1967. Què hem adelantat amb això, Xavier?
1: Doncs, primer, gràcies per les teves paraules. El plaer és meu i tu ets molt gran, ho saps, això, per començar, que retorció una mica. Hem avançat, però em queda una frase també molt bona: no sabem de la missa a la meitat. És veritat, eh? Vull dir, ens creiem que ho sabem tot, però estem estancats i no tenim ni idea de la meitat de la història. Aquí vivim una societat que tothom sap de tot i tothom dona consells a tot. Però és que aquestes paraules ara les extrapolem al dia d'avui i és que estem en un punt aquí que allò que estem amb el front a mà i que sembla que no ens hem mogut, no? I m'ha agradat això que ha dit, que no sabem de la missa a la meitat, però és que no a la meitat, és que no hem anat ni a missa. Vull dir, no anem ni a missa. Ens hem posat a la porta, ens hem aguaitat i ens han quedat, vull dir... Que dius, bueno, vinga, més val que marxi perquè m'he quedat estabornat. Tenim molta feina a fer, Assumpció, molta feina, perquè estem molt, molt, molt estancats en coses que ja deia la gent fa 500 anys, ja 200 o 300, fa 500, i és que ara, és que estem allò que dius, bueno, és que estem com atascaus, amb el freno humà i que no sortim amb la roda, allò que estàs al fang i que intentes sortir i que després que anem de sabiondos. Lo sabemos todo. Toma de esto, no sé què. No, hombre, no, que el vecino tal, pues meten una demanda como tal, sí. Zapateros, zapatos. Anem a cadascú a concentrar-nos en el nostre actiu, que tots tenim una cama forta on apoyar-nos, on recolzar-nos, i a partir d'aquí, doncs, avançar junts. Com també diu el nostre amic, el Toni. Però mira,
2: avancemos tú. Oi tant, el Toni Rovira, que és el nostre amic de tota la vida.
1: Aquestes paraules, avancemos juntos, claro. Miremonos a l'interior. Deixem de mirar els diners, no sé què, ajudem els altres. Sempre hi ha algú que en necessita més que, saps? M'enrotllo com una persiana.
0: No, jo estava escoltant-te, perquè també el Josep la parla molt del ferrocarril, quan es va inaugurar, que la gent deia que les màquines anaven en grassa dels bebès, que robaven nens en aquella època per posar a les rodes del ferrocarril. I això està escrit de l'any 1800. I dius, com es pot ser que es diguin aquests bulos o aquestes històries que es deien a l'any 1800 per fer mal als que feien el ferrocarril, com és lògic i natural?
1: I això fa molt de mal, perquè aquestes històries les han sentit tots i això de ser, és que no tens on agafar-ho.
0: No sap ni on agafar-ho.
1: Per començar, jo sempre dic, tornant al tema de la professió, tot allò que es diu s'ha de provar. Ben començat xerrant i compartint el que és el judici mediàtic, tu m'has preguntat si una persona és culpable, i al final, per ser culpable ha d'haver proves. Doncs per poder dir totes aquestes manifestacions que tenen una transcendència social, s'han de provar, s'han d'acreditar, com també s'haurà d'acreditar el tema del Zapatero. Clar. Ara està dit mediàticament, però igual, doncs, bueno, que no ho sabem. De moment hi ha indicis, informació que s'aporta de que ni alguna cosa hi ha. Però ja arribarà al tribunal i dirà que si allò que hi ha sí, o allò que hi ha no, o allò que hi ha sí i no.
0: Doncs mira, tinc aquí per recordar-t'ho, perquè diu en el llibre de l'Empordanet a Barcelona, i està buscant la pàgina 191 de Josep Pla de l'Empordanet a Barcelona, diu: el ferrocarril fou mirat amb els mals ulls pels qui vivien de les diligències i en general de l'atracció animal. Majorals, hostalers, tartaners, traginers, es produïren alguns accidents i fins i tot algun sabotatge contra les obres. Encara en tingueren menys les històries de por que es feren circular. L'any 1848, el Brusi hagué de desmentir reiteradament les notícies de robatori de criatures que circularen per Barcelona en els ambients populars. Quan el tren fou posat en moviment, hi hagué qui s'entretingué a dir que les màquines es greixaven amb olis obtinguts per misteriosos i sinistres manipuladors de les criatures robades. Josep Pla, de l'Empordaneta, Barcelona, pàgina 191.

el català estigués disposat a embarcar-se, a balejar la mar, a navegar, a suportar els més durs sacrificis sempre que hi trobo un camí de comerciar i guanyar diners en el comerç. El català fou mariner i navegant quan a través d'aquests oficis pogué desenvolupar les seves qualitats de comerciant. Quan navegar esdevingué un afer de més transport, abandonar l'ofici amb la mateixa tranquil·litat que hi havia accedit. De l'Empordanet a Barcelona, Josep Pla.

0: seguim amb Josep Pla, però són coses més senzilles. Diu Josep Pla: la vida és una cosa complicada i difícil de descriure, que consisteix en anar fent. Els diners no donen la felicitat, certament, però tampoc són un obstacle, oi, Javier?
1: Vivim una societat, per desgràcia, que ens ajuda a viure. Ens ajuda a viure. No és que et donen la felicitat. Els diners et donen la pau, jo sempre ho dic. Et donen la pau per poder menjar, per poder tenir un sostre, per poder estar amb els teus i per poder, de tant en tant, pegar-te un capritxito, com dic jo. Estar amb els amics a prendre alguna cosa. No cal anar-se al Japó. Vull dir, a veure si m'explico. Anar-te aquí a una terrassa d'Arenys a compartir una cervesa i tens unes tapetes amb uns amics un partit de futbol. Però no donen la felicitat, però donen la pau per poder tenir aquesta estabilitat que et permet viure més o menys amb equilibri.
0: Amb tranquil·litat.

Els que ho saben bé i els que no els expliquem, perquè té una connexió. Ferran Adrià diu: soc un cuiner que ha pintat sense cap pretensió i no es poden vendre els meus dibuixos i els he donat a la Fundació Vilacases. El cuiner Ferran Adrià ha il·lustrat amb dibuixos pintats amb oli, escuradents i bastonets la nostra cuina tradicional i ha publicat uns menús, unes receptes d'en Josep Pla amb dibuixos. Estan a la biblioteca. You know I can't be found sitting home all alone.

Diuen Josep Pla, jo crec que es poden fer dues afirmacions, així com els camps de faves de Mallorca, sota els ametllers florits, formen un dels paisatges millors que es poden veure. Les faves a la catalana són la fórmula més alta a la qual podem estar sotmesos. És el millor del món. Don't stop the hankin' of me. Don't make me feel this way.

Don't be cruel. Diu Ferran Adrià, l'objectiu és fer homenatge a l'escriptor Josep Pla, que té una obra tan important a la nostra història que s'ha de difondre. Unes frases brillants de l'escriptor Josep Pla que el cuiner Ferran Adrià ha pintat.

amb tomàquet. A l'estiu, en aquests litorals, una de les coses que tenen més èxit és el pa amb tomàquet, que en l'època de la meva adolescència solien donar a l'estiu als nens per aquelles famílies que no arribaven a donar pa amb xocolata. Ara el pa amb xocolata és el més important i el pa amb tomàquet té un èxit vastíssim. L'oli que s'hi posa ha de ser poc àcid, amb molt de compte. En els nostres dies, la gent sopa poc, una truita, un tall de pernil i han sopat. Són les facilitats que dona el pa amb tomàquet en l'actual alimentació. En el llibre hi ha la interpretació del dibuix que ha fet en Ferran Adrià amb els escuradents.

0: Xavier Prats, si haguessis d'explicar el treball teu d'advocat a un nen petit, com li explicaries? O ara ens donaries el teu correu, per si un nen petit et vol preguntar alguna cosa. Com has dit que podries ajudar tothom, ha trucat un nen i ha dit jo vull que m'ajudi, doncs el Xavier t'ajudarà.
1: Doncs mira, Assumpció, començo per la pregunta. A un nen petit li hauríem d'explicar que de vegades a la vida es compliquen les coses i n'hi ha problemes. I a l'advocat és el que intentem és buscar l'òptima solució a aquella cosa que està encallada perquè un tercer, si ha d'intervenir, ens cregui amb la nostra pretensió i ens doni la raó. O sigui, el que som, acompanyants de solucions, li donaria al nen. Li diria, per exemple, la teva mare o el teu pare té un problema pel pare al lloguer? No, que no pateixi. Que parli amb un advocat, que nosaltres ens encarregarem de gestionar amb ella i amb el jutge o amb el propietari, de quina manera òptima podem buscar una solució que més o menys encaixi que l'altre accepti. Llavors, som acompanyants de viatge per poder donar les millors solucions que nosaltres entenem que són. Tampoc no tenim la raó absoluta.
0: I et poden trobar a la tele, amb el Toni,
1: ens poden trobar
0: o
1: amb el Toni,
0: poden trobar a la ràdio, no?
1: O a la ràdio, també, clar. Aquí...
0: Explica-ho una mica, va.
1: Amb el Toni, bueno, doncs porto des del novembre fent col·laborar
0: molt
1: de
0: temps, sí.
1: Des del novembre, no porto tant. El que passa que és molt intens. Des del novembre que vaig anar amb el Toni, però clar, vaig bastants dies a la setmana. I sempre clar. Que puc, vaig.
0: Sempre que vulguin et poden trucar allà.
1: Sí, perquè estic amb el Toni i si volen trucar aquí i algun dia que tu creguis a dient que vols que col·laborin tu,
0: també.
1: Jo estic obert a passar una fantàstica tarda amb tu i amb el teu equip, que sou genials.
0: L'Helena és fantàstica, també.
1: Vagi per davant, Vagi per davant tot això.
0: És un equip meravellós.
1: De veritat, dona gust venir.
0: Jo fa com, no sé, potser que fas el programa Pluja d'Estels, 14 anys o 15?
1: Déu-n'hi-do.
0: Mare meva.
1: I després també et diré una cosa. Els que vivim a Barcelona, quan arribem aquí, trobem una pau que ja no hi ha.
0: Canviar, hombre.
1: Només veure la costa, una mica. Ara, veure aquesta riera. Surs del meollo. No dic que aquí no hi hagi estrès, però que n'hi ha una pau que ja no la trobes.
0: No, és diferent, molt diferent.
1: La pau de l'asfalt, d'allà no la trobes. I, bueno, aquests són els mecanismes on es poden trobar.
0: Vale. Doncs jo ara recitaré un altre poema. Curtet, a veure què et sembla. Si haguessis nascut en una altra terra, podria ser blanc o podria ser negre. Un altre país fora casa teva i diries sí en una altra llengua. T'hauries criat d'una altra manera, més bona, potser. Potser més dolenta. Tindries més sort o potser més pega. Tindries amics i jocs d'altra mena. Podries llegir contes o poemes. Podries menjar o només crostons. Podries... Per tot això pensa que importa tenir les mans ben obertes i ajudar qui ve, fugint de la guerra, fugint del dolor i de la pobresa. Si tu fossis nat a la teva terra, la tristesa d'ell podria ser teva. Això és de la Joana Raspall.
1: Que gran.
0: És bonic, oi?
1: Que maco.
0: He buscat poemes que et poguessin anar bé amb la teva filosofia.
1: I és curiós perquè el factor d'on surt, d'on neixes, on estàs, a la família a la que et cries, a l'entorn, fa molt. És a dir, una persona no decideix néixer, neixes en una família, els teus pares et tenen en un país, t'escolaritzen en un context, en una realitat econòmica, amb uns companys, amb uns avis, i això marca molt. Vull dir, també et diré una cosa, he conegut gent dintre d'unes pautes ben marcades que s'han desestructurat i gent desestructurada que s'ha format, que s'ha preparat, que arriba molt, molt lluny i ara són empresaris de renom, que és un exemple a seguir, no pel que guanyen, sinó per la tasca social que desenvolupen. I això és molt important. Precioses paraules,
0: Escolta, el cas més raro que has tingut?
1: A veure, més raro t'explicaré, sí. Probablement el cas més raro és perquè... Quan començàvem amb el principi, tots els països tenen la seva pròpia normativa. Faig una introducció i ara entro en el cas. És a dir, Espanya té l'ordenament jurídic espanyol, després Catalunya té l'espanyol i el català, que ja els legisla aquí, i després els ajuntaments tenen les ordenances. Dit això, recordo un cas d'un accident. Autobús, en cotxe, a Madrid, al costat de Madrid, que de totes les nacionalitats que no sabien quina llei aplicar. És a dir, tu tens un accident a Madrid, que és Espanya, una companyia d'assegurances de Zúric, que la meitat de la gent és un de França, l'altre és romano, no sé què. Quina llei apliques aquí?
0: Ara.
1: És un tema molt complicat. Vam haver de col·laborar amb alguns companys i recórrer el dret internacional, Convenio de la Haia, Convenio de Roma, perquè quina llei apliques? que n'hi ha estrangers per tot arreu, de funcions pel mig, que has de repatriar al seu país, quina és la llei que es regeix? Doncs això sí que és caòtic, perquè és un cas molt, molt maco, però molt complicat de resoldre, perquè intervé 7 o 8 normatives o ordenaments jurídics de països diferents i cada un, amb perdó, els pesos de su padre, su madre, cada país legisla com vol. Llavors, com arregles un accident a Espanya, cotxe matriculat en França, la meitat dels passatgers italians, de Romania, de França, ingleses, inclús asiàtics? Doncs vam haver de tirar de conveni entre molts companys i al final vam solucionar-ho aquí a Espanya, portar-nos el foro, l'ordenament jurídic del foro, a Madrid, a Espanya, però jugant una mica amb l'ordenament jurídic estranger.
0: Que difícil.
1: Complicadíssim, Assumpció.
0: Que
1: probablement
0: difícil.
1: És el cas més així...
0: Més complicat que heu tingut.
1: Més complexa i més de renom.
0: Doncs he llegit també aquí amb el Josep Blau, fent-ho venir bé, el tot que m'estàs dient, que diu quins són els discursos sense estil que ara es fan. Perquè diu, són discursos sense estil, sense esquelet, sense sexe, tous, sense la més lleu vigoria mental, d'un tedi total. Això ho diu en Josep Blau. I diu, quins han estat, al teu entendre, els millors oradors del segle? I diu en Josep Blau, el primer, Jaurès, el segon, Trotsky, el tercer, Cambó, i el quart, Churchill. Cadascun d'aquests homes en el seu medi determinat. Però deixem aquestes coses perquè ara no trobarem a ningú. Això és de l'Empordanet a Barcelona. Què et sembla?
1: Pues anava a dir això.
0: Però era l'any 67.
1: Cambó i Churchill. Jo coincideixo i anava a dir el que m'acaba.
0: Mare meva.
1: No trobarem a ningú, t'anava a dir.
0: Ho és ha dit ara, ell, el Josep Pla.
1: Ara la meitat dels oradors venen fum i no són oradors. Són vendemotos, em perdó l'expressió, però els oradors els acaba de dir ell. T'ho anava a dir, m'ho acabes de concedir totalment en tu,
0: vale,
1: amb aquestes paraules.
0: D'acord. Música? Música?

0: Doncs explica'm com et sents després de guanyar un cas. Aquesta és la pregunta del millón.
1: És que és molt difícil d'explicar, però és una satisfacció. Perquè a tots els advocats, com tinc amics que són metges, quan l'operació ha sortit bé, com aquestes professions que són d'involucrar-se socialment i de que al final el que estàs és solucionant els problemes de la gent, ben sigui de salut, perquè els problemes jurídics també són de salut. Afecten la salut.
0: Hombre.
1: Sobretot a la mental. A la mental, perquè com el tema se'n va llenar orris, n'hi ha la pàtria potestat que et deia abans, l'econòmic... És una satisfacció que no es pot... Vull dir, és una satisfacció tan gran que penses, ha valgut la pena apostar per aquesta carrera només per això? És que no n'hi ha paraules per descriure. És que és una pregunta boníssima, m'encanta, perquè és una satisfacció que te'n vas a cara i te'n vas tan ple que et donen tots els diners del món, ara que parlàvem allò, que els diners és per viure, si no, i l'accés no... Que no n'hi ha ni paraules ni qualificatius. És que dius, ha valgut la pena apostar per això només per haver pogut guanyar, perquè no guanyem els temes nosaltres, els guanyem nosaltres i els clients ens ajuden a guanyar-los també. Això també s'ha de dir.
0: Clar.
1: Perquè a vegades hi ha clients que ens ajuden a perdre'ls també.
0: Clar, i que home, estan contents també és la forma de parlar de tu.
1: I a més, això també el que omple molt és que després et vindrà el seu cosí i la seva germana, que tindrà un altre problema de trànsit i tot el que sigui, o d'una renda que igual no la portes tu, la porta un company...
0: Clar, i diuen, parla amb ell.
1: I t'omple poder resolucionar aquell problema que estava molt enrocat i que gràcies, no només a la nostra intervenció i a l'ajuda del client que ha rematat nosaltres, doncs en podem sortir a flote en tot
0: això. Què és el que diu? La vida és una cosa complicada i difícil de descriure que consisteix en anar fent i ja està.

Fins aquí, pluja d'estels. Va engegar l'estel Toni Cintes Nicolau. Guiant la música, molt d'amor i carinyo, Elena Soldate. Poemes de tots colors. I avui ha col·laborat el nostre amic l'advocat Xavier Prats Jiménez. Disseny musical, Carla Ricard. Veu, històries, pensaments, Assumpta Vitòria. També el Joan Bosch. Amb el nostre director, Joan García. Gràcies, amics, pel nostre programa. Adéu.

0: bona. Ha estat un plaer estar amb tu.
1: Ha valgut la pena venir.
0: Ha valgut la pena, mare meva.
1: Vindràs un altre dia, ens ho promets.
0: Amenaça un tornar, eh?
1: Vale.
0: A veure, fa com molt bé. Gràcies per tot.
1: Adeu,
0: molt macos, grans.
1: Adeu.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
1: ...93-792-1819, el telèfon del Centre Mèdic Maresme, el teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials, per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar. Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
3: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Pare Fita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
4: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
5: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
4: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
1: 93-792-1819, el telèfon del Centre Mèdic Maresme, el teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials, per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'IPC ha pujat una dècima al maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1%, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. A més, el Banc Central Europeu ha pujat el tipus d'interès en 0,25 punts fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior els relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. Xavier Torrents és el director del màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la UB i n'ha parlat avui a la xarxa.
2: Doncs això s'ha de combatre. En primer lloc, ja fer de la manera més ràpid possible, ja sabem que a l'aprovació de canvis legislatius costen i triguen molt, és això, endurir dos àmbits. Endurir la producció de drogues, sobretot de la marihuana, i endurir la tinença d'armes il·legal.
1: L'Ajuntament de Barcelona també s'assuma a aquesta demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap en plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de la Policia Nacional. I avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països de tercers. I un operari que treballava en tasques de soldadura en un establiment a la rampa d'accés al port de Mataró ha quedat ferit lleu després que s'hagi produït una fuita de gas i un incendi que ha afectat la zona. Els bombers s'hi han desplaçat amb 5 dotacions i també s'ha mobilitzat 4 unitats del SEM que han traslladat l'home a l'Hospital Vall d'Hebron. La fuita ja ha quedat controlada. I també els equips d'emergència continuen la recerca d'un menor desaparegut a la Costa Brava mentre anava en moto d'aigua entre l'Escala i Estartit. El dispositiu se centra a Roses, amb el centre de comandament ara a Pals, després que la moto aparegués a la platja de la localitat. La recerca es manté per mar, terra i aire, amb salvament marítim, bombers i la UME, que utilitzen embarcacions, drons i també unitats especialitzades. I en mobilitat, a la C12 a Flix hi ha retencions per un accident amb pas alternatiu i també a l'AP2 a l'altura de l'Albi, un carril queda tallat per, en aquest cas, una avaria que genera circulació intensa en aquest punt.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada divendres de 11 a 12 ens porta un viatge apassionant als esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
4: Bon dia als fidels oients que avui divendres ens acompanyen en aquest viatge en el temps que és la banda sonora de la nostra vida. Pels que no sàpiguen de què va, recuperem històries d'un any en concret mentre anem escoltant la música que es va publicar aquell mateix any. Ara ja estem acabant d'espigolar el 1975. Segur que encara ens donarà bastanta més d'una sorpresa. Però abans que res, siguem educats. Bon dia, Anna Cucurull.
5: Molt bon dia, Montse Comí.
4: Bon dia, Joan Garcia, el nostre tècnic i director musical.
5: El millor tècnic del món, en Joan Garcia. Bon
4: això
5: dia, bon dia.
4: No es pot discutir.
6: En el pueblito donde nací, que está muy cerca la capital, tengo mi vaca y mi dos perros y mi gallina en el corral. Solo me falta una cosita para conseguir mi felicidad. Que tengo unos cerditos muy gorditos en el corral. ¿Dónde están mis cerditos?
7: En el corral.
5: Us acompanyarem durant una horeta i el tema central del programa d'avui deixarem que l'endevineu mentre escolteu el primer tema que hem escollit. Però abans coneguem què deien Josep Maria Pons i Guri dels orígens i evolució dels carrers d'Arenys. Us sonarà encara antic perquè l'article és de 1974.
4: Música. del carrer de Josep Baral en diu això. El nom actual és relativament recent. Recordeu que l'article és de 1974. Del començament del segle XX. Abans aquest espai era conegut com el Camí del Molí de Dalt o també Camí de la Mina, ja que venia del Rial, una zona de pas tradicional. El canvi de nom respon a la tendència d'oficialitzar carrers amb noms de persones o referències més modernes.
5: I més o menys, a la mateixa alçada, però a l'altra banda de la Riera, ens trobem amb l'antic carrer de la Bomba. Aquest és un cas molt interessant perquè mostra com conviuen nom oficial i nom popular. A finals del segle XVIII i a principis del XIX, la zona era coneguda com els Pins del Vall de Tries i també com la Bomba, nom que acabà arrelant. El carrer anava des de la Riera fins al peu de les escales del convent dels Caputxins, avui El Paraíso. El Paraíso. Va tenir diversos noms al llarg del temps. A la primera meitat del segle XIX s'anomenava carrer de Sant Pancràs, o popularment Sant Brancàs. Tot i això, el nom de la Bomba va tornar amb força i es va mantenir en l'ús popular fins i tot quan el 1925 es va oficialitzar com a carrer Professor Castelló. Malgrat el canvi oficial, el nom antic de la Bomba encara avui continua viu en la memòria col·lectiva.
3: La banda sonora de la nostra vida. Any 1975.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida.
1: Any 1975. La Trinca agafa el fil del Decameron, de Boccaccio, i la pel·lícula de Pier Paolo Pasolini, i el passa pel seu filtre irreverent i ple de picardia. D'aquella operació en va sortir un disc molt singular, el Trincameron. I d'aquí una de les seves peces més icòniques, el Canonge de la Seu. Una mirada satírica, plena d'humor i de dobles sentits sobre els desitjos, les temptacions i les hipocresies de sempre. El mateix any 1975 a Europa ja feia temps que el cinema havia obert una porta que aquí encara s'estava acabant d'entreobrir. El 1971, Pier Paolo Pasolini havia estrenat Il Decameron, una adaptació lliure de l'obra de Giovanni Boccaccio, plena d'humor, sensualitat i crítica social.
2: La hermosa joven con ganas de vivir se enamoró de un guapo jovencito y esperaba que se hiciese de noche para encerrarse con él en su celda. Pero cierta noche las otras hermanas envidiosas se dieron cuenta y vieron cómo los dos estaban regodeándose. ¿Y sabéis qué decidieron hacer? Fueron a llamar a la madre superiora. La madre superiora estaba en la cama con el cura y veréis lo que hizo. Cuando llamaron a la puerta, asustadísima fue a abrirla y en lugar de ponerse el velo en la cabeza, se puso los calzoncillos del cura.
1: A Espanya, aquesta pel·lícula no es veuria amb normalitat fins al 1977, ja en plena transició. Però els trincaires del Maresme ja s'havien apensat amb aquest disc, el títol del qual no enganya.
3: Què? Heu endevinat de què va? Avui parlarem del Destape. El punt de partida del que coneixem com a destape al cinema espanyol sol situar-se en la pel·lícula La Trastienda, de 1975, però estrenada el 1976 i dirigida per Jorge Grau. La protagonista és l'actriu María José Cantudo, qui apareix en una breu escena de nu que va tenir un impacte enorme en el context de la transició. El film explica la història d'un sacerdot que arriba a un petit poblet i s'instal·la en una botiga de barri regentada per una dona, amb una trama centrada en les relacions personals i en la vida quotidiana d'aquell entorn. El nu de la Cantudo és un dels elements més comentats de la pel·lícula i s'inscriu en un moment en què la censura cinematogràfica estava desapareixent progressivament, fet que va permetre la seva exhibició comercial. Amb el temps, la mateixa actriu ha explicat en diverses entrevistes que aquell paper li va donar una gran projecció mediàtica, però també la va marcar professionalment dins d'un cinema que sovint la va encasellar en aquest tipus d'imatge pública.
1: Després de la mort de Francisco Franco, el dia 20 de novembre de 1975, i amb l'inici del procés de desmantellament de la censura cinematogràfica, el cinema espanyol va entrar en una etapa de transformació accelerada. Tal com explica el periodista i crític de cinema Àlex Montoya a l'article El Destape, quan les mamelles van arribar al cinema, publicat al Nacional el dia 22 de maig de 2025, aquest període va veure néixer una autèntica allau de nus i de referències sexuals a la pantalla. Montoya hi subratlla que El Destape no va ser només una successió d'imatges de caràcter eròtic, sinó que es va convertir en un símbol visible i sovint contradictori de la nova llibertat social que emergia després de la dictadura franquista. Totes les dades que us donarem en els propers paràgrafs estan basades justament en aquest article.
3: El fenomen del Destape no es pot entendre sense els noms que el van popularitzar tant davant com darrere de la pantalla. En la direcció destaquen figures com Mariano Zores, un dels grans responsables de la comèdia comercial d'aquells anys, així com Pedro Lazaga o Ignacio F. Aquino, que va contribuir a normalitzar aquest tipus de cinema en plena transició.
4: Mejor, así esto se hundirá. Le echarán la culpa al director, lo expulsarán por incapaz y yo seré el nuevo director de esta clínica.
5: Entonces nos casaremos.
3: Pel que fa a les intèrpretes femenines, el fenomen va estar molt associat a actrius com Nadiuska, Susana Estrada, Agatha Lys, Bàrbara Rey o Victoria Vera.
1: Me'n recordo de totes, eh?
3: Jo també. I com es movien, eh?
1: Clar, i el físic que tenien.
3: També influïa molt. I els maquillatges. Mentre que en el terreny de la comèdia masculina van triomfar parelles com Fernando Esteso i Andrés Pajares.
1: Bueno, una mica infumable, això, eh?
3: Però era,
1: sí, sí, el que
3: era fugata del temps.
1: Sí, sí.
6: Oye, no subamos más, que ya estoy molida.
7: A ti lo que te hace falta es ejercicio. Fíjate en mí. A que se me notan las horas de gimnasio. Venga, vamos. Oye, ¿dónde llamamos?
6: En esa misma puerta. ¿Qué más da? Donde llamemos nos van a recibir con los brazos abiertos.
1: I abans de l'esclat del Destape com a fenomen massiu al cinema espanyol, hi havia hagut alguns precedents tímids i molt controlats dins dels límits de la censura franquista. Per exemple, un dels casos més citats és el de la pel·lícula La Celestina, de 1969, on l'actriu Elisa Ramírez apareix en una escena suggerida només de nu parcial, amb el cos que s'entreveia darrere d'un vel, més que com una insinuació que no pas com una exposició explícita. Anys més tard, el 1974, en un altre registre, El libro del buen amor, dirigit per Tomàs Aznar, va provocar també comentaris per una escena on es mostra, no sé si te'n recordes, Anna, el cul de Patxi Andion.
3: Oh, i tant.
1: Aquest ens agrada a nosaltres, eh? Aquest era també un moment encara molt contingut, però ja és una mica indicatiu d'una relaxació progressiva dins dels límits morals a la pantalla.
3: Paral·lelament, i això és molt significatiu per entendre el context cultural de l'època, molts espectadors espanyols travessaven la frontera per veure cinema que aquí encara estava prohibit o molt restringit. Sales de ciutats com Perpinyà, per la banda catalana, o Baiona i altres localitats del País Basc, del País Basc francès, es van convertir en els punts de referència per accedir a títols com L'últim tango a París, qui no l'ha vist, de 1972,
1: sí.
3: I de Bernardo Bertolucci, o Emmanuel, de 1974, dirigida per Just Jacking, que simbolitzaven una nova forma d'erotisme cinematogràfic ja plenament assumida al cinema europeu. Aquest flux de públic cap a l'estranger ajuda a entendre la sensació de retard amb què arribarà després el Destape a les pantalles espanyoles ja en plena transició.
1: Després ja hi posarem noms i cognoms, però de moment no deixem del tot la picardia que ja ens acompanya des del principi d'aquest programa, perquè aquesta mirada entre entremaliada i popular sobre el desig, les relacions o la vida quotidiana també té la seva versió més festiva i propera en la música d'aquell moment. En Pere Tàpies, per exemple, amb la seva cançó Antònia, ens mostra un exemple més d'aquest humor fi i una mica trapella que d'una manera o una altra també formava part de l'aire d'aquells temps.
0: La banda sonora de la nostra vida.
8: Quan el marit se'n va al seu treball diari, jo que estic a l'aguai i me li sé l'horari, atreveixo al carrer com màquina de tren i foradant la porta entro al pis dient Antònia, no perdem temps, anem al gra, ja m'entens, que no fos cas que se li ocorregués tornar. Però l'Antònia mai de pressa, sembla que ho fa expressament, com

dia de gran fosca amb tota la ciutat. Surto de casa meva com sempre embalat, i és tant el meu desig i tanta la falera que em fico al pis de sota a casa una soltera. Antònia, no perdem temps, anem al gra, ja m'entens, que no fos cas que se li ocorregués tornar. Però l'Antònia mai de pressa, sembla que ho fa expressament, com si esperés que un dia ens enxampés sobtadament. Quan ja la tinc als braços en plena cerimònia, per la fugositat veig que no és l'Antònia. Miro de tornar enrere, miro d'apagar el foc, però les flames s'escampen i ho suc, arribo tot. Antònia, Antònia! Antònia, no perdim temps, anem al gra, tu ja m'entens, que no fos cas que se li ocorregués tornar. Però l'Antònia mai té pressa, sembla que ho fa expressament, com si

0: més sobtadament violent.
1: La banda sonora de la nostra vida. Any 1975.
2: En aquest segon bloc, la figura de Mariano Zores es pot entendre com un dels grans paradigmes de la comèdia del destape, especialment a través de la seva col·laboració amb la popular parella formada per Fernando Esteso i Andrés Pajares, que van protagonitzar algunes de les pel·lícules de més èxit comercial de la transició. Es tracta d'un cinema de producció ràpida i pressupostos ajustats, sovint molt orientat al consum massiu, amb trames senzilles i repetitives on el component eròtic apareixia de manera recurrent.
3: I poc justificadament.
2: I poc, sí, però esclar, era l'època. Les actrius femenines eren freqüentment reduïdes a papers secundaris o ornamentals, sovint utilitzades com un recurs visual dins de la narració, amb escenes de despullament que s'integraven més per criteris de taquilla que no pas

0: Bé, aquest fenomen no s'entén sense un precedent clar en el cinema espanyol anterior, on grans actors que amb el temps han estat àmpliament reivindicats, com Alfredo Landa o José Luis López Vázquez, van encapçalar durant els anys 60 i 70 nombroses pel·lícules populars que avui formen part de la història del cinema, tot i que en el seu moment van ser sovint etiquetades com a comèdies de consum ràpid, amb personatges recurrents i situacions basades en estereotips socials i sexuals de l'època.
1: Precisamente cuando tome posesión don Prudencio, la central nos mandará 20 millones de la cuenta de la constructora que han de pagarse por la tarde ante notario por la compra de los solares.
2: Bueno, y aunque sea por simple curiosidad, ¿cómo nos los vamos a llevar?
3: Antes de que llegue el notario, el cerebro lo tiene todo previsto.
4: L'article també apunta una pràctica habitual en algunes produccions del cinema espanyol dels anys 70, la realització de dobles versions d'una mateixa pel·lícula, amb escenes més explícites de nu destinades a l'exportació, especialment per a mercats europeus com França, Alemanya o Itàlia, mentre que per l'exhibició d'Espanya es mantenien versions més retallades o moderades, encara condicionades per la inèrcia de la censura i la prudència comercial.
0: En paral·lel a aquest cinema més convencional, destaca la figura del director Jesús Franco, conegut arreu internacionalment com a Jess Franco, un dels grans noms del cinema del gènere europeu i autor d'una filmografia extensíssima vinculada al que s'ha anomenat fantaterror, un subgènere que combina terror, erotisme i elements fantàstics en produccions sovint de baix pressupost i de gran circulació internacional, i que constitueix una altra via més marginal però molt influent d'exploració de la sexualitat i el cos al cinema d'aquella època.
4: I abans d'entrar en el tram final d'aquest viatge pel destape i el cinema de tota una època, tornem a fer una pausa amb aquell humor entremaliat que ja ens ha anat acompanyant. La Trinca ens hi ajuda de nou, amb D'on en mengen dos, en mengen tres, del disc Trincameron, per seguir respirant aquesta barreja de picardia, sàtira i mirada esbojarrada sobre el desig i les relacions que tant marcava aquell moment.
0: No sé, Anna, serà casualitat que l'any 1975 justament sigui l'any del conill en l'horòscop xinès?
4: Segurament còsmica.
5: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys.

0: Portes s'obren, portes tanquen.
1: I va tot tan aviat.
0: Que en el mullader s'embranquen.
2: I no senten que han trucat.
1: Que han trucat.
0: Que han trucat.
1: Que han trucat.
0: I no senten que han trucat.
1: No senten que han trucat.

0: banda sonora de la nostra vida.
1: El fenomen del destap es produeix de manera especialment intensa entre la mort de Franco i els primers anys 80, en paral·lel al procés de transició política i el desmantellament progressiu del sistema de censura cinematogràfica. En aquest període, les autoritats passen d'un control estricte dels continguts a un sistema de regulació molt més flexible, basat en la classificació per edats i contingut, que substitueix la censura prèvia.
2: Bé, de fet, a la televisió ja teníem un, dos i tres rombos,
1: rombos,
2: no?
1: Rombos, sí, rombos. No sé si era el lateral dret o el lateral esquerre, però sempre hi havia el rombos, sí.
2: Ai, no me'n recordo.
1: Bueno, jo no tenia...
2: De dreta, segur de dreta, que aquesta gent era de dreta.
1: Jo no sé per què ens hi pensem tant. Això permet l'exhibició de pel·lícules amb diferents graus de contingut sexual o eròtic que s'etiqueten segons la seva adequació al públic en lloc de prohibir-se directament.
2: La introducció de la classificació S, la S volia dir sexual, a finals dels anys 70, respon a la necessitat d'ordenar un tipus de cinema que ja havia trencat clarament amb els límits de la censura anterior, però que encara no entrava dins del que posteriorment seria la pornografia explícita. Aquesta etiqueta s'aplicava a pel·lícules amb contingut eròtic evident, però que mantenien una estructura narrativa convencional, és a dir, que tenien argument i que eren exhibides en sales normals.
1: Però el pas del caràcter sexual d'una pel·lícula i el que després esdevindria porno va arribar inexorablement. Es produeix a principis dels anys 80, en què ja va venir la regulació definitiva del mercat audiovisual i de definició legal dels continguts pornogràfics. Un paper clau en aquest canvi el té la directora i responsable institucional Pilar Miró, aleshores directora general de Cinematografia, que va impulsar una política de normalització i ordenació del sector amb l'objectiu de separar clarament el cinema eròtic comercial del cinema pornogràfic. En aquest procés, moltes produccions populars de baixa factura dels darrers anys del fenomen, com La caliente niña Julieta, El fontanero y su mujer y otras cosas de meter...
2: Cal seguir!
1: En busca del polvo perdido,
2: ai,
1: o no me toques
2: por
1: el pito que me irrito, van quedar fora del circuit convencional i van passar a ser reclassificades o directament derivades a sales específiques.
3: ¿Desde cuándo tiene usted ese sexo tan... también dotado?
4: Desde siempre. En el barrio ya me llamaban el niño elefante, porque decían que mi pilila le recordaba la trompa de un elefante.
2: La introducció oficial de la categoria X a Espanya el 1983 marca el punt d'inflexió definitiu. El que fins aleshores havia circulat dins del cinema comercial sota l'etiqueta S queda segregat en circuits especialitzats. Mentrestant, el cinema convencional inicia una etapa de progressiva desaparició del destape com a fenomen de taquilla massiva, en un procés que en només uns 5 anys va transformar completament el mapa de l'exhibició cinematogràfica.
1: L'article en què ens hem basat per realitzar aquesta primera part del programa és de 2025 i es va publicar en relació a la mort del director Mariano Ozores, que, com a mínim, que jo sàpiga, no va entrar en el terreny del cinema X.
2: Almenys no ho recordo.
1: Almenys no ho recordes. Sinó que va continuar movent-se dins del circuit de la comèdia comercial que havia definit gran part del fenomen del destape, ara ja en retrocés. El mateix Ozores reflexiona anys després sobre el seu èxit inesperat i es pregunta com va poder arribar a dirigir prop d'un centenar de pel·lícules malgrat tenir sovint en contra la crítica cinematogràfica. La seva resposta resumeix bé la dimensió popular del fenomen. Va ser perquè aquestes pel·lícules van agradar a aquesta massa compacta, capritxosa i comprensible anomenada públic.
2: Efectivament.

0: La banda sonora de la nostra vida.
1: A Ràdio Arenys viatgem al passat, en històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
2: Doncs hem tancat aquest recorregut, tornant a la cançó com a mirall d'aquell temps, amb Miguel Gallardo, cantautor granadí nascut el 1950 i una de les veus més populars de la música melòdica espanyola dels anys 70. El 1975 va publicar el seu primer àlbum, Autorretrato, i d'aquí en surt el tema que el va consolidar definitivament. Hoy tengo ganas de ti. La cançó es va convertir en un gran èxit a Espanya i especialment a Llatinoamèrica, amb milions de còpies venudes i nombroses versions posteriors en diferents idiomes. Abans.

0: El 5 de gener de 1975, encara en vida de Francisco Franco, es produeix un fet polític significatiu dins les escletxes finals del règim. El neofalangista Manuel Cantarero del Castillo va impulsar la creació de la Reforma Social Espanyola, considerada la primera associació política autoritzada pel franquisme en la seva etapa final. En aquell moment, el sistema començava a mostrar signes de descomposició interna, però encara intentava controlar i canalitzar qualsevol iniciativa política dins dels límits del propi règim, sense arribar a una obertura democràtica real.
1: A vosotros me dirijo esta noche porque vosotros sois los posibles electores de Reforma Social Española en las trascendentales elecciones que van a celebrarse pasado mañana.
2: El projecte de Cantarero del Castillo es presentava com una via de reforma, així entre cometes, però des de dins, amb un discurs que combina elements del falangisme tradicional amb una voluntat d'adaptació a la nova realitat social i política que s'intueix. Tot i això, la iniciativa va tenir un abast molt limitat, no es va arribar a consolidar com a força política rellevant, però sí que és significativa, perquè anticipa el procés de transició controlada que s'accelerarà després de la mort d'en Franco, quan el monopoli polític del règim començarà a esquerdar-se definitivament.
0: Després de la mort de Franco, les estructures vinculades al vell règim o a intents de reforma des de dins, com aquesta, van quedar desbordades per la legalització de partits polítics reals i competitius, el PSOE, el PC, l'UCD, etc., d'entre d'altres, i per la progressiva desaparició del sistema d'associacions autoritzades pel franquisme. En el cas concret de Reforma Social Espanyola, no va arribar a consolidar-se com a partit de masses, ni va jugar un paper destacat en les primeres eleccions democràtiques del 1977.
2: Avui, per tant, el seu interès és principalment històric, és una anècdota, un exemple de com en els últims mesos del franquisme alguns sectors van intentar anticipar un canvi controlat que la pròpia transició acabaria superant amb molta més rapidesa i profunditat.
3: La banda sonora de la nostra vida, any 1975.

0: any 1975.
1: Acabem de sentir la banda Queen, formada per en Freddie Mercury, en Brian May, en Roger Taylor i en John Deacon, i una de les formacions de rock més influents de la història. Musicalment és una peça de rock amb fortes influències del gospel, construïda amb una complexa superposició de veus que imita un cor multitudinari. Com a anècdota, la cançó va tenir una gran projecció en directe i ha estat interpretada en nombrosos concerts del grup, però una de les versions més recordades és la que es va fer amb George Michael al concert tribut a Freddie Mercury el 1992 a Wembley, considerada una de les interpretacions més emotives del repertori de Queen.
2: El 7 de juny de 1975, el diari Teleexpress publica l'article Vida eròtica subterrània, on Josep Maria Huertas Claveria descriu l'existència de pisos i circuits d'erotisme clandestí a la Barcelona del moment. En ple règim franquista, aquests tipus de continguts entraven directament dins del control de la denominada moral pública, encara sotmesa a una vigilància estricta. La resposta de les autoritats és immediata i desproporcionada. S'activa la jurisdicció militar i Huertas és detingut i sotmès a un consell de guerra que el condemna a 2 anys de presó.
1: Al seguir, l'article de Huertas Claveria parla d'una realitat molt concreta de la Barcelona de 1975. Una vida nocturna subterrània, formada per pisos privats, locals discrets i circuits d'intermediació on es movien serveis de prostitució i trobades sexuals fora del control legal. En aquell moment, aquestes activitats no estaven regulades, com ho estarien després, sinó que es desenvolupaven en una zona grisa, marcada per la tolerància informal, la repressió moral i la hipocresia social. El que Huertas fa és posar nom i context a aquest món ocult, i el tracta com un fenomen social més que no pas com un escàndol. I és justament això el que provoca la reacció institucional. No només pel contingut, sinó perquè trenca el silenci públic sobre una realitat que existia, però que no es podia verbalitzar en un mitjà de comunicació. Fins aquí, bé. Però ara jo em pregunto, què va fer aquell home per mereixer un consell de guerra?
2: El cas de Josep Maria Huertas Claveria arriba a la jurisdicció militar perquè, en ple franquisme, encara era vigent un sistema legal que permetia que determinats delictes comesos per civils fossin jutjats per tribunals militars si es consideraven relacionats amb l'ordre públic o amb ofenses a institucions de l'Estat. En aquest cas, una referència indirecta a dificultats administratives vinculades als anomenats mueblers i a la seva regulació i va incloure el cas de les vídues dels militars que haurien tingut problemes per obtenir permisos per obrir o gestionar aquests tipus d'establiments.
1: No m'imagino la vídua d'un militar.
2: Que no, jo tampoc, pobreta.
1: Però devia ser, quan ho va dir, home, és que devia ser així.
2: Eren de missa diària. La Capitania General l'interpreta com una possible injúria a l'exèrcit, de manera que s'activa el Codi de Justícia Militar, desplaçant el cas fora de la jurisdicció civil ordinària.
1: El procediment és extremadament ràpid i exemplaritzant. Huertas és citat davant del govern militar de Barcelona pocs dies després de la publicació i el 22 de juliol, un mes després, és processat i empresonat a la Model. A continuació se celebra un consell de guerra sumaríssim i el resultat és una condemna de 2 anys de presó per injúries a l'exèrcit, en un context en què el franquisme ja mostra signes d'esgotament però encara manté intactes els seus mecanismes de control.
2: La resposta del món periodístic no es fa esperar. El Col·legi de Periodistes i diversos professionals de la premsa de Barcelona van reaccionar amb una mobilització sense precedents. El cas és percebut com un atac directe a la llibertat d'expressió i a la tasca informativa. I el 23 de juliol de 1975 es convoca a Barcelona la primera vaga de periodistes en gairebé 50 anys. Un fet excepcional en la història del periodisme espanyol.
1: La protesta té un fort valor simbòlic perquè evidencia el trencament entre una nova generació de professionals i un sistema polític que encara manté la censura i la jurisdicció militar sobre la informació. La vaga converteix el cas de Huertas en un referent de la lluita per la llibertat de premsa i anticipa, ja en ple final del franquisme, els canvis profunds que arribarien amb la transició.
2: Per Per cert, que per no voler caldo, dues tasses. La Sala Bagdad de Barcelona obre portes el 1975...
1: Mira tu!
2: ...al paral·lel, concretament al carrer Nou de la Rambla, en un moment clau, just després de la mort de Franco o encara en els seus últims mesos, quan els límits de la moral pública comencen a afluixar-se i apareixen noves formes d'oci i espectacles.
1: Inicialment es va concebre com un local d'espectacles eròtics en directe. De fet, era el que era. Una proposta que encaixa amb aquest nou clima de permissivitat incipient i amb el temps es va consolidar com un dels espais més emblemàtics de l'entreteniment adult a Barcelona i també a escala europea.
0: La banda sonora de la nostra vida.

0: Bé, doncs, encara que sembli mentida, hem arribat al final, tot i que encara ens queda per explicar un tema, la mort del dictador. Però això ja serà la setmana que ve, per acabar en 1975 i que en els propers programes ens puguem centrar ja en un any nou, el 1976. Esperem que aquesta setmana la banda sonora de la nostra vida us hagi estat plaent i us hagi portat per la sendera del record. De fet, segur que algunes de les coses que heu sentit o de la música que heu escoltat us ha fet somriure per de sota el nas.
1: És veritat, eh? Nosaltres riem molt, per això.
0: Sí.
1: Doncs, si és així, que sapigueu que la setmana que ve tornarem.
0: Però no serà tan divertit perquè tractarem de la mort d'en Franco.
1: Ostres, sí que és molt feixuga, però val la pena divulgar-la. Com cada divendres, d'11 a 12, i que si no ho podeu fer en directe, trobareu el podcast a la web de la ràdio, radioarenys.cat, si cliqueu a la carta. Doncs ja només ens queda desitjar-vos un bon cap de setmana i que disfruteu força, força i força.
0: Fins la setmana que ve. Adéu-siau i gràcies.
1: Fins la setmana vinent.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada divendres d'11 a 12 del migdia teniu una cita amb nosaltres, amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, per seguir descobrint més moments inoblidables. Fins a la propera setmana.
2: Ràdio Arenys.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
5: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'Església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Antràpolis i a la Riera Perafita número 1.
6: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
7: Notícies en xarxa.
8: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona trobada aquest matí a la platja del Far de Vilanova i la Geltrú. Per saber tots els detalls d'aquesta informació, connectem ara amb el nostre company Jaume Inglés, que en sabem de tot plegat. Bon dia.
9: Bon dia, doncs així és. La víctima, un home, s'ha localitzat a la platja de la Farola de Vilanova i la Geltrú cap a les 8 del matí. Segons fonts policials, ha estat un banyista qui ha trucat al 112 per alertar que hi havia una persona sense vida. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i al lloc dels fets hi ha estat treballant la policia científica per esclarir les circumstàncies d'aquesta mort. La víctima s'ha localitzat a la sorra, tocada a les roques que hi ha just al costat del torrent de la Pastera que desemboca en aquesta platja vilanovina. Una bona part d'aquesta platja del Far, més propera a tota aquesta zona, s'ha acordonat i tancat al públic aquest matí, coincidint amb l'espai destinat als gossos. La troballa del cadàver ha activat diversos efectius policials i ha sorprès els nombrosos banyistes que accedien a la platja de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra treballen amb diferents hipòtesis per esclarir què ha passat exactament i qui hi ha darrere d'aquesta mort. La investigació està sota secret de sumari.
8: Gràcies, Jaume. Estarem pendents. Bon dia.
9: Bon dia.
8: I els equips d'emergència també continuen la recerca d'un menor desaparegut a la Costa Brava mentre anava en moto d'aigua entre l'Escala i l'Estartit. El dispositiu se centra a Roses, amb un centre de comandament que s'ha habilitat també a Pals després que la moto aparegués a la platja d'aquesta localitat. La recerca es manté per mar, terra i aire amb salvament marítim, bombers i la UME, que utilitzen embarcacions, drons i també unitats especialitzades. I un operari que treballava en tasques de soldadura en un establiment a la rampa d'accés al port de Mataró ha quedat ferit lleu després que s'hagi produït una fuita de gas i hagi provocat un incendi que ha afectat a la zona. Els bombers s'hi han desplaçat amb 5 dotacions i també s'han mobilitzat 4 unitats del SEM que han traslladat l'home a l'Hospital Vall d'Hebron. La fuita ja ha quedat controlada prop de les 10 del matí. i l'IPC ha pujat una dècima al maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1%, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. A més, el Banc Central Europeu també ha pujat el tipus d'interès en el 0,25 punts fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja s'han registrat 6 aquest any. Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició de doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
7: Notícies en xarxa.
10: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Hola, Joan Bosch.
1: Bon dia i bona hora, bona tarda, Mercè Sánchez, a l'hora que la gent ens estigui escoltant.
0: Sí, quina setmana més intensa que hem tingut amb el papa.
1: Mare meva, això ha sigut de bojos.
0: Siguis creient o no...
1: És un xou, ha estat un xou, això, un espectacle. Xou.
0: Sí, sí,
1: total,
0: sí.
1: Eh?
0: Però bé...
1: Déu-n'hi-do, no... ha estat ben sí, entretingut,
0: sí, sí, sí.
1: Això.
0: De fet, és el protagonista del papa de totes les revistes,
1: totes les
0: pràcticament.
1: Revistes.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Sens dubte, és el protagonista, és de... superstar
0: sí,
1: de la setmana.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Home, és una visita, doncs, d'aquestes destacades.
1: Home, perdona.
0: Eh?
1: I... és històric, això.
0: I bé, i no, no per ser catalans, però...
1: home.
0: És que no tenim ni punt de comparació.
1: No hi ha color, Mercè Sánchez, no hi ha color.
0: No hi ha ni punt de comparació el que es va fer a Madrid amb el que es va fer a Barcelona. I, bueno, és opinió personal, eh? Potser hi ha qui li encanta el xou que van fer a Madrid endavant, eh?
1: Vull dir, no hi ha problema.
0: Per gustos colores. Ho diem en castellà perquè ens entenguin.
1: Dilo, dilo, Mercè Sánchez.
0: I, però és que... mira, no sé, jo aquest dimecres a la nit vaig veure allò de la Sagrada Família...
1: tremendo, eh?
0: Espectacular.
1: I em vaig emocionar i tot, eh?
0: Hi havia moments de gallina de piel, que deien Cruyff.
1: I de lagrimita, eh?
0: I, sí, molt bonic, molt, molt bonic.
1: I jo crec que ha estat perfecte en tots els sentits. En la durada, en l'espectacle, en el show, en el show en el sentit de com estava estructurat.
0: Sí, sí, sí.
1: Amb els escolanets, amb l'orquestra, amb la llum, el color... brutal.
0: Tot brutal. El moment dels drons amb en Gaudí, reproduint la figura de Gaudí, com, i com es mira la Sagrada Família.
1: Ha donat la volta al món, Mercè Sánchez.
0: De veritat, molt... ja està la Paquita.
1: Paquita, gràcies.
0: La Paquita va veure, suposo, també, no?
1: Va anar i tot allà a pentinar a la gent.
0: Va pentinar.
1: Va,
0: el papa el va pentinar.
1: El papa no gaire, que diguem. Però, escolta'm, a l'Omella una miqueta... el cardenal Omella, una miqueta només.
0: Que va dir Antonio Gaudí.
1: Antonio Gaudí. Que el papa diu Antoni Gaudí,
0: home,
1: i
0: ell Antonio.
1: Antonio. Omella,
0: no,
1: sisplau.
0: No, no, eh? No, no, no.
1: Home, no, això no.
0: En fi.
1: Això sí que no.
0: Haig de dir la veritat. Jo ho vaig mirar perquè tenia curiositat per saber si parlava català o no.
1: Sí, no, no, jo també.
0: I del, diguéssim, que potser el, sí, el 70%,
1: home, Déu-n'hi-do,
0: 80%, 70% va parlar en català.
1: 80% va
0: home,
1: parlar en català.
0: Venia a Catalunya a beneir la torre de la
1: general,
0: Creu de Jesús.
1: En general podem estar contents.
0: Obra d'Antoni Gaudí.
1: Del que s'ha fet
0: profund.
1: Servir al català.
0: Sí, sí, sí, sí,
1: no
0: home.
1: Només ell, sinó també
0: home.
1: Tot el sèquit del home. Papa i tota
0: la
1: comunicació del papa. Vull
0: sí,
1: dir que sí, moltes... sí, sí, sí, sí. Coses que han publicat a xarxes han estat també en català.
0: Exacte.
1: O sigui, han publicat algunes paraules, fragments, tot en català també, no?
0: Sí,
1: vull
0: sí,
1: dir...
0: sí.
1: Bueno, també és d'agrair.
0: Sí.
1: Ni més ni menys, Mercè Sánchez.
0: Això, a part temes polítics, a part el que va dir el papa en el Congrés dels Diputats, aquí cadascú la seva opinió.
1: Ni més ni menys. Ni més ni menys.
0: Però, clar, només ens fixem amb nosaltres, com a corpresos, amb la recepció a Barcelona, el que es va fer, tot com va anar, i fantàstic.
1: Fantàstic.
0: Fantàstic.
1: Ni més ni
0: menys. Xulo, molt xulo.
1: Home, mare, és que va estar bé. La veritat.
0: Sí, sí,
1: la veritat
0: sí, sí.
1: És que, mira, ha estat una setmana bastant moguda. Bueno, ha estat gairebé... què ha estat, 10 dies? Menys? Del 6 al 10, no?
0: No,
1: del
0: menys,
1: 6 al 12 o
0: sí,
1: l'11.
0: Sí, ara està a les Canàries.
1: Està a les Canàries.
0: Però...
1: ja marxarà,
0: ja està a punt de marxar.
1: Està a punt de marxar.
0: Sí, sí, sí, per això. Però bé, molt intens. Deu estar cansat, aquest home.
1: Té un entrenador personal, ho vaig
0: veure l'altre
1: dia.
0: Personal?
1: Sí, té un entrenador personal per estar en forma. Sí, sí, el van entrevistar.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí.
0: I què, li fa fer gimnàsia?
1: Clar, no, hi fa tenis.
0: Ah, fa tenis?
1: Sí, sí, sí, sí, fa, li agrada l'esport i segueix, té, bueno, 70 anys, ara té,
0: sí.
1: Però està, vull dir, li agrada estar en forma.
0: Bueno, millor, millor.
1: Sí, perquè... home, el tuter que porta no és poc, eh?
0: Home, és, dir, és que jo estaria rebentada, eh? Jo estaria rebentada.
1: I el tio allà sí, sí, amb sí, somriure. Sí. Vull dir, sí, poca sí. Broma.
0: Clar, les revistes no sé si òbviament parlen d'ell, però no sé, de Barcelona no crec que parlin. Deuen parlar només de Madrid,
1: suposo.
0: No, Joan?
1: Ara, mira, ara comencem, si vols. Vinga.
0: Doncs arrenquem, perquè arrenquem. És monotema.
1: És monotema. Comencem amb la revistola. Vinga, va. Bye.

0: aquest és l'himne oficial de la trobada del papa.
1: Oh.
0: L'havíem de posar a Marc Sánchez, que es va fer...
1: Si puc posar alguna cançó de les de la present que cantava.
0: Ai, quines èpoques!
1: El Padre Nuestro, en ti creemos.
0: Ai, sí...
1: Un dia et vaig preguntar si els nens de la present encara canten aquestes cançons.
0: Ai, segurament, segurament.
1: El Padre Nuestro,
0: segurament,
1: en ti creemos.
0: Ja t'ho dic jo, que segur que sí.
1: Ai.
0: La que sí que canten és la de la Madre Carmen Sallés.
1: Home, aquesta sí, perquè és l'himne de la fundadora, el Carmen Sallés. Bé, doncs això. Hola, doncs papa, òbviament, no?
0: Exacte. Doncs la revista Hola dedica la portada íntegrament a Lleó 14, que la visita doncs, a Espanya califica de viaje único que ha unido millones de personas. A la part inferior el veiem juntament amb la família reial travessant Madrid en el papamòbil i saludant Antonio Banderas, que va fer un speech.
1: Sí que va sortir allà a fer un speech,
0: sí,
1: no?
0: Va estar bastant bé, l'speech. Sí, I va estar prou bé. Sí, sí, sí. Sí. I, bueno, bàsicament, aquesta és la portada de la revista Hola, en la que, doncs, una mica parla de la trobada amb el papa a Madrid, sobretot.
1: És que a Madrid, no crec que els hagi donat temps.
0: No, perquè això sortia dimecres.
1: Clar, clar, impossible.
0: La revista, per tant...
1: Ah, tens raó, que surt dimecres.
0: Surt dimecres, la revista.
1: Res, tens raó, ara estava despistada, jo. No, no, doncs clar, res, només Madrid.
0: Madrid.
1: Només Madrid. Madrid.
0: Los madriles. Los madriles. Madrid.
1: Madrid, amb Z.
0: Escolta'm.
1: Sí, sí, sí, i bé, i la família reial...
0: Exacte, la família reial.
1: Creiem que la reina Letícia, que és atea, ella no creu en res, però bueno...
0: Però ha seguit bastant bé...
1: Pel seu càrrec, doncs, li tocava doncs, vestir de blanc i anar...
0: Ha seguit bastant bé el joc.
1: Sí, ha seguit. Si no, no haver-te presentat per reina.
0: Exacte.
1: Ja està.
0: És el que hi ha, no hi ha.
1: És el que hi ha.
0: A més, monarquia és el que hi ha. Monarquia està bastant lligada amb l'Església.
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui que... És el que hi ha, Leti.
1: Vinga. Res, em sembla que fem molt de pim-pam avui.
0: Sí, i seguim en aquest cas, tot seguit, anem a la revista Semana.
1: Vinga.
0: Què et sembla? Vinga. I anirem, posarem en aquí... Sí,
1: a veure què poses.
0: Posarem la música, bueno, posarem un fragment del que va ser l'espectacle a Barcelona.
1: Ah...

0: moment cerimoniós.
1: Si algú, estem fent vídeo? Estem fent vídeo?
0: Sí, però...
1: Ah, perquè si algú ens veu ballar, que és clar, que justament jo m'estava rient, perquè dic, per què estem ballant amb un so d'orgue d'església?
0: Perquè és justament el moment en el què s'ensenia d'una manera majestuosa la Sagrada Família.
1: Sí, però per nosaltres, que estem ballant.
0: Bueno, perquè, escolta, Mar, ja és intrínsec amb nosaltres. Amb els escolans.
1: Amb els escolanets.
0: I la coral, que per ser una coral no la van deixar entrar.
1: Sí, sents cantaires que no els van... que els van arreplegar.
0: Els van arreplegar.
1: La Policia Nacional, que perquè portaven alguns d'ells estelades.
0: Estelades en les partitures.
1: Amagades, que anaven a fer allà com...
0: Total, jo crec que tampoc s'hagués vist gaire, dic jo.
1: Anar a cantar el Segador, sisplau, és que és l'himne de Catalunya. No sé. Ves igual, és que...
0: De veritat, Mar Sánchez... Bueno, corramos un tupido velo.
1: Corramos un tupido velo.
0: Perquè si no ens posarem aquí en un jardí...
1: Sí, sí.
0: Que no convé, no convé.
1: Va, a veure, que a això... Veure, papa,
0: mira,
1: també, no?
0: Sí, la revista Setmana ha escollit la mateixa foto que Lola.
1: Anava a dir la mateixa, és veritat.
0: Sí, per il·lustrar la visita del papa al nostre país, que crida històrica amb el subtítol Espanya, que es fa al carrer per reviure i per rebre el pontífex en una acollida multitudinària sense precedents.
1: Oh, Déu-n'hi-do, Escolta, sorprèn molt la de gent
0: que segueix el papa.
1: Que el segueix, i molts joves.
0: Joves, sí.
1: Que
0: sí,
1: dius... Sí. S'amaguen durant la resta de l'any? Estan amagats sota una pedra o què passa?
0: Exacte. Mm. I com a foto complementària,
1: la
0: genuflexió a Letícia davant de Lleó, davant d'una mirada compleixent, complaent, sí, del Felip, del rei Felip. Mira, mira! Oh! Espectacular, Marc Sánchez. Majestuós.
1: Preciós.
0: Doncs bé, aquesta seria la revista Setmana, bàsicament.
1: Sí, ara donarem una mica la nota discordant, però vinga, seguim.
0: Vinga, va, fem un canvi.
1: Sí.
0: I atenció perquè anem... Un moment, un segon, perquè...
1: Espera, ara que pugen.

0: gaudir els Mira la Sagrada Família.
1: Preciós. Sí. Moment culminant, Marc Sánchez. Aplaudiments! Que posava aquella frase de la
0: primer l'amor,
1: després la tècnica.
0: Gràcies al final de tot.
1: A tota la gent.
0: Hi ha gent que ho compara amb l'esperit de les Olimpiades,
1: sí,
0: eh?
1: Va fer reviure una mica aquell esperit
0: de Barcelona al món. Sí.
1: De fet, això ha voltat per tot el món.
0: Sí,
1: notícia arreu del món.
0: I
1: no vull ser, com tu dius, comparatista, però realment el que surt arreu del món és això.
0: Va
1: sortir
0: per això. Per cert, ara, mirant les xarxes socials, el que publicaven els mitjans internacionals i també d'aquí, un comentari de l'Anna Rosa Quintana, jo dic, és ella, no? O sigui, dic, la clico, dic, és ella.
1: És ella.
0: Anna Rosa Quintana, comentant-ho a La Vanguardia, deia que bien hacemos las cosas en España.
1: Sí, clar. Perdona.
0: És provocadora, eh?
1: Provocadora com ella sola.
0: Això és enveja.
1: Enveja pura. Ai, mare meva. Doncs canviem de temps.
0: 10 minuts.
1: I anem a la 10 minuts. Vinga, va.

0: 10 minuts, que és la revista una mica que desentona, eh? Que desentona aquesta setmana, perquè parla del papa, però molt poquet.
1: Molt petit, molt petit.
0: A veure, què treu, Joan?
2: Mira, 10 minuts és l'única de les 4 revistes que se surten del guió, deixant el papa en el faldó, però escollint una foto ben diferent.
0: També,
2: El Lleó 14, que no s'oblida dels desfavorits, en aquest cas, a la seva visita a Madrid.
0: Exacte, que parla més de la...
2: I el veiem a la visita de Càritas.
0: De la visita del papa, que va ser a llocs... Exacte, a Can Brians, i al Raval també va anar.
2: Al Raval i a les Canàries, que ha anat, doncs,
0: tot
2: el que és la costa.
0: Refugiats, immigrants... Sí, és a dir que...
2: Que era un lloc que volia anar el papa francès.
0: La banda més social, no?
2: Sí, però no hi va poder anar.
0: Protocolària, sí.
2: Exacte, pel que tots sabem, no? Que malauradament ja no és entre nosaltres. I bé, després protagonitzen la portada la parella de moda, la Tana Rivera i el torero Andrés Roca Rey. Preferiria el papa, la veritat.
0: Sí.
2: Total, no?
0: Sí.
2: Aquí veiem, doncs, que caminant pel carrer agafats de la mà. Què dius?
0: Molt bé, felicitats. Com tota parella d'enamorats que s'agafen i són feliços endavant.
2: Exacte.
0: Oh, quina notícia.
2: I juntament amb ells, el bateig a la Mariana, la filla de la Maria Pombo, i una entrevista al cantant Manu Tenorio, que diu: "Soy menos fuerte de lo que pensaba".
0: Però va tenir un xou econòmic,
2: sí.
0: No, aquest? No me'n recordo.
2: Sí, sí, però... un xou important, que quasi el fan fora de casa,
0: no?
2: O algú així, algú heavy, eh?
0: Sí.
2: Déu-n'hi-do, Marc Sánchez.
0: Jo no sé si fa gaires concerts, ja, per això.
2: Jo crec que no.
0: És que és d'aquests triomfitos que no...
2: No. Bueno, van fent algunes coses,
0: sí.
2: Diguem.
0: Bé,
2: i anem a la lectures, que és la d'aquí, i bueno, ho il·lustrarem amb una cançó, doncs...
0: Oh, també podíem fer sonar el Virolai.
2: Un altre dia la
0: fem. Portem 2 dies intensos cantant Virolai,
2: I aquesta, que és molt maca,
0: Que era del disc de la Marató, no me'n recordo quin any.
2: Ui, vés a saber, amb Sergio Dalma i l'Escolania, que la van cantar a l'Estadi Olímpic davant del papa. Em dones força.

0: Que maca, la cançó.
1: Preciosa, amb l'Escolania, eh? Que per cert, el pobre Escolanet està una mica nerviós, eh?
0: Sí, se li caia el pinganillo.
1: Ai,
0: que em feia patir.
1: I el Sergio Dalma va agafar per aquí darrere l'esquena.
0: Sí, per donar-li una mica d'escalf, tranquil, tranquil.
1: Pobret.
0: Se'l notava nerviós, aquell
1: home,
0: nen.
1: És que a mi em posen allà, Marc Sánchez, i jo
0: sí,
1: em cago.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: O no?
0: Sí.
1: Davant del papa i davant de 70.000 persones?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Poca
0: sí.
1: broma, eh?
0: Sí.
1: Sí o no? Home, és que t'està veient tot el
0: home,
1: món.
0: Sí, sí, sí.
1: Al final, vull dir... I a més, era el moment culminant.
0: Clar.
1: Era el moment final... Que dius,
0: de l'acte de l'Estadi Olímpic.
1: Pobret sí, meu, sí, que sí. no li sortia la veu.
0: Ai, pobret.
1: Que, sí o no? Sí, però sí, bueno, sí. mira, escolta'm, va anar molt bé. Va
0: bé, mira, dèiem que no sortia a Barcelona, però clar, Lectures, el que ha fet és un muntatge
1: molt,
0: i prou.
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Però sí, sí, sí, bravo.
1: Molt bé, Lectures, aquí, el pap amb un Photoshop, com a mínim.
0: Amb un Photoshop com una casa, però és igual.
1: És igual, que es vegi la Sagrada
0: Família. Sí, que es vegi
1: família.
0: La Sagrada Coi. Família.
1: Home, que es vegi lo d'aquí. També, home.
0: Sí, sí, sí.
1: I és que Lectures ofereix una bella portada superposant una

0: si no passa de la muntanya de Montjuïc. I Lleó 14, que porta un missatge d'esperança i solidaritat, diu la publicació, durant la seva històrica visita a Espanya. I aquí a Barcelona, recordem, Madrid, Barcelona i Canàries.
1: Exacte. Bé, doncs com veiem, el papa protagonista total i absolut.
0: Absolut, Marc Sánchez.
1: També el cor.
0: Del cor, d'aquests dies. Per sempre et vull amb mi. Que, per cert, van entrevistar a l'Escolanet.
1: Ah, sí, van entrevistar un nen.
0: Però ara ja és més gran, clar.

0: L'altre dia també parlaven, ahir abans d'ahir, amb el Sergio Dalma, explicant com el van trucar del Vaticà, el van trucar a la seva, van trucar a la seva manager. I diu, oye, que llamamos del Vaticano. I diu, que tal dia nos gustaría que cantara Sergio Dalma la cançó de Dones Força.
1: Ho va triar el Vaticà, això.
0: El Vaticà, el van trucar del Vaticà.
1: Jo pensava que havia triat l'Ajuntament de Barcelona.
0: No, no, el van trucar del Vaticà.
1: Oh, que bo.
0: Sí, sí. El, diu, clar, i la secretària flipant, va dir, serà una broma.
1: Ja.
0: I llavors diu, no, no, llavors va mirar, no, és veritat que el Lleó 14 ve aquests dies a, aquí a Barcelona.
1: Oh.
0: I el Sergio Dalma, just, o sigui, va ser casualitat que justament dos dies abans estava cantant a Roma.
1: Ah, potser... Mira, li va anar al concert, potser
0: no
1: li va agradar.
0: No ho sé, no ho sé. Bueno, total, que estava a Roma.
1: Sí.
0: I van dir, dic, pues mira. I llavors el Sergio va dir, bueno, ho mouré tot. Bueno, estava per aquí, tenia el dia lliure. Va dir, doncs...
1: Tinc un forat a l'agenda.
0: Tinc un forat a l'agenda, anem a cantar pel
1: papa. Anem a cantar pel papa.
0: Home, a qualsevol... Diu que no, no, si pots.
1: No, no, i tant.
0: Vull dir...
1: Molt bé, doncs molt bé per ell, clar que sí.
0: I tant, i tant.
1: Escollit pel papa, molt bé, per cantar.
0: Per cantar. I anem a Breakings.

0: dos breakings, un internacional i un de més d'aquí. Anirem primer a l'internacional, parlem de la Britney Spears, pobreta, i després de la Sílvia Abril. Què et sembla?
1: Molt bé.
0: Vinga, comencem per la Britney Spears i recordarem un dels seus grans èxits.
1: A veure,
0: a veure si el recordes, si el recordeu. Entrava
1: home,
0: en un
1: sí,
0: col·legi.
1: La primera cançó, home. La primera que va treure. Mira, mira.
0: Oh, baby, baby. Que mítica, Marc Sánchez.
1: Jo tenia 25 anys, aquesta cançó. Mare de Déu.

0: Britney Spears, que malauradament doncs ingressa voluntàriament en un centre de desintoxicació.
1: Una altra vegada té problemes amb les addiccions.
0: Setmanes després de ser arrestada per conduir èbria, pobreta.
1: Ai, mare de Déu.
0: Sembla ser que no... No aixeca cap, pobreta meva. Però
1: bueno, pensava que ja estava rehabilitada.
0: Sí, però encara no, pobreta meva.
1: No sortim.
0: Esperem que aquesta sigui la definitiva.
1: Esperem.
0: Sí, que Déu-n'hi-do, el mal que li ha fet.
1: Té una vida, pobra noia, que tela.
0: Complicada, i amb el pare, que Déu-n'hi-do, que tela marinera, flipa, eh? O no?
1: Val, bé, per tant, ha ingressat voluntàriament al centre de desintoxicació.
0: Sí, exacte.
1: Bé,
0: doncs
1: a veure,
0: que recuperi, que es millori.
1: Exacte.
0: I acabarem, Marc Sánchez, doncs, parlant ni més ni menys que de Sílvia Abril.
2: No puede ser.
1: Sí,
2: no puede ser. ¿Sí?
1: Vull comentar una cosa de la Melody. Pero escoltem-la, Sílvia Abril. Va.
2: Como ya en otras cadenas y tal, y me han dicho, van a pasar cosas. Pero esto no puede ser, que pase. ¿En serio? ¡Melody!

0: una vida senzilla com un simple mortal. Una diva...
1: És la millor, una mica, si no, no tenim
2: sí,
1: temps.
2: Què diu?
1: I és que, atenció, ni més ni menys que la parlem de la nostra estimadíssima Sílvia Abril, perquè t'explico. Entre Barcelona i Girona, és el refugi de Sílvia Abril en plena comarca del Maresme.
2: Oh, sí, viu aquí, no viu a Vilassar, o no sé on.
1: I en una masia amb murs de pedra vista, arbres i plantes trepadores. I és que Sílvia Abril i Andreu Buenafuente viuen amb la seva filla en una masia preciosa que van rehabilitat amb molt de mimo.
2: Argentona, diuen, no? Ara m'estic inventant. Sé que viuen al Maresme. Bueno, ella és de Mataró,
1: sí,
2: la Sílvia Abril.
1: Sí, aquí posa que és a Cabrera, aquesta masia.
2: A Cabrera. Mm-hmm. Però la Sílvia Abril és de Mataró, per sí, tant es coneix el Maresme. Bé.
1: I què anaves a dir, Marc, perquè ja s'acaba el temps?
2: La melòdica, canta la Xuxa.
1: Ah, ja. Cantar la Xuxa, tio, que
2: però
1: fort.
2: Que no, la gent no té idees, els cantants d'avui en dia no tenen idees.
1: Tots són còpies, còpies barates.
2: No, em vaig pixar i no ho puc creure que canti la cançó de la Xuxa.
1: Que fort em sembla.
2: Pensava que m'ho trauries avui com un breaking o algo, Joan Bosch.
1: No, un altre dia, a veure,
2: cola,
1: és més divertit
2: cola
1: això.
2: Cola la Xuxa en algun cantó la setmana que ve. Ja, cola-la, és el repte que et poso.
1: Ja te la colaré, va.
2: Vinga.
1: Pues res.
2: Adiós.
1: Marxem amb Sílvia Abril y la diva.
3: Como este, y quería desearte mucha suerte.
4: No, sí, bueno, lo has conseguido, sí, sí, sí.
3: Oye, por cierto, ¿con quién está la niña? Si tu madre está aquí, porque tu madre está aquí.
4: Sí, mi madre está por aquí.
3: La mía está allí, que sí. La mía está allí.
4: Bueno, sí, con el perro, con el perro.
3: Ah, bueno.
4: El perro es muy protector.
3: Por cierto.
4: Dime.
3: Hablando de la niña, joder, sí. Es que perdonadnos que aprovechemos
4: más sorpresas,
3: estos
4: no, por favor, ¿eh?
3: No,
4: que la última vez que salió la niña en un programa...
3: No.
4: Hostia.
3: No.
4: A ver.
5: Radio Arenys, la primera en arribar. Radio Arenys.
6: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
7: Benvingudes i benvinguts un cop més a El món és digital. Al programa d'avui parlarem amb Laura Rodríguez, experta en innovació, tecnologia i transformació digital, sobre un tema tan fascinant com inquietant, la sobirania emocional. Explorarem com la intel·ligència artificial està aprenent a llegir i interpretar les nostres emocions i abordarem el dret a conservar els nostres silencis, la importància de decidir què volem compartir i què no, i com podem mantenir la llibertat i la humanitat en un món cada cop més connectat.
8: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.

0: Avui entrevistem Laura Rodríguez, experta en innovació, per parlar del seu recent article Ser dueños de mis datos y silencios. I ho dic en castellà perquè en castellà és com he llegit l'article. Analitzarem un concepte tan poderós com desconegut, la sobirania emocional. I ho repeteixo, la sobirania emocional. Aprofundirem en com la intel·ligència artificial ja està analitzant els nostres sentiments i en el dret que tenim a ser amos de les nostres dades i, sobretot, dels nostres silencis. Aquesta és una mica la reflexió que fa l'Àurea al seu article. Bueno, Àurea, com sempre, abans de tot, donar-te la benvinguda i les gràcies per estar aquí al nostre programa.
1: Gràcies a vosaltres.
0: No, un plaer. Bueno, la primera pregunta potser és, doncs, el teu article introdueixes un concepte molt potent, sobirania emocional, com acabo de dir i repetir, no? Què significa, què vols dir exactament amb sobirania emocional i per què creus que és tan urgent començar a reivindicar-la ja des d'ara?
1: Bueno, aquest concepte ja existeix, no l'he inventat jo, i va lligat amb tota l'evolució que està tenint a ciència de dades i la recopilació de dades, que va començar una mica amb el neuromàrqueting, no? De saber quines són les nostres emocions i com amb el màrqueting ens poden orientar amb la nostra elecció de compra, no? Si saben què ens agrada més, com ens agrada més. I això, vull dir, ja fa molts anys que es fa, vull dir, saps que la música t'orienta, saps que te desperten emocions, no?, d'alguna manera. Ara això amb les dades i amb la intel·ligència emocional podem captar dades de quines són les nostres expressions facials, si sudorem o no sudorem, com reaccionem, no? I això va des de la intenció de compra passant per tot allò que té que veure amb el control de les nostres emocions. Fins i tot portant-ho a l'extrem, ja hi ha Xina, que és el país del món que més càmeres té, que per tant diem que amb la cara pagues, però és que amb la cara pagues realment, no? Amb la teva biometria, diguem-ho així, estàs pagant i amb la teva biometria podem fer moltes coses, però per altre cantó també tenen informació de les teves expressions. Això pot servir per coses bones com... Jo el primer mirall que vaig veure era com un mirall intel·ligent que vaig veure a Xina ja fa molts anys, que estava relacionat en funció de l'expressió de la teva cara, era com un mirall de lavabo, i llavors en funció de l'expressió de la teva cara te recomanava, en aquest cas era algun substracte de medicina tradicional xinesa, com un complement, no? De dir, pues aquest dia tens ulleres, pues pren-te la cua de cavall, no? Pues això jo vaig veure fa molts anys, o sigui, l'expressió de la teva cara era el mirall intel·ligent, era capaç de suggerir-te, en aquest cas era un complement, podria ser un complement com qualsevol altra cosa, no? Això portem ara a l'extrem, doncs hi ha experiments a Xina de que a les escoles doncs, van monitoritzant l'expressió dels nens i aquell que està distret, doncs, d'alguna manera el recondueixen, no? Llavors això portat en el màrqueting, cada vegada les marques tenen més informació nostra, no? I això ha començat una mica per aquí, per aquesta acumulació d'informació i com ens poden vendre coses, com ens poden suggerir. Però ja no només per les dades que tenen, d'on vius, què compres i no compres, sinó per l'expressió de la teva cara i per les teves emocions. Perquè la intenció de compra és majoritàriament emocional. És emocional. Nosaltres comprem les coses amb emoció. Llavors, això va començar així, però clar, si ho portes a l'extrem, clar, ells poden saber les teves emocions per qualsevol cosa, per vendre't una cosa, per fer una cosa, per deixar de fer una altra, o per si ets un bon ciutadà, no? Que aquest és el tema. Llavors, aquí és on està el concepte de la sobirania emocional, o sigui, jo sigui capaç de decidir si vull saber que sàpiguin les meves dades emocionals, quines són les meves emocions, o tinc dret a estar trist o alegre o a que ningú sàpigui, no? Allò de dominar el meu silenci, no? De dominar els meus silencis. I aquest és el concepte de sobirania emocional, no? I ve per tota aquesta evolució en quant a les dades.
0: Sí, la pregunta que ens sorgeix ara és com tindrem que protegir-nos d'això, perquè ara, si et fixes ja, els polítics, quan surten a la tele, que els agafa una càmera que està per ahí, ja es tapen la boca simplement per labial, perquè no els llegeixin el que estan dient simplement
1: Sí.
0: per labial. Però és que dintre de poc tindrem que tapar-nos la cara, tindrem que anar tots amb burca.
1: Bueno, una mica no estàs tan lluny, a veure, ho has dit en un extrem de les coses, però no estàs tan lluny. De fet, el Reglament Europeu d'Intel·ligència Emocional i de Protecció de Dades una mica ve a dir que hi ha tota aquesta captació d'imatges biomètriques, que doncs, hi ha uns nivells de regulació, no és com Xina, que poden captar les teves, evidentment, això. O sigui, hi ha va una mica en aquest sentit de dir, escolta, hem de posar un límit a les coses, no? Que sempre és el mateix, que el problema no és la tecnologia com a tal, perquè la
0: No, no,
1: tecnologia com
0: clar.
1: a tal, pues si és el que et dic, si al final t'escaneixen les teves dades de la cara pues per trobar-te quan t'has perdut no sé on, pues bueno, pues vale, no? Vull dir, pues bien. Ara bé, si això és per aquestes coses que estem dient, doncs home, no. És com a l'extrem d'això és la connexió que ja està aquí, la connexió del teu cervell amb una màquina, no? Aquestes interfaces, li diuen interfaces humano-màquina, no? Doncs aquestes interfaces humano-màquina que connecten el teu cervell amb una computadora, si són en el sentit de que, ostres, et permeten, doncs, una persona que s'ha quedat sense poder parlar, o una persona que no es pot aixecar d'una cadira, o el que sigui, per poder comunicar-se, per poder moure's, o per el que sigui, doncs benvingudes siguin. Ara bé, quan et poden descarregar els teus pensaments amb una computadora, cuidado, no? Llavors això es diu neurodrets, no? I això es diu neurodrets, no? De dir, vale, el problema no és la tecnologia, que tu puguis arribar a descarregar els teus pensaments amb una computadora, el problema és per què es fan servir. Saps? No és la computadora, és qui hi ha darrere i què, bueno, el de sempre, no? I què fa servir amb aquests d'això. Llavors aquí està, doncs, el dret a la privacitat, el neurodret, el dret de decidir si tu vols o no vols cedir les teves dades, si tu vols cedir en un moment o no, si les poden fer servir per certes coses. Vull dir, bueno, és allò de tenir dret als teus silencis, tenir dret a desconnectar, literalment en aquest cas, i tenir dret a tenir els teus neurodrets, no? Que jo sempre faig la broma que dic, jo estic divina de la muerte, però amb els meus neurodrets, no? Vull dir,
0: Sí, no, no, no. Evidentment, no, és un tema complicat. Un tema que tractarem un altre dia. Has parlat de la connexió màquina-cervell, però de moment és amb una adreça. Poden llegir... No, poden... A veure si sí, poden llegir la nostra ment o algunes emocions, però la revolució serà quan, al revés, quan aconsegueixin, voluntàriament, espero, injectar-nos les sensacions. Llavors la virtualitat serà absolutament real. Però bueno, això és un altre tema. Parlem de privadesa. Quines diferències veus entre la privadesa de les dades financeres i les de les emocions? I per què creus que són tan permissius? Perquè ho som. Sabem que cada vegada que acceptem alguna cosa, diem I agree, o sigui, sí, dono la meva, no ens llegim res, però per què som tan permissius? Per comoditat?
1: Perquè inconsciència, per un cantó, per inconsciència, perquè no saben realment què estem fent ni què estem cedint, ni per què ho fan servir, ni si realment ho estem cedint per algunes coses, i per un altre cantó, perquè és molt senzill, perquè la inversió benefici és positiva, és a dir, ens donen un servei que ens resulta útil o que ens sembla estupendo i ja està, o sigui, és així de simple. Per tant, és molt senzill, ens estan proveint amb un servei gratuït, entre cometes, perquè estem pagant amb les nostres dades o fins i tot estem pagant amb diners, però a més els estem proveint les nostres dades i no som conscients de que aquestes dades no sabem ben bé on van, què faran amb elles i com pot arribar a fer-les servir per vendre's més productes, per col·locar-nos més coses o fins i tot per controlar-nos, no? Que no estem aquí, però jo crec que ara estem en el punt de que aquestes coses les hem de reivindicar. O sigui, hem d'empoderar la gent i explicar-li, doncs, aquestes coses. O sigui, som conscients d'això que està passant? Jo crec que la majoria de població no. No som conscients de tot el que està passant. Llavors, com més ensenyes a la gent, com més educació té, més conscient és, pues, de tot. És com el carnet de conduir. Quan tu te treus el carnet de conduir, pues, t'ensenyen quins són els perills, per què es posen aquí les senyals, per què fas no sé què, s'ha de circular per aquí, s'ha de circular per allà. Però en aquest cas, com que no hi ha ningú ens ensenyant les senyals, ni sabem conduir per aquest món, ni res de res, pues al final ens estem menjant tots els productes un darrere l'altre.
0: Sí, no, realment, bueno, sobretot amb la intel·ligència artificial, està arribant massa ràpid com per no tenir temps d'aprendre, anem
1: No tenim temps
0: improvisant
1: d'aprendre.
0: i ho pagarem. Jo crec que pagarem, però vaja, no tenim més
1: Bueno,
0: remei.
1: pagarem o no, escolta'm, al final és apoderar la població perquè faci servir això per millorar, no? El Premi Nobel que li han donat d'aquest any d'economia, que li van donar fa 2 dies, aquest senyor és de la teoria que diu la creativitat destructiva, no? I explica com aquests canvis tecnològics d'aquest últim segle han canviat molt la manera que fem com fem, però que han servit per deixar obsolet una manera de fer i fer-ne una altra, no? I crear, pues, econòmicament parlant, també una nova economia, ta, ta, ta, tal, i evolucionar, no? És això. Llavors, bueno, no té per què ser tot dolent, sinó que simplement, com més sapiguem del tema, millor ho utilitzarem. Jo, aquesta és la...
0: Sí, però també et dic, això també ho parlarem un altre dia. Realment hi ha poc interès en conèixer el que està passant i la gent ho utilitza d'una forma
1: No, no
0: bastant...
1: t'ho creguis.
0: Eh?
1: No t'ho creguis, jo crec que no. Jo crec que la gent, quan li expliques les coses amb un llenguatge planer, jo crec que hi ha ganes, eh? Perquè és com lo de la implementació de la IA generativa. Pues què està passant? Que la gent, si tu preguntes realment quin fa ús d'aquestes eines, te'n surt molta gent i les fan d'ús en l'àmbit privat, perquè no, les empreses encara no les han implementat, però la gent ja té ganes de saber com funcionen, què fan, què no fan i jugar, no? Et sorprendria.
0: Bé, no, m'agrada la teva visió positiva, millor. I de tota manera aquest programa el que pretenem és això, no? Educar a la gent o fer-la coneixedora de totes aquestes noves tecnologies i la forma d'utilitzar-les adequadament. Parles d'intel·ligència emocional col·lectiva. Què vols dir amb intel·ligència emocional col·lectiva?
1: Bueno, és que estem tots connectats, no?, en certa manera, i ens manipulen de manera col·lectiva, també. O sigui, al final tu no deixes de ser un perfil, no? Tu ets un conjunt de dades, efectes pràctics de la IA i de tot això, tu no deixes de ser, tu ets un subset de dades, no? Ets un consumidor que té un subset de dades, que com deia el papa, jo soc el papa Francis, com veu descansi, i sempre deia, jo no sóc la unicitat de les meves dades, saps? Perquè tenen algunes dades teves, però no saben exactament com reaccionaràs amb cada cosa. Cada vegada tenen més dades i cada vegada saben com més reaccionaràs amb una cosa, però no deixes de ser un conjunt de dades que està dintre d'un grup ara mateix. Jo puc estar en el grup, per exemple, això està molt estudiat en màrqueting, no? Quines són les compradores de productes alimentaris amb valor afegit per la família? Pues són senyores entre 35 i 45-50 anys, que són les que fan la compra per la seva família, amb un nivell adquisitiu mitjà, tal, però aquestes són el prototipo de segment poblacional, no?, de que fa aquestes coses i van a per elles. Ara ja pots arribar fins i tot a segmentar a nivell de persona, perquè la IA i les dades que tenen ja poden arribar a segmentar-me a mi concretament i dir, vale, el meu perfil és aquest, però emocionalment nosaltres som un col·lectiu, vale? Que som un col·lectiu de mamàs, compradores, de no sé què, no sé quantos. I sobre aquest col·lectiu és el que fan, són adquirir dades i fer campanyes, cada vegada més personalitzades, cada vegada més bueno, adients a la persona, no? Amb les dades que tenen de mi.
0: Parles d'un concepte també curiós, que és recuperar el dret al silenci. Ho trobo, com a frase la trobo preciosa, no? Però a veure, explica'm ara, què volem recuperar el dret al silenci?
1: Bueno, el dret al silenci, hi ha una frase molt famosa que és aquella de que tu ets amo dels teus silencis, no? De fet, la contrària és avui en dia és allò dels whatsapps els carrega el diable, no? En certa manera, que tu escrius una cosa en un blog, en un whatsapp, en un el que sigui es fa viral, perquè en 0, mig planeta Terra ho sap. I per tant, ja només comences a ser, abans com que escrivia a mà, doncs era un paper que quedava en una habitació i prou, però ara, com que tot és compartit i tot es comparteix i tal, qualsevol cosa que tu explicitis, sigui verbalment, sigui de manera escrita, sigui com sigui, ja és un arxiu digital que es pot esbombar en tot el planeta Terra. I feina tindràs de fer el que se'n diu l'esborrat digital, no? Que ara ja quan te mors tu pots fer un testament que digui que tu tens dret a morir digitalment, o sigui que esborrin tot el teu d'això, o al contrari, tenir el teu llegat digital, no? Que això es mantingui. Pues, una mica és això, no? De jo vull ser amo dels meus silencis, de dir, saps? I no que me'n recorreguin en aquest cas, m'escanegin la cara i em diguin, no, vostè està trist o està alegre, tal, no? Jo ja decidiré si tinc cara de pòquer o el que sigui, no? Però seré amo dels meus silencis, que ara ja ni això, ni això.
0: De lo que no són amos, i sempre faig el comentari al final del programa, és del temps, perquè aquí, parlant amb tu, se'ns ha acabat el temps del programa. Tenim el temps just perquè ens donis la cloenda, la conclusió. O sigui, com ens hem de comportar davant de la tecnologia, davant de la intel·ligència artificial, davant de tota aquesta interacció, per realment intentar protegir la nostra sobirania emocional i ser una mica lliures?
1: Jo et diria que com amb tota la vida, no? Aprenent i sent prudents. Sent prudents. Avui en dia s'ha de ser molt, molt, molt prudent amb tot el que fas, el que escrius, el que dius, perquè al final això és patrimoni ja de la humanitat en 0, no? I has de vigilar, però bueno, de la mateixa manera que ho feies abans, però ara tenint present que en el món digital tot és més ràpid.
0: Acabes tu dient una frase que dius l'últim espai de llibertat és allò que no es pot traduir en una dada.
1: Exacte.
0: Quin seria el primer pas pràctic per començar a protegir aquest espai?
1: El diner físic.
0: A veure, explica.
1: Sí, la nostra relació amb els diners és física, no és digital. O sigui, és digital en una part quan això ja forma part del sistema i tal. Però el diner físic és un dels pocs últims reductes de llibertat. De llibertat. Perquè ho hem digitalitzat, però ara encara tenim un sistema dual. Però quan això s'acabi de digitalitzar i de traquejar, ja oblida-te'n. O sigui, no hi haurà... Aquest és un dels reductes de la llibertat. I el silenci és un altre. O sigui, silencis i diner físic. Per guardar secrets.
0: Bueno, i ara et deixo acabar amb una frase positiva de futur, perquè tot això que tenim, ho tenim, no tenim més remei, i benvingut, que conviure amb tot això, però vaja, ha de ser positiu, no?
1: Sí, ha de ser positiu, però això et dic que jo crec que, sempre ho dic, que l'educació és una arma de construcció massiva. Per tant, el que hem de fer és aprendre tot el que puguem i més i fer servir això en el nostre benefici de les persones i de la humanitat com a tal.
0: Em quedo amb aquesta última de que realment hem d'aprendre i crec que encara tu has dit que sí, que la gent ja està molt posada. A mi m'agradaria, doncs, això, a través d'aquest programa, que vinguessis més i que tu i persones com tu ens ajudin a educar-nos en el bon ús de la tecnologia i que estigui al nostre servei i que no acabem nosaltres esclavitzats per ella o per els que la maneguen.
1: Que no acabin llegint els nostres silencis. Això sí.
0: Okay. Exactament. Bé, Aura, doncs, gràcies un cop més per haver estat aquí amb nosaltres i com acabo de dir, doncs, dintre de poc, si vols, ja saps, aquí sempre estàs convidada perquè sempre és molt útil i pràctic sentir-te. Gràcies.
1: A vosaltres.

0: Hola a tots i a totes. Avui a TocTech us recomano un assaig molt interessant que analitza les aportacions positives i negatives de les utopies, distòpies i catastrofismes diversos en la literatura, però també en el cinema i en la televisió. Es tracta de Malsons i somnis del futur, una crítica a la invasió de les distopies que colonitzen el pensament i l'acció, d'en Jordi Soler i Camardons, que es va publicar al maig del 2024 amb un epíleg de la Karen Madrid i que ha editat Boliana Edicions. Ens trobem davant d'un assaig molt complet, estructurat amb 39 capítols, que incorpora un ampli ventall d'obres i autors de tots els temps, començant amb les utopies clàssiques com La República de Plató o La illa Utopia que va imaginar Thomas More, passant per l'impacte cultural de la ficció especulativa de les obres de Jules Verne, on es mostraven avenços que ja formen part del nostre imaginari col·lectiu. Sense oblidar les distopies que ens plantejava la inquietant sèrie Black Mirror, on ens mostrava com de perillosa pot arribar a ser la tecnologia sense ètica. M'ha semblat rellevant el capítol Utopia i distopia de Quilòmetre Zero, on es fa un repàs no només dels grans clàssics de la ciència-ficció catalana, sinó també d'altres obres més recents d'autors del territori. A banda d'aquest capítol dedicat, l'autor introdueix, en d'altres, les obres d'autors catalans, visibilitzant i reforçant així la qualitat de la producció literària que es genera a casa nostra i que sovint és oblidada quan es fan assajos d'aquest estil. L'autor ens introdueix, a més, el concepte d'intel·ligència distòpica, a mig capí entre la tecnociència i la literatura, i ens introdueix també el concepte de protopia, com a model d'evolució social orientat a la millora contínua sempre, és a dir, a tenir una societat millor, però no perfecta. Podria fer una bona llista d'autors i obres que no coneixia, però en destacaré un, el cas de la Rose Macaulay, considerada la mare de la distopia eugenèsica. El 1918 va publicar l'obra I tot això, una comèdia profètica, on ja ens parlava de manipulació genètica i que traspuava un feminisme actiu. Malauradament, no s'ha editat en català i en castellà fins al 2021. Altres obres posteriors, com els clàssics 1984 o Un món feliç, tenen una clara influència de l'obra de la Rose. Malsons i somnis del futur és un assaig molt complet i molt ben documentat, però no per això vol dir que sigui dens o avorrit. L'autor sap trobar el contrapunt irònic i sorneguer quan exposa les seves opinions i reflexions, i això és d'agrair. Aquest assaig és un llibre de referència pels fans del gènere, pensat per a consumir poc a poc, per anar-hi tornant de tant en tant, per tenir-lo a mà, ja sigui per buscar una nova proposta com per a reflexionar. Malsons i somnis del futur no és només una exhaustiva radiografia sobre l'univers de les distopies, és també una obra crítica i reflexiva que ens convida a consumir contingut cultural que remogui consciències i que ens faci actuar per a cercar plegats sempre un món millor. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
1: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
2: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
1: hola@barcelonadot.com.
2: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Molt bon dia, és la una i és moment de començar l'informatiu de Ràdio Arenys d'avui divendres 12 de juny i aquests seran els temes destacats que us resumim en titulars. I comencem parlant que Proactiva inicia el servei de vigilància i salvament marítim a les platges d'Arenys de Mar aquest cap de setmana. Oriol Leo, bon dia.
1: Bon dia. La novetat més destacada per aquest estiu és l'ampliació horària durant els mesos de juliol i agost, en què el servei serà de 9 hores diàries.
0: I d'altra banda, l'Ajuntament d'Arenys de Mar comença el pròxim dilluns els treballs per obrir franges de prevenció d'incendis.
1: L'objectiu és protegir el nucli urbà i les urbanitzacions en cas que es declari un foc.
0: I d'altra banda, en clau educativa, la selectivitat ja ha acabat i els alumnes que han estat 3 dies fent els exàmens ja estan ara de vacances i només els queda esperar la publicació de les notes previstes pel pròxim 23 de juny.
1: La sensació general del professorat que ha seguit les proves i dels alumnes que les han fet no acaba de ser del tot positiva i bona part de culpa la té l'examen de matemàtiques del dimecres.
0: En clau de successos, avui marxarem fins a Arenys de Munt perquè els Mossos d'Esquadra han detingut 2 persones i han desmantellat una plantació de marihuana.
1: En l'escorcoll, a l'habitatge, els agents van trobar 867 plantes, així com material de cultiu.
0: I amb mobilitat, els trens seran més llargs a Rodalies a partir d'aquest cap de setmana a la R1.
1: La novetat afecta directament Arenys de Mar, perquè fins ara aquests combois de 200 metres acabaven aquí i a partir d'aquest cap de setmana allarguen el trajecte fins a Maçanet-Massanes.
0: I us expliquem també que la comunitat energètica d'Arenys ha guanyat el Premi Pepa Maca 2026, uns ajuts de Cop Maresme per impulsar projectes d'economia social i solidària al territori.
1: El reconeixement s'ha fet públic durant la 5a nit del cooperativisme, celebrada aquest dijous a Premià de Mar.
0: I a l'informatiu d'avui també farem un repàs dels actes socials i culturals d'avui i el cap de setmana.
1: Hi haurà diverses propostes, presentació de llibres, música i també un taller pràctic per conèixer el cant dels ocells.
0: I tot plegat ho acabarem parlant d'esports i avui seguim explicant-vos els campus esportius d'aquest estiu, avui amb l'escoleta de tennis que es farà a l'Ateneu Arenyenc.
2: L'informatiu migdia.
0: I us ho dèiem en titulars, Proactiva inicia el servei de vigilància i salvament marítim a les platges d'Arenys de Mar aquest mateix cap de setmana. La novetat destacada que ja us hem avançat per aquest estiu és l'ampliació horària durant els mesos de juliol i agost, en què el servei serà d'un total de 9 hores.
1: Durant aquest mes de juny, Proactiva farà la vigilància els caps de setmana i el dia de Sant Joan. Ja a partir del mes de juliol s'ampliarà el servei de socorrisme diàriament fins al 31 d'agost, des de les 10 del matí fins a les 7 del vespre, 2 hores més que l'any passat. Així ho ha detallat un dels tècnics de l'àrea de Medi Ambient, Ricard Argemí.
3: A partir de l'1 de juliol i fins al 30 d'agost, Arenys de Mar disposarà de salvament i socorrisme durant 9 hores al dia, que és una novetat respecte a l'any passat, que només hi havia 7 hores i mitja. Crec que és un tema força important. Començarem amb el salvament i socorrisme a les 10 del matí i acabarà a les 7 de la tarda. Crec que és un tema que s'ha de valorar molt favorablement cap a Quirenys, perquè aquesta hora i mitja de canvi crec que ens afavorirà molt a tot.
1: Això sí, l'horari serà més reduït els caps de setmana de juny i setembre, entre 11:15 i 17:45 de la tarda. La vigilància s'allargarà fins al 13 de setembre. Amb la posada en marxa del servei de vigilància a les platges, es preveu que pròximament es col·loquin també les plataformes flotants, tant al Cavalló com a la Picòrdia a final de mes. Així mateix, aquests dies ja es fa la neteja intensiva de les platges per part de l'àrea de Medi Ambient.
0: I paral·lelament, l'Agència Catalana de l'Aigua també ha iniciat les analítiques quinzenals de la qualitat de l'aigua a les nostres platges.
1: L'analítica feta per aquests primers dies de juny determina que l'aigua del Cavalló, Picòrdia i Musclera es troba en un estat excel·lent.
2: Ràdio Arenys, notícies.
0: I ara us expliquem també en clau mediambiental que l'Ajuntament d'Arenys de Mar començarà el pròxim dilluns els treballs per obrir franges de prevenció d'incendis. L'objectiu és protegir el nucli antic i també les urbanitzacions en cas que es declari un foc.
1: L'actuació permetrà desbrossar i ampliar la distància entre els arbres per trencar la continuïtat vertical i horitzontal de la vegetació i reduir així la propagació del foc en cas d'incendi, ho explica la tècnica de l'àrea de Medi Ambient, Raquel Conill.
4: Desbrossem, però en alguns llocs també el que fem és respectar la distància entre els arbres. Per què? Per trencar la continuïtat vertical i horitzontal de la vegetació, per així reduir, en cas d'incendi, la propagació del foc, no? I això ho fem en dues zones, en tot el que és el perímetre del nucli, el perímetre de l'urbanització de les Carolines.
1: Durant aquest mes de juny, l'actuació se centrarà a l'urbanització de les Carolines i a la zona de Vilaplana en direcció a Bareu-Tronqueda. Les feines s'aturaran durant els mesos de juliol i agost i es reprendran al setembre. Es tracta d'uns treballs necessaris per complir la normativa de prevenció i millorar la protecció de la població davant possibles incendis forestals.
4: Tenim ja una legislació catalana que ens obliga a tenir aquestes franges a les urbanitzacions, però ara també als nuclis grans de població, però a part també aquesta necessitat de protecció d'uns incendis que, bueno, que ja veiem que cada cop són més potents, hem d'estar protegits en aquest sentit. Les franges, el que ens donen, aquestes zones on no hi ha molt combustible, llavors permeten que el foc, si entra en les urbanitzacions, entri molt més apaivagat, però també que si hi ha alguna afectació en l'urbanització per temes de foc, aquest no s'escampi, i també són zones on els serveis d'extinció poden treballar bé.
1: El projecte, finançat en un 85% per la Diputació de Barcelona, té un pressupost de gairebé 80.000 euros. Paral·lelament, des de l'àrea de Medi Ambient anuncien que ja disposen de projecte executiu del cònsul i que treballen per tenir a punt el projecte de la Victòria per tal que pugui ser una realitat pròximament.
0: I canviem totalment de qüestió perquè la selectivitat ja ha acabat i els alumnes que han estat 3 dies fent els exàmens ja estan ara de vacances i han d'esperar la nota final que sabrà el dia 23 de juny. La sensació general del professorat que ha seguit aquestes proves i dels alumnes que les han fet no acaba de ser del tot positiva i bona part de la culpa en té l'examen de matemàtiques d'aquest dimecres.
1: Raquel Limón, coordinadora de batxillerat de la presentació, admet que la selectivitat ha anat millor als alumnes més preparats i no tant als que hi anaven menys, però tot i això, el grau de satisfacció de cada alumne és proporcional a la nota de tall que necessita per anar a estudiar on desitja. Considera que aquest any els exàmens han estat aprovables, però molt pocs hi podien treure una bona nota i la majoria d'alumnes necessitaven la màxima puntuació.
5: Els alumnes que necessitaven molt bona nota, sobretot de ciències, estaven una mica més aixafadets pel tema de les mates. No perquè els hi anés molt, molt malament, però que els alumnes necessitaven un 10. Trobo que era un examen aprovable, però no de destacar molt. També què passa? Que quan això et passa el segon dia, potser ja et condiciona una mica. Jo alguns d'ells ja els vaig veure el tercer dia una mica més, com dient ara ja per què, no? Si ja veig que això em baixarà molt la nota de la general. Ho volen fer com més competencial i de vegades són uns textos llarguíssims. No acabo de trobar-li el punt, i em sap greu dir-ho per la ràdio, però alguns enunciats massa elaborats per el que havien d'arribar a fer els nanos, eh?
1: Raquel Limón lamenta que no hi hagi flexibilitat per escollir entre diversos temes a l'hora de respondre, cosa que sempre existia, però s'ha eliminat després de la Covid. Creu que els exàmens haurien de poder servir perquè cada alumne mostrés el seu nivell i no pas proves que deixin alumnes sense possibilitats d'estudiar el que vulguin.
5: El que nosaltres volem no és tant les notes que treguin, sinó que aconsegueixin entrar on volen, no? Que necessita un 8, doncs que tregui un 8. I el que necessita un 11, doncs que tregui un 11. A vegades hi ha hagut exàmens que dius, què persegueixes amb aquest examen? Una diagnosi de que no estan prou preparats o... No sé, a vegades em perdo una mica amb això jo. He tingut altres anys que he sortit com molt més satisfeta en general de les vibracions que em transmetien els nanos, eh? I aquest any, doncs, no sé, tinc aquesta cosa de que ha estat com una mica més... No sé si volen trobar el camí a un altre model d'examen i no acabem de trobar el camí, eh?
1: Limón posa damunt la taula que l'actual generació que fa ara la selectivitat és generació mòbil i IA, i que costa molt de fer-los aterrar, ha dit, i que prioritzen el seu benestar per davant de l'esforç i que mai han tingut l'hàbit de tancar-se a l'habitació estudiant durant unes quantes hores seguides.
5: Són nanos que tenen com més dispersió perquè tenen molts més punts que es poden distreure. Llavors, clar, tot això costa molt, eh? O bé, anem notant. Sempre tens aquest col·lectiu que viu en el 9-10, que són els que mantenen les notes de tall impossibles per la resta. Jo els hi deia, eh? Hi haurà gent que tregui 10 a l'examen de mates de ciències. Tots en som conscients. Aquests cervellets hi són i, evidentment, són els que mantenen les notes així. Llavors, clar, tu has de valorar després d'aquests 10, quanta gent té 8? Perquè potser passen del 9 al 6. Mira, ja ha passat, ara crec que tots estan dormint o ja la majoria es juga en casa amb amics per oblidar-se de tot, o van al Cocoa o el que sigui.
1: La coordinadora de batxillerat de la presentació ha acabat fent la petició que no es converteixin les matemàtiques en una matèria de malson, ja que són les úniques que puntuen doble a la fase general i a l'específica. Demana que es repensi el plantejament dels enunciats per fer-los accessibles a tots els nivells i no només als alumnes més avançats.
0: I no deixem de parlar d'educació, perquè aquest diumenge està prevista una gran manifestació a Barcelona per defensar l'ensenyament públic. Amb el lema "Aturem l'emergència social i educatiu", els sindicats USTEC, CGT, COS i la Intersindical reclamen al PSC un canvi en el model educatiu públic.
1: Des dels sindicats fan una crida a tota la comunitat educativa que surti al carrer aquest diumenge des de la capital catalana. Pretén ser una gran manifestació de país que va més enllà dels sindicats i també es convoca a famílies i alumnes. Des dels sindicats destaquen que l'objectiu és obtenir un compromís del PSC pel que fa a l'ensenyament. A més, es posarà de manifest el malestar i la precarietat del model actual del sector. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
6: Es vol visibilitzar és que tenim un sistema educatiu que no funciona, que està en crisi profunda i que reclama un canvi de model. I si hem de fer una lectura amb aquest no, és aquesta. La gent, per molt que tu ara li donguis solucions a qüestions puntuals, continua sentint aquest malestar perquè el seu dia a dia continua sent més o menys el mateix, continua tenint els mateixos problemes.
1: La cita serà a Jardinets de Gràcia a partir de 11:45 del migdia.
0: I en clau de successos, marxem ara fins Arenys de Munt perquè els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones i han desmantellat una plantació de marihuana en un domicili particular.
1: La unitat d'investigació de la comissaria d'aquí d'Arenys de Mar va intervenir a la finca particular dilluns, dia 8 de juny, després de mesos d'investigació prèvia arran de les sospites que a l'habitatge en qüestió hi podia haver una plantació. Els agents hi van trobar 867 plantes, així com material i instruments utilitzats per al creixement de la plantació, focus LEDs, ventiladors, aires condicionats, filtres d'aire o extractors d'ozó, entre altres. La investigació va permetre confirmar també una defraudació elèctrica estimada de prop de 5.500 euros anuals. En aquesta intervenció es van detenir un home de 27 anys i una dona de 46 com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i defraudació elèctrica. Tots dos van quedar en llibertat després de declarar en seu policial.
2: Ràdio Arenys, serveis informatius.
0: I en clau de mobilitat, els trens més llargs de Rodalies ja faran tot el recorregut de la línia R1 al seu pas també per Arenys de Mar. La novetat afecta directament a la nostra vila perquè fins ara aquests combois de 200 metres acabaven precisament aquí i a partir d'aquest cap de setmana allarguen el trajecte fins a Maçanet-Massanes.
1: Això serà possible després de les obres d'adaptació a les estacions del tram nord del Maresme, que ara ja poden acollir aquests trens de més capacitat. Cada comboi, format per dues unitats Civia unides, pot portar fins a 1.500 passatgers, una ampliació que arriba coincidint amb l'inici de la temporada d'estiu, quan augmenten els desplaçaments cap a les platges i també la pressió sobre aquesta línia, que va plena de gom a gom. De moment, aquests trens reforçaran el servei els caps de setmana, amb la previsió que més endavant també circulin entre setmana.
2: Ràdio Arenys, notícies.
7: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
8: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640 677 806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
0: I seguim amb l'informatiu i us expliquem ara que la comunitat energètica d'Arenys ha guanyat el Premi Pepa Maca 2026, uns ajuts de Cop Maresme per impulsar projectes d'economia social i solidària al territori. El reconeixement s'ha fet públic aquest dijous durant la cinquena nit del cooperativisme que s'ha celebrat a Premià de Mar.
1: El projecte, que competia amb l'associació Fira Alternativa de Sant Pau de Mar en la categoria de consum col·lectiu i iniciatives associatives, la cooperativa aranyenca compta amb gairebé una cinquantena de socis i sòcies, ha rebut 2.000 euros per avançar en la instal·lació de plaques fotovoltaiques en una teulada d'Arenys de Munt. Lluís Marfany, president de la comunitat energètica d'Arenys, ens avançava ja ahir que aquests diners suposarien una injecció important per impulsar el projecte.
9: Estem molt contents perquè ja, bueno, això fa 3 mesos ens vam fundar estatutàriament i en notari com a cooperativa, hem anat sumant, ara ja estem a punt d'arribar a 50 sòcies, que és com una mica un sostre, una fita important. Llavors aquests 2.000 euros però ens anirien molt bé, perquè ara estem ja en una primera taulada ja bastant emparaulada i ja per poder pagar el projecte tècnic i ja, bueno, totes les tasques que s'han de fer per començar ja a fer la instal·lació de plaques fotovoltaiques, doncs aniria molt bé, ens donaria una mica d'aire, la veritat és que sí.
1: A més, ja treballen per estendre la iniciativa Arenys de Mar amb una comunitat de veïns.
2: L'informatiu migdia.
0: I seguim perquè el cap de setmana ens porta altres actes i activitats tant socials com culturals que comencen avui i s'allarguen fins al diumenge. En primer lloc, continua avui el cicle de dones viatgeres impulsat per Laia Cimarro.
1: Es tracta de 3 sessions que tenen per objectiu explicar els viatges i aventures de dones viatgeres i les seves obres escrites. La idea és establir un recorregut a través de la història, vist amb els ulls de les dones, que es van avançar el seu temps per fer viatges extraordinaris i van plasmar en obres literàries el que havien vist i viscut. Aquesta setmana se centrarà en el segle XIX, tal com avança la mateixa Cimarro.
10: Es veuran diferents tipus de tipologies, motius de viatges. Intentaré agafar una mica diferents dones perquè ens il·lustrin, no?, també els diferents motius de per què viatjar, perquè no totes viatjaven per un mateix motiu. He intentat agafar dones que ens il·lustrin diferents motius i alhora que tinguem una literatura, no?, que haguessin deixat constància dels seus viatges.
1: La cita és a les 7 de la tarda a la sala d'actes de la biblioteca.
0: I a la mateixa hora, però al Calissall, està prevista una conferència organitzada per l'Assemblea Nacional Catalana d'Arenys de Mar.
1: Porta per títol Noves mirades sobre el país i la llengua i comptarà amb el filòleg Gerard Forés, qui presentarà el llibre Un país als llims, un recull de converses amb autors joves i emergents dels països catalans. Del llibre en parla el mateix Forés.
11: He anat a buscar altra gent que jo crec que porten alguns d'ells amb discursos contradictoris. Per tant, hi ha gent de dretes, per dir-ho així, com la Montserrat d'Amazon, hi ha gent d'esquerres, com la Júlia Ojeda, però jo penso que en aquesta interacció o dialèctica entre uns i altres podem trobar-hi idees interessants.
1: En l'acte, Forés també farà una dissertació de l'estat del país, la llengua i de moviment independentista.
0: I encara avui hi haurà una tercera conferència, també a les 7 de la tarda, a l'Ateneu Aranyenc, per parlar de la figura de Gaudí.
1: En aquest cas, anirà a càrrec de Montserrat Viader, que parlarà de l'arquitecte català en motiu del centenari de la seva mort i la benedicció aquesta setmana de la Torre de Jesús per part del Papa Lleó XIV.
0: I l'últim acte aquest divendres serà al Teatre Principal amb la projecció de la pel·lícula finlandesa The Beauty of Errors.
1: La proposta s'emmarca en el Docs a Prop, impulsat pel Festival Docs Barcelona, per apropar el cinema documental als municipis fora de la capital catalana. La cita és a 8:45 del vespre i el preu de l'entrada són 3 euros.
0: I més actes per aquest cap de setmana. Demà dissabte, dins el mar de la Setmana de la Natura, hi haurà un taller per aprendre a dibuixar el cant dels ocells.
1: El fa Pere Alzina Viubeny, consultor ambiental, i ensenyarà el mètode per fer una caricatura de cada cant i així identificar un ocell que sentim cantar.
12: Diferenciar, sí, perquè si te'n poso 2 o 3 de diferents, saps que són diferents. El que no saps és que, el que no sap la gent és que un cop dius si el primer és A, el segon és B i el tercer és C, al cap d'un minut ja no me'n recordo quin era l'A, quin era el B, quin era el C, lògicament, no? Gràcies als dibuixos que s'emporten a casa, per sempre més aquests 7, 8, 10 cants, ocells, poden saber quin és.
1: Tot seguit s'exposaran materials científics, pedagògics, literaris i lúdics relacionats amb dites, llegendes, tradicions, músiques, també cinema o quadres pictòrics que tenen a veure amb el món dels ocells. La cita és a partir de les 9 del matí des dels horts urbans municipals i per participar-hi cal inscripció prèvia.
0: I parlem ara de música perquè el Quintet di Forelle ofereix aquest dissabte a la tarda un concert a la sala Josep Maria Arnau del Calissall. Està organitzat per l'Escola de Música i l'acte permetrà gaudir de la música de romanticisme amb un recorregut per l'obra de Franz Schubert.
1: 5 joves formats i residents a Catalunya recuperaran el format més genuí d'interpretació de música de cambra del romanticisme. Oferiran una selecció que culmina amb el famosíssim Quintet de la Truita. El concert es farà dissabte a les 7 del vespre.
0: I 2 propostes més. El dissabte continuen les sessions de ball a l'Ateneu Aranyenc.
1: Amenitzarà la vetllada el duet Zenit i l'entrada té un preu de 10 euros, 8 si ets soci o sòcia i la cita és a partir de 9:45 de la nit.
0: I ara sí, acabem amb diumenge amb una nova fira de brocanters organitzada per Crisàlida.
1: Les parades s'instal·laran a la Riera, entorn del Calissall, i seran des de les 10 fins a les 2 del migdia aproximadament.
13: Taller Maresme Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
14: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
15: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
14: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
15: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
14: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
0: I anem amb els esports i avui parlem precisament també de l'Ateneu Aranyem perquè posa en marxa un any més l'escoleta d'estiu de tenis taula. Un espai per infants i joves de 6 fins als 18 anys que estarà en marxa els mesos de juliol i agost, tots els dimarts i dijous de 5 a 7 de la tarda.
1: L'escoleta d'estiu forma part de la roda de cursos de tenis taula que ofereix l'entitat. Va seguida del curs que s'ofereix durant el període escolar. Amb la finalització de les classes, ara és el torn de l'escoleta amb la mateixa filosofia que durant l'any, que és potenciar l'esport i que els jugadors millorin la tècnica. El responsable de la secció de tenis taula de l'Ateneu, Pere Morillas, apunta que hi ha una vintena de jugadors durant el curs.
16: 22, el passa que no venen tots a la vegada. Sempre hi ha algú que... Si ve el dijous, no ve el dissabte, o al revés, si ve el dissabte, no ve el dijous. Un altre que ve una setmana sí, altre no. Uh-huh. Per exemple, amb els pares que estan separats, si diu, aquesta setmana toca el pare, vinc, l'altra setmana no vinc. Vull dir, està de 22, compte que vindran, per exemple, avui dijous, entre 16, un 16 i 18.
1: A banda del curs, l'entitat organitza partits amistosos. És el cas d'un doble enfrontament amb Arenys de Munt, un club de recent creació i que ha acabat amb l'Ateneu dominant tots els partits. Aquest dissabte seran els veïns de Munt qui tornin la visita i Pere Morillas apunta que farà jugar els infants més petits per igualar les forces i que hi pugui haver partits disputats.
16: Ja en tenim 4 o 5 que ja comença a tocar-la bastant bé i aquests, bueno, que jo t'he dit així, de 7 o 8, perquè l'altre dia vam anar a Arenys de Munt. Clar, es va notar molt la diferència. Nosaltres, els nostres ja estan rodats, ells comencen aquest any

0: Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
1: I els últims minuts de l'informatiu els dedicarem com cada dia a conèixer la previsió del temps que ens acosta l'equip de meteoròlegs de la xarxa. I avui de nou ens acompanya el Luismi Pérez. Luismi, què tal? Bon dia.
2: Bon dia. Un temps radicalment tranquil, el que està vent-hi a hores d'ara i el que encara ens queda al llarg d'aquest divendres. Per tant, molt pocs núvols al tot el país. No s'espera que hi hagi tempestes, per tant, i la temperatura que va enfilant-se una miqueta més que no pas la d'ahir. Aquesta tarda s'acabarà plantant en els 33-34 graus a moltes viles de Ponent, però també aquests 30-32 graus s'assoliran a la Vall del Ter, especialment al sud de Gironès, també cap al Baix Empordà, i una temperatura que la resta del país es mourà entre els 25 i 30 graus. Un palet d'humitat a la costa, els núvols de la banda del Camp de Tarragona s'acabaran desfent, i per tant molta calma, que també continuarà en vista el cap de setmana. Dissabte molt assolellat, més calorós encara que avui. Diumenge tocarem sostre, especialment a Ponent, fregant els 40 graus, però diumenge a la tarda sí que hi haurà algunes tempestes, primer al Pirineu i a darrera hora de la tarda d'altres que entraran per les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
1: I fins aquí l'informatiu d'avui, divendres 12 de juny. Us hem acompanyat al control tècnic Marina Cabrera i que us hem parlat Oriol Leo i Gemma Roig. Com sempre, nosaltres tornarem amb més notícies ja demà amb una nova edició de l'informatiu cap de setmana amb el nostre company Pau Roig. Res més, només ens queda desitjar-vos que tinguin molt bon dia i gràcies per la confiança. Que vagi bé.
3: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Busquets, situada al Rial Pau Costa, número 39. Avui divendres s'ha de treure el cubell de la resta. Avui el carrer Bisbe Pasqual està tallat fins a les 5 de la tarda i el dilluns vinent els carrers Margarides, Bisbe Pasqual i Encel Clavé estaran tallats de 8 del matí fins a les 6 de la tarda. El carrer Professor Castelló de 8 del matí fins a les 3 del migdia, els carrers Andreu Guri de les Escolàpies de 9 del matí fins als 5 de la tarda i el carrer Bonaire de 9 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 7 de la tarda. I avui la circulació de la R1 funciona sense interrupcions.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
1: El sistema solar va néixer amb el Big Bang?

Totes les proves que tenim indiquen que l'univers va néixer en una gran explosió. No en coneixem els detalls, però l'univers era molt petit i molt calent, i en un moment determinat es va començar a expandir i a refredar fins avui en dia. Més que una explosió, ho hem d'entendre com una gran expansió. Aquest moment inicial es coneix popularment amb el nom de Big Bang. Però el Sol i el Sistema Solar van néixer en el Big Bang? No. El Big Bang va passar fa uns 13.800 milions d'anys i el Sistema Solar es va formar molt després, fa només uns 5.000 milions d'anys. Des de l'origen de l'univers fins a la formació del Sistema Solar van passar moltes coses. En el moment inicial, no hi havia ni estrelles, ni planetes, ni satèl·lits. Només hi havia partícules elementals, les partícules més petites i bàsiques que conformen l'univers. A més, estaven tan calentes que no podien unir-se entre elles per a formar estructures més grans. Però en expandir-se l'univers,

0: dispers, tot es va anar refredant i les partícules es van poder unir, van formar àtoms, al principi de dos tipus només, hidrogen i heli. I així doncs, poc després del seu naixement, l'univers estava format per grans núvols de gas d'aquests dos elements. En seguir-se refredant, aquest gas es va anar concentrant i va anar formant estrelles, les primeres estrelles de l'univers. L'univers va començar a brillar perquè les estrelles són com les bombetes universals, oi? Les estrelles es van agrupar i van formar les primeres galàxies de l'univers. Aquestes eren petites comparades amb les grans galàxies d'avui en dia. Les galàxies van anar creixent a mesura que s'anaven fusionant entre elles durant milions d'anys. Una d'aquestes galàxies era la nostra, la Via Làctea. A l'interior de la Via Làctea van seguir naixent estrelles a partir del gas que hi havia i encara en neixen avui en dia. Doncs fa uns 5.000 milions d'anys, en una nebulosa, un gran núvol de gas i de pols, van néixer un centenar d'estrelles. Amb els seus sistemes planetaris corresponents, al voltant de l'estrella sempre neixen planetes. I una d'aquestes estrelles va ser el Sol. Per tant, el Sol i tot el sistema solar van néixer molt després del Big Bang.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Bon dia i bon divendres 12 de juny de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 12 de juny, més enllà del Mundial masculí de futbol, que ja ha començat i evidentment en parlarem, hi ha més vida a l'esport català, començant pels play-offs de l'ACB de bàsquet. Avui la penya afronta el segon partit de la semifinal al Roig Arena de València, després de perdre d'un punt i a la pròrroga el primer de dimecres, i el Barça ja té el 2-0 a la semi contra el Tenerife. També us explicarem que avui arrenca la final de l'hoquei lliga masculina entre Liceu i Igualada, que el Barceloneta jugarà demà a la final de la Champions masculina de waterpolo i molt més. Tot això avui a l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triadó, hola, bon dia.
1: Molt bon dia, Martín.
0: En futbol ja ha començat el Mundial masculí amb els dos primers partits del grup A.
1: A victòries d'una de les anfitriones, Mèxic 2-0 contra Sud-àfrica i de Corea del Sud 2-1 contra la República Txeca, remuntant el gol de l'ex del Girona, Creixi. Avui s'estrenen les dues altres anfitriones. Canadà ho farà contra Bòsnia-Herzegovina a les 9 de la nit hora catalana i els Estats Units contra el Paraguai a les 3 de la matinada.
0: Demà, de fet, a la mitjanit de dissabte a diumenge, a les 12, poden debutar dos dels 11 catalans que jugaran aquest Mundial.
1: Sí, són l'agarenc Ismael Saibari i el biguetà Yupa i Mamuni, tots dos a la llista del Marroc. Seran els que seran en el que segurament és a priori el primer gran partit d'aquest Mundial contra el Brasil de Rafinha. La selecció espanyola, amb els altres nous catalans, s'estrenarà dilluns a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd.
0: En competició de clubs, el Girona ha anunciat aquest matí el primer fitxatge de l'estiu.
1: Es tracta del davanter ucraïnès de 21 anys i 2 metres i 4 centímetres d'alçada, Oleksiy Pishur, que signa per 5 temporades fins al 2031. Pishur arriba procedent de la primera divisió hongaresa, on ha jugat diversos clubs del país, a més de ser internacional amb les categories inferiors de la selecció ucraïnesa.
0: On ha, en aquest cas, ha coincidit amb el porter, també del Girona, el jove porter Krapiustov. En bàsquet, la penya afronta aquest vespre el segon partit de semifinals de la CB al Roig Arena de València.
1: Després de la dura desfeta de dimecres, d'un punt i a la pròrroga, tot i fer un gran partit, els verd i negres volen aprofitar la segona oportunitat per capgirar el factor pista i empatar la sèrie contra el València. Passi el que passi avui, diumenge es disputarà el tercer enfrontament de l'eliminatòria, el millor de 5 a l'Olímpic de Badalona.
0: I el Barça ja té el 2-0 a l'altra semifinal contra el Tenerife.
1: Els blaugranes van tornar a superar ahir al Palau a l'equip canari en un partit molt més igualat que el primer de dimarts. De fet, l'australià Patty Mills, una de les grans estrelles del Tenerife, va fer 36 punts que van ser insuficients per imposar-se a un Barça molt sòlid que va acabar tancant el triomf per 97-89. Demà, ja a Terres Canàries, es disputarà el tercer assalt, el primer match point per a l'equip de Xavi Pasqual.
0: Que en tindrà 3 com a màxim. En categoria femenina, l'Espart Girona ha anunciat avui la tercera incorporació d'aquest estiu.
1: És la de la turca Tilbe Senyur, de 31 anys i d'1 metre 92 centímetres d'alçada, que arriba procedent del Fenerbahçe, amb qui ha guanyat dues Eurolligues en les tres últimes temporades. La pivot és el tercer fitxatge de l'Uni per ara, després dels ja anunciats de l'asturiana Aiana Martín i de la balear d'origen argentí Juana Camilion.
0: En handbol, el Barça ja és a Colònia des d'ahir per afrontar, a partir de demà, els dos partits més esperats de la temporada, amb la Final Four de la Champions masculina.
1: Els blaugranes venen de fer una temporada pràcticament perfecta i arriben amb tots els efectius disponibles per competir un cop més pel títol en la seva vuitena Final Four consecutiva. Demà a les 6 de la tarda, el Barça s'enfrontarà a l'Aalborg danès a la segona semifinal. Abans, a les 3, s'haurà disputat la primera, que enfrontarà dos equips alemanys, el Fuxe de Berlín i el vigent campió, el Magdeburg.
0: En hoquei patins, avui comença la final de l'hoquei lliga masculina entre Liceo i Igualada.
1: El conjunt de la noia, que va eliminar el Barça a semifinals, afronta una final després de 22 anys sense ser-hi. En el primer assalt, el millor de 5, avui a 8:15 a la Corunya, mentre que diumenge jugarà el segon torn, també en terres gallegues, abans que l'eliminatòria vingui cap a Catalunya.
0: A l'hoquei lliga femenina, per cert, diumenge podríem tenir ja campió amb el segon partit de la final entre el Fraga i el Vilassana.
1: Les del Pla de l'Urgell van sumar el primer punt a casa i miraran de tornar a guanyar la franja per endur-se el que seria el primer títol de l'hoquei lliga.
0: I en waterpolo, el Barceloneta serà a la final de la Champions masculina.
1: El conjunt mariner va superar ahir a la tanda de penals el campió de les dues últimes edicions, el Ferencváros hongarès, després que el temps reglamentari acabés amb empat a 9. El Barceloneta s'enfrontarà demà a la final al Prorreco italià, que ahir es va desfer de l'Olympiacos grec a la segona semifinal per 19-13. Serà demà a les 9 del vespre i serà de nou a Malta.
0: En el mateix escenari, avui a les 7 de la tarda, Mataró i Sant Andreu jugaran el primer partit pel tercer i quart lloc de la Champions femenina.
1: Els dos equips catalans venen de perdre dimecres a semifinals. A les 9 també avui, la final que enfrontarà el Ferencváros i l'Olympiacos.
0: En motor, avui arrenca el Gran Premi de Fórmula 1 de casa nostra, el circuit de Montmeló.
1: Serà el primer amb el nom de Gran Premi Barcelona-Catalunya, després de l'acord perquè el Gran Premi d'Espanya passi a ser el que es disputi a Madrid. Avui tenen lloc els primers entrenaments, demà a les 4 de la tarda la qualificació i diumenge a les 3 serà el torn de la cursa.
0: I un últim apunt en tenis taula. Josep Madurell s'ha proclamat aquest matí subcampió del món en la categoria més 85.
1: Madurell ha caigut per 1-3 a la final contra el xinès Liang després de fer un gran campionat disputat a Corea del Sud. De fet, no ha estat l'única medalla que s'ha penjat, guanyant el bronze en la prova de dobles més 75 amb el seu company d'agrupació Congrés, Toni Alemany.

0: I com cada divendres hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. No podreu veure el Mundial, però sí molta teca. Demà dissabte alba tindrem futbol sala i hoquei patins.
1: Agafa l'agenda, Martí, perquè a partir de les 4 de la tarda l'Enjoc TV es podrà seguir el segon partit de la final de l'ascens de l'hoquei Lliga Femenina. És el que enfronta el Club Hoquei Caldarrac amb l'Àsser contra el Club Hoquei Mataró, que es van dur el primer assalt. I quan acabi a les 6, la tornada de la final per pujar a la segona divisió masculina de futbol sala, que enfronta el futsal gestoria Lluís Mataró contra el filial del Palma Futsal, amb un gol d'avantatge per als mallorquins, que van guanyant 2-1 a l'anada. Finalment, des de les 7 de la tarda, la xarxa Més, tornada de la final del play-off per pujar a tercera federació masculina de futbol entre la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro, amb un 1-2 favorable als tarragonins en l'anada.
0: Això serà demà, diumenge, més futbol i més hoquei patins.
1: Cita aquest diumenge amb dues eliminatòries d'ascens a la Nacional Catalana Masculina d'hoquei patins a les 4 de la tarda, la primera. La podreu veure a les televisions locals i a la xarxa Més, i a les 6 la segona, en exclusiva a la plataforma de streaming. Totes dues des de Sentmenat. I per rematar-ho, l'anada de la final del play-off d'ascens a la segona federació masculina de futbol, que enfronta la Sociedad Deportiva Compostela amb el Club de Futbol Badalona, serà a les 6 de la tarda a l'estadi Vero Boquete.

0: Divendres 12 de juny, 8 minuts gairebé passant de 2:15. Comencem parlant de futbol, perquè ja ha començat el Mundial masculí, amb els dos primers partits amb victòries de l'anfitriona, Mèxic, 2-0 contra Sud-àfrica, i de Corea del Sud, 2-1 contra la República Txeca, amb el gol txec marcat per l'ex del Girona, Krejci. De fet, es va avançar la República Txeca al marcador. Mèxic i Corea, per tant, encapçalen el grup A, amb 6 punts cadascun. Demà, de fet, a la mitjanit de dissabte, diumenge, a les 12, poden debutar dos dels catalans, dels 11 que disputen aquest Mundial, l'agarenc Ismael Saibari i el biguetà Ayoub Maimouni, tots dos amb la selecció del Marroc i segurament en el primer gran partit a priori d'aquest Mundial, aquest Marroc-Brasil de Rafinha. I dilluns a les 6 de la tarda, hora catalana, serà el torn de la selecció espanyola, amb 9 catalans a les seves files. Ahir va compareixer en roda de premsa el lateral extremeny ex del Girona, també Pedro Porro, al qual li van preguntar un cop més per l'estat dels lesionats Nico Williams i els catalans Víctor Muñoz i Lamine Yamal, que en principi han d'estar tots tres disponibles per dilluns.
1: Bueno, ellos también están recuperándose al 100%, que es lo que nos interesa, ¿no? Sabemos que vienen de una lesión complicada los dos, porque los isquios, bueno, yo también lo tuve en esta temporada, tuve 3 semanas y también me tocó un poco el tendón, es normal, son cosas que te puede pasar en el fútbol. Están recuperándose, están felices, están con el grupo y bueno, eso es lo más importante, ¿no?
0: A un Pedro Porro que també va haver de respondre preguntes sobre el seu futur. El lateral té contracte amb el Tottenham, però sona per reforçar el Manchester City, del nou Manchester City d'Enzo Maresca, després de la sortida de Pep Guardiola. Ell, per ara, no en vol saber res del mercat.
1: Se gestiona después del Mundial. Yo no quiero escuchar nada. Hasta ahora yo estoy centrado 100% en mi equipo, que mi equipo ahora mismo es la selección. No estoy pendiente de posibles transferencias. Tengo contrato con mi club, estoy tranquilo. Y básicamente, si, como tú dices, si viene mi agente y me dice cualquier cosa, directamente o no le cojo el teléfono o le digo que después del Mundial hablamos.
0: Com dèiem, dilluns a les 6 de la tarda en seguirem parlant, evidentment, aquest debut de la selecció espanyola al Mundial contra Cap Verd. Avui juga una altra de les seleccions anfitriones, Canadà contra Bòsnia-Herzegovina a les 9 del vespre i aquesta matinada a les 3 del torn de l'altra anfitriona, que també debuta als Estats Units contra Paraguai. Més futbol en competició de clubs. El Girona ha fet oficial avui el primer fitxatge de cara a l'any vinent del nou projecte de segona divisió. Es tracta del davanter ucraïnès de 21 anys i 2 metres 4 centímetres d'alçada, Oleksandr Pishur. El Girona, que encara no ha confirmat qui serà l'entrenador del primer equip masculí després de la sortida de Mitchell l'any vinent a segona. I qui l'any vinent vol ser a segona divisió és el Sabadell, que aquest cap de setmana afronta la final del play-off d'ascens per tornar al futbol professional. L'anada serà demà a les 9 del vespre a Zamora, contra el Zamora. La tornada divendres de la setmana vinent, d'aquí a 7 dies, a la nova Creu Alta. La prèvia és de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
2: Uns 300 arlequinats acompanyaran el centre d'esports, ja sigui pel seu compte, en l'autocar que han organitzat les penyes o en el mateix vol charter en el qual anirà aquesta tarda l'equip. El Sabadell viatjarà amb tot i només tindrà la baixa d'Agustín Costia per sanció. Hi ha jugadors com Kaiser que estan tocats però que forçaran per no perdre's el partit.
3: Llevo desde Navidad arrastrando dolores. Es cierto que, bueno, mentalmente pues lo puedo llevar bien. Al final, poner la salud por encima del equipo no sería lo correcto y yo, como siempre he dicho, lo primero es el equipo y al final pues voy a estar dándolo todo hasta el último minuto.
2: Dos partits per decidir si pugen els amorans o bé el centre d'esports Sabadell. El partit d'anada l'arbitra el murcià Alejandro Clemente Ortuño. El xiulet inicial al Ruta de la Plata demà a les 9 de la nit.
0: Gràcies, Sergi. Parlant de play-offs, aquest cap de setmana també comença la final del play-off d'ascens de segona federació masculina, amb el Badalona com a representant català enfrontant-se al campió del play-off del grup gallec, a la Sociedad Deportiva Compostela. L'anada a Galícia aquest diumenge a les 6 de la tarda en directe a l'Enjoc TV i la tornada de la setmana següent a Badalona. Demà mateix també en directe a la xarxa Més. En aquest cas podrem veure la tornada de la final del play-off per pujar a tercera federació masculina entre la Pobla de Fumet i el Sant Mauro, amb avantatge d'un gol per al conjunt local, el conjunt tarragoní, que va guanyar 1-2 a l'anada. L'equip que no aconsegueixi l'ascens tornarà a jugar a la Lliga Elite, on s'hi tornarà a trobar el Valls, que ha renovat el seu tècnic, Àlex González. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
4: El club referma la confiança en el seu projecte esportiu i aposta per mantenir una línia de treball estable. La planificació del nou curs ja està en marxa i González té clar el doble objectiu: construir un equip competitiu i fer un nou pas endavant.
5: La idea era aquesta, era precisament poder renovar l'equip per tenir més eines i competir millor durant tota la temporada, no, no només durant uns mesos, i l'objectiu meu és aquest, és i de Pallarès, no? És poder consolidar aquests 12, 13, 14 jugadors de l'any passat i poder incorporar 8 cares noves, 9, per poder fer una plantilla més llarga, més competitiva, amb més opcions, amb més eines.
4: En aquests moments, 11 jugadors han confirmat la seva continuïtat. Arnau Miró, Joan Domingo, Jordi Prades, Mar Rubió, Guillem Martínez, Marc Guas, Quim Lorca, Antonio Santiago, Eric Barroso, Sergi Palau i Dani Fernández. Pel que fa baixes, es coneixen les d'Hugo Gómez, Òscar Morell i Adrià Suárez.
0: Gràcies, David. En bàsquet, la penya torna a jugar avui al Roig Arena en el segon partit de semifinals de la CB contra el València, després de la dura derrota de fa dos dies, d'un punt a la pròrroga, 118-117, i després de fer un partidàs, els verdiners tenen avui la segona oportunitat de sumar un punt que els donaria el factor pista i els permetria guanyar l'eliminatòria a casa, a l'Olímpic, on s'hi jugaran els dos propers partits, esperem, com a mínim el tercer. Avui, mentrestant, el Barça ja té el 2-0 i, per tant, demà mateix a Tenerife tindrà el primer match point per obtenir una plaça a la final. Els Blanes van tornar a fer un partit molt sòlid ahir al Palau, tot i que va estar molt més igualat que el primer, i van acabar guanyant 97-89. Escoltem l'entrenador del Barça, Xavi Pasqual.
6: És una competició extremadament exigent, de les poques que en play-off en el canvi de ciutat no hi ha un dia més. Aquí tot és cada dos dies i això fa que tot sigui molt, molt complicat. No? El partit 3, els dos equips, no dic per nosaltres, dic per tothom, per ells i per nosaltres, no? Que és molt exigent físicament. El partit 3, els dos equips vindrem de viatge, per tant, és un partit difícil de jugar. Tot és cada 48 hores i ho fa molt difícil. I el físic és molt, molt important per aguantar totes les situacions del joc en atac i en defensa.
0: I també va parlar ahir en zona mixta Joel Parra, en aquest cas sobre el factor Palau.
7: Al final són unes semifinals d'un play-off d'ACB. El Palau sempre ha estat de 10. Sí, és veritat que les dues últimes, el del València i el del Múrcia, doncs no vam poder donar la victòria, però sí, és veritat que el dimarts i avui doncs hem vist un Palau ple, un Palau que s'ha passat bé, no?, amb l'equip, que s'ha identificat amb el joc que hem fet. Així que et dic, molt agraïts del suport que ens han donat. Però, bueno, com dic, al final són dos punts a l'eliminatòria, falta un mes, així que esperem tancar-lo l'abans possible.
0: Demà a les 8 del vespre, ja a Terres Canàries, aquest tercer partit de la sèrie, la primera oportunitat per al Barça, que en tindrà 3 per sumar la tercera victòria i classificar-se per a la final. I encara en bàsquet, en categoria femenina, l'Espart Girona ha anunciat avui un nou fitxatge, el de la pivot turca Tilbesen Yurek, d'1,92 m, procedent del Fenerbahçe, amb qui ha guanyat dues Eurolligues a les tres temporades que hi ha estat, en les últimes tres temporades. Girona FM, Pau Villafañe.
8: El club gironí va anunciar ahir el primer fitxatge de la temporada 26-27, l'eslové Aljaž Kunk. L'ala pivot eslové de 2,07 metres d'alçada va jugar a Eslovènia entre els anys 2014 i 2017 abans de marxar l'any 2018 als Estats Units, on ha desenvolupat la seva trajectòria. Mentrestant, l'Espart Girona ha anunciat avui el fitxatge de la pivot turca Tilbesen Yurek, doble campiona de l'Eurolliga amb el Fenerbahçe. El club gironí reforça així el seu joc interior amb la incorporació de la pivot d'1,92 m i 30 anys d'edat. Pere Puig, director esportiu de l'equip, valora el fitxatge.
9: Amb l'arribada de Tilbe incorporem una jugadora d'un perfil que cercàvem, capaç d'obrir el camp, bona rebotejadora, forta a l'interior, dins la pintura. Buscàvem una jugadora que s'adaptés al ritme que desitja jugar Roberto, amb experiència, i capaç doncs, de ser un referent en el nostre equip.
8: Senyorec, que s'incorporarà a l'equip un cop acabi el Mundial d'aquest estiu, és la tercera incorporació de l'Espart Girona per la propera temporada.
0: En handbol, el Barça ja era colònia des d'ahir per afrontar a partir de demà els dos partits més esperats de la temporada amb la Final Four de la Champions masculina. Els Blanes venen de fer una temporada pràcticament perfecta, ho han guanyat tot, evidentment, a nivell estatal, i arriben amb tots els efectius disponibles per competir un cop més pel gran títol europeu en la seva vuitena Final Four consecutiva, ho explicava l'entrenador blaugrana Carlos Ortega.
10: Totes són difícils, totes. És clar que potser ara mateix s'han classificat els equips més regulars, però si mires quin equips han anat fora, París, Vespre, Plou, que ha fet un equipàs patatall a arribar, totes a Final Four són molt, molt fortes. Cada partit és una història nova. Jo crec que arribem bé i l'equip està plenament capacitat per competir.
0: A un Carlos Ortega que posava en valor el fet de ser un cop més a la Final Four, tenint en compte el pressupost de la resta d'equips i el fet d'haver-se de reinventar cada any.
10: Se normaliza que este equipo haya llegado 8 veces consecutivas a la Final Four y el trabajo que está haciendo este equipo esta sesión es absolutamente extraordinario. No somos ni mucho menos el equipo con más presupuesto, no estamos ni entre los 10 mayores de Europa. Estamos perdiendo los últimos años, por desgracia, jugadores importantes y el equipo se reinventa y sigue compitiendo, ¿no? Esperemos que siga. Tiene un gen competitivo esto que es de verdad extraordinario.
0: Demà a les 6 de la tarda el Barça s'enfrontarà a l'Aalborg danès a la segona semifinal. Abans de les 3 s'haurà disputat la primera, que enfrontarà dos equips alemanys, el Füchse de Berlín i el vigent campió, el Magdeburg. I en hoquei patins, avui comença la final de l'hoquei lliga masculina que enfronta Liceu Igualada, que torna a disputar una final 22 anys després. L'última va ser el 2004. Aquesta setmana en parlàvem aquí a l'Enjoc amb el president de l'Igualada, Manel Burón, just després d'eliminar el Barça a l'últim partit de semifinals.
11: La fem mou muntanyes i la il·lusió pot en tot. Anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut o per intentar rematar aquell que no arribes. En definitiva, sabem que l'equip ho donarà tot, no sabem què passarà, està clar que guanyarà un o l'altre, però bé, nosaltres com contra el Barça, tenim molt a guanyar i poc a perdre, els favorits són els altres.
0: Avui al primer assalt, a 8:45 a Riazor, d'aquest Liceu Igualada, diumenge a 8:45, en el mateix escenari jugarà el segon enfrontament. A l'hoquei lliga femenina, per cert, de diumenge podríem tenir ja campió amb el segon partit de la final entre Fraga i Vilassana. Les del Pla d'Urgell van sumar el primer punt a casa i miraran de tornar a guanyar la franja per endur-se la que seria la seva primera hoquei lliga. Ho a Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
12: Aquest cap de setmana es pot viure un fet històric per l'esport lleidatà. Vilassana té a 50 minuts aixecar per primera vegada l'hoquei lliga femenina després de guanyar el primer partit de l'eliminatòria final a casa el passat cap de setmana. Amb aquesta primera passa feta, el conjunt del Pla d'Urgell sap que si guanya Fraga és campió i si perd tindrà una nova oportunitat el cap de setmana vinent. Lluís Rodero, el tècnic del Vilassana, ens explicava a Ulla i de Ràdio com està l'equip de cara a la cita de diumenge.
13: Bueno, estem bé. Crec que estem arribant amb aquest tram bé, la tranquil·litat de tenir el primer punt i les ganes i l'obligació de guanyar el segon. O sigui, no pensem en altra cosa que no en treure el partit aquesta setmana. Sabem la dificultat davant de l'equip que tenim, davant de la pista que tenim, però hi anem amb ganes.
12: A l'altre costat de la moneda hi ha el Fraga. L'equip de Jordi Capdevila ha de guanyar sí o sí per forçar el tercer partit. Si perd, la temporada se li acaba. Si guanya, tindrà una nova oportunitat. Amb el tècnic lleidatà parlàvem de l'aspecte mental i de la seva importància.
14: Jo penso que tots aquests partits, sigui la competició que sigui, el control emocional és molt important. I a banda del control emocional de com vagin en el partit, que evidentment doncs, depenent del resultat, depenent una miqueta de les sensacions o les situacions, però has de saber-lo controlar bé, també hi ha una part de, per mi hi ha una part de convicció que és molt important, no? El saber que ho podem fer, el saber que podem guanyar aquest partit.
12: El partit dona el tret de sortida de diumenge a les 12 del migdia a Fraga.
0: Gràcies, Sergi. En waterpolo, el Barceloneta serà la final de la Champions masculina. El conjunt mariner va superar ja la tanda de penals el campió de les dues últimes edicions, el Ferencváros hongarès, després que el temps reglamentari acabés amb empat a 9. Escoltem el porter del Barceloneta, Unai Aguirre, gran protagonista, evidentment, de tot el partit, però també en especial a la tanda de penals.
15: Crec que era l'única manera de guanyar el Ferencváros, la veritat. Al final, si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu. I en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sols en defensa i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps i avui ho hem aprofitat.
0: El Barceloneta que s'enfrontarà demà a la final al Prorreco italià, que ahir es va desfer de l'Olympiacos grec a la segona semifinal 19-13. Serà demà a les 9 del vespre, també a Malta. Ahir també en el mateix escenari, avui mateix, a les 7, Mataró i Sant Andreu jugaran el primer partit, el partit pel tercer i quart lloc de la Champions femenina, després que els dos equips, recordem, catalans, perdessin dimecres les semifinals. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
16: Partit pel tercer i quart lloc de la Champions femenina, un d'aquells partits que cap esportista vol jugar en una fase final europea. Amb tot, l'Assolim Centre Natació Mataró li vol donar mèrit a la temporada feta amb el campionat de Lliga i amb un molt bon paper en competició internacional, i ara volen segellar aquesta tarda amb un bronze a la Champions League aquesta temporada. De fet, un any més, dos equips catalans s'han plantat entre els quatre millors equips de waterpolo femení. Clara Cambrai és la capitana de l'Assolim Centre Natació Mataró.
17: Sobretot pensar ja de cara a divendres, volem acabar amb una victòria i amb una medalla de bronze europea.
16: A la piscina nacional de Malta, les mataronines van claudicar davant d'un Olympiacos molt ben treballat, tot i mantenir la igualtat fins a mitjan tercer quart. Per la seva part, l'actual campió d'Europa, el Club Natació Sant Andreu, va perdre davant del Ferencváros hongarès d'una manera cruel. Després de tenir avantatge durant bona part del maig, van acabar perdent els penals.
0: Gràcies, Oriol. De fet, Ferencváros i Olympiacos s'enfrontaran també avui a les 9 a la final. I abans d'acabar amb futbol sala, el Barça coneixerà demà el seu rival per a la final del play-off de Lliga, la primera masculina, amb la disputa del tercer i definitiu duel de l'altra semifinal, entre el Pozo de Múrcia i el Palma, l'eliminatòria que torna a Múrcia empatada a 1. També que acaba setmana, en aquest cas demà a la tarda, el Mataró buscarà remuntar contra el filial del Palma per aconseguir l'ascens a la segona divisió masculina, un partit que es podrà veure, recordem, a la xarxa Més i a l'Enjoc TV. Tornem a Remator Ràdio, Guillem Llimona.
18: Aquest cap de setmana, el futsal Mataró afronta una cita amb la història. Els mataronins buscaran culminar una temporada excel·lent aconseguint l'ascens a segona divisió en el partit de tornada de la final de play-off davant l'Illes Balears Palma Futsal B. L'eliminatòria arriba completament oberta després del duel disputat a Son Moix. Tot i la derrota per un ajustat 2-1, l'equip de Niqui de Déu va demostrar que té arguments suficients per creure en la remuntada davant la seva afició. L'equip sortirà a guanyar jugant com a local, tot i que una victòria no seria l'únic resultat que els hi conduiria a la categoria de plata. Si al finalitzar els 40 minuts reglamentaris hi hagués un empat global de l'eliminatòria, es disputarien dues pròrrogues de 3 minuts. En cas de que no hi hagués canvis al marcador, seria el futsal l'equip que s'acabaria emportant l'ascens gràcies a haver quedat campions a la Lliga regular. Un dels factors claus d'aquest enfrontament serà el paper que hi jugui l'afició mataronina. Una afició que haurà de convertir el pavelló en una autèntica olla a pressió. El partit es podrà viure en directe dissabte a partir de les 6 de la tarda a TV Mataró i tvmataró.cat.
0: Gràcies, Guillem. I en categoria femenina, també aquest cap de setmana, en aquest cas diumenge al migdia, arrenca la final per pujar a la primera divisió femenina de futbol sala amb el Linyola afrontant-se a l'Estrella Gallec amb el partit anada a casa. Ràdio Punyent Mollerussa, Julen Andrés.
19: L'equip sap que és un repte molt gran el que tenen davant per acabar una temporada que ja de per si, passi el que passi, és històrica. Sent conscients de la dificultat, volen aprofitar el fet de jugar el primer partit a casa per treure un bon resultat, ja que aquest poble de 2.000 habitants converteix el pavelló en un autèntic fortí. Escoltem a la capitana de Linyola, la Montse Carles.
20: Jo crec que a casa és la il·lusió, la il·lusió. El poble té ganes de tornar a viure un partit com el de la setmana passada. Nosaltres a casa som molt fortes, no hem perdut cap partit durant la temporada i es nota, els rivals ens tenen en consideració amb el pavelló i a veure el que sí que és veritat que elles, pues, allà el viatge de la tornada és difícil, però ho lluitarem fins al final.
19: Es troben a tan sols dos partits de primera divisió i tenen molta il·lusió a l'eliminatòria i sobretot amb els objectius de la temporada ja assolits, aquest play-off ja serà positiu. La tornada a Terres Gallegues serà el pròxim cap de setmana. It's Friday, then...

I fins aquí l'enjoc d'aquest divendres, mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local, amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns a la mateixa hora de vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, bon cap de setmana, gaudiu de l'esport i gaudiu de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
2: Finques Blaumar.
3: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
2: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
3: 93 792 0440.
2: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
3: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
6: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
7: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
8: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
9: Sabies que...
10: Una curiositat molt sorprenent és que hi ha volcans que poden crear llamps durant les seves erupcions. Quan un volcà entra en erupció, expulsa grans quantitats de cendra, gasos i fragments de roca a l'atmosfera. Aquest material es mou a gran velocitat i les partícules xoquen entre elles constantment. Aquests xocs generen càrregues elèctriques de manera similar al que passa dins dels núvols durant una tempesta. Quan la diferència de càrrega és prou gran, es produeix una descàrrega elèctrica, un llamp. El resultat és una escena impressionant, amb llamps brillant dins d'un núvol de cendra fosca que surt d'un volcà. Aquest fenomen pot produir-se tant de dia com de nit, però és especialment visible en la foscor, quan els llamps il·luminen la columna eruptiva. Tot i que sembla gairebé sobrenatural, és un procés completament físic que combina geologia i electricitat atmosfèrica.
11: Bon dia, són les dues.
12: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
11: 4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests, 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital a les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. El director científic de l'informe, Antonio Rial, alerta també de l'increment de risc de suïcidi.
13: Les tasses de depresión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
11: És divendres 12 de juny de 2026 i tenim més titulars. Robatori i violent a una joieria de Barcelona amb un ferit i 5 detinguts, Sònia Kerr.
14: Els lladres han entrat a l'establiment a mig matí i han agredit el propietari, que pateix ferides al cap. El succés arriba enmig de la preocupació per l'increment de delictes vinculats al crim organitzat. L'alcalde Jaume Collboni s'afegeix a la proposta d'enduriment de penes que fa la Generalitat.
15: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
11: El papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment entre pobles en el seu últim acte a les Canàries.
14: El pontífex també ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions en l'atenció de refugiats.
11: El jutge amplia la investigació a l'expresident Rodríguez Zapatero per contraband de joies i delictes fiscals.
14: Tot plegat per les joies trobades al seu despatx, que tenen un valor d'1.300.000 euros, 26 vegades superior del que deia el seu portaveu.
11: En cultura, la pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució.
14: Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família.
11: Als esports, l'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després, Joan Barberà.
16: Els igualadins juguen a un quart de nou del vespre el primer partit de la final a la pista del Liceu Gallec. L'equip de Marc Montaner somia en guanyar la 6a Lliga de la seva història. L'última va ser l'any 1997.
11: I cop d'ull al temps de cara avui al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
17: Bon dia, un temps radicalment tranquil, el que està vent-hi a hores d'ara i el que encara ens queda al llarg d'aquest divendres. Per tant, molt pocs núvols al tot el país, no s'espera que hi hagi tempestes, per tant, i la temperatura que va enfilant-se una miqueta més que no pas la d'ahir. Aquesta tarda s'acabarà plantant en els 33-34 graus a moltes viles de Ponent, però també aquests 30-32 graus s'assoliran a la Vall del Ter, especialment al sud de Gironès, també cap al Baix Empordà, i una temperatura que la resta del país es mourà entre els 25 i 30 graus. Un palet d'humitat a la costa, els núvols de la banda del Camp de Tarragona s'acabaran desfent, i per tant molta calma, que també continuarà en vista el cap de setmana. Dissabte molt assolellat, més calorós encara que avui. Diumenge tocarem sostre, especialment a Ponent, fregant els 40 graus, però diumenge a la tarda sí que hi haurà algunes tempestes, primer al Pirineu i a darrera hora de la tarda d'altres que entraran per les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
11: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts a les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: Quatre de cada 10 nens i nenes tenen mòbil a 5è de primària a Catalunya, segons un informe que UNICEF ha presentat avui a Barcelona. I d'aquests, 9 de cada 10 estan registrats en almenys una xarxa social. Aquest organisme alerta sobre la violència digital a les xarxes i d'altres riscos. A més, fa una crida a les famílies, al sistema educatiu, als governants i a les indústries tecnològiques perquè actuïn amb responsabilitat. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. Un de cada 10 alumnes catalans d'entre 10 i 20 anys dedica més de 5 hores al dia a les xarxes socials entre setmana. S'eleva a 2 de cada 10 al cap de setmana i, a més, un de cada 20 pot desenvolupar un ús problemàtic de les xarxes socials, especialment al batxillerat, que és l'etapa més vulnerable. UNICEF fa una crida a protegir més i millor els drets dels infants que estan hiperconnectats. Tot i ser més conscient que les anteriors generacions sobre el perill d'internet, pateixen greus problemes emocionals i de convivència. Antonio Rial és doctor en psicologia social i director científic d'aquest informe.
13: Les tasses de depressió, ansietat, somatització, incluso el riesgo suïcida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
18: L'enquesta feta a prop d'11.500 infants i adolescents a Catalunya també alerta de l'addicció als videojocs, als jocs d'atzar i al ciberassetjament escolar, un 1,5% superior a Catalunya que a la mitjana de l'Estat.
11: Crida a omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema educatiu. Els sindicats CGT, USTEC, COS, Intersindical i les assemblees de docents animen a tota la societat a participar en la manifestació per tal d'instar el govern a resoldre el conflicte educatiu. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. Sota el lema Aturem l'emergència social i educativa, la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a Plaça Catalunya. Més enllà dels docents, els sindicats educatius esperen el suport de les famílies, estudiants, col·lectius socials i tots els ciutadans per demostrar al govern la necessitat de canviar l'estructura del sistema d'educació pública. Escoltem David Caño, portaveu d'USTEC, i Ingrid Chavarria, de la CGT.
20: Hem d'iniciar els debats pertinents amb les assemblees, amb els claustres, amb l'afiliació per situar l'embat del curs 20. Perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar i que, per tant, hem de tornar a aquella educació catalana que liderava amb pedagogies, amb recursos, amb resultats i, per tant, tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
0: Si hi ha diners per ampliar l'aeroport, hi ha diners per ampliar les vies del tren, per projectes macroturístics que el que fan és donar feines precàries, ha d'haver-hi diners per l'educació pública.
19: Aquesta serà la darrera protesta del curs i a l'Assemblea Educativa del 20 de juny es marcaran les prioritats i el full de ruta de les mobilitzacions. Els sindicats asseguren que el curs vinent hi haurà noves jornades de vaga i protestes.
1: Notícies en xarxa.
11: Robatori violent aquest matí a una joieria de Barcelona. Almenys una persona ha resultat ferida i els Mossos han detingut 5 persones més relacionades amb el succés.
14: La víctima és el propietari d'una joieria ubicada al passatge Senillosa de Barcelona, a qui els atracadors han causat diverses ferides al cap. Els fets han passat poc abans de les 11 del matí, quan diversos individus han entrat a la joieria i han agredit el propietari. Agents de paisà dels Mossos d'Esquadra, que es trobaven a la zona, han intervingut ràpidament i han reduït alguns dels assaltants. Tot seguit, la policia ha detingut la resta d'implicats.
11: Un succés que arriba enmig de la preocupació per l'augment de delictes vinculats al crim organitzat a Barcelona. En aquest sentit, l'alcalde celebra la proposta que fa el govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de grans màfies vinculades al narcotràfic a Catalunya.
14: Jaume Collboni aposta per seguir la mateixa estratègia que ja es va posar en marxa per lluitar contra la multireincidència.
15: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
14: Segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, els furts a la ciutat de Barcelona han baixat prop d'un 20% al primer trimestre d'aquest any.
11: Aquesta petició de la Generalitat i de l'Ajuntament, els experts també consideren que és imprescindible si no es vol arribar a una situació encara més impredictible.
14: Xavier Torrents, director del màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la UB, ha remarcat el perill del context actual i ha assegurat que l'amenaça d'un escenari pitjor és real.
21: De moment, aquests delinqüents de bandes de crim organitzat al voltant d'aquesta droga actuen i es maten entre ells. Però hi ha un llindar, una frontera, que poden acabar ultrapassant. I és el moment en què comencin a matar a ciutadans de peu, gent corrent, i ja no només diguem-ne, es matin entre ells.
14: Per Torrents, l'augment del crim organitzat a casa nostra té una causa principal, ja que assegura que Catalunya s'ha convertit en un dels grans productors de marihuana de tota Europa.
11: A Vilanova i la Geltrú, els Mossos investiguen la mort d'un home a la platja de la Farola. El cos ha aparegut aquest matí i ha estat un banyista qui ha alertat al 112. Ara el cas està sota secret de sumari. Canal Blau, Jaume Inglés.
22: La víctima s'ha localitzat a la sorra, a tocar de les roques que hi ha just al costat del torrent de la Pastera, que desemboca en aquesta platja vilanovina. Una bona part de la platja del Far, més propera a tota aquesta zona, s'ha cordonat i tancat al públic, que aquest matí, coincidint amb l'espai destinat als gossos, la troballa del cadàver ha activat diversos efectius policials i ha sorprès els nombrosos banyistes que accedien a aquesta platja de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra treballen amb diferents hipòtesis per esclarir què ha passat exactament i qui hi ha darrere d'aquesta mort. La investigació està sota secret de sumari.
11: Mentrestant, continua la recerca del jove desaparegut a Roses, a l'Alt Empordà, quan anava fent una excursió amb moto d'aigua. Els bombers treballaran amb la hipòtesi que hauria perdut l'armilla i s'hauria enfonsat.
14: Efectius del cos continuen repassant per terra tota la costa, entre l'Escala i l'Estartit, i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés del que va passar amb la moto d'aigua. En paral·lel, la Guàrdia Civil ha presentat les motos de l'empresa que va llogar la de la jove.
11: Un treballador ha resultat ferit aquest matí per l'explosió d'una canonada de gas al port de Mataró. L'home ha patit cremades de segon grau i ja hauria rebut l'alta, segons informa el port. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
23: L'incident s'ha produït cap a quarts de nou, quan el treballador que ha estat traslladat a la Vall d'Hebron estava fent tasques de soldadura amb un bufador al recinte portuari i ha impactat amb una canonada de gas. Joan Carles Romero és el cap del Parc de Bombers de Mataró.
24: Hem estat alertats per una fuita de gas inflamada que era aquí a l'entrada del port. Hem vist això que hi havia una persona ferida i que estava fent unes tasques de manteniment a prop de l'escomesa del gas.
23: Arran de l'incident s'ha activat el protocol de seguretat al port de Mataró en fase d'emergència i s'ha tallat l'accés a l'avinguda del port i a l'interior de la infraestructura, tot i que a hores d'ara ja s'ha reobert la circulació.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: El Papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com a oportunitat d'enriquiment entre pobles en el seu últim acte a les Canàries. A més, ha ordenat a les màfies que deixin de traficar amb persones i es converteixin. El Pontífex considera que tothom és migrant, fent camí cap al cel, i ha defensat un món sense muralles. També ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions en l'atenció de refugiats. Montcarvajal, bon dia.
2: Bon dia. El primer acte d'avui del Papa ha estat en un centre d'acollida d'emergència anomenat Les Raïces, on dos testimonis li han explicat com el perill, la por i la mort van ser sempre presents en la ruta. La portaveu del govern espanyol i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha defensat la política migratòria.
3: La política migratòria del gobierno de España se sostiene sobre tres principios inseparables: humanidad, regularidad y convivencia.
2: El Papa Lleó XIV ha agraït la feina feta pel govern i les organitzacions humanitàries. En el segon acte, amb 4.000 persones migrants i d'ONGs, ha dit que integrar no és esborrar la història del que arriba, sinó evitar el segon naufragi, que és la solitud. I s'ha dirigit així a les màfies.
4: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañen familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse, conviértanse.
2: I ha afegit que per cada vida perduda, explotada, abusada, hauran de comparèixer davant la justícia divina.
11: Justament avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional.
14: Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació el reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. Clara Calderó, responsable de migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa la nova regulació en una entrevista a la xarxa.
5: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
14: De fet, més de 250 organitzacions de la societat civil ja han denunciat l'acord. El comissari europeu d'Afers Interns i Migracions s'ha defensat d'aquestes crítiques, assegurant que la normativa respectarà els drets fonamentals i que s'hi faran els ajustos necessaris.
11: L'índex de preus al consum creix una dècima al mes de maig a Catalunya i se situa al 3,1%. La contenció del preu de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista a causa de l'impacte que té el conflicte a l'Orient Mitjà.
14: De fet, l'últim mes, els derivats del petroli s'han encarit un 9,6% a Catalunya respecte de l'any anterior, tot i que baixen 4 dècimes respecte de l'abril. També l'alimentació manté la tendència alcista, especialment productes com la carn de boví, els ous o els llegums i fins i tot les hortalisses fresques. Des de Comissions Obreres, el seu responsable de treball, Albert Ferrer, reclama polítiques públiques per contenir els preus.
6: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
14: Per demarcacions, l'IPC repunta a Barcelona i Girona, mentre que s'ha mantingut a Tarragona i baixa a Lleida.
11: El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que l'aprovació dels pressupostos aportarà estabilitat per a Catalunya en un context global incert. Illa ha analitzat la situació actual a la segona i última jornada de la trobada empresarial al Pirineu, a la Seu d'Urgell. Anem fins allà. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
25: Entre d'altres aspectes, Salvador Illa assenyala quatre grans eixos per tal que Catalunya superi l'actual incertesa: estabilitat institucional, confiança en el potencial del país, cohesió social i esperança en el futur. Alhora ha reivindicat un reforç de la unitat europea per fer front al que considera com una triple amenaça pel continent: la militar de Rússia, la política dels Estats Units i l'econòmica de la Xina.
26: Ajudar des de la nostra posició modesta, però rellevant també, a la construcció europea per encertar les qüestions de fons i estar en els sectors necessaris i per no deixar ningú enrere d'aquesta decisió, tenint presents els nostres valors, hi ha quatre requisits per poder fer això. quatre requisits. El primer, l'estabilitat.
25: A escala més local, Illa ha celebrat l'imminent aprovació dels pressupostos i pel que fa al Pirineu n'ha destacat les partides previstes pel futur hospital i la residència de la Seu d'Urgell, les millores als eixos pirinenc de Comiols i del Llobregat i les noves actuacions d'extensió de la fibra òptica.
11: A tot això, la patronal Foment del Treball adverteix d'una excessiva regulació política que estaria impactant en una pèrdua de la competitivitat econòmica de Catalunya i ofereix un pla per millorar-ne la productivitat per aconseguir de retruc incrementar els salaris. Carina Bellver, bon dia.
7: Bon dia. Segons Foment del Treball, millorar la productivitat és l'únic camí que té Catalunya per generar més prosperitat, millorar els salaris o fer que les empreses siguin més competitives. Al contrari que el Pla Fènix, coordinat per l'empresari Xavier Roig, el pla que proposa la patronal radica a modernitzar tots els sectors sense eliminar els que siguin menys productius. També implica apostar per la innovació, la digitalització, però també per una fiscalitat més competitiva i la simplificació regulatòria. De fet, la patronal adverteix que els costos del que consideren una hiperregulació suposen fins a un 5% del producte interior brut, mentre que al Regne Unit, per exemple, l'impacte es redueix al 2%. Joan Roget és el vicepresident de Foment.
8: El que fem és una crida a treballar tots per augmentar la productivitat, que al final és la competitivitat del que es produïm aquí i del que comercialitzem aquí, i això passa per treballar en la part regulatòria, pensant en la influència que té amb els costos que tenim i, per tant, amb els costos dels productes que fem.
7: Segons la patronal, l'increment dels salaris no s'aconseguirà a través de lleis o de polítiques, sinó només generant més valor per hora treballada, és a dir, millorant la productivitat.
11: I encara un apunt judicial en relació al cas Plus Ultra, centrat, recordem, en la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de capitals que investiga l'expresident Zapatero. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acordat avui investigar-lo per delictes fiscals i de contraband de joies per les que s'han trobat al seu despatx. Avui s'ha sabut que tenen un valor d'1,3 milions d'euros, és a dir, 26 vegades més del que deia el seu portaveu.
14: Es tracta de més d'un centenar de peces que els agents de la UDEF van localitzar en una caixa forta del despatx de Zapatero, al carrer Ferraz de Madrid, molt a prop de la seu del PSOE, i que van ser requisades durant l'escorcoll del 19 de maig. El jutge ha obert una peça separada del cas Plus Ultra i ha citat Zapatero a declarar pels nous delictes el 17 i 18 de juny, els mateixos dies que ho farà per suposats delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal en el marc del rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: Notícies en xarxa.
11: Després d'anys aparcat, l'Ajuntament de Barcelona ha desbloquejat el projecte per aixecar una important edificació pública que inclourà 120 pisos protegits a la plaça de les Glòries. Es tracta d'un pla que estava pendent de concretar-se des de fa més de 25 anys i que el consistori ha decidit anomenar provisionalment Torre Pública Glòries. Jordi Casino, bon dia.
9: Bon dia, Marta. Tot i que el nom del projecte porti inclosa la paraula torre, l'alcalde Jaume Collboni ha volgut deixar molt clar que no es preveu la construcció d'un únic edifici, ni que sigui molt alt, sinó que al solar hi haurà diversos blocs per allotjar oficines municipals, pisos protegits i equipaments públics, com una biblioteca, un auditori i un poliesportiu. La intenció és començar les obres d'aquí a 2 anys. El cost previst de tot plegat és de 90 milions d'euros, que inicialment assumirà el Consorci de la Zona Franca. Pere Navarro és el seu delegat.
10: Poder facilitar que apareguin aquests habitatges just en el moment en què són més necessaris. El compromís és que apareguin aquests equipaments en un barri en el que són necessaris i que apareguin aquestes oficines de servei públic també, que són molt necessaris. Per tant, el retorn no pot ser millor.
9: Al mateix acte, Collboni ha anunciat la construcció d'una nova residència d'avis a tocar de la plaça i la remodelació de l'espai de la Farinera.
11: No deixem encara la capital catalana perquè els 4 aspirants a liderar el grup municipal de Junts a Barcelona ja han reunit el 20% dels avals necessaris.
14: Es tracta de Jordi Martí Galbis, Pilar Calpo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas. La campanya per a les eleccions primàries comença demà i acabarà el dia 19. Les votacions es faran el 20 i 21 de juny.
11: Canviem de comarques. Aquest matí s'ha presentat a Palamós el desplegament del nou model d'atenció al pacient crític i semicrític de la regió sanitària de Girona. Permetrà reduir trasllats innecessaris de pacients que no necessiten cures intensives i atendre'ls més a prop de casa seva. Ràdio Palamós, Carlos Ribas.
12: Durant l'últim any, l'Hospital Comarcal de Palamós ha fet una prova pilot i des d'aquest mes de juny ja hi funciona una unitat de semicrítics amb 8 llits connectada en temps real amb els hospitals de referència en aquesta matèria, que són la unitat formada pel Josep Trueta i el Santa Caterina, tot plegat amb el suport d'una nova plataforma tecnològica en el marc del projecte crític.cat. Jaume Heredia, gerent de la Regió Sanitària de Girona.
16: No caldrà traslladar-lo, serà un pacient que es quedarà aquí, que estarà monitoritzat, que li haurem acostat l'intensivista al seu llit a l'Hospital Comarcal, cosa que abans no passava, i, per tant, aquest pacient pot acabar el seu procés aquí d'una manera amb molta més seguretat.
12: El nou model, que s'anirà desplegant a la resta d'hospitals comarcals de la Regió Sanitària de Girona, permetrà incrementar notablement el nombre de llits de pacients crítics i semicrítics al territori.
11: I és moment per a la cultura. La pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució. Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família i que recuperarà una obra que fa dues temporades ja va triomfar a la sala Fabià Puigcerver, L'herència. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. De setembre a desembre, el Lliure compaginarà produccions com la cobrirà la temporada, l'òpera de Tres Rals a la Fabià Puigcerver o Tot fent la vella Helena al Lliure de Gràcia, que recordaran els inicis de la institució, amb exposicions com Un teatre lliure al Palau Robert i actes d'homenatge. També hi haurà lloc per una festa d'aniversari el 3 d'octubre. Tot pensat, com ha explicat el director del Lliure, Julio Manrique, per recordar i reivindicar la vigència del projecte.
13: Aquesta tardor celebrarem, que ja fa mig segle, que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
0: En total, a la temporada es podran veure 32 produccions. Destaca el retorn de l'exitosa L'herència, dirigida per Josep Maria Mestres, teatre internacional com Israel i Mohamed a Montjuïc, o l'adaptació del film de Visconti, Rocco i els seus germans, al Lliure de Gràcia.
11: I arriben els esports.

0: ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre, i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut.
1: També és notícia, gran notícia esportiva, l'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners s'han classificat en guanyar les semifinals de la final a 4 contra el Ferencváros hongarès als penals. Escoltem el porter de l'equip català, Unai Aguirre.
2: Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i ja ho hem aprofitat.
1: En canvi, a la Champions femenina no hi haurà participació catalana a la final. El Mataró i el Sant Andreu es veuran les cares en la final de consolació pel tercer lloc avui a partir de les 7 de la tarda. En bàsquet, el Joventut de Badalona s'enfronta avui al València a les 8 al Roig Arena en el segon partit de les semifinals contra el conjunt del València, contra l'equip valencià. De moment perden l'eliminatòria a la sèrie per 1-0. En futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de Naima García fins al 2027. La davantera continuarà defensant la samarreta blanquiblava.
3: Sí, estoy muy contenta y muy feliz por seguir formando parte del Espanyol, de seguir formando parte de la familia Perica, y bueno, también muy contenta por la confianza que me han dado.
1: El Real Madrid ja ha fet oficial que José Mourinho torna a la banqueta del Club Blanc, i a segona divisió el Girona ha anunciat l'arribada del primer fitxatge per al nou curs. Es tracta del davanter ucraïnès Oleksandr Pishchur.
4: Estic molt content de fitxar pel Girona. Tot és nou i estic desitjant que comencin els entrenaments. És un gran club amb molta història i amb jugadors de molta qualitat. Aquest és un pas important per la meva carrera. Soc davanter i vull marcar molts gols. Tinc un estil similar a Erling Haaland.
1: En futbol, al Mundial, en el partit inaugural, Mèxic es va imposar a Sud-àfrica per 2-0 i Corea del Sud va guanyar contra Txèquia per 2-1. Avui, Canadà, Bòsnia-Herzegovina i Estats Units, Paraguai. Demà, al Centre d'Esports Sabadell s'enfronta al Zamora a domicili, partit d'anada de la final per pujar a la segona divisió A. El conjunt arlequinat es desplaça hores d'ara cap a terres castellanes. El partit de tornada, recordem, es jugarà el divendres 19 a Sabadell.
5: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar.
2: Ràdio Arenys. La primera en informació.
3: Finques Blaumar.
4: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
3: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
4: 93 792 0440.
3: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
4: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
5: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
6: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
7: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
6: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
5: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
8: Sabies que...
9: L'animació en 2D és un procés artesanal fascinant que va dominar el cinema d'animació durant dècades. Una curiositat interessant és com es creava el moviment fluid fent servir cel·luloides transparents anomenats cel·les. Cada cel·la era una làmina de plàstic on es dibuixaven a mà els personatges o elements mòbils amb tinta i pintura. Aquestes cel·les es col·locaven sobre un fons estàtic, generalment pintat amb aquarel·la o amb

0: baix i es fotografiaven un per un amb una càmera especial. Per aconseguir l'efecte de moviment, els animadors dibuixaven milers de cel·les amb lleugeres variacions, seguint la regla dels 24 fotogrames per segon. Per exemple, un personatge caminant requeria dibuixar cada posició de les cames i els braços en cel·les diferents. Per estalviar temps, elements com el cap o parts que no es movien es reutilitzaven en diversos fotogrames. Aquest procés era tan laboriós que grans estudis com Disney dividien el treball entre equips d'animadors, entintadors i pintors. Tot i la seva complexitat, aquesta tècnica va permetre crear obres mestres com Blancaneu al 1937, definint l'estètica clàssica de l'animació i deixant un llegat artístic perdurable. Aquesta tècnica va arribar a la televisió en dècades posteriors i era utilitzada per animar sèries com El Simpson fins a inicis del 2000, quan aquest procés va quedar obsolet davant les eines digitals.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: 4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests, 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital a les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. El director científic de l'informe, Antonio Rial, avisa també de l'increment del risc de suïcidi.
5: Les tasses de depressió, ansietat, somatització, incluso el riesgo suïcida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
3: És divendres 12 de juny de 2026 i tenim més titulars. Robatori violent a una joieria de Barcelona amb un ferit gris, 5 detinguts. Sònia Kerr.
6: Els lladres han entrat a l'establiment a mig matí i han agredit el propietari, que pateix ferides al cap. El succés arriba enmig de la preocupació per l'increment de delictes vinculats al crim organitzat. L'alcalde Jaume Collboni s'afegeix a la proposta d'enduriment de penes que fa la Generalitat.
7: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
3: El papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment en el seu últim acte a les Canàries.
6: El pontífex també ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions en l'atenció de refugiats.
3: El jutge amplia la investigació a l'expresident Rodríguez Zapatero per contraband de joies i delictes fiscals.
6: Tot plegat per les joies trobades al seu despatx, que tenen un valor d'1.300.000 euros. Això és 26 vegades més del que deia el seu portaveu.
3: En cultura, la pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució.
6: Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família.
3: Als esports, l'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després. Joan Barberà.
8: Els igualadins juguen a 8:15 del vespre el primer partit de la gran final a la pista del Liceu Gallec. L'equip de Marc Montaner somia amb guanyar la seva 6a Lliga de la història. L'última va ser el 1997.
3: I cop d'ull al temps, de cara avui i al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia, un temps radicalment tranquil, el que està vent-hi a hores d'ara i el que encara ens queda al llarg d'aquest divendres. Per tant, molt pocs núvols al tot el país, no s'espera que hi hagi tempestes, per tant, i la temperatura que va enfilant-se una miqueta més que no pas la d'ahir. Aquesta tarda s'acabarà plantant en els 33-34 graus a moltes viles de Ponent, però també aquests 30-32 graus s'assoliran a la Vall del Ter, especialment al sud de Gironès, també cap al Baix Empordà, i una temperatura que la resta del país es mourà entre els 25 i 30 graus. Un palet d'humitat a la costa, els núvols de la banda del Camp de Tarragona s'acabaran desfent, i per tant molta calma, que també continuarà en vista el cap de setmana. Dissabte molt assolellat, més calorós encara que avui. Diumenge tocarem sostre, especialment a Ponent, fregant els 40 graus, però diumenge a la tarda sí que hi haurà algunes tempestes, primer al Pirineu i a darrera hora de la tarda d'altres que entraran per les Terres de l'Ebre. Estem pendents a la xarxa.
3: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: 4 de cada 10 nens i nenes tenen mòbil a 5è de primària a Catalunya, segons un informe d'UNICEF, i d'aquests, 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Aquest organisme alerta sobre la violència digital de les xarxes i fa una crida tant a famílies com a sistema educatiu, governants i indústries tecnològiques per actuar amb responsabilitat. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. Un de cada 10 alumnes catalans d'entre 10 i 20 anys dedica més de 5 hores al dia a les xarxes socials entre setmana. S'eleva a 2 de cada 10 al cap de setmana i, a més, un de cada 20 pot desenvolupar un ús problemàtic de les xarxes socials, especialment al batxillerat, que és l'etapa més vulnerable. UNICEF fa una crida a protegir més i millor els drets dels infants que estan hiperconnectats. Tot i ser més conscient que les anteriors generacions sobre el perill d'internet, pateixen greus problemes emocionals i de convivència. Antonio Rial és doctor en psicologia social i director científic d'aquest informe.
5: Les tasses de depressió, ansietat, somatització, incluso el riesgo suïcida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
10: L'enquesta feta a prop d'11.500 infants i adolescents a Catalunya també alerta de l'addicció als videojocs, als jocs d'atzar i al ciberassetjament escolar, un 1,5% superior a Catalunya que a la mitjana de l'Estat.
3: Crida a omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema educatiu. Els sindicats CGT, USTEC, COS, Intersindical i les assemblees de docents animen tota la societat a participar en la manifestació per instar el govern a resoldre el conflicte educatiu. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Sota el lema Aturem l'emergència social i educativa, la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a Plaça Catalunya. Més enllà dels docents, els sindicats educatius esperen el suport de les famílies, estudiants, col·lectius socials i tots els ciutadans per demostrar al govern la necessitat de canviar l'estructura del sistema d'educació pública. Escoltem David Caño, portaveu d'USTEC, i Ingrid Chavarria de la CGT.
12: Hem d'iniciar els debats pertinents amb les assemblees, amb els claustres, amb l'afiliació per situar l'embat del curs vinent, perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar i que, per tant, hem de tornar a aquella educació catalana que liderava amb pedagogies, amb recursos, amb resultats i, per tant, tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
13: Si hi ha diners per ampliar l'aeroport, hi ha diners per ampliar les vies del tren, per projectes macroturístics que el que fan és donar feines precàries, ha d'haver-hi diners per l'educació pública.
11: Aquesta serà la darrera protesta del curs i a l'Assemblea Educativa del 20 de juny es marcaran les prioritats i el full de ruta de les mobilitzacions. Els sindicats asseguren que el curs vinent hi haurà noves jornades de vaga i protestes.
2: Notícies en xarxa.
3: Robatori violent en una joieria de Barcelona. Almenys una persona ha resultat ferida i els Mossos han detingut fins a 5 persones que estarien relacionades amb el robatori.
6: La víctima és el propietari d'una joieria ubicada al passatge Senillosa de Barcelona, a qui els atracadors han causat diverses ferides al cap. Els fets han passat poc abans de les 11 del matí, quan diversos individus han entrat a la joieria i han agredit el propietari. Agents de paisà dels Mossos que es trobaven a la zona han intervingut ràpidament i han reduït alguns dels assaltants. Tot seguit, la policia ha detingut la resta dels implicats.
3: Un succés que arriba enmig de la preocupació per l'augment de delictes vinculats al crim organitzat a la ciutat. En aquest sentit, l'alcalde de Barcelona celebra la proposta que fa el govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de les grans màfies vinculades al narcotràfic que hi ha a Catalunya.
6: Jaume Collboni aposta per seguir la mateixa estratègia que ja es va posar en marxa per lluitar contra la multireincidència.
7: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
6: Segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, els furts a la ciutat de Barcelona han baixat prop d'un 20% al primer trimestre d'aquest any.
3: A Vilanova i la Geltrú, els Mossos investiguen la mort d'un home a la platja de la Farola. El cos ha aparegut aquest matí i ha estat un banyista qui ha alertat al 112. Ara el cas està sota secret de les actuacions. Canal Blau, Jaume Inglés.
14: La víctima s'ha localitzat a la sorra a tocar de les roques que hi ha just al costat del torrent de la Pastera, que desemboca en aquesta platja vilanovina. Una bona part de la platja del Far, més propera a tota aquesta zona, s'ha cordonat i tancat al públic, que aquest matí, coincidint amb l'espai destinat als gossos. La troballa del cadàver ha activat diversos efectius policials i ha sorprès els nombrosos banyistes que accedien a aquesta platja de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra treballen amb diferents hipòtesis per esclarir què ha passat exactament i qui hi ha darrere d'aquesta mort. La investigació està sota secret de sumari.
3: Mentrestant, continua la recerca del noi de 16 anys desaparegut a Roses, a l'Alt Empordà, mentre feia una excursió amb moto d'aigua. Els bombers treballen amb la hipòtesi que el jove hauria perdut l'armilla i s'hauria enfonsat.
6: Efectius del cos continuen repassant per terra a la costa, entre l'Escala i l'Estartit, i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés del que va passar amb la moto d'aigua. En paral·lel, la Guàrdia Civil ha precintat les motos de l'empresa que va organitzar l'excursió.
3: El papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment entre pobles en el seu últim acte a les Canàries i també ha ordenat les màfies que deixin de traficar en persones i es converteixin. El pontífex considera que tothom és migrant, fent camí cap al cel, i ha defensat un món sense muralles. A més, ha reconegut la feina del govern espanyol, de les entitats i les organitzacions en l'atenció dels refugiats. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. El primer acte d'avui del Papa ha estat en un centre d'acollida d'emergència anomenat Les Raïces, on dos testimonis li han explicat com el perill, la por i la mort van ser sempre presents en la ruta. La portaveu del govern espanyol i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha defensat la política migratòria.
16: La política migratòria del gobierno de España se sostiene sobre tres principios inseparables: humanidad, regularidad y convivencia.
15: El papa Lleó XIV ha agraït la feina feta pel govern i les organitzacions humanitàries. En el segon acte, amb 4.000 persones migrants i d'ONGs, ha dit que integrar no és esborrar la història del que arriba, sinó evitar el segon naufragi, que és la solitud. I s'ha dirigit així a les màfies.
17: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse, conviértanse.
15: I ha afegit que per cada vida perduda, explotada, abusada, hauran de comparèixer davant la justícia divina.
3: Tot plegat en el dia que entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional.
6: Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació al reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. Clara Calderó, que és responsable de migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa la nova regulació en una entrevista a la xarxa.
18: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
6: De fet, més de 250 organitzacions de la societat civil ja han denunciat aquest acord. El comissari europeu d'Afers Interns i Migracions s'ha defensat d'aquestes crítiques, assegurant que la normativa respectarà els drets fonamentals i que s'hi faran els ajustos necessaris.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: L'índex de preus al consum, l'IPC, creix una dècima el mes de maig a Catalunya i se situa en el 3,1%. La contenció dels preus de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista per l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà.
6: De fet, l'últim mes, els derivats del petroli s'han encarit un 9,6% a Catalunya respecte de l'any anterior, tot i que baixen 4 dècimes respecte de l'abril. També l'alimentació manté la tendència alcista, especialment productes com la carn de boví, els ous o els llegums i hortalisses fresques. Des de Comissions Obreres, el seu responsable de Mercat de Treball, Albert Ferrer, reclama polítiques públiques per contenir els preus.
19: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
6: Per demarcacions, l'IPC repunta a Barcelona i Girona, mentre que s'ha mantingut a Tarragona i baixa a Lleida.
3: La patronal Foment del Treball adverteix d'una excessiva regulació política que estaria impactant en una pèrdua de la competitivitat econòmica de Catalunya i ofereix un pla per millorar-ne la productivitat per aconseguir de retruc incrementar els salaris. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. Segons Foment del Treball, millorar la productivitat és l'únic camí que té Catalunya per generar més prosperitat, millorar els salaris o fer que les empreses siguin més competitives. Al contrari que el Pla Fènix, coordinat per l'empresari Xavier Roig, el pla que proposa la patronal radica a modernitzar tots els sectors sense eliminar els que siguin menys productius. També implica apostar per la innovació, la digitalització, però també per una fiscalitat més competitiva i la simplificació regulatòria. De fet, la patronal adverteix que els costos del que consideren una hiperregulació per regulació suposen fins a un 5% del producte interior brut, mentre que al Regne Unit, per exemple, l'impacte es redueix al 2%. Joan Roget és el vicepresident de Foment.
21: El que fem és una crida a treballar tots per augmentar la productivitat, que al final és la competitivitat del que es produïm aquí i del que comercialitzem aquí, i això passa per treballar en la part regulatòria, pensant la influència que té amb els costos que tenim i, per tant, amb els costos dels productes que fem.
20: Segons la patronal, l'increment dels salaris no s'aconseguirà a través de lleis o de polítiques, sinó només generant més valor per hora treballada, és a dir, millorant la productivitat.
3: Són 3:45 i tenim novetats en relació al cas Plus Ultra, centrat, recordem, en la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de capitals que investiga l'expresident Rodríguez Zapatero. Doncs bé, avui el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acordat investigar-lo també per delictes fiscals i de contraband per les joies trobades al seu despatx. S'ha sabut avui, a més, que tenen un valor d'1,3 milions d'euros, que és 26 vegades més del que deia el seu portaveu.
6: Es tracta de més d'un centenar de peces que els agents de l'UDEF van localitzar en una caixa forta del despatx de Zapatero, al carrer Ferraz de Madrid, molt a prop de la seu del PSOE, i que van ser requisades durant l'escorcoll del 19 de maig. El jutge ha obert una peça separada del cas Plus Ultra i ha citat Zapatero a declarar pels nous delictes el 17 i el 18 de juny, els mateixos dies que ho farà per suposats delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal en el marc del rescat de l'aerolínia.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: El nou polígon de Montblanc encara a la recta final i el govern calcula que estarà operatiu abans d'acabar l'any. Compta amb diverses parcel·les, però la més gran és la que té bon preu per implantar-hi el seu nou centre logístic.
6: Ha de donar cobertura al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent, i la previsió és que acabi generant 900 llocs de treball.
3: Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
22: Són 395.000 metres quadrats de parcel·les amb una inversió total en aquesta primera fase de 33 milions d'euros. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat aquest divendres les obres del polígon logístic i ha posat aquest Logis Montblanc com a exemple de model a seguir a tot el país.
23: El Logis Montblanc el podem posar d'exemple com un dels espais logístics més importants i com a referent a Catalunya i que ens permet, sobretot, a part d'aquesta millora en la descarbonització de transport de mercaderies, a part dels punts que he assenyalat de connectivitat, és poder créixer, generar oportunitats i llocs de treball qualificats.
22: Paral·lelament, Bonpreu començarà entre juliol i agost les obres per implantar el seu centre logístic a Montblanc. L'Ajuntament acabarà la tramitació de la reparcel·lació del polígon a principis del mes de juliol, moment en què ja podran donar la llicència d'obres a la cadena de supermercats. El Logis Montblanc també preveu la instal·lació d'una futura terminal ferroviària en una parcel·la de 8 hectàrees, que suposarà una inversió de 21 milions d'euros.
3: El Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat han presentat avui a Martorell la campanya Baixa al Baix Llobregat, Ferrocarrils t'hi porta. La iniciativa vol fomentar un model de turisme sostenible i de proximitat, aprofitant la línia Llobregat-Anoia per tal de descobrir els principals atractius patrimonials, culturals, naturals i gastronòmics que té la comarca. Ràdio Martorell, Irene Jurado.
24: La campanya té com a lema 10 parades, 10 experiències i connecta una desena de municipis del Baix Llobregat. La campanya convida a recórrer la comarca, estació a estació, i descobrir espais emblemàtics com la Colònia Güell, el Pont del Diable de Martorell, les Termes Romanes de Sant Boi o els parcs fluvials del riu Llobregat i l'Anoia. L'objectiu és potenciar la mobilitat sostenible i convertir les estacions de ferrocarrils en portes d'entrada al territori. Així ho ha explicat el president de Ferrocarrils, Carles Ruiz.
25: Aquest projecte connecta totalment. Nosaltres
0: Els tres elements principals que guien la nostra acció són el territori, el transport sostenible i el patrimoni. Per tant, estem tocant de 100 a 100 amb el que és el nostre tarannà com a companyia.
24: La campanya posa a disposició dels visitants tota la informació al web baixalbaix.com.
3: A Barcelona, després d'anys aparcat, l'Ajuntament ha desbloquejat el projecte per aixecar una important edificació pública que inclourà 120 pisos protegits a la plaça de les Glòries. Es tracta d'un pla que estava pendent de concretar-se des de fa més de 25 anys i que el consistori ha decidit anomenar provisionalment Torre Pública Glòries. Jordi Casino, bon dia.
1: Bon dia, Marta. Tot i que el nom del projecte porti inclosa la paraula torre, l'alcalde Jaume Collboni ha volgut deixar molt clar que no es preveu la construcció d'un únic edifici, ni que sigui molt alt, sinó que al solar hi haurà diversos blocs per allotjar oficines municipals, pisos protegits i equipaments públics, com una biblioteca, un auditori i un poliesportiu. La intenció és començar les obres d'aquí a 2 anys. El cost previst de tot plegat és de 90 milions d'euros, que inicialment assumirà el Consorci de la Zona Franca. Pere Navarro és el seu delegat.
4: Poder facilitar que apareguin aquests habitatges just en el moment en què són més necessaris. El compromís és que apareguin aquests equipaments en un barri en el que són necessaris i que apareguin aquestes oficines de servei públic també, que són molt necessaris. Per tant, el retorn no pot ser millor.
1: Al mateix acte, Collboni ha anunciat la construcció d'una nova residència d'avis a tocar de la plaça i la remodelació de l'espai de la Farinera.
3: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Constantí Ràdio i Ràdio Sant Fruitós.
8: A Constantí, els edificis del grup Sencelles comptaran pròximament amb fisuròmetres per controlar l'evolució de les esquerdes i moviments estructurals. És una de les mesures anunciades en la nova reunió de treball entre Ajuntament, tècnics de la Generalitat i representants veïnals. Virgínia Bautista és regidora d'Acció Social de l'Ajuntament de Constantí.
9: Aquests dispositius permetran mesurar i registrar els moviments que experimenten els edificis al llarg d'un any complet. Per fer un seguiment exhaustiu, els tècnics visitaran periòdicament els immobles.
8: La trobada també ha servit per explicar l'origen de les patologies relacionades amb les característiques del terreny.
25: L'Ajuntament de Sant Fruitós ha fet un nou pas per ampliar el parc d'habitatge assequible al municipi. Ho ha fet cedint el dret de superfície d'una parcel·la de gairebé 4.000 metres quadrats a dues fundacions sense ànim de lucre que durant els propers 75 anys assumiran la construcció i la gestió d'uns habitatges de protecció oficial i en règim de lloguer. Un cop passats aquests anys, serà l'Ajuntament qui adquirirà els drets i serà l'encarregat de gestionar els habitatges amb les mateixes condicions.
3: És moment per a la cultura. La pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució. Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família. David Navarro, bon dia.
26: Bon dia. De setembre a desembre, el Lliure compaginarà produccions com la Cobrirà la temporada, l'òpera de Tres Rals a la Fabià Puigcerver o Tot fent la vella Helena al Lliure de Gràcia, que recordaran els inicis de la institució, amb exposicions com Un teatre lliure al Palau Robert i actes d'homenatge. També hi haurà lloc per una festa d'aniversari el 3 d'octubre. Tot pensat, com ha explicat el director del Lliure, Julio Manrique, per recordar i reivindicar la vigència del projecte.
27: Aquesta tardor celebrarem, que ja fa mig segle, que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
26: En total, a la temporada es podran veure 32 produccions. Destaca el retorn de l'exitosa L'herència, dirigida per Josep Maria Mestres, teatre internacional com Israel i Mohamed a Montjuïc, o l'adaptació del film de Visconti, Rocco i els seus germans, a Lliure de Gràcia. Sexy like you,
3: just want the sky. Una mica de música abans dels esports, perquè el Cabró Rock engega aquest vespre la seva edició més multitudinària amb un cartell de primer nivell. Oques Grasses, a qui escoltem, també Joan Dausà o De Tiet, són només alguns dels noms destacats. Més de 55.000 persones passaran fins diumenge pel festival. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
28: El Cabró Rock està preparat per viure l'edició més multitudinària de la seva història. Aquest cap de setmana reuniran més de 55.000 persones en un festival que fregarà el ple absolut i que es consolida com una de les grans cites de la música en català. El cartell torna a reunir alguns dels noms més destacats del panorama musical dels Països Catalans, amb artistes com Oques Grasses, Joan Dausà, La Cosa Sorda, L'Accent Bustó, Figa Flowers o Els Tiets. El cap de comunicació del festival, Oriol Planeses, destaca que aquesta serà una edició de rècord.
5: Molt contents d'aquesta edició de rècord. Nosaltres des del festival sempre intentem no només formar un cartell que tingui un valor amb els grups més importants del panorama musical català o dels Països Catalans, sinó també que els concerts siguin especials.
28: Amb el recinte ja enllestit, el Cabró Rock enceta una nova edició amb l'objectiu de convertir Osona en la capital de la música en català.
3: I és moment per als esports. I per en Joan Barberà. Bon dia, Joan. L'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga Masculina 22 anys després.
7: Bon dia, Marta. Els igualadins juguen a 8:15 del vespre a la pista del Liceu, en el primer partit de la final al millor de 5. Escoltem el president del Club de la Noia, Manel Borón.
10: La fem a muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre, i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut.
7: L'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per disputar la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van eliminar el Ferencváros hongarès als penals. Unai Aguirre, porter de l'equip català.
11: Doncs mira, jo... Bé, si... és el que et dic. Si jo crec que quan hem arribat als penals l'equip ha dit, hòstia, la feina l'hem fet. Això és una lloteria i ja està. I bé, m'he reunit amb el Bruno i hem decidit que potser anàvem a fixar una miqueta i tenia clar que el Fequete llançaria que... intentaria ficar peladilla o llançaria cap a dalt, perquè sempre ha llançat així els últims penals i res més.
7: En futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de Naima García i el centre d'esport Sabadell viatja cap a Zamora, on demà juga el partit d'anada de les semifinals de la final per pujar a la segona divisió. A Ferran Costes, el tècnic del conjunt arlequinat.
12: Penso que els millors moments estan per arribar. Amb aquesta mentalitat vam arribar dilluns, com sempre fem, a zero, amb tot per endavant, per construir-ho pas a pas durant la setmana, amb molta dedicació, amb molt bona mentalitat, ajudant-nos entre tots, amb una setmana de treball molt bona, un altre cop de l'equip, i preparant-nos pel que tenim per endavant, que és il·lusionant, que és estimulant, i pel que sentim que arribem preparats.
7: I en tenis taula, el català Josep Madurell s'ha proclamat subcampió del món de Masters més 86, un nou gran èxit internacional del palista de l'agrupació Congrés.
13: Doncs molt satisfet, en primer lloc perquè no es pot guanyar sempre, i en segon lloc perquè el xinès que m'ha guanyat doncs, m'ha dominat tot el partit, ha sigut superior, i bé, doncs, estic content, o sigui que he lluitat i ell m'ha dominat, però doncs, ja, doncs bé, content per haver quedat, per haver arribat a la final.
7: I en handbol, demà el Barça juga a les semifinals de la final a 4 de la Champions masculina, que un any més es juga a Colònia. El rival per ser la gran final és l'Alborg suec.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Hola, sóc el...
0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
2: Nou confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
3: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
4: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
3: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
4: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
3: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
4: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem. Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
5: Ràdio Arenys. 24 hores amb tu.
6: Sabies que...
7: Sabies que hi ha un llac a Tanzània que converteix els animals en estàtues? El llac Natron, ubicat a la Gran Vall de Rift, té un pH tan alt i una alcalinitat extrema a causa de les sals i minerals provinents de les cendres volcàniques properes que pot calcificar les criatures que moren a les seves aigües. Aquest fenomen va ser capturat pel fotògraf Nick Brandt al 2011, que va trobar aus i ratpenats petrificats en postures gairebé intactes, com si el temps s'hagués aturat. L'aigua del llac, que pot assolir temperatures de fins a 60 graus, està saturada de carbonat de sodi, fet que actua com a un conservant natural. No tots els animals moren en tocar-lo. Els flamencs, per exemple, hi prosperen perquè la seva dieta i adaptacions els permet tolerar les condicions. El color vermellós del llac, causat per bacteris halòfils, afegeix un toc surrealista al paisatge.
0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues, què tal, com va? Si us agrada fer senderisme, conèixer llocs interessants i viatjar arreu del món, acabeu de confluir en una cruïlla de camins que porta per nom Sendes. Un programa de Ràdio Martorell per la xarxa que en 25 minuts desplega tres continguts relacionats amb aquestes temàtiques. Avui, en el capítol 574, tenim tres continguts preparats que repassem tot seguit en el nostre sumari. Començarem el programa amarant-nos del romànic al Berguedà. La Violant Bonet, restauradora, conservadora d'art i guia turística, traça una ruta a diverses esglésies de la comarca per conèixer els arrencaments, és a dir, les pintures murals que hi va haver en aquests temples i que en van ser extretes. Amb el Xavi Tió farem senderisme al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Una caminada que combina part de la interessant Ruta del Vent amb l'ascensió a la Roca Maura, amb panoràmica sobre les Medes, la platja de l'Estartit, el Golf de Roses i tot un reguitzell de muntanyes. Segon capítol dedicat a Sri Lanka, amb l'Helena Merín, responsable del blog Mochileros de Viaje. Després de visitar la capital Colombo i el Parc Nacional de Willpatu, avui continuem de safari i anem a un altre parc, a Minerilla. També coneixerem les ruïnes de l'antiga capital i moltes coses més. Tot això als quaderns del viatger. I comencem el programa. Què? Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Poseu a funcionar la vostra imaginació. Davant el concepte d'arquitectura romànica, probablement el primer que us vingui al cap sigui una església de planta rectangular, amb poques finestres, foscor, frescor a l'interior i domini total de la pedra, tant dins com fora. Si el temple és més ric, l'imaginarem coronat per un campanar quadrat, robust, de varis pisos, amb arcs cecs i finestres geminades, com el cas de les esglésies de la Vall de Boí. Si és més auster, ens vindrà al cap una edificació més senzilla, coronada per una cadireta o espadanya sobre la façana. Tant en un cas com en l'altre, però, segur que a la vostra imatge mental no hi apareixen pintures a les parets. I és un error, perquè el romànic també va tenir en les pintures murals una forma de decoració important, exterior i sobretot interior. Per diverses raons, aquestes pintures murals van anar desapareixent dels temples. Al Berguedà n'hi ha molts casos i avui els rescatem. La conservadora i restauradora d'art Violant Bonet, propietària de l'empresa Bioguia, traça una ruta que uneix esglésies del Berguedà per recordar les pintures que hi van acollir i que avui són, sobretot, el MNAC i els museus de Vic i Solsona. Pintures murals que van ser extretes d'allà pel fenomen dels arrencaments, una praxis de principis del segle XX que ella mateixa comença a explicar-nos.
2: Quan comencen a haver-hi un cert interès per aquesta pintura romànica i en uns col·leccionistes catalans porten restauradors italians, potser la gent li sonarà el nom de Stefanoni, Cividini, etc, que són restauradors que saben fer aquesta tècnica, que consisteix en treure les pintures de la paret per poder-les transportar a un altre lloc. Qui diu un museu, qui diu doncs, traspassar-les sobre tela per poder-se-les emportar a casa amb una col·lecció particular, etc. Això comença el 1919 a Mur, a Santa Maria de Mur, en el qual doncs, es retira tota aquesta pintura per portar-la, finalment, després de diverses vicissituds, a Boston. I actualment tenim les pintures de Mur al Museu de Boston, als Estats Units.
1: Entenem com a pintura mural la que s'aplica sobre un mur, sigui de pedra, de totxanes o de guix, usant diferents tècniques i pintures segons el moment històric. La pintura mural ja existia a la prehistòria, al Neolític, i va continuar a l'antiga Mesopotàmia, a Egipte o a Roma. A casa nostra, la pintura mural té un exponent molt clar en el romànic. Com explica la Violant, majoritàriament es feia amb la tècnica al fresc.
2: Per fer pintura mural, per pintar els absis, estem parlant d'esglésies, doncs, el cas més paradigmàtic doncs, és el Pantocràtor de Sant Climent de Taüll. Totes aquestes esglésies, i concretament les del Berguedà també, normalment estaven pintades al fresc. És una tècnica tradicional que es feia amb morter de calç i s'aplicaven pigments amb aigua mentre el morter estava fresc. Per això es diu pintura al fresc, perquè el morter havia d'estar moll. Per tant, s'havia de fer en una sèrie de jornades, és a dir, en una sèrie de fragments, perquè no es podia pintar tot en un sol dia, i s'havien d'anar fent diferents fragments. Mentre estaven molls es podien pintar i un cop s'havia assecat això doncs, ja no es podia pintar.
1: No era pas, però, l'única tècnica per fer pintures murals en temps del romànic. També n'hi havia en sec.
2: Per exemple, hi havia la pintura al trem, tot i que el trem s'utilitzava més aviat per pintar sobre fusta, per pintar doncs, baldaquins, per pintar frontals d'altars. És un altre tipus de pintura que es feia amb bou, concretament, tot materials naturals, com anem veient. Podia haver-hi pintura al trem de cola, amb cola animal, unes coles que es feien doncs, a partir de bullir pell i cartílegs de conill i d'animals més grossos, inclús. Hi havia diferents tècniques que es podien pintar amb el morter sec. I llavors ja no és una pintura al fresc, sinó que és una pintura al sec. La pintura al trem, a la calç, a la caseïna, etcètera, etcètera. Hi havia diferents tècniques.
1: I encara una altra tècnica, els daurats, basats en fins fulls metàl·lics que s'aplicaven sobre fusta policromada per imitar peces d'orfebreria i que trobem molt representada en estils posteriors, com per exemple en el barroc. I ara sí, anem amb la ruta de temples romànics berguedans, on la Violant hi explica les pintures murals que hi va haver en el seu dia. Comencem per un espectacular temple, el terme municipal de Cercs, i molt a prop del cap i casal comarcal.
2: Sant Just de Pedret doncs, és una església, de fet, d'origen preromànic, en el qual tenim aquesta figura tan emblemàtica que és l'Orant i també el cavaller, que són unes figures del segle X, unes pintures doncs, molt inèdites, inclús a nivell europeu s'estudien, i que actualment estan al Museu de Solsona. In situ tenim unes còpies, unes reproduccions, però bé, la importància que tenen aquestes pintures és la seva antiguitat, al segle X. Inclús la iconografia doncs, ha estat molt discutida per diferents historiadors de l'art, etc. I sobre d'aquesta pintura doncs, hi havia la pintura romànica, tot l'absis central, que està actualment doncs, també al Museu de Solsona. I a part d'això tenim les dues absidioles laterals que estan exposades al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
1: No massa lluny de Sant Quirze de Pedret, uns quants quilòmetres avall, la segona parada pot ser Sant Pau de Casserres.
2: De fet, in situ es conserva un dels pocs exemples de pintura romànica tirant cap al gòtic lineal ja a principis del segle XIII, que és un dimoni, unes psicostes, una pintura que representa el dimoni fent el passatge de les ànimes. No? És bastant divertit i bastant curiós, perquè a més està fent trampa, està amb un peu apretant un cantó de la balança per emportar-se les ànimes cap a l'infern. És una imatge molt curiosa i bastant desconeguda. I és una imatge que formava part de tot un conjunt sepulcral que va ser arrencat i que es va portar al Museu de Solsona. De fet, està allà exposada a l'exposició permanent del Museu Comarcal de Solsona.
1: I encara una mica més al sud, sota el castell Sant Martí de Porreig. Un cas curiós perquè, tot i que aquesta església va patir arrencaments, les pintures originals s'hi van tornar a instal·lar a una altra paret.
2: Això, l'any 1954, doncs, la Diputació de Barcelona va fer una sèrie d'actuacions i les van arrencar, però les van tornar a col·locar a l'església i, per tant, estan allà i es poden veure, es poden visitar amb horari d'obertura de l'església. I tenim doncs, unes escenes molt boniques de l'Anunciació, de la Visitació, de la Verge amb el Nen, una amfisbena, que és una serp de dos caps que ha tingut una interpretació així relacionada amb el catarisme, inclús amb... són d'època templera, vull dir que són molt i molt interessants, i és un dels pocs exemples que tenim de pintura romànica conservada in situ al Berguedà.
1: Tanquem el pòquer d'aquests temples airejant-nos prop del naixement del Llobregat. Entre la Pobla de l'Illet i Castellar de Nuc, la Violant Bonet proposa una visita a Sant Vicenç del Rus.
2: En el qual doncs, hi havia tot l'absis també pintat amb una sèrie de sants, un pantocràtor, etcètera, etcètera, que també van ser arrencades i es conserven al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. In situ actualment hi tenim una reproducció que va fer Ramon Millet dels anys 80, i té la particularitat aquesta pintura de ser de les últimes pintures arrencades aquí a Catalunya, va ser als anys 80. Desconec la causa exactament per la qual es va treure, jo crec que potser va ser més per protocol i per inèrcia que per necessitat, però sí.
1: Una pràctica, la dels arrencaments, que es va deixar de fer perquè, com explica la conservadora d'art, és molt dràstica i delicada i precisa de molta tècnica, cura i mans especialitzades. Però no hem acabat l'itinerari. Al marge de les pintures murals, la Violant proposa visitar tres temples més, que contenen un altre element romànic molt interessant, els frontals d'altar. Són Sant Andreu de Sagàs, Santa Maria d'Avià i, ja fora dels límits comarcals, per molt poquet, Santa Maria de Lluçà, joia de la corona en aquest àmbit. A part, la Violant destaca altres exemples de romànic a la comarca amb arquitectura molt destacable. Sant Jaume de Frontanyà, Santa Maria de l'Illet i Sant Llorenç prop Bagà, a Guardiola, un dels monestirs medievals més importants. Avui, a pedra vista, però en un passat policromat.
2: i hem de pensar que aquestes esglésies segurament que en origen anaven policromades. És a dir, aquesta idea que tenim del romànic de pedra vista és una falsa idea que tenim, que malauradament doncs, hem d'anar fent pedagogia perquè la gent vagi de mica en mica anar-se fent al cap que no eren així les esglésies. De la mateixa manera que avui en dia no deixem una paret amb maó vist, per exemple, sinó que normalment hi fem un arrebossat i ho pintem, doncs l'edat mitjana el mateix. No es concebia una església acabada si no anava, com a mínim, encalada, amb calç. I si hi havia diners, doncs llavors es podia policromar. Per dintre l'interior, en programes iconogràfics que estaven establerts o que es podien demanar, doncs aquí vull que em pintis la Mare de Déu, aquí vull que em pintis el Sant Crist amb el tetramorf, etcètera, etcètera. I si no hi havia diners, doncs almenys es podien resseguir alguns finestrals, etcètera, etcètera, inclús per l'exterior.
1: Així doncs, potser haurem de desterrar una mica la sensació de foscor, de tenebres i de manca de color de l'art romànic a casa nostra.
2: Pensem que la il·luminació en aquella època no era com avui en dia, sinó que era la llum de les espelmes, amb la qual cosa doncs, veure el Crist de Taüll mirant-te amb aquell rostre tan tènsim i amb aquells dits a la llum de les espelmes havia de tenir un punt doncs, de tenebrós. I, de fet, alliçonador, no? Porteu-vos bé, perquè, si no, doncs, passarà el que passarà, no? El dimoni, no? Per exemple, de Sant Pau de Casserres. Per tant, era una forma també doncs, d'alliçonar la gent i, d'alguna forma, doncs, de fer-li catequesis. Però sí que ens hem d'oblidar una miqueta d'aquesta idea de que no hi havia color a l'interior. Era un, de fet, els llocs on s'ha reproduït la pintura romànica, estic pensant, per exemple, doncs, en Sant Vicenç de Rus o Sant Joan de Boí, són unes esglésies amb uns colors, amb uns ocres, amb uns vermells, que no tenen absolutament res a veure amb aquesta idea que tenim doncs, de monocrom i de fosc i de pedra. No? Hem de pensar també que a part de lo que són les pintures, també hi ha molt mobiliari litúrgic que s'ha perdut. Hi havia tapissos, hi havia els objectes litúrgics, per tant, bastant allunyat de la idea que tenim avui dia d'aquest romànic doncs, auster i fosc.
1: Trencats aquests mites, què us sembla si fem una ruta guiada o part o totalment d'aquests temples que ha unit la Violant? Ella mateixa ens pot fer la visita guiada i per això cal consultar a la www.bioguia.com o al seu Instagram @bioguia, amb B baixa, recordeu-ho, o també a través dels companys de Civitas Cultura, www.civitascultura.org.
0: Sendes.
1: Temps per fer senderisme al costat del Xavi Tió, com sempre. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Cap on ens portes avui, aviam?
3: Doncs mira, del Lluçanès que estàvem la setmana passada, saltem al Baix Empordà.
1: Molt bé.
3: Per anar a fer un recorregut que ens deixarà tastar mar i muntanya.
1: Caram.
3: Us proposo una excursió pel Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. És una excursió que combina part de la interessant Ruta del Vent amb l'ascensió a la Roca Maura, i que ens oferirà unes panoràmiques fabuloses sobre les Illes Medes i la platja de l'Estartit, el Golf de Roses i tot un reguitzell de muntanyes. És una proposta circular en sentit antihorari que ens oferirà tot un seguit de construccions de pedra seca, testimonis del passat agrícola i ramader del massís del Montgrí, junt amb l'ascensió a un parell de cims, el passeig per antigues pinedes i encara alguna altra sorpresa.
1: Doncs vinga, som-hi. Comencem amb el punt de sortida.
3: Anem a començar a caminar al capdamunt de la urbanització Torrevella, a uns 3 quilòmetres de Torroella de Montgrí per la carretera de l'Estartit, i al final de l'avinguda del Maresme tenim una esplanada on podem aparcar el cotxe i arrenquem a caminar per dins d'una pineda, acompanyats de garric i llentiscle, per un senderó pedregós que ens puja pel darrere de les últimes cases a trobar un dels plafons informatius de la Ruta del Vent. Una ruta senyalitzada, una ruta que té 14 panells informatius que expliquen el patrimoni històric i etnològic d'aquest massís calcari que és el Montgrí. Aquest primer panell que trobem, que no és el primer de la Ruta del Vent, que comença més avall, ens parla de la pineda de pi blanc, un tipus de pi que s'adapta força bé al terreny càrstic. I al poc, seguint una antiga carrerada per on passaven els ramats, trobem el forn de calç del Coll de les Sorres, amb un altre plafó informatiu. És un forn mig excavat a la roca, mig construït. I de seguida arribem a l'Eixart d'en Busqueta, on un plafó ens explica la construcció de les barraques de pedra seca que es construïen els eixarts o clapers, aquests espais artigats, és a dir, netejats de bosc, sotabosc i pedres, on es cultivaven bàsicament vinya i oliveres i que solien estar delimitats per murs de pedra que els protegien dels ramats, del vent i de la sorra. Al mig de l'Aixart hi ha un parell de pins pinyoners grandiosos, dels més antics del massís, i el que fem és continuem de pla, anem a passar per la barraca del Ricardo Major, força sencera, acompanyada de tot de gruixuts murs, i després ja iniciem una pujadeta que ens du al Tossal Gros, primer dels miradors que passarem, amb vistes a sud cap al tram final del Ter, la muntanya del Montgrí amb el castell al damunt, el Montpla al costat i tota la plana del Baix Empordà tancada per les Gavarres. Al costat del cim, arran del mirador final, podem baixar al cau del Tossal Gros, un avenc d'uns 7 metres de fondària amb una petita sala d'uns 15 metres. I d'aquest Tossal Gros, l'itinerari ens du a baixar entre Pinedes, Clarissada, el Coll d'en Taians i tornar a remuntar, ara per terreny obert i pedregós, bastant arran dels penya-segats d'una petita serra allargassada, encinglarada pel vessant sud, fins a assolir el cim de la Torre Moratxa, on trobem, arran de l'espadat calcari, les restes de la torre de guaita circular que s'hi va construir com a sistema de defensa contra el desembarcament dels pirates al segle XVIII. I és precisament des d'aquest punt, des de la Torre Moratxa, que tenim la millor panoràmica del dia, amb les illes Medes, l'Estartit i les parets verticals que el dominen, sobre les quals hi ha el cim de Roca Maura, amb unes antenes, que és el proper objectiu de l'excursió. Baixem a un collet proper i, connectant amb la pista que hi puja, acabem d'arribar a l'alçada màxima de la proposta d'avui, el cim de Roca Maura, penjat a plom sobre l'Estartit, amb vistes al sud cap a la platja de l'Estartit, amb els aiguamolls del Ter Vell, la Gola del Ter, que és la desembocadura actual, i la llarga platja de Pals fins al Cap de Begur. Cap a llevant tenim ben bé sota nostra l'Estartit i les Illes Medes, i cap a nord tenim una vista impressionant cap al Golf de Roses, amb el cim del Paní al darrere, i a l'horitzó el castell de Sant Salvador Saverdera, a la Serra de Rodes, la Serra de l'Albera amb el Puig Neulós, veiem el Coll del Pertús sobre la Jonquera, el Massís de les Salines i fins a la Mare de Déu del Món, el Bassegoda i el Coma Negra, ja a la Garrotxa. Des del cim baixem molt fort fins a la Torre Ponça, una gran masia fortificada reconvertida en una preciosa casa d'estiueig, al mig d'una vasta finca, de les poques que encara mantenen l'activitat agrícola ramadera, i d'aquesta Torre Ponça el que fem és pugem a la carretera vella de l'Escala a l'Estartit i dalt del Llom fem una anada i tornada curta pel camí de Cala Pedrosa per anar a veure la cova de l'avi company. Realment és un ínfim avenc que quasi no justifica el viatge. I tornats dalt del Llom, anem a fer una altra anada i tornada, més curta encara, pel camí de les Pedreres per pujar al Puig Torró, amb vistes cap al vessant nord de la Torre Maura i de la Torre Moratxa. I d'aquest Puig Torró, desfent el camí i seguint els senyals del GR92, anem pel mig del Pinar Gran a retrobar la Ruta del Vent i passar pel Forn dels Hereus, un altre forn de calç, també de planta circular, testimoni de la forta activitat que hi va haver al massís, sobretot entre els segles XVII i XIX. Poc més enllà trobem el Pou del Mustinyà, també de pedra seca, d'uns 5 metres de profunditat. Passem un parell de plafons explicatius més, referents a les Pinedes i a l'Alzinar, i de nou per l'Aixart d'en Busqueta tanquem el cercle per recuperar el cotxe a la urbanització Torre Vella.
1: Doncs bé, feta la ruta, el que toca ara és fer la fitxa tècnica, una fitxa tècnica que, com sabeu, comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
3: En aquest cas, 12,8 quilòmetres.
1: Desnivell.
3: 370 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
3: Posem-hi unes 5 horetes perquè ens entretindrem amb les panoràmiques i amb tots els llocs interessants per on passarem.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
3: 1,5 sobre 5, només.
1: Referències a internet.
3: Doncs trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Torroella de Montgrí, urbanització Torre Vella, Roca Maura, 100 cims, Ruta del Vent, d'un usuari que es diu Mr. Terry.
1: Mari Muntanya, essència de l'Empordà. Avui l'hem portada a la secció de senderisme. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
3: Salut i república.
4: Hola, sóc l'Helena Merín, del blog Mochileros de Viaje, i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Doncs seguim avançant per Sri Lanka, aquesta illa situada al sud-est de la Índia. Avui l'Helena ens proposa saltar a un altre parc natural per veure elefants. També veurem un jaciment arqueològic, unes coves i altres atractius. Descobriu-los amb nosaltres al segon capítol dels Quaderns del Viatger.
4: Com en els safaris a l'Àfrica, a Sri Lanka, quan vols visitar un parc, has d'anar la major part del temps dins del vehicle i només et deixen baixar en algunes zones habilitades. Per exemple, aquí a Wilpatu vam baixar en una zona amb serveis per al lavabo, etc. Aquí, per exemple, ens van trobar molts micos que s'anaven pujant pels tuc-tucs i ens anaven perseguint. Llavors, és una experiència similar al que pots trobar a l'Àfrica. Els elefants són els animals protagonistes de Sri Lanka, perquè és un país on en diversos punts del país, també al sud, també al nord, com va ser el cas del parc que vam visitar, el parc de Minerilla, pots veure elefants vivint en llibertat, en zones acotades, però en llibertat, i en grups grans. Nosaltres vam fer un safari d'una tarda al parc de Minerilla, també amb un conductor que ens va anar conduint per dins dels camins del parc, i la veritat és que en una tarda igual vam veure com 50 elefants pel preu d'uns 100 euros, que és relativament econòmic, sobretot comparat amb Àfrica, que sí que és veritat que veus molts més animals, però trobo que Sri Lanka és una bona destinació si us agraden els animals. És molt recomanable. Poder veure 50 elefants allà al seu rotllo, mentre estan a la tarda, quan s'estava fent fosc, amb el sol de fons, la veritat és que va ser una experiència genial i és un dels parcs més recomanables i és un dels parcs on podeu trobar més elefants a Sri Lanka. Al nord del país, Siriguilla és el principal reclam. De fet, és un dels llocs més coneguts a nivell de turístic de Sri Lanka, perquè aquí podeu visitar, de fet, nosaltres hi vam anar durant una tarda, la Roca del Lleó. És una gran roca que s'eleva sobre uns 200 metres d'altura, rodejada de tots aquests boscos que té el país, tota una zona verda, i llavors, en pujar, les vistes són espectaculars i et fan realment sentir que estàs per sobre de la selva. Estàs envoltat d'un bosc verd, d'un mar verd. Llavors, aquesta roca té un temple a la part superior i a la part inferior té unes roques que semblen unes garres del lleó. Per això li diuen la Roca del Lleó. Per visitar la Roca del Lleó, ho pots visitar en una tarda. Vas pujant a peu per unes zones amb escales que estan bé, amb seguretat. I a dalt pots passar el temps que vulguis. A dalt hi ha una zona amb temples, també amb unes vistes fantàstiques. Algunes de les millors fotos d'aquest mar verd que té Sri Lanka les vaig fer des de la Roca del Lleó. També és molt recomanable, a banda de visitar la Roca del Lleó, pujar a la muntanya que hi ha just del davant per veure la Roca del Lleó, també envoltada d'aquest mar verd. Així pots veure doncs, aquest monument tan famós de Sri Lanka en perspectiva. Llavors, la visita a aquestes dues roques les pots fer en una tarda. Hi ha molta gent que va veure la sortida de sol i també la posta de sol. En podeu escollir. Jo recomano una potser.

0: de Buda i es poden veure també en un matí. A nosaltres ens va agradar molt. Si aneu, també vigileu, perquè n'hi ha molts micos que estan per allà. Estan buscant menjar els micos, però són realment molt espectaculars. La següent destinació al nord del país va ser l'antiga capital, Polon Naruba. Aquí podem visitar doncs, unes restes arqueològiques exteses en un territori una mica gran. Per visitar-les podeu fer-ho amb bicicletes, allà podeu llogar-nes. És una experiència, per exemple, a mi em va recordar quan visitava Angkor, que també hi ha la possibilitat de fer-ho amb bicicletes i anar parant a les runes, on tu veus que t'agrada. Però nosaltres, com anàvem amb el tuk-tuk, ho vam fer amb el tuk-tuk. Llavors, també va ser una experiència xula. Polon Naruba és on són unes restes arqueològiques, l'antiga capital, però al costat hi ha la ciutat. De fet, hi ha algunes zones amb hotels. Us podeu allotjar allà per veure amb tranquil·litat. És una de les, potser, de les coses que en més dies jo hagués fet, perquè ho vaig haver de fer una mica ràpid, tot a la velocitat que em permetia conduir el tuk-tuk. Vaig trigar una estona en arribar. Però si realment, si teniu temps, jo recomano estar-vos un dia tranquil·lament i als voltants també hi ha rius i moltes zones per visitar.
1: Doncs se'ns ha acabat el nostre temps. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut en tres parades. Salutacions de qui fa possible aquest programa, l'Andreu Ortega a les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que, com sempre, tingueu una molt bona ruta.
2: Ràdio Arenys. Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
3: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona, i a Arenys de Munt, al costat del pàdel, a la zona esportiva.
2: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
3: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
4: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
5: L'univers infinit.
6: Els dies de la setmana. Per què les setmanes tenen 7 dies? Si avui en dia haguéssim de fer la divisió del temps, segurament faríem setmanes de 10 dies, perquè comptem amb el sistema decimal, de 10 en 10. Però quan es va decidir aquesta divisió, el 7 era un número màgic. La setmana de 7 dies s'endinsa en la nit del temps. De fet, una de les unitats naturals de temps és el mes, marcat per la Lluna i les seves fases, i un mes són més o menys 28 dies. Per tant, la seva divisió en quatre parts de 7 dies cadascuna va aparèixer de forma molt natural. El 7 també era un número màgic en les cultures antigues, que són la base de la nostra. Segurament, la causa que el 7 fos un número màgic era que en aquella època llunyana només era possible veure en el cel 7 cossos celestes. El Sol, la Lluna i 5 planetes: Mercuri, Venus, Mar, Júpiter i Saturn, que es podien distingir clarament de les estrelles fixes. Quan els romans van posar noms als dies de la setmana, van dedicar cada dia a un astre diferent. Així doncs, el dilluns vol dir el dia de la Lluna, dimarts, dia de Mart, dimecres, dia de Mercuri, dijous, dia de Júpiter, divendres, dia de Venus, dissabte, dia de Saturn, i diumenge, en aquella època, es deia Dissolis, que vol dir el dia del sol. Després, dos dels noms es van canviar. Els hebreus dedicaven, i continuen dedicant encara, el setè dia, el dissabte, al descans. L'anomenen sàbat, que en hebreu significa repòs. Els romans van copiar dels hebreus el costum de fer un dia descans setmanal i van decidir que fos el darrer de la setmana, el mateix que celebraven els hebreus. Per això es va canviar el dia de Saturn pel dia sabati, el dissabte. I al segle IV, quan ja s'havia consolidat el cristianisme en l'imperi romà, l'emperador Constantí

0: va ordenar que es dediqués un dia al déu dels cristians. D'aquesta manera, el Disolis es va canviar pel diumenge, Dies Dominicus, que significa el dia del Senyor. A més, també va passar a ser el dia del descans per als cristians, i per això es va canviar el seu ordre, passant de ser el primer dia de la setmana a ser l'últim. I de pas es va treure protagonisme el dissabte, el dia del descans dels hebreus.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

Ànimes és un espai de reflexió, de poesia i de música, un espai per endinsar-nos dins del cor, un programa dirigit i presentat per Josep Torrents Misser amb la col·laboració de la Pimi, Lian Miró, en Josep Maria Asensio i l'Estivaliz Azabal, i el control tècnic en Joan Bosch.

0: química i alquímia. Vam preguntar al mestre quina diferència hi havia entre la química i l'alquímia en les relacions de parella i va respondre: les persones que busquen química són científics de l'amor, és a dir, estan acostumats a l'acció i a la reacció. Les persones que troben alquímia són artistes de l'amor, creant constantment noves maneres d'estimar. Els químics estimen per necessitat, els alquimistes per elecció. La química mor finalment. L'alquímia neix a través del temps. A la química li encanten els envasos. L'alquímia gaudeix del contingut. La química passa. L'alquímia està construïda. Tothom busca química. Només alguns troben l'alquímia. La química atrau i distreu masclistes i feministes. L'alquímia integra el principi masculí i femení. Per això es transforma en una relació d'individus lliures i amb ales pròpies, i no en una atracció que és subjecte als crepicis de l'ego. En conclusió, el mestre va dir mirant els seus estudiants: l'alquímia reuneix el que separa la química. L'alquímia és el matrimoni real, el divorci de la química que veiem cada dia en la majoria de parelles. Comencem a construir relacions conscients, perquè la química sempre ens farà envellir el cos, mentre l'alquímia sempre ens acariciarà des de dins.
1: Poema de Guillem Vallejo Forés, del poemari Icària o les sabates al vent. Tercer món. Un colom que s'endugués al vent. Un vent que s'endugués al món. Un món que s'aturés de cop, cansat de l'absurda giravolta, de guerra, pau i fam, i amor i mort. Un amor que fos meva, fos teva, fos fins i tot dels no nascuts, dels no sensats en el somni. Un amor que es morís d'impotència i de vergonya. Un amor de nacions desunides i pobles perduts, en xifres i més xifres. Un colom que s'endugués al vent i li tornés al temps la dignitat perduda.

Renuncio a l'idealisme. Del poemari A trenc d'alba, del que sóc autor. Aquest poema, el poeta pensa en tot el que la bogeria del món que està visquent amb les guerres en aquests moments i les ànimes que estan morint, innocents. Renuncio a l'idealisme interessat que tanca fronteres, a qui fugint de la mort condemna. Renuncio a la societat que sota una bandera nega la vida. El vol de la meva pluma es veu incapaç de descriure el dolor que sent el meu cor.

Us deixo un poema de Hermann Hesse. La meitat de la bellesa depèn del paisatge, l'altra meitat de la persona que la mira. Les més brillants albades, els més romàntics capvespres, els paradisos més increïbles es poden trobar sempre en el rostre de les persones estimades. Quan no hi ha estanys més clars i profuns que els seus ulls, quan no hi ha grutes de les meravelles comparables amb la seva boca, quan no hi ha pluja que superi el seu plor, ni sol que brilli més que el seu somriure. La bellesa no fa feliç el que la posseix, sinó a qui pot estimar-la i adorar-la. Per això és tan bonic mirar-se quan aquests rostres es converteixen en els nostres paisatges favorits.

Aquest tema que acabem d'escoltar, Dionne Warwick, és un tema que tota la vida m'ha agradat, que l'hem lligat amb un escrit del qual sóc autor, titulat Autoestima i adolescència. Tots tenim una lleugera idea del que és l'autoestima. Hi ha qui opina que té a veure amb la capacitat que tenim de valorar-nos i apreciar-nos. Altres ho relacionen amb el grau en què ens respectem o ens agradem a nosaltres mateixos. Avui es parla molt d'autoestima i de la seva importància, ja que sembla que tenint-la ben alta, el benestar i la felicitat interna estan assegurats. D'altra banda, veure's un mateix disminuït, sentir-se inferior, tenir una visió empobrida d'un mateix, provoca malestar i a vegades pot portar al patiment psicològic. Però què passa en l'etapa de l'adolescència? Una etapa molt important en la configuració de la identitat. Un període de transició molt vulnerable on la imatge corporal, l'acceptació social i la pressió acadèmica es converteixen en miralls constants que reflecteixen la pròpia vàlua. L'autoestima en l'adolescència no és estàtica, pot oscil·lar i variar de moltes formes. La fortalesa o fragilitat d'aquesta autoestima marcarà la seva trajectòria. Així, una autoestima sana actua com un escut protector, facilitant la presa de decisions saludables, la gestió de les frustracions i la construcció de relacions positives. Per contra, una autoestima danyada pot obrir la porta a l'ansietat, a la inseguretat, a la depressió i a les conductes de risc, com ara l'agressivitat envers la família, l'abús de les pantalles o addiccions. I comprendre aquesta dinàmica és fonamental per acompanyar els i les adolescents en la construcció d'una veu interior basada en el reconeixement i la vàlua personal, la seguretat interna i l'amor a un mateix.

Us deixo un poema d'Olga Orozco. Ara que ja no hi ets, que marxares sense equipatge i sense dir paraula, que la teva ombra no es passeja ni tan sols a la vora dels meus somnis, jo t'escric, et telefono, et conjuro, però és inútil. Sols l'oblit escolta la meva veu dins el vent.

Poema d'Elizabeth Barrett Browning i la traducció és de la Dolors Udina. Es titula Torna-m'ho a dir. Torna-m'ho a dir. Torna'm a dir un cop més que m'estimes. Si per ventura creus que sona com el cant del cucut d'Esma, recorda que no hi ha turó, ni plana, ni bosc, ni vall, on la primavera no canti el cucut per matisar els vers. Amor meu, jo, temptada amb la foscor per l'esperit del dubte, enyorada, maldo per sentir-te dir que m'estimes. Són excessius els molts estels del cel? O ho són les flors en el curs de l'any que el curs de l'any coronen? Digue'm, i torna'm a dir que m'estimes, que el repic és d'argent acompanyat de l'amor al silenci del teu cos.

A plenitud, de Miquel Martí Pol. I si de sobte algú tanca la porta i tot és trist i hostil, què podem fer? Si no esperar en silenci que la vida reprengui el curs de sempre, poderosa, i ens alliberi d'aquest fosc domini. És en la mort on aprenem a viure, bevent el licor fort a globs lentíssims, sentint que ens incendi les entranyes, mentre ens revela tota la bellesa d'aquest restar contra tots els designis.

0: I avui, per acomiadar-nos, farem volar la nostra imaginació amb tres poemes curts en els que intervindrem un servidor, en Josep Torrents, en Josep Maria Asensio i l'Estíbaliz Azabal. I per acabar, la Pimilian ens farà reflexionar amb una cita d'Alda Merini. Espero, com sempre, que la nostra selecció us encanti. Sovint diem de Montserrat a Balló. Sovint diem, això és la fi. Cap música ja no controla les nostres esperances. Però hi ha ulls que no coneixem, que escruten l'horitzó, orelles que percebem, que amatents escolten allà al fons de la nit. Aquesta és la força que busquem, l'amor que aprenem a sostenir contra el caire del temps.
1: Poema de Guille Sant. Paraules al vent. Parlo del crit unànim. Companys, alliberem les barques de tanta corda inútil. Hi ha grans rius que ens esperen.
2: Primavera, Sant Jordi, amor que neix de nou, espasa cobre camí, flor que torna a ser amor.
3: Els que, com jo, som capaços de grans amors i de grans ires, de grans baralles, de grans llàgrimes i de grans perdons. Els que, com jo, mai no traeixen. Els que, com jo, tenim valors que se'ns claven al cap com si fossin peces d'un trencaclosques, on cada peça té el seu enclavament i hi ha d'anar. Per a ells, res no és subjugat, res és superficial o es dona per fet. Ni els amics, ni la família, ni els amors que volien, cercaven, defensaven i recolzaven. Els que, com jo, donen somnis, encara costa d'estar sense. Aquells com jo, quan estimen, estimem per sempre.
0: Doncs la veritat és que li haurem de donar la raó a l'Alda Merini, no? Perquè no sé com vosaltres penseu o com viviu l'amor. Aquells com jo, quan estimem, estimem per sempre. Jo veig que l'Alda Merini, en aquest cas, pensa i sent que l'amor és un compromís perpetu. Aspecte que poder avui en dia no crec que sigui massa perpetu, eh? Perquè a vegades aprenem a viure mitges tintes entre l'amor, entre l'ego. Jo, tot i amb això, m'agradaria doncs, que aquesta petita tertúlia, aquest programa, anés enfocat en un gran tema, que és l'amor i la falta d'amor. I també he pensat en aquests moments bèl·lics que hi ha arreu del món que ens arriba, el que ens arriba. No sé si veritat o mentida, però sí que hi ha gent, hi ha ànimes que se'n van sentint doncs, de que aquest món és absurd. Doncs jo, fa dos o tres dies, deixeu-me, companys i companyes, amics oïdors, doncs que he fet un petit escrit relacionat amb tot això i l'he titulat d'aquesta manera, La tendresa. Hi ha dues qualitats de l'ésser humà que sempre m'han captivat, la bondat i la tendresa, dues cares de l'amor. La tendresa, per mi, és com una llum de primavera que desperta l'ombra d'un bosc. És la filla de l'amor, germana de la bondat i mare de la vida. La tendresa és silenciosa i, si s'expressa mitjançant el llenguatge, ho fa amb la veu del cor. Però no reclama res, ni vol ser vista, és. I també és una carícia gratuïta com la melodia d'un violí, un sospir de l'ànima que sempre ens acarona. Bé, em va sortir un dia per la tarda a casa i ho volia compartir-ho.
2: Clar, perquè no, veus, veiem tota l'estona aquestes notícies, aquests inputs, no?
0: Aquests inputs.
2: Tan dolents, tan mancats de tendresa i de no? Tot el contrari, crec que...
0: Tendresa...
4: Amor, solidaritat... Amor. Sí. Bondat...
1: De fet, és el poder econòmic. El que està per sobre del poder polític i trenca totes les dimensions. Tot el que està passant en aquests moments, en uns països on les cases d'apostes es pot apostar qualsevol cosa, excepte el que és interessant, i s'aposten les decisions pel que més queden els innocents sota les bombes.
0: Efectivament, també, Esti, tu n'has parlat amb el Tercer Món, no?
2: Sí,
0: que és una reflexió sobre l'absurd de l'ordre mundial, la mort anònima i la pèrdua de la dignitat. Per mi hi ha molts absurds. Actualment, podríem dir, les diferències socials, les diferències econòmiques que hi ha en unes capes i en unes altres, les guerres, el no respecte per la vida, la fam, els genocidis reduïts a estadístiques.
2: Sí, sí.
0: Fixem-nos-hi bé. Estadístiques. Aquest capdavanter, quantes persones s'ha carregat? Són estadístiques, quedaran en els llibres d'història, però no sabrem mai com han pensat, com han sentit les seves famílies, el patiment, l'angoixa i l'ansietat. També m'agrada quan parlem de les Nacions Desunides. Sí. És absurd tot això.
2: Sí. Tots els, no? Allò amb el que hauríem de confiar, amb aquells, no? Aquelles institucions que ens haurien de donar suport, no? O haurien de donar suport amb aquestes persones i tot. No existeix, ja. Això està... Bueno,
4: el més trist de tot és que la història s'està repetint i que ningú fa absolutament res. Tot això és un déjà vu, per mi és un déjà vu. Tot això ho hem vist fa menys de 100 anys i ho hem vist durant molts anys. I ara ho tornem a veure i a viure. I resulta que hem estat criticant molt i acusant a molta gent del que feien i ara ho vivim i nosaltres som còmplices i no diem res. Això per mi és el més greu.
0: És el més greu.
4: La complicitat amb el mal.
0: També, per anar tancant aquesta petita tertúlia i aquest programa, vull comentar el teu text, el teu poema, Josep Maria, renuncio a l'idealisme. És a dir, que hi ha una renúncia que amaga interessos particulars, que tot lliga amb el que estem comentant i el que passa arreu del món, no? Polítics, ideològics, nacionals, el que implica una renúncia amb una presa de consciència dolorosa per part teva, oi?
1: Però a més m'ha fet veure una altra cosa. Hi ha unes guerres que han passat desapercebudes, que fa temps que estan produint-se, i fins que no ens ha tocat l'interès personal, les hem oblidat. Sudan és un exemple.
0: Ho hem de deixar-ho aquí. Sí.
1: Terrible.
0: Absurda. És que m'indica que hem d'anar tancant barraca. Ho sento, Josep Maria. Doncs res, farem com sempre, amb aquests comentaris, amb aquests versos, amb aquests poemes i amb aquesta passió que hi posem tots els que estem aquí, que esteu vosaltres escoltant. Ens hem d'acomiadar, abraçades i petons per part meva.
4: Adéu-siau.
2: Visca l'amor i no la guerra.
1: Sempre poesia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciarà el dia 7 de juliol sobre la llei d'amnistia. La sala gran del Tribunal, amb seu a Luxemburg, ha de resoldre els dubtes del Tribunal de Comptes sobre l'aplicació de l'amnistia a la causa per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i els de l'Audiència Nacional pel cas d'Operació Judes contra el CDR. L'advocat general del Tribunal es va mostrar favorable, recordem-ho, a la norma en una opinió feta pública el novembre i va avalar-ne l'aplicació tant per les despeses del referèndum com pel cas del CRR. La seva opinió no és vinculant per al tribunal, però els magistrats parteixen d'aquesta posició per emetre una sentència. I robatori violent en una joieria de Barcelona amb un ferit crític i 5 detinguts. Els lladres han entrat a l'establiment a mig matí i han agredit el propietari, que pateix ferides al cap. El succés arriba enmig de la preocupació per l'increment de delictes vinculats al crim organitzat. L'alcalde Jaume Collboni s'afegeix a la protesta d'enduriment de penes que fa la Generalitat.
2: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'armes de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la Conselleria d'Interior que ja hem traslladat al Govern d'Espanya.
1: I no deixem la capital catalana perquè els 4 aspirants a liderar Junts a Barcelona ja han reunit el 20% dels avals que eren necessaris. Es tracta de Jordi Martí Galbis, Pilar Calvo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas. La campanya per a les eleccions primàries començarà demà i acabarà el dia 19. Les votacions es faran el dia 20 i 21 de juny. I el jutge ha ampliat la investigació a l'expresident Rodríguez Zapatero per contraband de joies i delictes fiscals, tot plegat per unes joies trobades al seu despatx que tenen un valor d'€1.300.000, 26 vegades superior del que deia el seu portaveu. Es tracta de més d'un centenar de peces que els agents de la UDE va localitzar en una caixa forta del despatx de Zapatero al carrer Ferrat de Madrid, molt a prop de la seu del PSOE, que van ser requisades durant l'escorcoll del 19 de maig. I parlem de la pròxima temporada del Teatre Lliure, que unirà passat, present i futur en el 50è aniversari d'aquesta institució. Una tardor de celebracions i d'homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família i que recupera una obra que fa 2 temporades va triomfar a la sala Fabià Puigserver. Es tracta de L'herència.
0: Notícies en xarxa.

0: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest divendres 12 de juny del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala, baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Continuarem descobrint el nostre mar de la mà d'en Boris Weisman. Després engegarem els fogons i cuinarem amb l'Adrià Seritjol. Descobrirem uns nous més gegants del nostre mar. Ens explicaran un nou projecte de plantació de Posidònia i acabarem el programa d'avui fent un repàs de tots els actes i de tots els esdeveniments que hi haurà arreu del nostre territori. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell d'Arran de Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda i bon cap de setmana. Ja estem per aquí, eh? A més, aquest cap de setmana a Tarragona, i no sé si a més poblacions, almenys tenim una bandera que surcarà per tot arreu.
1: Una bandera?
2: Sí, tenim la de l'Albert Sant Martí, que demà és la Pride.
1: Ah, sí, no, que... jo estic pensant en el triatló...
2: Tu estàs, el triatló que tallarà tot europeu, a Tarragona.
1: Europeu, aquest que celebren aquest cap de setmana a Tarragona, si celebren un triatló europeu, i tota la zona d'Arran de Mar,
2: mai millor dit,
1: des del port fins totes les platges de Tarragona, estarà tallada avui i demà, no sé...
2: Bogeria, eh?
1: Jo demà,
2: bogeria,
1: jo demà
2: el cotxe.
1: Volia anar a la platja, però bé, crec que haurem d'anar a platges veïnes perquè per allí no podrem passar ni arribar.
2: I amb helicòpter. Sí. Si has d'anar a platges veïnes, has d'anar en helicòpter, perquè la carretera en si, depèn de quina, no la trobaràs, eh?
1: Però sí, tota la zona de primera línia de mar de Tarragona aquest cap de setmana estarà tallada. Anem a saludar la Cel Prieto des de radiodelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
3: Hola, molt bona tarda, companyes. Com podeu endevinar i anticipar, estic molt contenta. És divendres i proposo una cosa, Marina. Que els divendres podríem cantar una cançó o un algo, no?, de felicitat.
1: Jo, si tu vols cantar, endavant, eh?
3: Però me fa falta saber quina cançó. Estic oberta a propostes.
1: Jo t'ho busco, no pateixis.
2: Jo t'afegeixo una, si vols. Cap de setmana dels Pets. Què te sembla?
3: No sé com pots comprendre.
1: Bueno, és que és una generació molt jove, la Cel.
2: Bueno, pues, és que jo no sé quina cançó, més o menys. En quina havies pensat, tu?
1: Jo, The Weeknd, no. De Black Eyed Peas.
2: Ah, Friday, també, de The Cure.
3: En anglès, no, una cosa que
2: poguessin
3: pronunciar,
2: no?
3: Bé.
1: D'acord, claro. Ja li donaré un tom i el proper divendres, vale, t'ho dic. Anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
4: Doncs prop de bé, mira, començant cada setmana barallant-me una mica amb l'automàtic de la ràdio, però bé, bueno, és igual, això és cosa de final de setmana, que sempre s'acumulen les coses. Doncs bé, un temps radiant, avui fa un dia d'aquells de... Uah, amb unes ganes ja quan es tanqui el taló de la tarda i anar a fer alguna sucadeta a mar, impressionant.
1: Ja et dic, a Tarragona ho tindrem difícil aquest cap de setmana, aprofita tu que podràs fer sucadetes a mar. Anem a saludar també a la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
5: Molt bona tarda, companyes. Doncs radiant, perquè hi ha per fi el cap de setmana. I Marina, t'he de dir que si teniu problemes per anar a la platja a Tarragona aquests dies, us convido a venir cap a Vilanova, que aquí comencen els actes de les festes de Sant Pere i sou tots més que benvinguts.
1: Ah, doncs ens ho apuntem. Déu-n'hi-do, sí que el fareu durar, eh, Sant Pere, perquè començarà com 15 dies abans de Sant Pere.
5: Bé, això és un secret dels vilanovins, que és que les festes ja des de l'1 de juny ja no parem fins al setembre.
1: Ah, fantàstic.
5: És una d'aquestes coses que tenim.
2: Enganxeu a Santa Tecla?
1: Això així m'agrada. Anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
6: Molt bona tarda, Marina. Bé, bé, mira, aquí pots triar, eh? Perquè aquí al Maresme això d'encadenar festes també ho tenim molt dominat, eh? Perquè ara ja festes de Sant Joan, que comencem per Vilassar, aquesta setmana primer, perdó, la festa petita de Calella, Sant Quirze Santa Julita, després ja tindrem Sant Zenon aquí a Arenys de Mar, és que és un no parar, Sant Roc després de l'agost també aquí a Arenys, aquí una, és una festa major darrere l'altra cada cap de setmana. I ja que hi som posats, proposta per la Seu, ja que li agrada cantar, que ens canti una jota de l'Ebre, no?, de per aquí Pinell de Brall, una rondalla, una cosa així improvisada. Això li pot anar bé? Què et sembla, Cel?
3: Molt bona proposta, Oriol, però jo no en sé d'això. Hi ha gent que en sap i hi ha gent que no.
6: Bueno, aprèn, va, tens una setmaneta per aprendre'n alguna, va.
1: Doncs mira, que vagi practicant i ja ens ho demostra la setmana que ve. Vinga, va, deixem-nos de jotes, deixem-nos de cançons, anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez-Lot.

0: Actualitat.
1: Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava, explicant que s'intensifica la recerca del noi de 16 anys desaparegut amb moto d'aigua a Roses. Sergi.
2: Doncs sí, Marina, els equips d'emergència cerquen, podríem dir, per terra, mar i aire, el noi desaparegut a Roses el vespre de dimecres mentre feia una travessa amb moto d'aigua. La principal novetat del dispositiu de cerca ha estat la troballa de la moto d'aigua tombada i varada a la llongada de la platja de Pals ahir a la tarda. Ara mateix hi treballen 9 dotacions de bombers, entre elles la unitat submarina i diversos drons. Es treballa amb la hipòtesi de que el jove hagués estat arrossegat per la corrent fins a la costa i a darrera hora s'ha intensificat aquesta cerca entre l'escala i la badia de Pals, incloent-hi les Illes Medes. El dispositiu, a part de, com hem dit, els Mossos d'Esquadra, inclou equips de rescat de la Guàrdia Civil, Salvament Marítim, Creu Roja i Policia Local.
1: Palamós es prepara per la 11a Fira de la Gamba. Es calcula que serviran més de 500 quilos de gamba petita i mitjana.
2: Doncs sí, demà dissabte Palamós viurà la 11a Fira de la Gamba, un esdeveniment clau en la promoció d'aquest crustaci emblema de la gastronomia palamosina. El recinte de la fira estarà instal·lat a l'aparcament de la llotja del Moll Pesquer de Palamós. Obrirà a les 12 del migdia i es mantindrà l'activitat fins a les 10 de la nit. L'organització, com dèiem, calcula vendre més de 500 quilos de gamba petita i mitjana amb tiquets a preu d'un euro que es bescanviaran per menjar i beure. A la Fira de la Gamba de Palamós, el públic podrà degustar la gamba a la planxa, també amb plats tradicionals com l'arròs, els fideus rossejats, el suquet de canana i gamba, o amb propostes més avantguardistes com ara el caneló i ravioli de gamba, la broqueta o l'ensaladilla, i fins i tot gelats de gamba i galeta de xocolata amb gamba i el croissant amb tàrtar de gamba. Els tastos s'oferiran en una quinzena de casetes situades a l'esplanada de la llotja, en presència de restaurants i productors de Palamós i també vinguts de fora. El programa de la Fira de la Gamba de Palamós també inclou visites guiades gratuïtes a dues de les barques d'arrossegament de la flota pesquera local, Nou Gisbert i Sol Raig, que es faran a la 1, a les 5 i a les 7 de la tarda.
1: Baixem ara cap al Delta de l'Ebre. L'Ampolla es convertirà en un dels punts privilegiats per observar el pròxim eclipse total de sol el 12 d'agost, un fenomen excepcional que no es veu al territori des de fa 121 anys. Cel.
3: Sí, Marina, així ho ha explicat Tica Font, membre de l'Associació Cultural Sant Jordi de l'Ampolla, en una entrevista a Delta.cat, on ha destacat la rellevància científica i turística de l'esdeveniment.
4: Recordeu que aquest 12 d'agost hi haurà un eclipsi total. És un fenomen astronòmic molt singular, no n'hi ha gaires. Aquí fa 121 anys que no se n'ha produït cap, i també cal pensar que és un fenomen... Els fenòmens astronòmics porten turisme molt associat a gent que viatja per tot el món per veure eclipsis solars, eclipsis de lluna, aurores boreals, fenòmens d'aquesta naturalesa. I ara aquí, el 12 d'agost, estarem en un lloc molt privilegiat per veure aquest eclipsi.
3: Durant l'eclipsi, que tindrà lloc cap a les 8:30 de la tarda, se farà fosc de cop quan la lluna tapi completament el sol, permetent observar la corona solar i, si hi ha sort, alguna fulguració. Es tracta d'un espectacle natural que atrau turisme internacional, inclosos els coneguts caçadors d'eclipsis que recorren el món per capturar estos moments únics.
4: És el que podrem veure allà cap a la posta de sol, que serà a les 8 i algo de la tarda, mirant cap a ponent. La lluna taparà el sol, se farà fosc, i podrem observar el que se'n diu l'aro solar, la corona solar la podrem veure. Igual no sabem si podrem veure o no alguna fulguració solar, si en aquell moment en passa alguna, la veurem. Serà un fenomen astronòmic molt important.
3: Des de l'organització s'ha fet una crida a la seguretat i a la planificació prèvia. És imprescindible portar ulleres homologades, ja que mirar el sol sense protecció pot causar lesions oculars greus. També recomana arribar amb antelació, evitar desplaçaments d'última hora i seguir les indicacions dels espais habilitats, com el mirador del Delta, preparat per acollir els visitants. A l'Ampolla, l'esdeveniment anirà acompanyat d'activitats prèvies com una xerrada informativa l'11 d'agost i una exposició a la Biblioteca Municipal. A més, la jornada es podrà allargar amb l'observació de les Llàgrimes de Sant Llorenç, fent del dia una experiència astronòmica completa.
4: es muntarà una exposició aquí a la biblioteca de l'Ampolla sobre el que és un eclipsi i aquest fenomen, i el dia 11, el dia d'abans, pues, tindrem una xerrada prèvia allà, que vindran els astrònoms de la Societat Astronòmica pues, a explicar-ho, i així tots l'endemà ja estem preparats. Però que sapigueu que el mateix dia 12, des de les 4 de la tarda, aquells espais estaran habilitats.
3: Finalment, s'insisteix en el respecte pel medi natural del Parc Natural del Delta de l'Ebre, evitant accedir a camps o zones no habilitades i mantenint l'entorn net. L'objectiu és gaudir d'un fenomen únic sense deixar empremta negativa al territori.
1: Anem ara fins les costes del Garraf. La Generalitat preveu que la temporada turística d'aquest estiu serà molt bona pel sector. Els arguments són uns quants, però la tensió que es viu al Pròxim Orient pot ser un factor clau aquest 2026. Carla.
0: Sí, algunes dades apunten que Catalunya pot passar dels 21 milions de turistes actuals als 25 milions d'aquí a 3 anys. L'arribada de turistes va en augment i el debat és on situar el límit. Davant d'aquest context, la Generalitat creu que una de les vies per donar cabuda i gestionar millor aquest increment és la desestacionalització i promoure que aquest turisme no es concentri només a Barcelona i en alguns punts de la costa. És a dir, aposta per afavorir que hi hagi turisme tot l'any i arreu del territori català. Per això, la Direcció General de Turisme de la Generalitat ha anunciat en una trobada amb empresaris del Cercle de Direcció Penedès-Garraf que vol ajuntaments i consells comarcals tinguin un paper més important en les polítiques que es desenvolupen en matèria turística. Una de les primeres accions és afavorir que tinguin més recursos per a la contractació de tècnics de turisme. Així ho explicava Cristina Araguer, directora general de Turisme de Catalunya.
5: Fa falta una governança territorial i estem amb això. Nosaltres necessitem com a Direcció General de Turisme tenir potes que arribin a tots els consells comarcals, que donin recolzament de tècnics turístics per tots els consells comarcals, per totes les comarques, que al final el que fan és anar a parar a municipis. Tenim municipis petits amb unes càrregues turístiques molt importants i que són bàsiques per a la nostra indústria, i els hem d'ajudar. Els hem d'ajudar sobretot amb el que nosaltres diem capítol 1, que és personal. Val? Fan falta tècnics de turisme.
0: Tot i no tenir encara estimacions oficials, la Generalitat preveu que la campanya turística d'aquest estiu serà molt bona. La dinàmica dels darrers anys ja ho ha estat, i aquest any a més, hi pot jugar a favor la tensió que es viu a l'Orient Mitjà i que fa que alguns països propers hagin vist com han caigut les reserves per aquest estiu.
5: Fins i tot Grècia, que sembla mentida, no? Pues fins i tot Grècia està afectada per aquesta sensació que té els turistes de no seguretat, d'inseguretat, que són sensacions. A Xipre, per exemple, ho està passant molt malament. Per tant, diguem que hem quedat Itàlia, tota la costa del Mediterrani, com a destinació segura, refugi, per aquells que els agrada el Mediterrani, que estan acostumats a venir aquí. Sembla que la previsió serà bona. La pregunta és si ens canvia una mica el perfil de visitant i no venen tan internacionals, parlant d'internacional llunyà, eh? És a dir, Àsia, etc. Pot ser que la despesa mitjana es vegi afectada? Esperem que no.
0: Des de la Generalitat s'assegura que actualment és tan important la promoció com la regulació de la indústria turística. Una regulació que fa falta en aspectes com el de la sostenibilitat ambiental, els fluxos turístics i la mateixa ordenació del territori. Pel que fa a la promoció, cada vegada es parla més de turisme silver, que fa referència als viatgers de més de 50 anys, que són ara mateix els que tenen més poder adquisitiu.
1: La platja de Roda, Vilanova i la Geltrú s'ha convertit des d'aquest matí en el terreny de joc de l'Arena Mild Handball Platja. La competició inicia la temporada de l'Arena Handball Tour amb Vilanova com a primera parada de gairebé una trentena de ciutats europees per on passarà l'esdeveniment.
0: Sí, primers partits i primers gols en el primer dia de l'Arena Mil a Vilanova i la Geltrú, la competició d'handbol platja que inicia la temporada estatal de l'Arena Handball Tour. Aquesta modalitat espectacular aplega enguany més participants que mai, fins a 170 equips de categories infantils, cadet, júnior, juvenil i sèniors, i més de 2.500 esportistes. Avui tots ells ja s'han començat a veure les cares en algun dels 8 terrenys de joc que s'han instal·lat a la platja de Darró de la ciutat. Les xifres d'una cita que repeteix per tercer any consecutiu a Vilanova consoliden l'aposta de la ciutat per esdeveniments esportius vinculats a la platja i al mar, i la voluntat de potenciar el turisme esportiu i l'economia blava. S'espera que des d'avui fins diumenge passin per l'esdeveniment unes 7.000 persones diàries entre jugadors i acompanyants, generant un impacte econòmic a la ciutat que l'any passat es va calcular per sobre dels 400.000 euros. Segons un estudi realitzat per la Diputació de Barcelona, a més, els participants de l'anterior cita van valorar l'esdeveniment amb una puntuació de 8 sobre 10. També genera una gran promoció de ciutat, aconseguint que molts visitants d'aquests dies repeteixin més endavant.
1: Aturada a les costes del Maresme. Des de la Regidoria de Medi Ambient d'Arenys de Mar han treballat les darreres setmanes perquè les platges estiguin preparades per assumir la plena ocupació. Des d'ara fins al setembre el servei de neteja es farà diàriament i el de vigilància començarà aquest cap de setmana amb una ampliació de les hores respecte a l'any passat. En total, el cost de les platges ascendeix a 500.000 d'euros pel consistori Oriol.
6: Doncs sí, Marina, la temporada alta, pròpiament dita, s'estén des del començament de juny fins a la finalització de setembre. Durant aquest interval de temps, tal com ha explicat el tècnic Jordi Simó, la neteja es durà a terme de manera intensiva i diàriament, una circumstància que no es dona durant les temporades mitjana i baixa. L'escoltem.
7: Cada dia netejarem platges, per tant, cada dia veurem doncs, gent doncs, netejant per arran de mar, pels passejos, zones a pícnic, a les nits venint amb la màquina a netejar. I durant l'any, per exemple, doncs, el que és el mes de maig, el mes d'octubre, tenim un règim de temporada mitja, que en diem, que netegem 5 dies a la setmana manualment, amb un equip de 3 persones. I tot el que és la resta de l'any, doncs això, gener, febrer, març, abril, novembre, desembre, fem una neteja en temporada baixa, que tenim dues persones que netegen tota la setmana, però bàsicament el que estem fent és netejar els passejos, les papereres...
6: El tècnic de Medi Ambient també ha parlat sobre el servei de vigilància a les platges, que comença demà mateix, el dia 13 de juny, i s'estendrà fins al dia 13 de setembre i constarà de 9 hores seguides de servei cada dia. Un seguit d'actuacions i atencions que tenen un cost anual que ronda el 500.000 d'euros.
7: En números rodons podem estar parlant que estem gairebé als 500.000 euros de despesa corrent a l'any. D'acord? Per què? Perquè tenim un servei, per exemple, el servei de neteja de platges tot l'any. Aquest any seran 270.000 euros, no? El servei de vigilància i salvament amb totes les millores que hem fet gairebé arriba als 200.000 euros, no? I després tenim el servei d'abalissament, que és el servei de les boies, no? Que veieu a la platja, doncs això són 20-25.000 euros. I tenim també un servei de cabines sanitàries, que també són 20-25.000 euros més, no? A més, tota la feina doncs, que fa el manteniment de l'espai verd del darrere platges, que ara el CEO del Maresme ha fet la desbrossada, la feina que fa la brigada municipal doncs, de repassar doncs, determinades coses. Bé, sobretot amb serveis, estem a l'entorn d'aquest 500.000 d'euros anuals.
6: Arenys de Mar és un municipi marítim amb un front litoral d'aproximadament 3,7 quilòmetres de longitud. D'aquests, un quilòmetre correspon a la platja del Cavalló i més de mig a la de la Picòrdia. Pel que fa a l'accessibilitat, la Regidoria de Medi Ambient es planteja instal·lar una barana d'acer inoxidable als punts d'entrada i sortida de l'aigua, similar a una que hi ha a Caldes d'Estrac. El tècnic Jordi Simó veu un possible punt on es podria instal·lar el municipi i que no estigui afectada pels temporals. Diu que seria la zona més propera al port a la primera platja.
7: I potser aquí a Arenys podríem pensar-hi en el racó de la platja de la Picòrdia que toca el port d'Arenys de Mar, no? Que és un espai una miqueta recollit i és una iniciativa a valorar, perquè ens agrada o volem que les platges siguin molt més accessibles del que ho són, no?
6: Pel que fa a la zona d'ombra de la Picòrdia, per deixar les cadires de rodes, s'instal·larà també aquest cap de setmana.
1: Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que Stop Creuers Tarragona, veïnat pel decreixement turístic, la direcció de l'Escola Saavedra i l'Associació de Famílies d'Alumnes del centre han presentat una instància a l'Ajuntament de Tarragona per reclamar actuacions urgents de pacificació del trànsit i reducció del soroll a l'entorn de l'escola. Les entitats alerten que el centre educatiu es troba en un dels punts amb més pressió viària de la ciutat, a la confluència de la Rambla Vella i la Via de l'Imperi, una zona amb un volum de trànsit elevat que genera nivells de soroll

0: caminants els pot afectar negativament la salut, el desenvolupament i les capacitats d'aprenentatge. Així es demana una reducció de l'impacte del trànsit motoritzat a l'entorn de l'escola amb mesures contrastades de pacificació viària, reorganització de la mobilitat i limitació dels vehicles que generen més impacte ambiental. A més, demanen que aquestes actuacions s'estenguin progressivament a la resta de centres educatius de Tarragona afectats per problemàtiques similars i que el consistori elabori un pla d'actuació públic amb objectius, calendari, mesures concretes i mecanismes de seguiment i avaluació. Volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
1: Bona tarda. Ens esperen unes bones condicions per la navegació a la costa catalana en vista les properes hores i tot el cap de setmana. Sí que hi haurà una mica de tràngol de tramuntana o de gregal aquestes immediates hores al nord de la Costa Brava, però ja amb vent que serà molt més feble, fins i tot anirà girant cap a sud, a gran part del litoral gironí. A la resta de la costa, també el vent de sud, sud-est, serà el dominant, amb marejol com a molt, per tant seran vents febles, com dèiem, una mica encara d'aquesta corrent de mar de fons. A la Costa Brava, corrent de gregal. Durant el dissabte, al matí, un palet de tramuntaneta al nord del Cap de Creus, a la resta del litoral, vents febles i variables. Durant la tarda es tornarà a imposar el vent de sud o sud-est, una miqueta més allevantat al nord del Montgrí, sempre amb marejol, al igual que el diumenge. No hi haurà gaire esvalotament marítim. Diumenge a la tarda, si de cas, la brisa de sud-est es reforçarà una mica més que no pas el dissabte. N'estem pendents a la xarxa.
0: Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Fina Araquer. Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments comencem situant a l'autopista AP7. Hi ha un tram de retencions de 10 quilòmetres entre Castellbisbal i Gelida, en sentit Tarragona, i més endavant, a l'altura de Sant Sadurní de l'Anoia, també hem de trobar un tram de retencions d'arribar a Subirats arran d'un accident que ocupa el voral. També destaquem en el tram nord de l'autopista AP7 que hi ha circulació lenta a la zona del Vallès, amb aturades a la zona de Mollet del Vallès en sentit Girona, en sentit nord. També destaquem més endavant a la zona de la Roca del Vallès que hi comencen a haver bosses d'intensitat també en sentit nord. Acabarem situats als principals accessos a Barcelona, on per càmeres observarem retencions a l'autovia 2, a l'altura de Sant Vicenç dels Horts, en els dos sentits de la circulació, i també aturades a la C58, entre Montcada, Reixac i el Nus, a la Trinitat, tant d'entrada com de sortida de la capital catalana. De moment, això és el més destacat. Molt bona tarda.

Només una gota. Podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.

0: nostre mar. Tots els secrets de la Mediterrània amb en Boris Weisman.
1: I avui tornem a viatjar cap al fons del nostre mar i en unes setmanes on us hem portat notícies d'actualitat de la restauració d'hàbitats marins, avui en volem parlar més a fons, Sergi.
2: Tornem a ser-hi aquí un divendres més amb aquesta secció del nostre mar i amb el nostre biòleg marí de capçalera, en Boris Weisman. Boris, benvingut una tarda més.
3: Ben trobat, molt content d'estar aquí.
2: Aviam, parlem molts programes, o estem parlant molt de la conservació, de la millora. Al passat vam parlar de la educació, que és veritablement fonamental, però avui ens vols parlar d'un aspecte clau i que en els últims anys, podríem dir, s'estan fent passos molt importants, que és el de la restauració. Què és això o cap a on ho hem d'encarar?
3: Molt bé. Mira, bàsicament, i perquè tothom ho entengui, conservar és superimportant, ¿vale? Però som conscients de que ens hem passat tant de rosca en fer malbé l'entorn natural que ara s'ha convertit en que la restauració ha resultat ser una urgència. O sigui, ara la línia de pensament és que amb conservar no és prou, és necessari, però no és prou, i que hem de començar a restaurar allò que hem fet mal, que hem fet malbé. Per això també s'ha fet aquesta llei de la restauració, no? Una llei que fa una mica posa una mica normes de com s'ha de fer i com no s'ha de fer. I en temes de restauració marina, pues hi ha ja diversos exemples en el que van en aquesta direcció, no? Per exemple, ara hi ha diversos estudis, diverses proves pilot de restaurar Posidònia.
2: Posidònia, que és aquesta... Allò de replantar, no?, inclús, que fan replantaments.
3: Exactament, exactament. El que es fa és s'agafen feixos, trossos de Posidònia que han estat arrencats o bé pels temporals, o bé per les àncores, o bé per el que sigui, tots aquests trossos de feixos que han estat arrencats, els replantes en un lloc on ja havia hagut Posidònia. Això és important, on ja havia hagut Posidònia.
2: Sí, perquè si ho plantes en un lloc on no clar, toca...
3: Clar, perquè si no havia Posidònia abans, per què no havia Posidònia? Potser no és un bon lloc.
2: Exacte.
3: Aleshores, tu has de replantar-lo on saps que havia hagut Posidònia. Dos condicions. Una és que hagi hagut Posidònia abans, i segon, que el motiu per al qual hagi deixat d'haver Posidònia hagi desaparegut. És a dir, que ja no n'hi hagi la causa destructora de la Posidònia, perquè si no, ja veràs tu, lo comido por lo servido. No? Si vas replantant i això continua actuant, pues no té sentit.
2: No fas res.
3: Aleshores, pues en aquest sentit, s'estan fent bastants exemples arreu del litoral espanyol, i el que es vol és això, replantar tota la Posidònia i es fa un seguiment. El problema és que la Posidònia té un creixement molt i molt lent. Per tant, els efectes reals d'aquesta replantació no la sabrem fins d'aquí 5, 6, 7, 8 anys.
2: És allò com el de posar espores de trufa a les alzines, no? Perquè et donin trufes, sí, més o menys seria el mateix.
3: I a veure si dona.
2: I a veure si dona.
3: Més o menys, sí. Aleshores, ara per ara, el que s'està és desenvolupant la tecnologia, la tècnica per replantar, i que hi ha diferents tècniques, que ara no en parlarem, i després pues, veurà l'èxit. A veure, primer si sobreviuen, quan se'n sobreviuen, i després si això va creixent. ¿Vale? Això també es fa amb la cimodocea. La cimodocea és aquesta altra planta marina que aquí a la Bahia de Roses tenim un bon exemple. Uh-huh. Que recordo que tenim un llibre escrit sobre això, planta sota el mar.
2: Una planta sota el mar.
3: I que aquesta creix molt més ràpid. I aquesta és una planta pionera, i se'n diu pionera perquè va colonitzadora, i aquesta, pues, els seus resultats de la replantació és molt més immediat. Això ho pots veure en poc temps. I aquí es fa a base de feixos i també es fa a base de llavors. A base de llavors, perquè això sí que té sentit, perquè té una taxa d'èxit molt més gran.
2: Recordem que són plantes, són frarògames, per tant, arrel, tija, fulla, flor...
3: Exactament, fruit, i sobretot flor. Per això es diu, el llibre es diu una planta sota el mar, que fa flor. Vale? Després hi ha hagut altres exemples, com el Cap de Creus, en el qual hi havia una alga del litoral, allà a fer a un pam sota l'aigua, que havia desaparegut, que estava extinta. Una cistoseira, una planta del grup de les cistoseires, que ara l'han dividit en diferents grups, però bueno, ara no té importància. I aquestes plantes, que són longeves, que viuen molts anys, havia desaparegut. Havia registres de que existia i havia desaparegut. Aleshores, que han fet dels investigadors? Han agafat llavors d'un altre lloc, les han replantat, les han enganxat en unes pedres i, guaita tu, que han brotat.
2: Han tirat bé.
3: Això vol dir que en algunes bahies del Cap de Creus aquestes algues que estaven extintes hem recuperat aquesta població.
2: L'avantatge que amb el tema algues sí que és més ràpid, no?, de poder veure aquest seguiment.
3: Sí, aquestes algues, aquestes cistoseires, el que tenen és que durant l'estiu moren recremades, però després a la primavera següent tornen a créixer. I queda sempre un disc enganxat a la roca, que és el peu, que dura molts anys, però algunes d'elles duren 50 anys, imagina't. I això és un gran èxit, aquesta recuperació d'aquestes algues que havien desaparegut. Després tenim altres exemples, com és el projecte Sèpia, que el que vol és també recuperar la població de cefalòpodes a les bahies, amb la qual el que es fa és es minimitza l'impacte de la pesca artesanal, assegurant que els ous que recuperen els pescadors puguin néixer. D'aquesta forma, tots aquests ous que es perderien, doncs no es perden i s'augmenta la població de cefalòpodes a la bahia, o també es posen aquestes branques perquè tinguin un lloc tranquil on posar els seus ous i que no siguin arrencats cada cop que els pescadors treuen les seves xarxes de l'aigua. També...
2: Sí. No, digues.
3: No, que també hi ha el projecte germà, que seria el projecte Pop de Gram. No?
2: Perquè aprofitant el gram, que és
3: la cimodocea,
2: la fanerògama que estàveu estudiat abans, us en veu adonar que també era hàbitat, o podia ser hàbitat de pops, i els ajudeu.
3: Exactament. O sigui, arrel del projecte Sèpia, que ajuda molt a les sèpies i als calamars, els pescadors deien, escolta, mi no podríem fer alguna cosa pel pop, que està molt ben pagat i cada cop hi ha menys? I nosaltres diem, sí, però és que el pop té una reproducció molt diferent a la sèpia i al calamar. El pop, la femella se fica en un forat, s'encaua, fica els ous enganxats al sostre i els vigila fins que eclosionen. I aleshores la mare mor per extenuació. I aleshores van crear el projecte Pop de Gram, en el qual posem unes olles de ceràmica enganxades al fons, que no es puguin moure, i anem seguint. Així vam estudiar la seva alimentació i van estudiar la seva reproducció. I aquest any tornem a posar les olles al fons del mar i seguim aquest projecte que ja vam començar fa uns quants anys.
2: Mas Madera, com deia aquell, quins exemples?
3: Altres exemples de recuperació, regeneració marina. És un projecte molt interessant en el qual es recupera, es regenera els alevins dels peixos. Com funciona això? Els pescadors... es posen unes trampes de llum al mar. Aquestes trampes de llum el que fan és que atreuen tots els alevins, que mesuren uns quants mil·límetres, de peixos que estan en el plàncton, se'ls suporten els corrents. Aquests alevins són atrets per la trampa, cauen en una mena de trampa, i aleshores es porten aquests... Pensa que aquests alevins tenen una mortandat gegantina. O sigui, sobreviuen un de cada milió.
2: Això és l'estratègia de posar moltíssims milions d'ous perquè la supervivència
3: exactamente,
2: és molt petita.
3: Exactament. Però això ja és una estratègia normal. Però el problema, els grans reproductors han desaparegut perquè ja no els hem comido. ¿Vale? La pesca intensiva durant molts anys ha reduït tantíssim els reproductors que resulta que els ous, que tants ous que posen, pues resulta que són pocs. ¿Vale? Aleshores, què fem? Cortocircuitem aquest sistema, atrapem els alevins que tenen una mortalitat, com t'he dit, un d'entre un milió, els portem a uns aquaris, els deixem 4 o 6 mesos que vagin engreixant, vagin creixent, i després els tornem a alliberar. Ara ja han superat aquesta taxa de mortalitat, han arribat a lo que se'n diu un tamaño refugio, en el qual la seva mida ja sobreviuen molts més. ¿Vale?
2: M'he d'imaginar peixos De diverses espècies diferents, no?
3: Fins a 34 espècies, perquè et facis la idea. O sigui, tots els peixos que estan ara mateix en l'aigua soberta als alevins, perquè, clar, els peixos, molts peixos el que fan és que tiren els ous a l'aigua oberta i se n'emporten al corrent. I si t'he vist, no m'acordo. Sí? És l'estratègia de molts peixos. Per exemple, el mero, vale? Que seria un d'ells. Aleshores, aquests peixos, quan ja han arribat a una taxa de supervivència més gran, diguem-ne un entre 100 o un entre 1.000, vale? Que ja és molt, els alliberem, i ja és una forma de regenerar la població íctica d'aquell lloc on havies pescat els alevins. Uh-huh. Vale? Això és un altre sistema.
2: I per acabar, per tancar tot plegat, ens volies parlar d'una cosa que també n'hem parlat aquí a vegades a la Randa Mar, que seria la restauració de coralls o del coralligen.
3: Correcte. Són aquests... això és una restauració ja a fondària, que uh-huh. no veus els seus efectes directament, sinó que necessites enviar un ROV, un submarí, que t'enviï les imatges i t'ensenyi els resultats. I això funciona a tots els pescadors amb les seves arts, les seves xarxes. Quan pugen les xarxes, de vegades pues pugen gorgònies, coralls, esponges... Aleshores, aquests animals, que són animals, per cert, els poses en els aquaris, els recuperen, els enganxes en una pedra amb cola, amb una cola inerte, que no els fa molt bé, i els tornes a tirar al mar. Però, clar, si les tirem a qualsevol lloc del mar, el pescador tornarà a treure-la.
2: Exacte.
3: Aleshores, el que fem és que les tirem en un espai on els pescadors ja han convingut que ja no pescaran.
2: Són els anomenats vedats de pesca.
3: Exactament, aquests famosos vedats de pesca, que aquí al davant de la Bahia Roses tenim un molt gran, que està a uns 150-200 metres de fondària, és a dir, foscor absoluta, tot sempre és de nit, i allà hi ha un espai molt gran que els pescadors fa més de 5 anys que van decidir ells mateixos no pescar perquè van veure que això era un bon lloc de reproducció del lluç, de la merluza. Uh-huh. I, evidentment, és un lloc que funciona perquè als pocs anys ja n'hi havia més lluços, però no només lluços, n'hi havia altres peixos, o sigui que aquests vedats funcionen i funcionen molt bé. Pues allà estan aprofitant per tirar tots aquests coralls de fondària que han recuperat i estan això crea un hàbitat molt idoni, molt bo per la regeneració de l'espai marí. Però, ojo, aquí tenim la història, la altra cara de la moneda.
2: Cara bé, eh?
3: Claro, que és que just en aquest espai on els pescadors fa anys que no pesquen perquè volen reproduir els lluços, just en aquest espai on els científics estan deixant anar coralls, esponges, gorgònies per recuperar l'espai, allà és on volem posar a les cadenots dels aerogeneradors per crear energia neta. No sé tu, però a mi em sembla una contradicció.
2: Una contradicció és particular, i ve un dels missatges que donàvem al principi, que restaurem, però no restaurem per res.
3: Clar, clar. O sigui, això, això del canvi de mètode de generació d'energia és veritat que ha de ser. Però el que no pot ser és que canviem de mètode a canvi de destruir l'entorn.
2: A costa de construir l'entorn.
3: Clar, i això és una cosa que hem d'anar molt al tanto. És com si talléssim oliveres centenàries per posar plaques solars. Això, en cap que funcioni bé, no funciona.
2: El problema és que tenim molts caps que funcionen malament. Així mateix. Boris, molt interessant un divendres més. Avui centrat en aquests exemples de restauració marina. Moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies, Sergi. Fins una altra...
1: Vinga, va, que arriba el moment de parar a taula, obrim els fogons, obrim la cuina, perquè volem conèixer una nova recepta relacionada amb el peix, que pugui ser marinera, pugui ser mediterrània o de qualsevol altre país. I ho fem de la mà del cuiner del bar El Padrí, Adrià Seritjol. Molt bona tarda, benvingut de nou.
4: Molt bona tarda.
1: Vam parlar ja d'una recepta que ens vas portar, un estofat de sípia, i avui de què parlarem?
4: Avui farem un pastís de lluç, un pastís de lluç amb patata.
1: Un pastís de lluç. La paraula pastís ja fa respecte, eh?
4: Bueno, al final, és com un braç, li podríem dir braç de gitano de lluç.
1: Un braç de gitano de lluç. Per tant, entenc que això, una mica elaborat i elaboriós, deu ser.
4: Hi ha un procés una miqueta elaboriós, però res que ningú pugui fer amb dos mans.
1: No, i diuen que hi ha gent molt negada per la cuina, eh?
4: Llavors millor que no obrin ni el fogó.
1: Ho dic perquè hi ha gent que et diu no, jo som molt negada, no sé ni fer un ou ferrat. Cuidao, eh?
4: Bueno, té la seva gràcia també sàpiga fer un ou ferrat ben fred, eh?
1: Escolta'm, ara parlàvem d'aquest pastís de lluç amb patata. Entenc que pel seu nom, la patata i el lluç, ingredients principals.
4: Bàsics, ingredients bàsics. Després necessitarem el lluç, que farem, o sigui, farem un quilo de lluç per 4 persones, 8 patates grans, 2 ous per fer un allioli, un enciam, taparàs per acompanyar una miqueta i guarnir, una dent d'all i 200 mil·ligrams d'oli de girassol.
1: Aquí jo tinc una pregunta que és molt de cuina, i és, quin tipus de patata? Perquè tu vas a comprar patata, i hi ha les patates aquelles que porten com a terra, que són més marronetes...
4: La que ne ve, que acostuma a ser, aquesta és més bona per fregir.
1: I després hi ha les altres patates.
4: La que és més llisa, que és la molanissa, és la que es fa servir més per bullir, que farem servir aquesta, en aquest cas.
1: D'acord, perquè jo sempre que miro receptes de cuina o això, dic, quines patates m'estan explicant aquesta gent?
4: Sempre que porten terra, si vols fregir, anirà millor que les altres. No, que les altres normalment, no sé si és pel tipus de patata, quantitat del midó que porta o no, però sempre la pell que és llisa i neta va bé per bullir, la que va bruta amb sorra per fregir.
1: Mhm. Per les persones que no són expertes en cuinar, aquestes receptes s'han d'espantar o no?
4: Jo, bueno, clar, és que estic acostumat a fer-ho. A mi jo no
1: sí,
4: les
1: però...
4: trobo de les més fàcils que hi ha, al final. No s'han d'espantar. Si t'espantes ja no t'hi posaràs.
1: Sí,
4: llavors...
1: a veure, tu estàs acostumat a cuinar molt. Però jo dic per una persona que habitualment cuina lo bàsic.
4: No, es pot fer. És entretingut, i ara en procés una miqueta entretingut, però es pot fer fàcilment.
1: Perfecte, aquesta recepta podem dir que és mediterrània, d'on surt?
4: Sí, jo sortiro molt de l'àvia, tornem a estar l'últim cop jo vaig dir.
1: Sempre fent un homenatge a les àvies.
4: A les àvies,
1: jo
4: sí,
1: molt fan d'això.
4: Sí, no, però al final és un recurs també que el pots aguantar a la nevera un parell de dies. Llavors, és molt català, sí, al final el lluç és nostre, la patata és nostra, l'allioli, que és més que nostra, i una miqueta enciam, o sigui, és bastant, és mediterrani i català, sí.
1: Mm-hmm. Com ho hem de fer, això?
4: Pues és molt fàcil.
1: Explica'ns una miqueta les passes, primer de tot.
4: Primer de tot, agafarem i bullirem les patates. Un cop bullides, farem un puré.
1: Amb pell i tot?
4: Jo, per anar més ràpid, que així podem adelantar una miqueta, paladetes, escarxades, intentem que siguin trossos més o menys igual pel tema de la cocció, ja està, bullir 10 minutets, una cosa així, i fas el puré. Un cop fet el puré, bulliràs el peix a banda i el desmigaràs tot. Ho deixa refredar tot, i ara aquí sí que ve el pas una miqueta laboriós, que és estirar amb el film a la taula un rectangle, i llavors damunt del fil estirar tota la patata, tot el puré de la patata. Fiques el lluç pel mig i ho enrotlles com si fos un xurro, com un braç de gitano.
1: Sí, sí.
4: Això ho deixa refredar a la nevera i es compacta ell sol. Però es treus el film i ja està. Aquest és el pas més laboriós, eh?
1: És acceptable aquest pas.
4: Mentre s'està refredant això a la nevera, podem anar fent l'allioli. Pot fer de mini-pimer, eh? A casa meva sempre s'ha fet de mini-pimer per anar més ràpid, que ni podem dir.
1: Home, els robots que ajuden sempre són benvinguts, no?
4: Home, i si sempre diuen la gent, si és que el morter, si la meva àvia tingués el mini-pimer abans, l'hagués fet servir tota la vida. Això del morter és molt bonic i és molt, molt patriota, podríem dir.
1: I molt tradicional.
4: Però... Sí, però quan hi ha la màquina que t'ho fa i pots adelantar feina, molt millor, sí.
1: A la nevera, quanta estona ho deixem?
4: A la nevera, ni que sigui una horeta o així perquè es compacti i es refredi bé, pensem que també és un plat que fa molt a l'estiu, això.
1: Sí, perquè es menja fred.
4: Es menja fred, sí. A l'hivern potser és una miqueta més... Te'l menges igual, eh?
1: Quan sí, a Nadal es fa molt d'aquests tipus de pastissos.
4: O els còctels de gamba i aquestes coses fredes, sí. Doncs al final això ho deixem anar a nevera una horeta, o una horeta i mitja, i mentre tenim això doncs anem muntant l'allioli. Després de sortir de la nevera, el pintem bé d'allioli, agafem una miqueta d'enciam, el tallem així a tiretes a juliana, i el fiquem pel damunt per guarnició. 4 tàperes que acompanyin i ja està.
1: Podríem dir que és més un plat d'aperitiu principal,
4: sí,
1: no?
4: Sí, podríem dir que això és més d'aperitiu, sí senyora. Podríem acompanyar-ho després amb una horeta al forn, això, sí.
1: Entenc que aquest plat és d'aquells plats que embruten.
4: Bueno, una miqueta, acabes amb les mans una miqueta marranetes, però també té la seva gràcia, no? Això d'anar llapant els ditets quan tastes l'allioli, aquestes cosetes.
1: Mm-hmm. I el puré de patates, has parlat de puré de patates, el puré de patates és esclafar
4: bàsic,
1: la patata,
4: sí.
1: No
4: cal afegir.
1: Exacte.
4: Res de mantegues, ni llet, ni res, només patata sola, una miqueta d'oli, sal i pebre per corregir la salaó i això, i ja està, sí.
1: Mm. Hi ha algun pas que no ens puguem saltar de cap manera? Jo crec que una mica tot, perquè si...
4: Jo ja ho he anat reduint tot el que podia, per això dic l'allioli, si te'l vols fer amb morter i fer un allioli, però és que tampoc et quedarà molt bé un allioli d'aquests purs, però no, no, jo crec que amb això la patata, no, no és que no pots adelantar res més. Home, demanar que et netegin bé el peix a la peixateria ja s'ha adelantat.
1: Sempre, això és important, ja ho vam dir, el primer cop que hi va ser, és important demanar que et netegin bé el peix a la peixateria, que en saben més que en altres.
4: I un altre consell, la pell del peix es menja, que la gent la tira, la pell del peix es menja, que t'escatin bé el llucet i després a l'hora de bullir la pell també la poses dintre del pastís.
1: Sí?
4: Sí, home, sí, la pell està, tota la pell dels peixos estan boníssimes, se'n porten al col·làgen, és supersana.
1: Sí?
4: Sí, sí, no la pell sabia, és bona. No sí.
1: I el tacte, vull dir, el paladar, això no fa...
4: Tindràs l'enciam per allà que te confondrà, o sigui que no... Si vols, tu desmigues una miqueta millor i ja està, però sí, sí.
1: Sí,
4: no,
1: com, a, com els nens petits autoenganyant-nos.
4: Correcte, entre... bueno, és com les àvies que també fotien el fetge al sota la sopa i aquestes coses.
1: No, a mi m'ho feien en picada amb l'arròs i després deia...
4: A mi no em queda igual, no? Ja dius, a mi no em queda igual. T'estan fotent el fetge, sí, sí.
1: Això t'anava a preguntar. Has dit que com a mínim una hora a la cuina, però és un plat d'aquests que si tu, per exemple, fas el dia abans... Ai, a la cuina, a la nevera. Si és un plat d'aquests que tu fas, per exemple, el dia abans i el deixes gairebé 24 hores a la nevera, entenc que és millor.
4: Sí, refredarà millor, et compactarà millor, segur també se senten una miqueta més al repòs, però sí, sí, és un plat que si el deixes un dia a la nevera, la mar de bé. Si l'haguessis de deixar un dia a la nevera ja expressament, jo et recomanaria que l'allioli te'l fessis el dia següent. El deixes sense l'allioli, amb la patata i el lluç només, i així ja t'estalvies que l'allioli, pues, com que sempre es fa una miqueta malbé abans...
1: Sí, sí, i més si és estiu, per favor, no, que ningú s'intoxiqui.
4: No volem salmoneres per ningú.
1: D'acord. Adrià, algun truc secret que ens puguis revelar de tot això?
4: Bueno, a partir d'aquí, jo he ficat la recepta bàsica, no cal que sigui lluç, o sigui, bàsicament, no, si no ha de ser perquè lluç. Pots fer un qualsevol peix blanc, així que es pugui desmigar bé, potser hi ha les maires, amb què ho vulguis fer. Les maires potser és una miqueta més laboriós, això, no? Però el lluç és perquè és ràpid. I després, la guarnició que tu vulguis posar. Jo he ficat enciam i tàperes, però l'enciam per mi sí que és bàsic, i a partir d'aquí, no sé, més cosetes, inclús podries jugar amb un carn i peix, ficar cornes de porc o alguna coseta així, podries jugar-hi també.
1: L'allioli, que no has comentat com es fa, hi ha gent que potser no ho sap.
4: Molt simple, eh? Sí, al final és molt simple. Jo a la recepta t'he ficat dos ous, perquè quan jo vull anar per feina ja tiro els dos ous i així sé que no se'm negarà. Fiques dos ous sencers al got de Turmix, una dent d'all, llavors primer m'aixeques això i vas tirant els 250 mil·lígrams d'oli a poc a poc, que vagi lligant. No té molt de misteri, tampoc.
1: No, però té el seu secret, fer l'allioli.
4: Jo crec que el secret és pensar que no se't negarà, però quan comences a pensar se't negarà, se t'acaba negant l'allioli, saps?
1: Jo no he provat mai de fer allioli. És una cosa que em fa bastant de respecte. Sempre m'ha fet bastant de respecte fer allioli.
4: Hem de trencar aquest abús.
1: També és un plat, estem parlant d'un plat que és senzill de fer. Quan podem estar això fent-ho?
4: Això, entre que si ens fiquem a bullir les patates i el lluç tota l'hora, en 40 minuts ho hauríem de tenir.
1: En 40 minuts, i és un plat vistós, que queda, quan et serveixes, queda molt vistós.
4: Sí, sí, sí, posat en safata i ben vestit, és molt xulo, sí, sí, la veritat és que sí.
1: Recordem els ingredients, així de forma ràpida.
4: Un quilo de lluç, 8 patates així grandetes, 2 ous, un enciam, tàperes, una culleradeta sopera, una dent d'all, i 250 mil·lígrams d'oli de girassol. Tot això per 4 persones, ho estic comptant jo.
1: Tot això per 4 persones, i ja ho sabeu, primer bullir les patates i el lluç.
4: Correcte. Després anirem, bueno, patata i lluç, el lluç ben desmigadet, la patata xafadeta com un puré, estirada damunt del film, recobrim amb el lluç, i l'enrotllem com si fos un braç de gitano. Es deixa refredar mentre anem fent el lluç i tal, i després al sortir de la nevera, doncs, pintar bé d'allioli, tallar l'enciam i posar-lo pel damunt. 4 tàperes per decorar i a córrer.
1: Doncs fantàstic. Tothom que vulguis, esperem que s'ho hagi apuntat i si no ho podrà recuperar a través de la nostra pàgina web, xarxes socials. Moltes gràcies. Una setmana més, Adrià Seritjol, per venir.
4: A vosaltres, faltaria més. Un plaer.
1: I parlant de cuina, arribem al punt final de la Randa Mar d'aquest divendres 12 de juny. Al punt final, no, al final d'aquesta primera hora de la Randa Mar d'aquest divendres 12 de juny del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Tornarem en 5 minuts, no demà. Estic pensant-me, la Sílvia em mira, en pla, està boja. Tornem en 5 minuts. Fem una petita pausa i tornem en 5 minuts. Us esperem. No marxeu.
5: Viure, només viure i no pensar. I que quan et trobis... Tram de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.

0: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
1: Marta!
2: Ei, hola, com estàs?
1: Superbé, cada dia em sento millor.
2: I el secret?
1: Doncs ho tens ben a prop.
2: Sí?
1: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
2: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
1: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
3: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
4: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
3: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
4: Dilluns, dia de descans.
3: Telèfon 93 792 35 46.
4: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
0: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
2: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
5: Sabies que...
6: La gravetat no és exactament igual a tot arreu del planeta. Tot i que solem pensar que és una força constant, en realitat varia lleugerament segons la forma de la Terra, l'altitud i la distribució de masses sota la superfície. Un dels exemples més curiosos és la zona de l'oceà Índic, coneguda com l'anomalia gravitatòria de l'oceà Índic, on la gravetat és més feble del que seria normal. Això provoca que el nivell del mar sigui fins a uns 100 metres més baix del que tocaria. Aquesta anomalia es va originar fa milions d'anys a causa de moviments profuns del mantell terrestre i de les plaques tectòniques. Els satèl·lits moderns permeten mesurar aquestes diferències amb gran precisió, cosa que ajuda a entendre millor l'estructura interna del planeta. Encara que aquestes variacions no afecten a la vida quotidiana, són fonamentals per la geofísica i per millorar els models sobre l'evolució de la Terra.
2: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
7: Notícies en xarxa.
8: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. El Tribunal Constitucional preveu resoldre els recursos d'empara dels líders independentistes sobre l'amnistia entre els mesos de setembre i octubre. Segons han apuntat fonts del Tribunal, malgrat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha anunciat avui que es pronunciarà el 16 de juliol, no hi ha temps, diuen, per obrir les deliberacions en l'últim ple del curs, que comença el 20 de juliol, i la qüestió es començarà a debatre passades les vacances d'estiu, com us dèiem, al mes de setembre. I crida a omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema educatiu. Els sindicats CGT, USTEC, COS, Intersindical i les assemblees de docents animen tota la societat a participar en una manifestació per instar el govern a resoldre el conflicte. Sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa", la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a la plaça Catalunya. Escoltem David Caño, que és portaveu d'USTEC.
9: Hem d'iniciar els debats pertinents amb les assemblees, amb els claustres, amb l'afiliació, per situar l'embat del curs vinent, perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar, i que per tant hem de tornar a aquella educació catalana que liderava, amb pedagogies, amb recursos, amb resultats, i per tant tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
8: I el nou polígon de Montblanc encara a la recta final i el govern calcula que estigui operatiu abans d'acabar l'any. Compta amb diverses parcel·les, però la més gran és la que té bon preu per implantar-hi el seu nou centre logístic. Ha de donar cobertura al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent, i la previsió és que s'acabi generant 900 llocs de treball. Són 395.000 metres quadrats de parcel·les amb una inversió total en aquesta primera fase de 33 milions d'euros. I a Constantí, els edificis del grup Centelles comptaran pròximament amb fisonòmetres per controlar l'evolució de les esquerdes i moviments estructurals. És una de les mesures anunciades en la nova reunió de treball entre l'Ajuntament i tècnics de la Generalitat i també representants veïnals. La trobada també ha servit per explicar l'origen de les patologies relacionades amb les característiques que té especialment aquest terreny. I el Cabro Rock arrenca aquest vespre amb la seva edició més multitudinària, amb un cartell de primer nivell. Oques Grasses, Joan Dausà i The Tired són alguns dels noms més destacats. Més de 55.000 persones passaran fins diumenge pel festival, que oferirà moltes actuacions exclusives.
0: Notícies en xarxa.

0: Davant de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Davant de Mar, una segona hora on coneixerem uns nous més gegants del nostre mar. Després ens posarem a plantar Posidònia Oceànica amb un projecte que és pioner. Anirem a la planta del Delta i acabarem el programa d'avui, com ho fem tots els divendres, fent un repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Davant de Mar.

0: Aquesta temporada, en més d'una ocasió, hem estat repassant figures festives relacionades amb el mar, sobretot gegants i bestiari festiu català. Avui sortim de Catalunya, agafem el ferri i anem fins a les Balears, fins a Mallorca. Fem parada a Capdepera per conèixer els seus gegants, ja que ell és ben mariner, Oriol.
1: Doncs sí, efectivament, Marina, avui tornem a tenir un nou capítol dels més gegants del nostre mar, on presentem les figures de gegants de bestiari que tenen relació amb el mar Mediterrani. I avui ens fa especial il·lusió aquest capítol perquè sortim de Catalunya, sortim del Principat i anem a ses illes perquè volem presentar els gegants de Capdepera. Per això saludem el Marçal Ribas, que és el seu cap de colla. Marçal, molt bona tarda.
2: Hola, bones, com va?
1: Molt bé, doncs buscant gegants que tinguin a veure amb el mar, que siguin mariners, hem trobat el gegant de Capdepera, que és pescador, la geganta, l'Esperança, és lletadora, ell és en Roc. Bé, tu mateix, Marçal, que els coneixes millor que ningú, presenta'ns aquesta parella de gegants, en Roc i l'Esperança.
2: Molt bé, tu mateix ho has dit molt bé. En Roc representa un dels oficis de la població, que és pescador, a part de tenir el nom del patró dels patrons del poble. Uh-huh. I n'Esperança també és una altra patrona del poble i representa un altre ofici històric del poble.
1: Uh-huh. Sí,
2: que és l'ofici de fer llata, que fa antigament era principal mitjà de subsistència de la població, fer llata, que per qui no ho sàpiga és fer senalles, vamos. Uh-huh. amb les fulles del garbelló.
1: Exacte, sí, això és la llata, i ell, el Roc, que és pescador, com dèiem, i a més se li veu molt, que és un senyor de mar, perquè ara mateix el tinc davant en fotografia, m'agradaria que ens el descrivissis, sí, per la gent que no l'està veient, es veu, és un, sí, senyor de mar.
2: És un senyor que té planta, és alt i sobretot és molt ample d'espatlles, amb unes mans molt grosses, uh-huh, i és molt característic que li penja una xarxa amb peixos, sobretot una ratllada, uh-huh, que bé, el poble de Capdepera té com una segona població, que és la part de port, que és cada ratllada. Uh-huh. Doncs un poc va lligat amb això, el seu ofici de pescador i aquest peix tan característic que li dona nom a cada ratllada.
1: Mm-hmm. I he llegit també, Marçal, que quan es van fer aquests gegants es va fer molta documentació, es van visitar doncs, a pescadors per saber exactament com era la xarxa, és a dir, que no està fet allò a la babalà, està fet a consciència.
2: Sí, un poc la història d'aquests gegants els van fer fa uns 20 anys, més o menys. Ara no puc dir la data exacta perquè no recordo, sincerament. I al fer-los, sí, van visitar un poc els pescadors per documentar-se un poc i diuen que el Joan Ramon, un membre de la colla, li van copiar les mans, que les mans són les seves.
1: Ah, mira.
2: Realment podria ser perquè té unes manotes així, ara no sabria dir si exactament són les seves o no, però bé, sí que van fer aquesta feina de documentació. El que van tenir aquesta colla és que això se va fer fa uns 20 anys o així i per circumstàncies se va desfer la colla, van quedar aturats fins fa cosa de 3 anys que ho vam recuperar.
1: Mm-hmm. Perfecte, ara parlarem també de la situació actual de la colla, Marçal. L'ofici de pescador, també el de lletadora de llata, són molt tradicionals, per tant la relació de Capdepera amb el mar és innegable. T'estem trucant des de Catalunya, des de la Randa Mar, des de tota la costa catalana. Presenta'ns una mica també a la població, una mica Capdepera, per si algú doncs, no ha tingut la sort de venir-hi.
2: Sí, mira, Capdepera, com passa en molts pobles de ja no de Mallorca, de moltes illes i de moltes zones costeres, té una part de poble un poc més interior i el que antigament era el port ha acabat sent com un segon poble que forma part del mateix, però d'un poc té com dues identitats, no? Una més d'interior, encara que no és molt, molt interior, vull dir, la diferència estem parlant de 3 quilòmetres, uh-huh, i una que és realment costa a costa, on hi ha port, i a més tenim la peculiaritat que el port de cada ratllada físicament és el que està més a prop de Ciutadella. És a dir, estem més a prop de Ciutadella que de Palma.
1: Compte.
2: A simple vista es veu quasi ens podem saludar, com aquell que diu.
1: Si fa bo, eh? Aixequeu la mà i també sí, des de Ciutadella sí. Us saluden.
2: Sí, sí, de fet, moltes nits pots comptar pràcticament els edificis que hi ha per les llums que veus.
1: Mhm. Perfecte, home, això doncs dona molt clara la idea d'on esteu situats, eh? Visualment ja ens ho hem imaginat.
2: Sí, sí, sí, sí. Realment és una cosa que jo, per exemple, que jo vinc de Reus i fa uns anys que visc aquí, quan ho vaig veure em va impactar bastant, perquè no n'ets conscient d'aquesta proximitat amb Menorca.
1: Clar, vens de Reus, mira, veus, això no m'ho esperava. Sí. Jo pensava, dic per l'accent, no ho faries del tallorquí, no. Ja m'ho has aclarit, veus?
2: No, sí, sí, sí.
1: Fantàstic. Sí. Parlem també, Marçal, de la colla, ho dèiem, una colla, bueno, tu ens ho explicaves, que va quedar aturada un temps, que ara s'ha pogut reprendre. Com esteu? Com esteu de salut de colla, diguem-ne, els portadors, eh? Perquè sou la part, una part important, l'ànima dels gegants, no? Uns gegants no ballen si a sota no hi ha un geganter que aixeca les faldilles, els alça i els fa ballar, eh? Com esteu?
2: Sí, correcte. Correcte. Això és la base d'una colla de gegants. I bé, jo personalment vinc de Reus i des de que tinc memòria que vaig per sota dels gegants i així, i un poc d'aquí vam impulsar aquesta recuperació, no, dels gegants, però t'he de dir que com a la meva experiència com a geganter m'ha sorprès molt el volum de gent que hi ha dins la colla i la poca gent que realment se posa sota un gegant, és a dir... Uh-huh. Vam proposar de recuperar les figures dels gegants per fer-los ballar, això. Aquí, naturalment, ningú s'havia posat mai sota d'un gegant. Feia molts anys que no sortien. Hi ha molta gent que ni recorda d'haver-los vist pel carrer. Uh-huh. I ha sigut tot un començar de zero. I es pot dir que som vora unes 50 persones dins la colla i geganters... Som 6 o 7 o 8, una cosa així. Vull dir que hi ha un impuls de ganes de fer cultura i de moure tot aquest interès lligat a figures de gegants, caparrots, que també n'hem recuperat, xeremiers, i un poc reivindicar tot això. Mm-hmm. És algo que és, bé, està sortint amb força ara mateix aquí.
1: I això que comentes, que molta gent a la colla i pocs portadors, és un mal que tenen moltes colles, això, Marçal?
2: Sí.
1: No sou sols.
2: Sí. Sí, sí, ho sé. De fet, varen començar fa 3 anys, més o menys, amb moltíssimes ganes i un poc per afinitat. Jo tinc 43 anys, els meus amics del voltant s'hi van sumar i un poc coses de l'edat. De seguida van començar a ressentir un al genoll, l'altre per aquí, l'altre per allà. I van començar a patir un poc per aquesta necessitat de geganters, no? Però tot d'una van començar a sortir noves propostes de geganters, més joves i també amb l'esperit aquest de gent jove que també hem d'estar donant aquesta energia un poc de cara al futur. També en aquest sentit hi ha una mica inesperadament van voler recuperar els caparrots capgrossos que n'hi ha per adults i n'hi ha per infants també, perquè puguin d'alguna manera com a petits començar amb tot això. Ara estem a punt de treure un gegantó també.
1: Ah, molt bé.
2: Una mica amb la idea de que n'hi hagi per tothom, perquè s'hi senti involucrada com més gent possible per intentar garantir un poc el futur, que no depengui dels 4 motivats que estem ara amb ganes de fer ballar gegants, que quan se'ns passi s'acabi, no? Si no hi ha un poc un relleu, no, és més difícil que hi hagi aquesta continuïtat.
1: Clar, és important aquesta participació de la mainada, que tinguin alguna figura per portar, ja sigui un caparrut, un caparrot, un capgròs, que ja sigui doncs un gegantó, que se sentin partícips, que puguin agafar alguna figura i sortir i ballar. Això arrossega les famílies, això vol dir que potser el pare s'atreveix a aixecar gegants, és una mica un peix que es va mossegant la cua, eh?
2: Sí, és un poc el que et deia, que hi ha casos de famílies, no, que potser tenen un nen de 5, 6 anys o 8, 10, i som potser una família de 5, però només hi ha un membre que a més és el més petit, que hi té un paper, però tota la família s'involucra quan fem qualsevol event, qualsevol moguda, se posen a col·laborar, vull dir, està engegant com un moviment dins del poble que està revitalitzant tot un poc també.
3: Fantàstic, això és molt bo, això és molt positiu. Sí. I ja que estem parlant, Marçà, m'he de preguntar-te la tradició gegantera de Ses Illes, de Mallorca, etc, de les Balears, és diferent a la de Catalunya? Ja no estèticament els gegants, que això, mira, cadascú té els seus. A Mallorca, per exemple, en recordo alguns que tenen peus i tot, que tenen cames, sí. Això sí que els fa diferents. Sí. En general, el moviment geganter, li veus particularitats específiques de Ses Illes?
2: Sí, sí, sí. Bé, en general, sempre aquí a Mallorca i a les Illes hi ha peculiaritats, no?, pel fet de ser una zona amb maneres de fer diferents, no?, i els gegants també ho tenen. Sí que veus, per una part, que moltes colles, el que et deia, depenen realment de molt poques persones, no?, quan vas coneixent els grups i això, te n'adones de... Doncs aquella colla realment és que és una família que... Sí que són molta més gent, però qui està a totes les trobades sempre són aquell pare i aquell fill, no? Mm-hmm. O aquell grup de tres o això. I hi ha moltes colles, hi ha moltes trobades. Per exemple, les trobades normalment no acostumen a convidar, simplement llancen tal dia fent trobada i qui vol hi va, avisant, vull dir, hi ha d'haver una coordinació, però no és això de dir, va, aquest any convidem els d'aquí, els d'aquí, els d'aquí. L'any que ve, els d'aquí, els d'allà, i anem i tornem. No, no.
3: Aquí... Això no es fa.
2: Tothom
3: aquí
2: va un
3: sí,
2: poc.
3: Aquí sí que funciona així.
2: Exacte, per això ho dic. I això, i a fer-ho gran, no?, per dir-ho així. Mm. I que vinguin com més, millor, i endavant. Lo dels peus també és algo que xoca bastant, perquè hi ha, no tots, ni molt menys, però n'hi ha bastants que a la figura masculina el que li són les potes de davant li surten dos peus.
3: Sí, sí.
2: Dues botes, dos peus. A l'hora de ballar és diferent, la forma del gegant és diferent, les faldilles no volen igual o no volen directament.
3: Clar.
2: I també un poc, els gegants són un poc diferents, també. En general són bastant alts i pesen poc. I això també els fa moure's d'una manera molt concreta. Jo no estava tan avesat potser a veure aquest tipus de figures. Que, per una part, veus, te sorprèn l'altura, no? N'hi ha molts de vora 4 metres, 3 i pico, 4, però després te n'adones pels moviments que fan que realment no pesen molt, no? I bé, això també són molts punts de vista, no? Però sota el meu punt de vista, un gegant no... És un gegant, no?, i és gran i majestuós, i el seu gestor, el seu moviment, haurien de ser, per mi, un poc així, no?, de solemnes, perquè, vull dir, hauria de costar de ballar un gegant, no hauria d'anar fent bots.
3: Però, bueno,
2: ja et dic que és el meu punt de vista, és el meu punt de vista, i hi ha qui el converteix, i aquí no. Al final, tot, l'important és que hi hagi gegants que surtin i que passin trobar.
3: I tant, que sí. I per anar acabant, Marçal, sí. Per on us podem veure els gegants de Capdepera? Imagino que per Ses Illes, evidentment, per Mallorca. No sé si sortiu, si heu vingut per Catalunya alguna vegada, si... Convidats, dius que no convideu, però si heu tingut alguns gegants de per aquí que us hagin vingut a veure les vostres trobades.
2: Clar, mira, nosaltres, com a colla nova, diguem, tenim 3 anys de vida, i sí que hem tingut algun tanteig d'intentar anar a Reus mateix o a altres llocs, i hi ha hagut ara, crec que era... ara no recordo el nom, perdó. Bé, que vam estar a punt de lligar-ho perquè hi havia ganes, però no va poder ser. No. També, sí, una cosa que ens passa és que tenim moltes... Hi ha com molta empenta, ganes de fer coses, però hi ha poc bagatge, no? Llavors... d'alguna manera hem d'anar com frenant un poc per fer les coses a poc, perquè fa un poc de por de tirar-se a vegades a fer moltes coses que potser no estem preparats per fer. I la fer una sortida així sempre és molt important, és molt interessant de cara a fer grup, a fer colla i a veure altres coses. però hi ha d'haver molta motivació, perquè també diguem, és feina de gestió, coordinar vacances de gent, sí, i la part econòmica que hi pugui haver, però bé, no estarà al caure, això.
3: Perfecte, a mi això de tenir bagatge, això ho cura el temps.
2: Sí, exacte, sí. I ara mateix estem preparant, ens vam tirar a la piscina a fer, no sé com si dir-li neofesta o què, hem creat una festa nova, no?, a partir d'idees que teníem i coses que havíem vist, i ara pel proper 13 de juny havíem de treure un caparrot i volíem... Això, feia temps que havíem vist festes així un poc més psicodèliques, no?, per dir-ho així, de treure... de fer-los i fer coses a gegants i així, que no són lo estàndard, no?, més tipus un espectacle així, performance, i vam voler aprofitar aquest estreno d'un cap gros i bueno, estem ara en plena preparació, que ens falten 15 dies i això, intentant involucrar també altres entitats del poble i que segurament serà algo molt, molt divertit i molt interessant.
3: I tant, segur que sí. I a més d'aquestes coses, quan funcionen, quan surten bé, encara porten més gent i és un engranatge que va girant, sí. i que no para. Marçal Ribas, cap de colla dels gegants de Capdepera, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta estona. Ens ha agradat moltíssim conèixer uns gegants de Ses Illes, de Mallorca. Per tant, t'agraïm moltíssim la teva participació aquí al programa Arran de Mar. Moltes gràcies, bona tarda.
2: Bé, moltes gràcies a vosaltres.

0: les profunditats de l'actualitat.
1: Volem començar parlant al programa d'avui d'un projecte de recuperació de Posidònia i no ho fan futurs, ho fan futurs professionals, alumnes de l'Institut d'Horticultura de Reus. El projecte està destinat a la platja Cabet de Cambrils i per entendre-ho una miqueta millor en parlem amb una de les professionals de l'Institut, amb una de les seves professores, la Sílvia Gràcia. Molt bona tarda, Sílvia.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Anem a pams. Primer de tot, com sorgeix aquest projecte?
2: Bé, aquest projecte sorgeix primer perquè en el món hi ha d'haver gent amb iniciativa o gent una mica friqui, però bé, jo feia molt de temps que buscava aquest projecte o tenia la idea d'intentar fer alguna cosa pel medi marí, no? I va sortir la iniciativa des de l'Ajuntament de Cambrils de poder fer un projecte precisament per això, no? Per a la repoblació de la Posidònia de la platja del Cabet. Doncs que està una mica deteriorada.
1: Això t'anava a preguntar, en quin estat està actualment aquesta platja Cabet? A més, sé que tu hi vas bastant per allí.
2: Sí, és una platja que la veritat que els que som usuaris li diem Caribet, perquè tenim una... hi ha una... l'ecosistema d'allí de la Posidònia, a les praderies de Posidònia, és molt ric. Ara mateix, per exemple, estem veient sípies, pops, comencen a arribar els llobarros, bé, infinitat d'espècies.
1: Llavors, l'Ajuntament de Cambrils va treure un projecte per repoblar aquesta zona de la platja i vosaltres vau decidir recollir la proposta, no?
2: Sí. L'Ajuntament de Cambrils fa la proposta a l'associació Cabe Cabet, del qual jo també formo part. I cosetes de la vida, doncs que estic també com a cap de seminari a l'Institut d'Horticultura i Jardineria de Reus. I llavors vam fer... Bé, vam entrar a Macera, vam parlar de com podíem tirar endavant això. Primer vam demanar... Ens vam reunir amb el director de l'Institut d'Horticultura i Jardineria de Reus i vam veure com podíem fer la proposta de tot el tema per a fer el projecte. Clar, la Posidònia és una planta endèmica i protegida del Mediterrani, amb la qual cosa no podem agafar res d'ella. Per tant, primer, bueno, ens vam haver d'assessorar. Ens vam haver d'assessorar amb professionals que ja havien fet aquest tipus de replantació a les Illes Balears, amb el doctor David Celdran i amb Elisenda Oliver. Els vam convidar a l'institut, ens vam fer xerrades per tot l'alumnat.
1: De fet, la temporada passada vam parlar amb ells per aquest projecte que tenien de replantació de Posidònia.
2: Molt bé, sí, va ser un projecte que liderava IMEDEA.
1: Sí, exactament.
2: Amb el CSIC, sí, sí.
1: Sí, sí, sí. I llavors, quan tu arribes a l'institut, perquè clar, és un cicle d'horticultura, vull dir, estan acostumats a plantar, perquè mantengueu tomaqueres, enciams, quan tu arribes a l'institut i dius i si plantem Posidònia, quina va ser la reacció?
2: Clar, va ser la reacció de dir, a veure, Sílvia, per favor. La cosa és que a dintre d'horticultura i jardineria també tenim el cicle superior d'educació i control mediambiental, que llavors aquí és on l'alumnat ha vist una oportunitat de futur, al final, no? L'equip docent ho veu amb molt bons ulls de tirar endavant aquest projecte i ja et dic, assessorats doncs, amb

0: la cosa difícil. No podem agafar les llavors de la planta. A banda, no es veuen, perquè són de color verd, igual que la posidònia, i llavors no es veuen. El que hem d'esperar és que hi hagi un temporal, i durant 4 setmanes, que és quan la planta allibera aquella llavor, és quan nosaltres la podem recol·lectar, però a on? A la platja. Arriba a la vora de la platja. Sempre o sigui, quan hi hagi un temporal.
1: Arran de platja, per entendre.
0: Arran de platja. Però que la pot agafar qualsevol? No, has de tenir un permís de la Generalitat. I no te'l donen, així com així. Llavors has de demanar, has d'ensenyar el projecte, etc. La cosa és que ens van donar el permís i vam poder recol·lectar en total de la platja del Cabet, doncs 60 llavors.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí.
1: I com heu aprendre a distingir aquesta llavor? Perquè entenc que els alumnes poca idea o pocs coneixements devien tenir i que no és una llavor que estàs acostumat a veure o que tens familiaritzada.
0: Exacte. Aquesta llavor té una forma d'oliva, oliva verda. De fet, es diu oliva de mar. És una llavor que té una curassa esponjosa que quan s'obre és on hi ha el pinyol. I aquest pinyol, que és de color verd, és el que a partir d'allí sortirà la primera plàntula. O sigui, sortirà la plàntula.
1: Uh-huh. I ens hem d'imaginar, després d'un temporal, els alumnes anant a la platja.
0: Sí, sí. Així ha sigut. Així ha sigut. Hi ha registre fotogràfic, de tot. Sí, sí, ha sigut així.
1: Sí, sí, sí. Enguany ho he tingut relativament fàcil perquè hi ha hagut alguns temporals.
0: Durant l'època que tocava, que era ara, era fa un mes o així, va resultar que hi havia un anticicló i no havia manera. I llavors no hem recol·lectat tantes com haguéssim volgut. Però vaja, per començar, perquè això és una prova pilot, això ja et dic que no es fa, ni menys amb alumnat, doncs bé, doncs... jo crec que és un èxit. A més, ens estan creixent, estan sortint sanes, ja portem un mes i mig que les tenim en peixeres sota control, paràmetres físico-químics.
1: Ara parlarem d'això, però, clar, com bé dius, no és fàcil d'organitzar tot això, perquè depens d'un temporal... Clar. Depens d'uns permisos i no pots dir doncs el dia 24 de març anirem a buscar llavors. Com ho heu fet per poder organitzar tot això?
0: Clar, miràvem aplicacions que hi ha per veure l'estat de la mar, veure si hi havia llevantades, i anàvem, clar, i a més només podíem recol·lectar a la platja del Cabet, no podíem sortir d'allí. Llavors, doncs bé, com que hi ha alumnat que va de matí i alumnat que va de tarda, doncs anàvem a torns una miqueta. Llavors jo els avisava, avui és bon dia, vinga, si podem, hi anem, no? I llavors hi havia doncs, 2 o 3 responsables que hi anaven.
1: Uh-huh. I un cop veu aconseguir aquestes llavors, quines són les passes que veu seguir o que veu haver de seguir per poder plantar aquesta posidònia? Perquè entenc que no es planta a un hort com faríem habitualment plantant qualsevol altra cosa.
0: Clar, tu normalment en un hort, com dius tu agafes la llavor i la soterres, no? Aquesta no, aquesta llavor precisament no la pots soterrar perquè és de color verd i fa la fotosíntesi. Necessita que no la soterris i amb llum ha d'anar una peixera amb una llum adient perquè ella pugui fer la fotosíntesi i a partir d'aquí, dins de la llavor ja té els seus nutrients i comença a germinar. La veritat que és molt bonic, perquè germina i també rela. Uh-huh. És molt bonic, sí, sí.
1: I tot això en peixeres, amb aigua de mar?
0: Tot això en peixeres, aigua de mar que prèviament li hem fet un autoclau per eliminar qualsevol tipus de microorganismes que puguin fer malbé la planta al final. No? Les llavors han sigut seleccionades perquè les que vèiem, perquè clar, arribaven llavors, a vegades les llavors aquestes que ens arribaven doncs no havien estat emmagatzemades en les condicions adients perquè ha d'estar per sota de 18 graus. Llavors les seleccionaven amb l'alumnat, bueno, sí, una feina darrere que... Sí, sí.
1: Uh-huh. I ara ho teniu plantat?
0: Ara, de moment, estan a la peixera, anant creixent.
1: 60...
0: Han mort unes quantes, i aquestes hi ha unes quantes que no han sobreviscut, les hem extret precisament perquè no agafin, les altres no en malalteixin. Les hem extret, tenim tot un registre, controlem el pH, controlem la salinitat, la temperatura, amoni i altres paràmetres. Llavors, això fem un registre diari, fem una fotografia diària, i sí, al final devem tenir unes 40 i pico. Ara hem demanat els permisos per a portar-les una altra vegada al mar.
1: Ara anirem aquí.
0: Vale, vale.
1: Però abans, llavors, clar, aquesta aigua de mar també ho veu haver d'agafar de la mateixa platja.
0: Sí, la mateixa platja m'ha agafat, tot igual.
1: I no s'ha de canviar ni res, no? Entenc.
0: No, simplement controlar les sals, perquè si...

0: tinta de sal, és a dir, si en aquella peixera s'evapora l'aigua, al final es farà més salina i acabarà morint la planta. Llavors, sí, s'ha d'anar controlant. Llavors, quan veiem que la salinitat augmenta, afegim una mica d'aigua destil·lada i així anem anant regulant.
1: D'acord. I heu de tenir llum totes les hores del dia?
0: Sí, el que hem fet és un simulacre de la llum que tindria ara la planta, no? Aproximadament unes 12 hores, i tenim les llums això, connectades, doncs... Fem un dia i nit.
1: Per arribar fins aquí, com heu hagut de formar a tots aquests alumnes?
0: Clar, això és molt interessant, perquè ells primer, clar, és el que deies, no? És, ostres, és, estàs en un institut doncs, de forestal, de, no? El mar no es treballa. Llavors, clar, vam començar a treballar la cartografia, però en medi marí, és a dir, la batimetria, i veure en quins llocs hi ha Posidònia, Cimodocea, etcètera, etcètera. Això seria una part. Després l'ecosistema, tot l'ecosistema que acompanya la Posidònia, tot el tracte mediambiental que li pot fer l'alumne pedagògicament. La veritat que hem fet un bon treball darrere.
1: I van venir professionals també, entenc, del tema, perquè exacte, suposo que vosaltres ara ho domineu, però fins al moment tant no ho devíeu dominar.
0: No, no, fins al moment no dominar. De fet, estic una mica en xoc de l'èxit que m'estem obtenint. O sigui, que ens està sortint bé. Perquè...
1: I la reacció dels alumnes? Vull dir, els alumnes, els hi ha agradat la iniciativa?
0: Els alumnes estan molt contents. De fet, estic en contacte amb ells perquè ells ara ja han acabat, ara estan fent els exàmens finals i això, i estem en contacte amb ells perquè si hi ha el moment d'anar a repoblar, no, poder fer una miqueta de... O sigui, vagin ells també. Està tot una mica connectat.
1: De fet, he tafanejat abans de tot això i he vist una foto que els alumnes a la platja Cabet i a Mar hi van entrar.
0: Sí, a veure, tot això comença... És que, clar, això comença fa igual 5 anys endarrere, quan jo estava a l'ESO.
1: Imagina.
0: A l'ESO. Jo així pensant, no? Ostres, si es repobla el bosc, perquè no podem fer la Posidònia? I anant investigant, al final, doncs mira, els astres, no sé, es van alinear i hem arribat aquí, no? Una excursió que es fa sempre cada any com a dinàmica de grup i vam pensar, home, ells que són d'educació i control ambiental, per què no anem a la platja del Cabet, que és un bon lloc per conèixer, no? I vam anar, clar, ells van al·lucinar, perquè, clar, estrelles de mar, pops, erissons, pepinos de mar, cogombres de mar, perdoneu.
1: No passa res. Hi ha molta biodiversitat a la platja del Cabet.
0: I llavors, clar, van al·lucinar i vam dir, bueno, doncs aquí teniu un ventall gran, no?, de futur per vosaltres. I llavors va esdevenir... van contactar amb nosaltres l'Ajuntament i tot va anar... És que ha anat com a rodat.
1: I ara ho deies, la planta ha germinat, la planta ha crescut i esteu demanant permisos per poder replantar-la.
0: Ah, exacte. On es fa això? Val, anirem igualment al Patge del Cabet. La planta s'ha d'ancorar d'alguna manera perquè amb les corrents no marxi. On ho fas? Ho fas normalment en una zona que ha estat degradada, una zona que s'anomena mata morta. És com una mena de roca, i allí és on anirien.
1: Sí, ens han imaginat com passant una terra, com si hi hagués un bosc i hi hagués una zona...
0: Una clariana.
1: Exacte.
0: O sigui, la idea és que entre Posidònia i Posidònia puguis tornar a formar tota una continuïtat. Aquesta seria la idea. I com ho fas? Doncs igual que es faria en un bosc, amb un marc de plantació, amb veure quantes plàntules de Posidònia poses per metre quadrat, i després d'això és fer el control i avaluació, o sigui, fer un seguiment del que passa. No sé, allò segueix, tira endavant, mora, o què passa? Començar.
1: I això, més o menys, quan ho podríeu fer? O sigui, hi ha una època per poder replantar la Posidònia? Hi ha una època que sigui més adient que una altra?
0: Hem de mirar, sobretot, que el mar estigui calmat, que normalment és ara, no?, amb anticiclons, no?, que el mar està més tranquil. Seria tota l'època d'estiu, setembre, octubre, no?, que és quan tenim la mar més calmada. Pensa que la Posidònia, quan ella surt, o sigui, la llavor, quan cau, no?, quan s'obre aquesta capa que porta, aquesta protecció que porta, i s'obre i cau per gravetat al mar, ella, si troba un lloc adient, arrela i tira endavant sola.
1: Doncs ho hem de deixar aquí perquè se'ns tira una miqueta el temps a sobre. Moltes gràcies, Sílvia. Estarem pendents I si podeu sortir a replantar, ens avises.
0: Home, i tant. Home, i tant. Moltes gràcies a vosaltres.
1: Moltes gràcies. Continuem parlant de planta i en aquest cas anem fins al Delta de l'Ebre per saber què faran amb la planta de cel.
2: Sí, Marina, anem a parlar amb Lola Casanova, regidora d'Enfocament Turístic, Sostenibilitat i Platges de Deltebre, ja que este cap de setmana se celebra la festa de la plantada al municipi. Lola, benvinguda a Arran de Mar.
3: Hola, molt bon dia.
2: Lola, com deia, no, este cap de setmana Deltebre torna a mirar cap als seus orígens, no, en esta festa de la plantada. Per a qui no la conegui, què representa esta celebració per al poble?
3: Bueno, esta celebració el que representa és una manera de que coneguéssim les nostres arrels, la nostra identitat, i també poséssim forma i contingut en aquelles històries que moltes vegades ja molts han contat des de minuts i que ho pogués veure i viure-ho en primera persona.
2: Mm-hmm. Per això és importantíssim, no, mantenir viva la tradició, els nostres orígens, les nostres arrels, que clar, els xiquets i xiquetes igual els hi expliquen i hi ha un dia que ho podem veure almenys.
3: Correcte, és va més enllà de veure l'arròs al plat i veure d'on t'ha sortit i tot el procés, almenys començar-lo i després a la sega pues, veure com s'acaba tot.
2: Mm-hmm, i tant que sí. I clar, suposo que les sensacions, perquè clar, tu t'hi pots ficar dins de la rossa, no? Pots ficar els peus dins. Clar, per la gent que ho ha fet i que cada any fa la representació, ja ho coneix, però hi ha gent segurament cada any nova, no?, que s'anime i sí que dins de la rossa, que trobes que aquesta gent viu?
3: Home, jo trobo que és una experiència que s'ha de viure, perquè al final és, com en totes les coses, no és el mateix que t'expliquen les coses o que tindre una experiència viva i autèntica i a més connectar-nos en la natura i connectar-nos en la terra, en les nostres arrels, enfangar-te i també bueno, veure tot d'on surt i poder ser més conscient de com hem arribat fins aquí.
2: Mm-hmm. I el que dius, no? Que no només és la rosa a la taula, que no, que hi ha un procés detrás. I clar, des de l'Ajuntament també, evidentment, treballeu, no?, per preservar este patrimoni que tenim immaterial, no?
3: Sí, des de l'Ajuntament pues, donem les eines i la forma de fer-ho, però realment aquí hi ha molta implicació de molta gent del municipi, de moltes associacions que mos estan donant el suport, sense les que tota esta festa no seria possible.
2: Mm-hmm. De fet, tota esta festa està carregada, no, d'activitats, que et sembla si les repassem, Lola?
3: Sí, sí, sí.
2: De fet, comenceu este divendres.
3: Bueno, sí, el divendres és quan ho portem a lo que és les escoles, o sigui que les escoles, els alumnes de cinquè, l'alumnat de cinquè dels centres educatius de Deltebre, venen i els expliquen de primera mà, pues, els fan un tastet de cada una de les experiències perquè ho visquen i ho coneguen des de minuts, d'on surt i puguen estar com més atents. A més, en ells els preparem també una projecció perquè també ho veguen en imatges, que també els ajuda molt, i els ho expliquen diferents portaveus, diguéssim, de cada una de les activitats, i també ells mateixos després poden fer diferents activitats, esmorzen allí i van també a veure tot l'entorn tan preciós que tenim aquí a Bombita.
2: Mm-hmm. Llavors és un dia també intens, no?, per a ells, este divendres, per als alumnes de cinquè de totes les escoles municipals, és?
3: Sí, són dels tres centres educatius, venen l'alumnat de cinquè, que després que faran sisè al setembre, i a sisè venen l'alumnat de sisè, que són els mateixos, per a la siega.
2: Vale, molt bé, així hi ha este seguit, no?
3: Sí, així són sempre els de cinquè, que fan la plantada, que són els mateixos que a sisè, que ja és al setembre, fan la sega.
2: I veuen els fruits, no?
3: Correcte.
2: Del que han fet, molt bé. I el dia central, Lola, és este diumenge, el 14 de juny, que comenceu ja pronte a les 11 del matí.
3: Sí, bueno, comencem el dia en diferents sortides guiades en bicicleta, que ja comencen les primeres a les 10:30 per a la gent que no vulgui massa solet. Llavors és molt, molt bonic perquè des de les primeres sortides pues, se veuen normalment molts animals al que és la llacuna del Canal Vell, que és un lloc que normalment no es pot accedir, i llavors hi ha sortides en carros no tradicionals, sinó en carretes, diguéssim, per a poder carregar més persones amb problemes de mobilitat, i la resta pues, poden fer l'excursió en bicicleta. Són guiades en guies especialistes del parc, i llavors també hi ha passejades en barques de perxà, que també bueno, és una experiència, per qui no l'ha viscut, molt, molt xula i molt autèntica, i no sé, jo recordo ja de menuda que ho feia, i ara això només és una cosa que queda realment molt, molt residual per les festes i poca cosa més. I bueno, tenim també tirada de birles que mos va càrrec de lo que és el club de birles. Poden deixar també els crios més minuts en l'associació de les dones de la cava, que fan diferents jocs tradicionals també. I bueno, i a partir d'aquí ja comença lo que és lo programa en si, no? Que és pues, l'inici de que presentem a tots los plantadors, i s'inicia la plantada, que és l'acte principal, diguéssim, de la jornada, en l'actuació també de la rondalla dels tres cantadors. També és molt bonic veure la rondalla mentre se dina, perquè pues, fan aquestes improvisacions que també són molt nostres. I llavors el que és la colla de sardanes i jotes de Deltebre, pues que també sempre mos amenitza la jornada. I bueno, també hi ha diferents paradetes de menjar i bueno, que mos ofereixen el que és la gastronomia, i esta cosa de dir vaig a plantar l'arròs i veig després què passarà en l'arròs, no? I que ja pots provar les diferents degustacions que ens ofereixen les paradetes locals, així com parades d'artesania també.
2: Mm-hmm. Llavors és un dia que tu allí pots anar pel matí i marxar i ha dinat.
3: Sí, la idea és aquesta, la idea és que la gent mengi allí, i també que m'ho he deixat... Hi ha molta gent que ho ha vist, hi ha gent que ho ha menjat, hi ha gent que no. Pues tenim los chapadillos, que és una cosa molt nostra, i també tenim una... Bueno, veiem com les dones de Deltebre pues, fan chapadillos i paracotes, les famoses paracotes també, que comentàvem l'altre dia.
2: A mescla, sí.
3: A mescla, pues, bueno, així allí pues, tindran l'oportunitat de veure un taller on se veu com fan los chapadillos i les paracotes, i just després tenim lo sainet, que hi ha sempre un sainet molt curtet del Delta Teatre, però que sempre és molt, bueno, sempre és diferent i sempre és molt autèntic també del nostre territori. I la lluita al bac, que la lluita al bac és, bueno, és una cosa que seria la nostra art marcial, de fet, sí, d'aquí, sí. De les nostres
2: típica
3: terres.
2: Típica d'aquí, sí.
3: I jo crec que també, bueno, a mi sempre m'ha despertat molta curiositat i m'ha agradat molt, molt castigar les festes de l'arròs.
2: Mm-hmm, molt bé, al final és un dia, no, de les nostres arrels i bueno, a la vista està de que a vosaltres s'ofereix un seguit de, bueno, de folklore i coses tradicionals nostres molt representatives, com és la jota, com és la lluita al bac, i també, bueno, com dius tu, les passejades tradicionals en les barques de perxa. I lo dels carros és en cavalls?
3: O sigui, nosaltres tenim sempre la col·laboració dels cavallistes, i ells pues, tenen, mos fan allí, pues, porten cavalls i fan algunes... bueno, veiem una mica com treballaven los cavalls, però lo que són les sortides en carro, pues, per la pròpia quantitat de gent que ve a la festa i el pes que haurien d'assumir estos animals, no les fem majoritàriament en carros, en cavalls, sinó que les fem en carretes. Per què? Pel volum de gent, i per donar possibilitat a que la gent pugui fer este recorregut realment, perquè si no seria possible. Ho hem intentat moltes vegades, alguna vegada surt algun, però realment no podem fer totes les sortides en cavall, perquè hauríem de costejar els cavalls massa gent i pues, pel propi animal pues, no ho fem.
2: No, no, massa pes. Al massa final, pes i l'animal...
3: Clar, les carretes pues, poden anar... Realment hi ha molta gent interessada en veure el canal vell i, clar, 30 persones, pues, una carreta les pot pujar i anem fent viatges entre la bicicleta i el carro i podem donar més, bueno, més oportunitat a gent en poca mobilitat a poder fer este recorregut. Uh-huh.
2: No, clar, perquè en cavall hauria de ser molt més reduït i això significa que més viatges, clar, en lo temps, no?, se faria més tard.
3: Sí, sí, sí.
2: I totes aquestes activitats, Lola, vull dir... com mos inscrivim allí mateix, el mateix dia?
3: Sí, allí ja nosaltres tenim tipo un mostrador de turisme i allí ja fas la inscripció de lo que són les rutes guiades, tant de les carretes com de les bicicletes, que són 3 euros. També vendrem ulleres de l'eclipse. Atenció.
2: Importantíssim.
3: Hem d'anar preparats i hem d'estar ja preparats per a l'eclipse, per la pròpia seguretat. Llavors, nosaltres a les activitats d'aquest estiu sempre tindrem a disposició ulleres de l'eclipse perquè la gent les pugui adquirir. Així que, bueno, allí mateix tindrem el mostrador on podran inscriure's a les activitats. Poder veure també quines són les activitats astronòmiques d'aquest estiu i comprar també les ulleres de l'eclipse. Mm-hmm.
2: És que ja està aquí l'eclipse, ja.
3: Sí.
2: Sí, i a tots els preparatius.
3: Sí, semblava lluny, però ja està aquí.
2: Ja està aquí. I, clar, tot això, Lola, a la finca de Bombita, no?, que és un escenari molt especial. Què aporta de diferent en aquesta experiència?
3: Bueno, jo crec que tindre un mas com este bueno, tan gran, ubicat on està, en tot l'entorn com té, és un molt bon lloc per fer-ho. És un lloc que és del Ministeri, desgraciadament no és de l'Ajuntament. Seria molt bo que nosaltres ho poguéssim gestionar, perquè d'alguna forma pues, també hem de pagar una taxa per a poder estar allí, però per sort pues, de moment ho podem, bueno, podem disfrutar-ho i per lo menos en aquestes dates tan especials també ho fa únic. Fa únic que puguis anar a un lloc que saps que normalment no pots accedir lliurement i també fa l'espai també tal com està conservat i tot, pues fa que sigui un privilegi poder anar en esta festa.
2: Perfecte, Lola. I és tot un orgull. Apuntadíssim esta cita que no mos podem perdre. Moltíssimes gràcies, Lola.
3: Gràcies a vosaltres.
4: L'agenda.
1: Comencem el nostre repàs de tots els actes i de tots els esdeveniments, ho direm bé, que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana i una setmana més. Comencem per la Costa Brava. Sergi, què hi farem?
5: I ara sí, Marina, passem als actes d'aquest cap de setmana a la Costa Brava. Començant per avui divendres a 8:15 a l'Estartit. Hi ha una conferència titulada El Montgrí Costa Foradada, a l'espai Medes de l'Estartit. El dissabte, atenció, perquè hi ha la 11a Fira de la Gamba de Palamós durant tot el dia al port d'aquesta localitat del Baix Empordà. I a la nit es celebra el Carnaval d'estiu d'aquí l'Escala, o sigui, sereu tots benvinguts i benvingudes. A Figueres hi ha la 5a Fira de Degustació de Cervesa Artesana. I a l'Estartit hi ha la Festa del Mar i la Natura, tant dissabte com diumenge, amb la descoberta del Parc Natural. Ja sabeu que aquesta població del Baix Empordà està en ple Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. El diumenge hi ha una caminada de protesta, sota el lema Salvem el Ter, una passejada pel Camí Fondo i el Ter Vell de 4 quilòmetres. Això és a Tarruella de Montgrí. També a Tarruella de Montgrí, a l'àmbit de la muntanya de Santa Caterina, les papallones de Santa Caterina, una visita guiada, un taller per descobrir aquests insectes del parc a les 10 del matí. I al Museu Arqueològic d'Empúries es celebren les Jornades Europees d'Arqueologia al Mac Empúries, amb conferències, visites i moltes més activitats. Doncs ja sabeu, un cap de setmana ben variat aquí en Terres de la Costa Brava, amb molt de sol, molta calor, però també per fer cosetes arran de mar.
1: De la Costa Brava baixem fins al Delta de l'Ebre de punta a punta de Catalunya i volem conèixer què ens ha preparat la Cel.
2: Sí, Marina, donem una ullada a veure què tenim per aquesta zona de les Terres de l'Ebre. teatre no cal anar a l'Havana, un text de Marc Artiguau dirigit per Joan Maria Segura. Un espectacle que vol ser un homenatge a les nits de rom cremat i a les cançons heredades dels nostres avis. Avui a les 10 de la nit al Museu de Tortosa. Segona edició de La Ràpita és màgica, Festival Internacional de Màgia de La Ràpita, que aposta per la qualitat artística i l'excel·lència, reunint alguns dels números de màgia més premiats a nivell nacional i internacional. Dissabte, durant tot el dia, a l'Auditori Sixto Mir de La Ràpita. En el marc de la 22a edició de les Jornades Musicals a l'Ermita de la Pietat d'Ulldecona, concert de F. Mac, un artista versàtil i visionari que combina funk, sol, música caribenya, rock i gospel en la seva expressió musical única. Diumenge a les 8 de la tarda a l'Ermita de la Pietat d'Ulldecona. 23a edició del Festival Internacional de Carrer Multidisciplinari Ebre Terra de Vent, que ofereix música de vent en directe de gran qualitat i amb companyies d'arreu del món pels carrers i places del municipi. El 12 i 13 de juny a llocs diversos de Tortosa. Jornades ornitològiques a l'Ampolla, una proposta centrada en l'ornitologia i en el coneixement de la biodiversitat del Delta de l'Ebre. Durant 3 dies els participants podran aprofundir en el món dels ocells i descobrir els valors naturals d'un dels espais més singulars del territori. Del 12 al 14 de juny a l'Ampolla. 21a edició de la Festa de la Mel d'Arnes, amb un dia d'activitats, expositors i productes amb la mel com a protagonista. El 13 i 14 de juny al nucli urbà d'Arnes. Segona edició de la Metlla Film Fest, festival de cinema de la Metlla de Mar amb una selecció de pel·lícules nacionals i internacionals, trobades amb cineastes i la màgia del cinema en un entorn incomparable. Del 12 al 14 de juny a la Metlla de Mar. I fins aquí l'agenda de les Terres de l'Ebre.
1: Del Delta de l'Ebre fem aturada a les costes del Garraf. Carla, què hi farem?
4: Bé, doncs aquest cap de setmana aquí a Vilanova i la Geltrú la gran cita, sens dubte, del cap de setmana és la 15a edició de la Fira Temps de Vi, que s'instal·la a la Rambla principal des d'aquest dijous fins aquest diumenge. La fira va obrir ahir dijous i divendres i dissabte de 6 de la tarda a les 11 de la nit i diumenge també, d'11 del matí a 3 de la tarda. Hi trobareu més d'una vintena de cellers, gastronomia, música en directe, activitats familiars, tastos especials repartits per diferents espais de la ciutat i, a més, de dijous a dissabte també arriba el temps de comerç, amb descomptes del 15% en establiments participants i activitats als carrers comercials d'aquí del centre. Els esports, per altra banda, també seran protagonistes amb l'Arena 1000 Vilanova i la Geltrú. De divendres a diumenge, la platja de Riba-roges acollirà aquesta gran competició d'handbol platja, considerada una de les cites destacades del calendari estatal. Paral·lelament, hi haurà un espai village amb restauració, activitats dirigides i diverses propostes per gaudir en família. Més actes en aquest divendres tarda, farcit d'activitats a les 7 a la sala del Pòsit, pregó de les festes de Sant Pere, a càrrec de l'escriptor Antoni Moner Jordà. En acabar el pregó, s'inaugurarà l'exposició Entre xarxes i ciment, transformació urbanística del barri de Mar. Un recull de fotografies que mostren l'evolució del front marítim i dels seus entorns, des dels anys 50 fins als 2000, organitzada per l'Arxiu Comarcal del Garraf. I a dissabte a les 6 destaquem a la plaça de les Cols la Diada de la Grallada dels Bordegassos de Vilanova, una de les cites especials al calendari dels de la camisa groc terrós i que neix com un homenatge als músics de la colla. Aquest any, acompanyats a plaça pels Nens del Vendrell i els castellers de Castelldefels.
1: I acabem el nostre repàs d'agenda a les costes del Maresme, on l'Oriol també ho té tot preparat, Oriol.
6: Doncs sí, Marina, tenim cosetes. Mira, aquí al Maresme estem ja escalfant motors de cara a la Festa Major de Vilassar de Mar, que és per Sant Joan. I no sé si ho sabeu, però el poble de Vilassar de Mar es divideix en 3 sectors. Per cadascun d'ells hi passa una de les 3 rieres principals d'aquest municipi. Per això, doncs, aquest és el motiu del nom de la proposta que fan aquest cap de setmana, la Riera. Cada sector representa un dels principals oficis dels habitants de Vilassar de Mar del segle XVIII. Els pescadors, els contrabandistes i els mestres d'aixa i la gent pagesa. Cada sector identifica un color i una iconografia diferent. La gent pagesa va de color verd, els pescadors contrabandistes de color blau i els mestres d'aixa de color taronja. Els tres sectors han de competir entre ells per tal d'aconseguir el màxim de punts possibles. El sector que en tingui més serà el guanyador de la Festa Major i gaudirà l'honor de tenir la façana de l'Ajuntament guarnida amb el seu color durant aquesta Festa Major que dèiem de Vilassar de Mar. Un altre acte destacat d'aquesta Festa Major de Vilassar de Mar que s'avança, doncs el Birrassà. És un correbars que es fa en aquesta rierada, és el dissabte dia 13 a partir de les 6 de la tarda. Més qüestions, anem cap a Mataró. El dissabte fan la 20a marxa nocturna de Vista Alegre. Hi ha dues opcions, de 10 quilòmetres i de 15 quilòmetres per gaudir d'una nit màgica. Hi haurà sorpreses, també sortejos i en acabar DJ, que estarà tocant fins a les 11 de la nit. Cal dur, això sí, una llanterna o un llum frontal, roba i calçat còmode. Més qüestions que tenim també aquest cap de setmana. Tenim el 6a edició del Dos Rius Sona. És aquest dissabte 13 de juny a la plaça del Comú de Dos Rius. S'omplirà de música en directe amb la 6a edició d'aquest festival que ja s'ha convertit en una cita imprescindible del calendari cultural del municipi. Pep Lladó, 3 minuts. Dissabte Clac, Rock Party, Blue Wednesday, Luma, Artrosis Rock Band, Onda Rocks i Quina Musical també a càrrec de l'esplai 4 Pedres. I per acabar, destacarem, Marina, un vermut musical que fan a Òrrius. En aquest cas, ja una proposta per diumenge, un vermut a càrrec d'Elio i la seva música. És, com dèiem, aquest diumenge a les 12 del migdia a la plaça de Maig d'Òrrius, que s'omplirà de música i vermut. Propostes que ens arriben del Maresme perquè les conegueu i perquè tothom que ens escolti doncs se les pugui apuntar i les pugui gaudir. Moltíssimes gràcies, bon cap de setmana.
1: I així arribem al final del programa d'aquest divendres 12 de juny del 2026. Nosaltres marxem, però tornarem dilluns. Que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
7: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
8: Però és que t'ho juro, he perdut... Segueix-nos a les xarxes socials.
9: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
10: El Rial, el centre odontològic de confiança on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Segle Vella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, el Rial.
11: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
12: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
11: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
12: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
11: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
12: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
11: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
13: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança. A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua.
14: Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
15: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
16: Notícies en xarxa.
17: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Rura. El papa Lleó XIV ha baixat de l'avió que l'havia de dur a les illes de les Illes Canàries a Roma després que s'hagi detectat una anomalia a l'aparell. Feia tot just una estona que havia començat el seu viatge de tornada. Avui, en la seva darrera jornada, ha reivindicat l'acolliment d'immigrants com una nova oportunitat d'enriquiment entre pobles. Ha estat a l'últim acte a les Canàries i ha ordenat a les màfies que deixin de traficar amb les persones i es converteixin. El pontífex considera que tothom és migrant fent camí cap al cel i ha defensat un món sense muralles.
18: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse, conviértanse.
17: Justament avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Clara Calderó, responsable de migracions a l'Institut de No Violència, ha alertat a la xarxa del que suposa aquesta nova regulació.
19: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engreixar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més, potser, seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
17: I un operari ha resultat ferit lleu aquest matí al port de Mataró per una explosió d'una canonada de gas. L'incident s'ha produït cap a quarts de nou, quan el treballador, que ha estat traslladat a la Vall d'Hebron, estava fent tasques de soldadura amb un bufador al recinte portuari quan per accident ha impactat amb una canonada. El treballador ha sofert ferides de segon grau, però ja se li ha donat l'alta sortosament. I a Vilanova i les altres Mossos investiguen la mort d'un home a la platja de la Farola. El cos ha aparegut aquest matí i ha estat un banyista qui ha alertat al 112. El cadàver estava a poc més de 20 metres de la línia de la costa i molt a prop de l'espigó que limita la platja del Far amb el port dins de l'espai delimitat per la platja de Gossos. El cas està sota el secret de sumari.
16: Notícies en xarxa. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
20: English Center patrocina aquest programa.

0: Bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes al programa Instifonies a la Ràdio Arenys de Mar, on us expliquem tot el que passa al nostre centre.
1: Avui tenim un programa molt especial. Parlarem de totes les excursions que s'han fet als alumnes durant el primer trimestre.
0: Sí, cada curs ha viscut experiències molt diferents i avui les descobrirem pas a pas. Comencem amb els alumnes de primer d'ESO. Els dies 22, 23 i 24 de gener van anar a la base nàutica d'Arenys de Mar.
1: Allà van tenir l'oportunitat de practicar activitats com la vela, el vaixell raquero, el big sub i el paddle sub. Tot un repte per molts d'ells.
0: Ens han explicat que al principi alguns tenien una mica de por a entrar al mar, però que amb ajuda dels monitors van aprendre ràpidament.
1: A més, van descobrir com treballar en equip, que és clau per navegar. Alguns alumnes, fins i tot, ens van explicar que van fer nous amics gràcies a aquesta experiència.
0: I no només van aprendre a navegar, sinó que també van gaudir del paisatge i del contacte amb la natura, que sempre és molt relaxant.

0: Passant a segon d'ESO, el 19 de novembre van anar a Mataró per veure una obra de teatre molt especial, Black Mirror.
1: La majoria dels alumnes ens han dit que al principi els va costar seguir la trama i que els va semblar una mica llarga, però alguns van entendre el missatge i van trobar-la molt interessant.
0: Ens van explicar que els va fer pensar sobretot en la tecnologia i la societat, que és just el que l'obra volia transmetre. Alguns fins i tot van comentar que els hi va despertar ganes de llegir més sobre aquests temes.

0: de tercer d'ESO. Els dies 11 i 12 de desembre van anar al monestir de Sant Benet a Sant Fruitós de Bages per fer un taller de cuina.
1: I no era una cuina qualsevol. Van haver de preparar plats tenint en compte diferents intoleràncies alimentàries com el gluten, la lactosa, l'ou i la fanilcetonúria. Segons els alumnes, va ser molt divertit veure com es poden adaptar receptes tradicionals per a tothom. Alguns van provar combinacions que mai haurien imaginat i van descobrir nous sabors.
0: A més, ens van dir que la part més divertida va ser tastar tot el que havien cuinat. Evidentment, alguns van dir que la cuina no era tan fàcil com semblava.
1: Aquest monestir es cuina allà perquè es volia fer servir aquest lloc històric per aprendre i guardir, no només per conservar-lo.

0: els alumnes de quart d'ESO van fer diverses excursions relacionades amb el modernisme.
1: Van visitar Canet de Mar per veure cases modernistes i van aprendre com els arquitectes de l'època combinaven art i funcionalitat.
0: Van veure les següents cases: Ateneu Canatenc, de Lluís Domènech i Montaner;
1: Casa Roure, de Lluís Domènech i Montaner;
0: Casa Meus Museus Lluís Domènech i Montaner;
1: Casa Joan Carbonell Paloma, de Salvador Torres Oliver.
0: També van anar a Mataró a veure l'obra La casa del Bernard d'Alba, que tracta temes com la repressió, el gelos i la falta de llibertat. Alguns alumnes ens van explicar que els va emocionar molt veure com es representava les tensions familiars a l'escenari.
1: I com sempre, hi va haver molts moments de rialles quan comentaven les escenes més dramàtiques o els vestits tan espectaculars que portaven els actors.

0: Finalment, l'alumnat de primer i segon de batxillerat va fer una excursió a Barcelona.
1: Van visitar la Plaça Model, un lloc amb molta història. Els alumnes van poder veure com era la vida dels interns i com ha canviat el sistema penitenciari amb els anys.
0: Ens han dit que els va agradar molt i que van aprendre coses noves, sobretot els drets humans i història contemporània.
1: Alguns fins i tot van comentar que després de la visita van anar a veure un documental per aprofundir més el tema.

0: I fins aquí el nostre programa d'avui. Hem conegut totes les excursions que han fet els alumnes i les seves impressions.
1: Gràcies per escoltar-nos i per viatjar amb nosaltres a través de les experiències del nostre institut.
0: Ens retrobem al proper programa amb més notícies, històries i aventures de la nostra comunitat escolar.
1: Fins aviat!

0: Bon dia a tots els oients. Soc l'Uri i avui volem començar parlant d'una data molt important en el món educatiu.
1: Hola, jo sóc en Luca i ens referim al 30 de gener, el dia escolar de la no violència i a la pau. Aquest dia és especial perquè una persona va ser assassinada. Es diu Mahatma Gandhi, líder pacifista que va defensar i promoure la no violència i la resistència pacífica davant la injustícia.
0: Aquest dia també es coneix com el DENIP i se celebra cada any a les escoles i als instituts. Va ser impulsat a l'any 1964 pel poeta, pedagog i pacifista català Llorenç Vidal.
1: Amb el pas del temps, aquesta jornada ha anat guanyant importància i avui se celebra en milers de centres educatius d'arreu del món.

0: L'objectiu d'aquest dia és educar en valors des de ben petits. Valors com la tolerància, la solidaritat, la convivència i el respecte als drets humans.
1: També ens ajuda a aturar-nos i reflexionar una mica sobre la importància de respectar els altres, encara que siguin diferents de nosaltres.
0: I de rebutjar qualsevol forma de violència, tant física com verbal. Tot això és especialment important avui dia, perquè la situació de pau al món és molt fràgil.
1: La pau és un objectiu global, però no sempre és una realitat. Encara avui hi ha guerres, violència i inestabilitat política.
0: Segons dades recents, el món travessa un moment molt delicat. L'índex de pau global del 2025 indica que és pitjor moment des de la Segona Guerra Mundial.
1: Actualment, molts països estan implicats en conflictes armats. Fins i tot fora de les seves fronteres, en total són 98 països, una xifra molt preocupant.
0: Sovint només sentim parlar dels conflictes més coneguts, però n'hi ha molts d'altres que continuen actius i gairebé no apareixen als mitjans.
1: És el cas del Yemen o l'Afganistan. També de Síria, Sudan, Somàlia o la República Democràtica del Congo, on la població civil pateix cada dia.
0: Tot i aquest panorama, la pau continua sent possible, però necessita el compromís de tothom. No és només responsabilitat dels governs.
1: També de les persones, amb les decisions que prenen cada dia. La pau comença amb el respecte, el diàleg i l'empatia. I amb petites accions, a l'escola, a casa o al carrer.
0: Informar-nos, escoltar i no ser indiferents és un primer pas.
1: Perquè la pau no és només absència de guerra, sinó justícia, dignitat i benestar.
0: Avui també volem conèixer figures rellevants que han treballat per la pau. I ho farem gràcies al nostre company i companyes.
1: Primer, descobrirem qui va ser Mahatma Gandhi, figura clau del pacifisme mundial, i després coneixerem 5 dones que han treballat o treballen perquè el món sigui un lloc millor.
0: Som-hi!
2: Yes, and how many years can a mountain exist?

Benvinguts i benvingudes a Figures que han canviat el món. Avui parlarem d'un personatge que va transformar la història amb una arma insòlita, la no violència. Parlem, és clar, de Mahatma Gandhi. Ens acompanyen Pol i Aleix. Comencem.

0: Gandhi va néixer el 1869 a l'Índia, en una família humil però culta. Va estudiar dret a Londres i va començar la seva carrera a Sud-àfrica, on va descobrir la discriminació racial que patien els indis. Allà va néixer la seva idea de resistència pacífica.
1: És interessant perquè Gandhi no va començar com un líder espiritual. Era un advocat tímid, però la injustícia el va empènyer a actuar. I ho va fer d'una manera completament nova.
2: I aquesta nova manera és el que el faria famós arreu del món.

0: Gandhi va desenvolupar el concepte de Satyagraha, que vol dir força de la veritat.
1: Exacte, Martí. Era la idea de que la resistència no havia de passar per la violència. Manifestacions pacífiques, boicots, marxes...
2: I això no era passivitat. Era una lluita activa, però sense odi. I va demostrar que podia ser més poderosa que les armes.

0: Un dels moments més importants de la seva vida va ser la marxa de la Sal, el 1930. Gandhi i milers de persones van caminar més de 300 quilòmetres fins al mar per protestar pacíficament contra els impostos britànics sobre la sal.
1: És increïble pensar que un gest tan simple, recollir sal del terra, es convertís en un acte revolucionari.
2: I va funcionar, va mobilitzar milions de persones i va posar el govern britànic contra les cordes.

0: Gandhi va ser assassinat el 1948, poc després de la independència de l'Índia.
1: Però el seu llegat continua viu. La seva idea, que la pau pot ser una força real, ha marcat moviments socials de tot el món.
2: I també ens deixa una reflexió personal. Fins a quin punt som capaços de defensar les nostres idees sense caure en la violència?
0: Una pregunta que continua sent molt actual. I fins aquí la secció Figures que han canviat el món, avui dedicada a Mahatma Gandhi. Gràcies, Pol i Aleix, per les vostres aportacions. Us deixem amb l'Héctor i la Dai i el Teo, que ens parlaran de dones pacifistes que han fet història.

Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys. Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat.

0: torna el que fem.
1: Gràcies, Martí, Pol i Aleix, per descobrir-nos un personatge tan important. Nosaltres, avui, volem reivindicar el paper de la dona en el camp de la pau. Per això, descobrirem 5 dones pacifistes, 5 veus que construeixen la pau. I amb mi m'acompanyen l'Héctor i la Dai.
0: I en el cel, banderes blanques que van onejar. I les terres ni teves ni meves s'acaba el combat.
2: Efectivament, Teo. Avui parlarem de dones pacifistes. Líders que han treballat i continuen treballant per la pau, demostrant que la no violència pot transformar el món.
3: Coneixerem 5 dones de diferents països que han deixat empremta defensant els drets humans i la convivència pacífica.

0: Comencem amb la Rigoberta Menchú, líder indígena guatemalenca i Premi Nobel de la Pau.
1: Rigoberta va créixer enmig del conflicte de Guatemala, on moltes comunitats indígenes van patir violència i discriminació.
2: Des de molt jove, va decidir lluitar de manera pacífica pels drets humans, la memòria històrica i la reconciliació.
0: La seva feina ha donat veu als pobles indígenes i ha promogut la justícia com a base d'una pau duradora.

0: La segona líder pacifista és Malala Yousafzai, activista pakistanesa defensora del dret a l'educació.
1: Malala es va enfrontar a la violència de l'extremisme només per voler anar a l'escola, cosa tan bàsica però que molts donen per feta.
2: Va convertir la seva experiència en un missatge d'esperança i va demostrar que l'educació és una eina poderosa per construir la pau.
0: El seu coratge la va convertir en la persona més jove a rebre el Premi Nobel de la Pau. I avui continua defensant l'educació de milions de nens i nenes.

El seu coratge la va convertir en la persona més jove a rebre el Premi Nobel de la Pau. I avui continua defensant l'educació de milions de nens i nenes.

0: Viatgem a Libèria, a l'Àfrica, per conèixer l'Imag Bowie.
1: Durant la Guerra Civil, va organitzar dones cristianes i musulmanes per exigir el final de la violència de manera pacífica.
0: El seu moviment va demostrar que la unió i la no violència poden aturar, fins i tot, els conflictes més llargs. Gràcies a aquesta pressió pacífica, es van aconseguir negociacions que van portar al final de la guerra.

0: Una altra figura clau del pacifisme és Jane Addams, pionera nord-americana del moviment per la pau.
1: Jane defensava el diàleg entre països i la justícia social com a camins per evitar la guerra.
0: Tot i les crítiques, va mantenir la seva postura pacifista i va establir les bases del pensament modern sobre la pau.
2: La seva tasca va ser reconeguda amb el Premi Nobel de la Pau.

0: Nacional per la prohibició de les mines antipersona, armes que continuen causant danys fins i tot després dels conflictes.
1: Gràcies al seu esforç, molts països van signar acords per protegir la població civil, salvant així moltes vides.
2: Un recordatori, que la pau també significa cuidar la vida a llarg termini.

0: Islàndia.
1: Aquestes dones ens ensenyen que la pau es construeix amb accions quotidianes i compromisos socials.
2: Les seves històries ens inspiren a ser agents de canvi a les nostres comunitats.
3: La pau comença amb el respecte, l'educació i la solidaritat.
1: Gràcies per acompanyar-nos en aquest programa tan especial d'Instifonies, que commemora la celebració el proper 30 de gener, el Dia Escolar de la No Violència i la Pau.
2: Fins la propera. I recordeu, totes i tots podem sembrar pau.

0: English Center ha patrocinat aquest programa.
1: Ràdio Arenys.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
4: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al Passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona, i a Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
3: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
4: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
5: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
6: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
5: Veniu a veure el futbol en companyia.
6: Disposem de terrassa.
5: Som a la Riera, Parafita 117.
6: Truqueu al 93 792 0019.
5: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
7: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
8: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
7: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
8: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
7: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
8: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
0: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Parafita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
1: Ràdio Arenys, la primera.

0: something I want to talk about.
1: Radio Arenys. A Radio Arenys també som la primera en compartir bona música.

0: Connecta amb la primera música.
1: Ràdio Arenys.
0: Ràdio Arenys.
2: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
3: Vols anunciar el teu establiment o servei?
2: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
3: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.

0: Ràdio Arenys, primera.
1: En música, som els primers. Ràdio Arenys, Ràdio Arenys.
2: Me has invitado a bailar. Estás espectacular.

0: your age.
1: Veïns de Mar és un programa d'entrevistes per descobrir la vessant més humana dels nostres protagonistes. Història, societat i cultura s'abracen a Ràdio Arenys. Cada dissabte a les 12 del migdia, Joan Puig presenta Veïns de Mar, al 91.2 de Ràdio Arenys, la primera.
2: Bona tarda, són les 7.
3: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: 4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Jordi Fortià.
4: Són dades d'un informe d'UNICEF que també alerten que un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat. Antonio Rial és el director científic de l'informe.
5: Les tasses de depressió, ansietat, somatització, inclús el risc suïcida pot ser 3 o 4 vegades major. En xavales que se construyen exclusivament a través de les pantalles, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que, por tanto, me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
2: La justícia europea sentenciarà sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol.
4: El Tribunal Constitucional, però, no resoldrà els recursos presentats per Oriol Junqueras o Carles Puigdemont fins passat l'estiu.
2: S'amplia la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero per contraband i delicte fiscal per les joies confiscades en el cas Plus Ultra.
4: Les joies estan valorades en 1,3 milions d'euros, 26 vegades més del valor que havia admès el seu portaveu.
2: L'índex de preus al consum creix una dècima al mes de maig a Catalunya i se situa al 3,1%.
4: La contenció dels preus de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista per l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà. Des de Comissions Obreres, Albert Ferrer reclama polítiques públiques per contenir els preus.
6: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
2: En cultura, la pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució.
4: Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família. Julio Manrique és el director del Lliure.
7: Aquesta tardor celebrarem que ja fa mig segle que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
2: I en esports, Toni Castro, l'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després.
8: Els igualadins que venen d'eliminar el Barça a les semifinals juguen a un quart de nou el primer partit de la final a la pista del Liceo, a La Corunya. En waterpolo, Mataró i Sant Andreu comencen tot just ara a Malta el partit pel bronze de la Champions femenina. I demà l'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina contra el Prorreco italià. I en bàsquet, la sisa Joventut juga a les 8 al segon partit de semifinals de l'ACB a la pista del València amb l'objectiu d'empatar l'eliminatòria.
9: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, un divendres del lleó més tranquil, ben assolellat a hores d'ara, i de fet, el que queda de jornada continuarà sent de temps del tot agradable i molt calmat. Un vent que és més aviat feble, s'ha reforçat un palet al sud de Lleida, els núvols molt i molt primets, i la temperatura que avui està pujant més que la d'ahir. I atenció, perquè al llarg del cap de setmana anirem parlant cada vegada més d'estiu, més insistent i més ferm. De fet, ja el dissabte a la tarda arribarem a màximes al voltant dels 35 graus a les comarques de Ponent, i el diumenge cap als 37-38 graus en aquests indrets de la terra ferma, també al voltant dels 35 graus a l'interior gironí, o cap al Pla de Bages, a prop de la costa, de 27 a 31 graus, tant demà com diumenge, amb una mica més d'humitat, per tant, xafogó, i amb núvols molt escassos. El dissabte serà una jornada molt neta, diumenge també, però a la tarda hi haurà algun xàfec al Pirineu i també a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Lali, doncs la situació viària avui és complicada. S'esperen una sortida de 600.000 vehicles entre avui i demà, i a més se celebra la Fórmula 1. Això en aquests moments està provocant molts problemes a la P7, l'eix principal, i si fem una relació de retencions el més ràpid possible, hem de dir, per exemple, que hi ha aturades entre Granollers i Santa Perpètua, 9 quilòmetres, cap a Girona, entre Cerdanyola i Santa Perpètua, també a Barberà, entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, cap a Tarragona, i aturades a Gelida. Les rondes presenten molta mobilitat, també, i també el que són les vies d'accés i sortida del circuit, com també vies com la C32 o la C33. Per tant, sobretot i molt important, si heu de sortir aquests dies per allà al viatge, principalment si us dirigiu al circuit transport públic, i si no, informeu-vos, com per exemple amb els companys de Ràdio 4. Que tingueu bon cap de setmana.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Quatre de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya, i d'aquests, 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social.
4: Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital de les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat.
0: L'organisme fa una crida a les famílies, al sistema educatiu, als governants i les indústries tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Maite Polo.
5: Un de cada 10 alumnes catalans d'entre 10 i 20 anys dedica més de 5 hores al dia a les xarxes socials entre setmana. S'eleva a 2 de cada 10 al cap de setmana, i a més, un de cada 20 pot desenvolupar un ús problemàtic de les xarxes socials, especialment al batxillerat, que és l'etapa més vulnerable. UNICEF fa una crida a protegir més i millor els drets dels infants que estan hiperconnectats. Tot i ser més conscient que les anteriors generacions sobre el perill d'internet, pateixen greus problemes emocionals i de convivència. Antonio Rial és doctor en psicologia social i director científic d'aquest informe.
6: Les tasses de depressió, ansietat, somatització, incluso el riesgo suïcida, pot ser 3 o 4 vegades major en xavales que se construyen exclusivament a través de les pantalles, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que, por tanto, me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
5: L'enquesta feta a prop d'11.500 infants i adolescents a Catalunya també alerta de l'addicció als videojocs, als jocs d'atzar i al ciberassetjament escolar, un 1,5% superior a Catalunya que a la mitjana de l'Estat.
0: I no deixem l'àmbit educatiu. Crida a omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema. El sindicat CGT, USTEC, COS Intersindical i les assemblees de docents animen tota la societat a participar en la manifestació per instar el govern a resoldre el conflicte. Esther Minguell.
7: Sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa", la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a plaça Catalunya. Més enllà dels docents, els sindicats educatius esperen el suport de les famílies, estudiants, col·lectius socials i tots els ciutadans per demostrar al govern la necessitat de canviar l'estructura del sistema d'educació pública. Escoltem David Caño, portaveu d'USTEC, i Ingrid Chavarria, de la CGT.
8: Perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar i que, per tant, hem de tornar a aquella educació catalana que liderava amb pedagogies, amb recursos, amb resultats i, per tant, tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
9: Si hi ha diners per ampliar l'aeroport, hi ha diners per ampliar les vies del tren, per projectes macroturístics que el que fan és donar feines precàries, ha d'haver-hi diners per l'educació pública.
7: Aquesta serà la darrera protesta del curs i a l'Assemblea Educativa del 20 de juny es marcaran les prioritats i el full de ruta de les mobilitzacions. Els sindicats asseguren que el curs vinent hi haurà noves jornades de vaga i protestes.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Titular també de la jornada, la justícia europea sentenciarà sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol.
4: La sentència podria desencallar l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta dels líders del procés que encara estan pendents del perdó judicial. Un cop el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dicti la seva sentència definitiva, el Constitucional ja podrà resoldre els recursos que té pendents contra la no aplicació de l'amnistia que van interposar Puigdemont i els exconsellers. Tot i això, fons del Tribunal de Garanties afirmen que no hi haurà sentència sobre els recursos fins passat l'estiu.
0: I en el cas Plus Ultra s'amplia la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero per contraband i delicte fiscal per les joies confiscades.
4: El magistrat de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, obre una peça separada en la investigació contra l'expresident del govern espanyol després que la taxació que va encarregar determinés aquest dijous que les joies que van trobar al despatx de Zapatero estan valorades en 1,3 milions d'euros, 26 vegades més del valor que havia admès el seu portaveu.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, celebra la proposta del govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de grans màfies vinculades al narcotràfic a Catalunya.
4: Un Jaume Collboni que aposta per seguir la mateixa estratègia que ja es va posar en marxa per lluitar contra la multireincidència.
10: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
4: Segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, els furts a la ciutat de Barcelona han baixat prop d'un 20% el primer trimestre d'aquest any.
0: Una petició que els experts també consideren imprescindible si no es vol arribar a una situació encara més impredictible.
4: Xavier Torrents, director del màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la Universitat de Barcelona, ha remarcat a la xarxa el perill del context actual i ha assegurat que l'amenaça d'un escenari pitjor és real.
11: De moment, aquests delinqüents de bandes de crim organitzat al voltant d'aquesta droga actuen i es maten entre ells. Però hi ha un llindar, una frontera, que poden acabar ultrapassant. I és el moment en què comencin a matar a ciutadans de peu, gent corrent, i ja no només diguem-ne, es matin entre ells.
4: Per Torrents, l'augment del crim organitzat a casa nostra té una causa principal, ja que assegura que Catalunya s'ha convertit en el productor més important de marihuana a tot Europa.
0: En clau judicial, la Fiscalia s'oposa a retirar les mesures cautelars a Jonathan Andic perquè hi veu alt risc de fugida.
4: La defensa havia demanat, en un recurs davant l'Audiència de Barcelona, el retorn del milió d'euros de la fiança i la retirada de la resta de mesures cautelars al seu client. El fill d'Isaac Andic està en llibertat després de pagar una fiança d'un milió d'euros que li va imposar el jutge de Martorell que instrueix el cas. A més, la magistrada va ordenar la retirada del passaport i l'obligació de presentar-se periòdicament al jutjat.
0: Mentrestant, continua la recerca del noi de 16 anys desaparegut a Roses, a l'Alt Empordà, mentre feia una excursió amb moto d'aigua. Els bombers treballen amb la hipòtesi que el jove hauria perdut l'armilla i s'hauria enfonsat.
4: Efectius del cos continuen repassant per terra tota la costa entre l'Escala i l'Estartit i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés del que va passar amb la moto d'aigua. En paral·lel, la Guàrdia Civil ha presentat les motos de l'empresa que va organitzar l'excursió.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El papa és ja camí de Roma, finalment amb el Falcon de la Casa Reial, després que l'Airbus d'Iberia, amb què havia de viatjar, ha patit una incidència tècnica. L'aparell havia de sortir a 3:45 de la tarda, però després d'estar una hora esperant a la pista, els passatgers han començat a baixar de l'avió per una incidència tècnica, segons ha informat Iberia. La resta de la delegació vaticana espera ara l'arribada d'un altre aparell. Tot i això, des de Canàries, l'última parada de la seva visita, el Papa Lleu XIV ha reivindicat l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment entre pobles i ha ordenat a les màfies que deixin de traficar amb persones i es converteixin.
4: Lleu XIV ha dit que tothom és migrant fent camí cap al cel i ha defensat un món sense muralles. També ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions en l'atenció de refugiats.
0: Mont Carvajal.
12: El primer acte d'avui del Papa ha estat en un centre d'acollida d'emergència anomenat Les Raïces, on dos testimonis li han explicat com el perill, la por i la mort van ser sempre presents en la ruta. La portaveu del govern espanyol i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha defensat la política migratòria.
13: La política migratòria del govern d'Espanya se sostiene sobre tres principis inseparables: humanitat, regularitat i convivència.
12: El Papa Lleó XIV ha agraït la feina feta pel govern i les organitzacions humanitàries. En el segon acte, amb 4.000 persones migrants i d'ONGs, ha dit que integrar no és esborrar la història del que arriba, sinó evitar el segon naufragi, que és la solitud. I s'ha dirigit així a les màfies.
14: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse, conviértanse.
12: I ha afegit que per cada vida perduda, explotada, abusada, hauran de comparèixer davant la justícia divina.
0: Doncs tot plegat en el dia que ha entrat en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional.
4: Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació al reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. Clara Calderó, responsable de migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa la nova regulació en una entrevista a la xarxa.
15: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
4: De fet, més de 250 organitzacions de la societat civil ja han denunciat l'acord. El comissari europeu d'Afers Interns i Migracions s'ha defensat d'aquestes crítiques, assegurant que la normativa respectarà els drets fonamentals i que s'hi faran els ajustos necessaris.
0: L'índex de preus al consum, l'IPC, creix una dècima al mes de maig a Catalunya i se situa al 3,1%. La contenció dels preus de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista per l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà.
4: De fet, l'últim mes, els derivats del petroli s'han encarit un 9,6% a Catalunya respecte de l'any anterior, tot i que baixen 4 dècimes respecte de l'abril. També l'alimentació manté la tendència alcista, especialment productes com la carn de boví, els ous o els llegums i hortalisses fresques. Des de Comissions Obreres, el seu responsable de mercat de treball, Albert Ferrer, reclama polítiques públiques per contenir els preus.
16: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
4: Per demarcacions, l'IPC remunta a Barcelona i Girona, mentre que s'ha mantingut a Tarragona i baixa a Lleida.
0: Més coses. Salvador Illa posarà en marxa en les pròximes setmanes un equip de treball per 5 infraestructures ferroviàries clau, en concret l'R1, el desdoblament de l'R3, el túnel del Garraf, la línia orbital i l'eix transversal ferroviari.
4: En una intervenció a la trobada empresarial al Pirineu, a la Seu d'Urgell, el president ha dit que els experts estudiaran què cal fer amb l'R1 perquè cada cop que hi ha un episodi de tempestes pateix conseqüències. Analitzaran el desdoblament de l'R3 fins a Puigcerdà, el futur del túnel del Garraf, la línia orbital i l'eix transversal ferroviari.
0: Per fer tot això, Illa confia que l'aprovació dels pressupostos aportarà estabilitat per Catalunya en un context global incert. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
17: Entre d'altres aspectes, Salvador Illa ha assenyalat quatre grans eixos per tal que Catalunya superi l'actual incertesa: estabilitat institucional, confiança en el potencial del país, cohesió social i esperança en el futur. Alhora ha reivindicat un reforç de la unitat europea per fer front al que considera com una triple amenaça pel continent: la militar de Rússia, la política dels Estats Units i l'econòmica de la Xina.
18: Ajudar des de la nostra posició modesta, però rellevant també, a la construcció europea, per encertar les qüestions de fons i estar en els sectors necessaris, i per no deixar ningú enrere en aquesta decisió, tenim presents els nostres valors, hi han quatre requisits. No puc fer això. Quatre requisits. El primer, l'estabilitat.
17: A escala més local, Illa ha celebrat la imminent aprovació dels pressupostos i, pel que fa al Pirineu, n'ha destacat les partides previstes pel futur hospital i la residència de la Seu d'Urgell, les millores als eixos pirinenc de Comiols i del Llobregat i les noves actuacions d'extensió de la fibra òptica.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Després d'anys aparcat, l'Ajuntament de Barcelona ha desbloquejat el projecte per aixecar una important edificació pública que inclourà 120 pisos protegits a la plaça de les Glòries. Es tracta d'un pla que estava pendent de concretar-se des de fa més de 25 anys i que el consistori ha decidit anomenar provisionalment com a Torre Pública Glòries. Jordi Casino.
19: Tot i que el nom del projecte porti inclosa la paraula torre, l'alcalde Jaume Collboni ha volgut deixar molt clar que no es preveu la construcció d'un únic edifici, ni que sigui molt alt, sinó que al solar hi haurà diversos blocs per allotjar oficines municipals, pisos protegits i equipaments públics, com una biblioteca, un auditori i un poliesportiu. La intenció és començar les obres d'aquí a 2 anys. El cost previst de tot plegat és de 90 milions d'euros, que inicialment assumirà el Consorci de la Zona Franca. Pere Navarro és el seu delegat.
20: Poder facilitar que apareguin aquests habitatges just en el moment en què són més necessaris. El compromís és que apareguin aquests equipaments en un barri en el que són necessaris i que apareguin aquestes oficines de servei públic també, que són molt necessaris. Per tant, el retorn no pot ser millor.
19: Al mateix acte, Collboni ha anunciat la construcció d'una nova residència d'avis a tocar de la plaça i la remodelació de l'espai de la Farinera.
0: I encara a la capital catalana, els 4 aspirants a liderar Junts a Barcelona ja han reunit el 20% d'avals necessaris.
4: Es tracta de Jordi Martí Galbis, Pilar Calvo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas. La campanya per a les eleccions primàries començarà demà i acabarà el dia 19. Les votacions es faran el 20 i 21 de juny.
0: En cultura, el Teatre Lliure celebra els 50 anys amb una programació que abordarà les herències i l'esperança. Un cicle relacionarà generacions amb Marcos Morau, Cesc Gelabert, Josep Pons, Carme Portacelli o Lluís Omar. David Navarro.
21: De setembre a desembre, el Lliure compaginarà produccions com la Cobrirà la temporada, l'òpera de Tres Rals a la Fabià Puigcerver o Tot fent la vella Helena al Lliure de Gràcia, que recordaran els inicis de la institució amb exposicions com Un Teatre Lliure, el Palau Robert i actes d'homenatge. També hi haurà lloc per una festa d'aniversari el 3 d'octubre, tot pensat, com ha explicat el director del Lliure, Julio Manrique, per recordar i reivindicar la vigència del projecte.
22: Aquesta tardor celebrarem que ja fa mig segle que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
21: En total, a la temporada es podran veure 32 produccions. Destaca el retorn de l'exitosa L'herència, dirigida per Josep Maria Mestres, teatre internacional com Israel i Mohamed a Montjuïc, o l'adaptació del film de Visconti, Rocco i els seus germans al Lliure de Gràcia.
0: I en marxa des d'aquesta tarda el Cabró Rock, que engega la seva edició més multitudinària amb un cartell de primer nivell. El Cas Grassa, Joan Dausà o The Tallets són només alguns dels noms destacats.
4: Més de 55.000 persones passaran fins diumenge pel festival. A més, moltes de les actuacions tindran un caràcter únic, com l'últim concert d'Oques Grasses a Osona, abans del seu comiat definitiu. De moment, aquest vespre obren oficialment el festival The Tallets i més tard els Amics de les Arts. A aquesta hora, però, qui està a punt de començar el seu concert és la cantautora Maria Jaume.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. L'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després. Els igualadins juguen a un quart de nou del vespre el primer partit de la final al millor de 5 a la pista del Liceu, a la Corunya. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar a les semifinals el Barça, el vigent campió i gran favorit, i ara assumir amb guanyar la sisena Lliga de la seva història. L'última va ser el 1997. Escoltem el president del Club de la Noia, Manel Burón.
3: La fem molt muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre, i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut.
2: I encara en hoquei patins, el Vila-sana tindrà diumenge la primera oportunitat de guanyar el títol de l'hoquei Lliga Femenina. Si s'imposen el Fraga, les del Pla d'Urgell aixecarien el trofeu per primer cop en la seva història i tancarien el curs amb un doblet després d'haver guanyat la Copa. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta disputa demà la final de la Champions masculina contra el Prorreco italià. Els mariners s'han classificat en guanyar les semifinals a Malta contra el Ferencváros hongarès als penals i buscaran la segona Champions de la seva història, tot just 12 anys després de conquerir el primer títol continental. Escoltem el porter dels catalans, Unai Aguirre.
4: Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
2: En canvi, a la Champions femenina, Mataró i Sant Andreu van quedar fora de la final i en aquests moments estan jugant la final de consolació, per tant, el partit pel bronze europeu. Ara mateix, Mataró 4, Sant Andreu 5. En bàsquet, la sisa joventut juga a les 8, el segon partit de les semifinals de la CB, a la pista del València. Els badalonins volen igualar l'eliminatòria després de la derrota per només un punt al primer partit al Roig Arena. Escoltem el jugador de la penya, Guillem Vives.
5: Hem recuperat físicament, mentalment, per afrontar un partit d'aquestes característiques amb la intensitat que correspon, i mentalitats per tornar a fer un gran partit i portar la sèrie a Badalona, així que l'equip està preparat.
2: I el Barça està a només una victòria de classificar-se per a la final de la CB després de guanyar el Tenerife 97-89 al Palau. La sèrie continua demà ja a les Canàries. Escoltem el blaugrana Joel Parra.
6: Contents per sumar el segon punt a l'eliminatòria. Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'eliminatòria, però sabem que Tenerife serà una altra història.
2: També demà el Barça d'handbol juga a les semifinals de la final a 4 de la Champions, que un any més es disputa a Colònia. El rival, per ser a la gran final, serà l'Alborg danès. En futbol, a la segona divisió, el Girona ha anunciat l'arribada del primer fitxatge per al nou curs. Es tracta del davanter ucraïnès Oleksandr Pishchur. A la primera federació

0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Un lloc per escoltar bé.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
5: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
6: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
5: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
6: Dilluns, dia de descans.
5: Telèfon 93 792 35 46.
6: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
7: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
8: Ràdio Arenys.
9: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
10: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
11: Bona tarda, són 8:15.
12: Notícies en xarxa vespre. Amb l'Ali Giné.
11: 4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Jordi Fortià.
13: Són dades d'un informe d'UNICEF que també alerten que un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat. Antonio Rial és el director científic de l'informe.
14: Les tasses de depressió, ansietat, somatització, incluso el riesgo suïcida pueden ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que, por tanto, me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
11: La justícia europea sentenciarà sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol.
13: El Tribunal Constitucional, però, no resoldrà els recursos presentats per Oriol Junqueras o Carles Puigdemont fins passat l'estiu.
11: S'amplia la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero per contraband i delicte fiscal per les joies confiscades en el cas Plus Ultra.
13: Les joies estan valorades en 1,3 milions d'euros, 26 vegades més del valor que havia admès el seu portaveu.
11: L'índex de preus del consum creix una dècima al mes de maig a Catalunya i se situa al 3,1%.
13: La contenció dels preus de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista per l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà. Des de Comissions Obreres, Albert Ferrer reclama polítiques públiques per contenir els preus.

0: Demanem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
1: En cultura, la pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució.
2: Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família. Julio Manrique és el director del Lliure.
3: Aquesta tardor celebrarem que ja fa mig segle que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
1: I en esports, Toni Castro, l'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després.
4: Els igualadins que venen d'eliminar el Barça a les semifinals juguen a un quart de nou al primer partit de la final, a la pista del Liceo, a la Corunya. En waterpolo tenim en joc a Malta el partit pel bronze de la Champions femenina. A punt d'arribar al descans, Mataró 4, Sant Andreu 6. I demà l'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina contra el Prorreco italià. I en bàsquet, la 6 de joventut juga a les 8 al segon partit de semifinals de l'ACB a la pista del València amb l'objectiu d'empatar l'eliminatòria.
5: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, un divendres del lleó més tranquil, ben assolellat a hores d'ara, i de fet, el que queda de jornada continuarà sent de temps del tot agradable i molt calmat. Un vent que és més aviat feble, s'ha reforçat un palet al sud de Lleida, els núvols molt i molt primets, i la temperatura que avui està pujant més que la d'ahir. Atenció, perquè al llarg del cap de setmana anirem parlant cada vegada més d'estiu, més insistent i més ferm. De fet, ja el dissabte a la tarda arribarem a màximes al voltant dels 35 graus a les comarques de Ponent, i el diumenge cap als 37-38 graus en aquests indrets de la terra ferma, també al voltant dels 35 graus a l'interior gironí, o cap al Pla de Bages, a prop de la costa, de 27 a 31 graus, tant demà com diumenge, amb una mica més d'humitat, per tant, xafogor, i amb núvols molt escassos. El dissabte serà una jornada molt neta, diumenge també, però a la tarda hi haurà algun xàfec al Pirineu i també a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs la situació continua complicada a la P7, tot i que van minvant alguns punts i se n'afegeixen de nou. És el cas de la P7 a la zona de Freginal. S'ha produït un accident. Hi ha un carril tallat en sentit Castelló i 5 quilòmetres de circulació lenta. Encara segueixen les aturades en sentit Girona entre Santa Perpètua i Granollers, i també en sentit Tarragona a Santa Perpètua entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes i a Gèlida. Les rondes també encara molta mobilitat, i els accessos a Barcelona cada cop són una mica menys saturats, però hem de parlar de C33 i C58, per exemple, amb problemes per arribar als dos a la Trinitat, i també la zona de la C35 a Granollers. Una vegada més, demanar-vos a que circuleu amb prudència i no baixeu la guàrdia. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Quatre de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya, i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social.
4: Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital a les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat.
0: L'organisme fa una crida a les famílies, al sistema educatiu, als governants i les indústries tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Maite Polo.
5: Un de cada 10 alumnes catalans d'entre 10 i 20 anys dedica més de 5 hores al dia a les xarxes socials entre setmana. S'eleva a 2 de cada 10 al cap de setmana, i a més, un de cada 20 pot desenvolupar un ús problemàtic de les xarxes socials, especialment al batxillerat, que és l'etapa més vulnerable. UNICEF fa una crida a protegir més i millor els drets dels infants que estan hiperconnectats. Tot i ser més conscient que les anteriors generacions sobre el perill d'internet, pateixen greus problemes emocionals i de convivència. Antonio Rial és doctor en psicologia social i director científic d'aquest informe.
6: Les tasses de depressió, ansietat, somatització, inclús el riesgo suïcida, pot ser 3 o 4 vegades major en xavales que se construyen exclusivament a través de les pantalles, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que, por tanto, me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
5: L'enquesta feta a prop d'11.500 infants i adolescents a Catalunya també alerta de l'addicció als videojocs, als jocs d'atzar i al ciberassetjament escolar, un 1,5% superior a Catalunya que a la mitjana de l'Estat.
0: No deixem l'àmbit educatiu, crida a omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema. Els sindicats CGT, USTEC, COS, Intersindical i les assemblees de docents animen tota la societat a participar en la manifestació per instar el govern a resoldre el conflicte. Esther Minguell.
7: Sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa", la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a Plaça Catalunya. Més enllà dels docents, els sindicats educatius esperen el suport de les famílies, estudiants, col·lectius socials i tots els ciutadans per demostrar al govern la necessitat de canviar l'estructura del sistema d'educació pública. Escoltem David Caño, portaveu d'USTEC, i Ingrid Chavarria, de la CGT.
8: Perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua, amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar i que, per tant, hem de tornar a aquella educació catalana que liderava amb pedagogies, amb recursos, amb resultats i, per tant, tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
9: Si hi ha diners per ampliar l'aeroport, hi ha diners per ampliar les vies del tren, per projectes macroturístics que el que fan és donar feines precàries, ha d'haver-hi diners per l'educació pública.
7: Aquesta serà la darrera protesta del curs i a l'Assemblea Educativa del 20 de juny es marcaran les prioritats i el full de ruta de les mobilitzacions. Els sindicats asseguren que el curs vinent hi haurà noves jornades de vaga i protestes.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Titular també de la jornada, la justícia europea sentenciarà sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol.
4: La sentència podria desencallar l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta de líders del procés que encara estan pendents del perdó judicial. Un cop el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dicti la seva sentència definitiva, el Constitucional ja podrà resoldre els recursos que té pendents contra la no aplicació de l'amnistia que van interposar Puigdemont i els exconsellers. Tot i això, fons del Tribunal de Garanties afirmen que no hi haurà sentència sobre els recursos fins passat l'estiu.
0: I en el cas Plus Ultra s'amplia la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero per contraband i delicte fiscal per les joies confiscades.
4: El magistrat de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, obre una peça separada en la investigació contra l'expresident del govern espanyol després que la taxació que va encarregar determinés aquest dijous que les joies que van trobar al despatx de Zapatero estan valorades en 1,3 milions d'euros, 26 vegades més del valor que havia admès el seu portaveu.
0: L'alcalde de Barcelona celebra la proposta del govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de grans màfies vinculades al narcotràfic a Catalunya.
4: Un Jaume Collboni que aposta per seguir la mateixa estratègia que ja es va posar en marxa per lluitar contra la multireincidència.
10: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
4: Segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, els furts a la ciutat de Barcelona han baixat prop d'un 20% el primer trimestre d'aquest any.
0: En clau judicial, la Fiscalia s'oposa a retirar les mesures cautelars a Jonathan Andic perquè hi veu el risc de fugida.
4: La defensa havia demanat en un recurs davant l'Audiència de Barcelona el retorn del 1 milió d'euros de la fiança i la retirada de la resta de mesures cautelars al seu client. El fill d'Isaac Andic està en llibertat després de pagar una fiança d'un 1 milió d'euros que li va imposar el jutge de Martorell, que instrueix el cas. A més, la magistrada va ordenar la retirada del passaport i l'obligació de presentar-se periòdicament al jutjat.
0: Mentrestant, continua la recerca del noi de 16 anys desaparegut a Roses, a l'Alt Empordà, mentre feia una excursió amb moto d'aigua. Els bombers treballen amb la hipòtesi que el jove hauria perdut l'armilla i s'hauria enfonsat.
4: Efectius del cos continuen repassant per terra tota la costa entre l'Escala i l'Estartit i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés del que va passar amb la moto d'aigua. En paral·lel, la Guàrdia Civil ha precintat les motos a l'empresa que va organitzar l'excursió.
0: I a Vilanova i la Geltrú, els Mossos investiguen la mort d'un home a la platja de la Farola. El cos ha aparegut aquest matí i ha estat un banyista qui ha alertat el 112. El cas està sota secret de sumari. Canal Blau, Jaume Inglés.
11: La víctima, un home, s'ha localitzat a la platja de la Farola de Vilanova i la Geltrú cap a les 8 del matí i, segons fonts policials, ha estat un banyista qui ha trucat al 112 per alertar que hi havia una persona sense vida. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i al lloc dels fets hi ha estat treballant la policia científica per esclarir les circumstàncies d'aquesta mort. La víctima s'ha localitzat a la sorra a tocar de les roques que hi ha just al costat del torrent de la Pastera que desemboca en aquesta platja vilanovina. Una bona part de la platja del Far més propera a tota aquesta zona s'ha cordonat i tancat al públic que aquest matí, coincidint amb l'espai destinat als gossos. La troballa del cadàver ha activat diversos efectius policials i ha sorprès els nombrosos banyistes que accedien a aquesta platja de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra treballen amb diferents hipòtesis per esclarir què ha passat exactament i qui hi ha darrere d'aquesta mort. La investigació està sota secret de sumari.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El papa ja és camí de Roma amb el Falcon de la Casa Reial després que l'Airbus d'Iberia amb què havia de viatjar ha patit una incidència tècnica.
4: La parella havia de sortir a 3:45 PM, però després d'estar una hora esperant a la pista, els passatgers han començat a baixar de l'avió per una incidència tècnica, segons ha informat Iberia. La resta de la delegació vaticana espera ara l'arribada d'un altre parell.
0: Abans, des de Canàries, l'última parada de la seva visita, el papa Lleó XIV ha reivindicat l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment entre pobles i ha ordenat a les màfies que deixin de traficar amb persones i es converteixin.
4: Lleó XIV ha dit que tothom és migrant fent camí cap al cel i ha defensat un món sense muralles. També ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions a l'atenció de refugiats.
0: Mont Carvajal.
12: El primer acte d'avui del papa ha estat en un centre d'acollida d'emergència anomenat Les Raïces, on dos testimonis li han explicat com el perill, la por i la mort van ser sempre presents en la ruta. La portaveu del govern espanyol i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha defensat la política migratòria.
13: La política migratòria del gobierno de España se sostiene sobre tres principios inseparables: humanidad, regularidad y convivencia.
12: El papa Lleó XIV ha agraït la feina feta pel govern i les organitzacions humanitàries. En el segon acte, amb 4.000 persones migrants i d'ONGs, ha dit que integrar no és esborrar la història del que arriba, sinó evitar el segon naufragi, que és la solitud. I s'ha dirigit així a les màfies.
14: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse, conviértanse.
12: I ha afegit que per cada vida perduda, explotada, abusada, hauran de comparèixer davant la justícia divina.
0: Tot plegat en el dia que entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional.
4: Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació al reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. Clara Calderó, responsable de migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa la nova regulació en una entrevista a la xarxa.
15: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
4: De fet, més de 250 organitzacions de la societat civil ja han denunciat l'acord. El comissari europeu d'Afers Interns i Migracions s'ha defensat d'aquestes crítiques, assegurant que la normativa respectarà els drets fonamentals i que s'hi faran els ajustos necessaris.
0: En clau econòmica, l'índex de preus al consum, l'IPC, creix una dècima al mes de maig a Catalunya i se situa al 3,1%. La contenció dels preus de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista per l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà.
4: De fet, l'últim mes, els derivats del petroli s'han encarit un 9,6% a Catalunya respecte de l'any anterior, tot i que baixen 4 dècimes respecte de l'abril. També l'alimentació manté la tendència alcista, especialment productes com la carn de boví, els ous o els llegums i hortalisses fresques. Des de Comissions Obreres, el seu responsable de Mercat de Treball, Albert Ferrer, reclama polítiques públiques per contenir els preus.
16: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
4: Per demarcacions, l'IPC remunta a Barcelona i Girona, mentre que s'ha mantingut a Tarragona i baixa a Lleida.
0: I la patronal Foment del Treball adverteix d'una excessiva regulació política que estaria impactant en una pèrdua de la competitivitat econòmica de Catalunya. Ofereix un pla per millorar-ne la productivitat per aconseguir, de retruc, diuen, incrementar els salaris. Carina Bellbé.
17: Notícies
18: Segons
17: en xarxa.
18: Foment del Treball, millorar la productivitat és l'únic camí que té Catalunya per generar més prosperitat, millorar els salaris o fer que les empreses siguin més competitives. Al contrari que el Pla Fènix, coordinat per l'empresari Xavier Roig, el pla que proposa la patronal radica a modernitzar tots els sectors sense eliminar els que siguin menys productius. També implica apostar per la innovació, la digitalització, però també per una fiscalitat més competitiva i la simplificació regulatòria. De fet, la patronal adverteix que els costos del que consideren una hiperregulació suposen fins a un 5% del producte interior brut, mentre que al Regne Unit, per exemple, l'impacte es redueix al 2%. Joan Roget és el vicepresident de Foment.
19: El que fem és una crida a treballar tots per augmentar la productivitat, que al final és la competitivitat del que es produïm aquí i del que comercialitzem aquí, i això passa per treballar en la part regulatòria, pensant la influència que té amb els costos que tenim i, per tant, amb els costos dels productes que fem.
18: Segons la patronal, l'increment dels salaris no s'aconseguirà a través de lleis o de polítiques, sinó només generant més valor per hora treballada, és a dir, millorant la productivitat.
0: I després d'anys aparcat, l'Ajuntament de Barcelona ha desbloquejat el projecte per aixecar una important edificació pública que inclourà 120 pisos protegits a la plaça de les Glòries. Es tracta d'un pla que estava pendent de concretar-se des de fa més de 25 anys i que el consistori ha decidit anomenar provisionalment com a Torre Pública Glòries. Jordi Casino.
20: Tot i que el nom del projecte porti inclosa la paraula torre, l'alcalde Jaume Collboni ha volgut deixar molt clar que no es preveu la construcció d'un únic edifici, ni que sigui molt alt, sinó que al solar hi haurà diversos blocs per allotjar oficines municipals, pisos protegits i equipaments públics, com una biblioteca, un auditori i un poliesportiu. La intenció és començar les obres d'aquí a 2 anys. El cost previst de tot plegat és de 90 milions d'euros que inicialment assumirà el Consorci de la Zona Franca. Pere Navarro és el seu delegat.
21: Poder facilitar que apareguin aquests habitatges justes en el moment en què són més necessaris. El compromís és que apareguin aquests equipaments en un barri en el que són necessaris i que apareguin aquestes oficines de servei públic també, que són molt necessaris. Per tant, el retorn no pot ser millor.
20: Al mateix acte, Collboni ha anunciat la construcció d'una nova residència d'avis a tocar de la plaça i la remodelació de l'espai de la Farinera.
0: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens arriben des de Ràdio Solsona i Premià Mèdia.
22: A Solsona, els Consells d'Infants i Adolescents impulsen conjuntament una xarxa d'establiments i espais públics on acudir en casos d'urgència. La iniciativa porta per títol Aquí pots, i en formen part 43 punts per poder acudir si necessiten tenir accés a un telèfon o al lavabo de forma puntual, tant petits com grans. Els llocs adherits s'identifiquen amb un adhesiu taronja amb el nom de la campanya i la intenció és que la xarxa es vagi ampliant. L'objectiu d'aquesta iniciativa és fer de Solsona una ciutat més amable, segura i acollidora per tothom.
23: L'Institut de Premià de Mar i l'Ajuntament han iniciat una nova col·laboració en l'àmbit de la publicitat i el màrqueting que ha tingut la Festa Major com a primer projecte. Fa unes setmanes, els alumnes de segon de màrqueting i publicitat es van reunir amb responsables de les àrees de comunicació i cultura i festes per presentar-los diverses propostes creatives i campanyes promocionals dissenyades específicament per a la celebració. La voluntat, però, és que la col·laboració tingui continuïtat més enllà de la Festa Major. De fet, segons explica el centre, l'Ajuntament ha plantejat la possibilitat que a partir del curs vinent l'alumnat pugui participar activament en l'elaboració de propostes de comunicació per a campanyes municipals reals.
0: En cultura, el Teatre Lliure celebrarà els 50 anys amb una programació que abordarà les herències i l'esperança. Un cicle relacionarà generacions amb Marcos Morau, Cesc Gelabert, Josep Pons, Carme Portaceli o Lluís Omar, David Navarro.
24: De setembre a desembre, el Lliure compaginarà produccions com la Cobrirà la temporada, l'òpera de Tres Rals a la Fabià Puigcerver o Tot fent la vella Helena al Lliure de Gràcia, que recordaran els inicis de la institució amb exposicions com Un teatre lliure al Palau Robert i actes d'homenatge. També hi haurà lloc per una festa d'aniversari el 3 d'octubre, tot pensat, com ha explicat el director del Lliure, Julio Manrique, per recordar i reivindicar la vigència del projecte.
25: Aquesta tardor celebrarem, que ja fa mig segle, que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
24: En total, a la temporada es podran veure 32 produccions. Destaca el retorn de l'exitosa L'herència, dirigida per Josep Maria Mestres, teatre internacional com Israel i Mohamed, a Montjuïc, o l'adaptació del film de Visconti, Rocco i els seus germans al Lliure de Gràcia.
3: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
1: Bona tarda, Lali. L'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga Masculina 22 anys després. Els igualadins juguen a un quart de nou el primer partit de la final, el millor de 5 a la pista del Liceo, a la Corunya. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar a semifinals el Barça, el vigent campió, i ara assumia amb guanyar la sisena lliga de la seva història. L'última va ser el 1997. Escoltem el president del club de la noia, Manel Burón.
2: La fem molt muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut.
1: L'Atlètic Barceloneta disputarà demà la final de la Champions masculina de waterpolo contra el Prorreco italià. Els mariners s'han classificat en guanyar les semifinals de Malta contra el Ferencváros hongarès als penals i buscaran la segona Champions de la seva història 12 anys després de conquerir el títol continental. Escoltem el porter dels catalans, Unai Aguirre.
5: Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu i en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sols en defensa i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps i avui ho hem aprofitat.
1: En canvi, en la Champions femenina, Mataró i Sant Andreu van quedar fora de la final i en aquests moments estan jugant el partit pel bronze europeu. Ara mateix, partit a 4 minuts al final, empatat Mataró 9, Sant Andreu 9. En bàsquet, la sisa joventut juga ara a les 8 al segon partit de semifinals de l'ACB a la pista del València. Els badalonins volen igualar l'eliminatòria després de la derrota de només un punt al primer partit al Roig Arena. Escoltem el jugador de la penya, Guillem Vives.
6: Hem recuperat físicament, mentalment, per afrontar un partit d'aquestes característiques amb la intensitat que correspon i mentalitats per tornar a fer un gran partit i portar la sèrie a Badalona, així que l'equip està preparat.
1: I el Barça és a només una victòria de classificar-se per a la final de l'ACB després de guanyar el Tenerife 97-89 al Palau. Demà, la sèrie, tercer partit, en aquest cas ja a les Canàries. Escoltem el blaugrana Joel Parra.
8: Contents per sumar el segon punt a l'eliminatòria. Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife. I et dic, contents per sumar un punt més a l'eliminatòria, però sabem que Tenerife serà una altra història.
1: En handbol, demà el Barça juga a les semifinals de la Champions masculina a Colònia contra l'Aalborg danès. En futbol, el Girona ha anunciat l'arribada del primer fitxatge per al nou curs per intentar el retorn a la primera divisió. Es tracta del davanter ucraïnès Oleksandr Pishur. A la primera federació, el centre d'esport Sabadell juga demà al camp del Zamora el partit d'anada de la final per pujar a segona divisió. I el Badalona afronta diumenge l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens al camp del Compostela, un partit que es podrà seguir a les 6 de la tarda en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.
0: Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en xarxa, també, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns a la mateixa hora. Que passin bon cap de setmana. Adéu-siau.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: la xarxa de comunicació.
1: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
2: Finques Blaumar.
3: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
2: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
3: 93 792 0440.
2: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
3: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
4: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
5: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al Passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona, i a Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
4: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
5: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
6: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
7: Com pot ser, si sempre feu fotos?
6: Sí, però no són de veritat.
7: I si li regalem un reportatge?
6: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
8: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
9: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
10: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
9: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El papa Lleó XIV ha abandonat finalment Tenerife amb el Falcon del rei Felip VI després que l'avió amb el que havia de volar fins al Vaticà hagi sofert una avaria. La sortida estava prevista a les 5 de la tarda, però s'ha acabat produint dues hores més tard, quan passaven uns minuts a les 7. El pontífex s'ha vist obligat a endarrerir així el comiat del viatge oficial a Espanya, que el va dur primer a Madrid, després a Barcelona, on va beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família, i finalment a Tenerife. Avui, en què el protagonista del viatge ha estat bona part dels actes del Sant Pare relacionat amb la immigració. I la patronal Foment de Treball adverteix una excessiva regularització política que estaria impactant en la pèrdua de la competitivitat econòmica a Catalunya i ofereix un pla per millorar-ne la productivitat per aconseguir, de retruc, incrementar els salaris. Foment del Treball considera impossible que hi hagi salaris alts a Catalunya si no millora la productivitat de l'economia i demana un entorn favorable amb inversió per modernitzar sectors tradicionals i incorporar la tecnologia. Joan Roget és el vicepresident de Foment del Treball.
2: El que fem és una crida a treballar tots per augmentar la productivitat, que al final és la competitivitat del que es produïm aquí i del que comercialitzem aquí, i això passa per treballar en la part regulatòria, pensant la influència que té amb els costos que tenim i, per tant, amb els costos dels productes que fem.
1: I Manuel Bustos ha estat condemnat a 8 mesos de presó la sentència d'una de les peces separades de l'anomenat cas Mercuri. En aquest cas, la sentència ha estat de conformitat i s'ha assolit en la vista prèvia al judici, que no ha calgut celebrar. Se'l condemna a 5 mesos de presó i una multa de 34.000 euros per un delicte continuat de tràfic d'influències a 3 mesos i un dia per malversació de cabals públics i a inhabilitació especial durant 10 mesos per prevaricació administrativa. És la sentència de la investigació del Consorci de Residus per la contractació irregular de persones afins al PSC. I el regidor de Junts i membre del govern local de l'Ajuntament de Salt, Jordi Subils, ha presentat la seva dimissió aquesta tarda. La renúncia arriba després que ahir assistís a un acte d'Aliança Catalana en què es va anunciar el candidat de Girona i estrenar la nova seu del partit. L'alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, ha anunciat que després de veure la seva presència en aquest acte que li ha demanat que abandoni el govern local, recordem, format per un pacte entre Esquerra Republicana i Junts.
0: Notícies en xarxa.
3: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació esportiva relativa a la teva comunitat d'una manera dinàmica i propera. Les notícies, la informació esportiva més rellevant de la comunitat arenyenca. La trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM, també en forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en esport local.
4: Arenys en joc, amb Carles Toribio.
5: Molt bona tarda, bon divendres 12 de juny. Això és aquí a l'Arenys en joc a Ràdio Arenys. Ja sabeu que els divendres de 8 a 9 és moment del panorama esportiu de la nostra vila, com la prèvia del cap de setmana, i dilluns amb l'Oriol Leo, doncs la postjornada del cap de setmana. És veritat que hem arribat a un punt que l'agenda és més reduïda perquè gairebé totes les entitats del panorama esportiu de la nostra vila doncs, han acabat, però tot i així hi ha noms propis, moments i protagonistes. Per tant, anem al sumari.
6: Arenys en joc.
5: Un inici de programa que tindrem dos protagonistes, la Marta Mitjans, el Marc López, que són doncs, dos noms de l'Arenys de Mar que marquen el present, però tindrem un programa amb dues entrevistes diferenciades. Començarem amb en Xavi Peral, que ens parlarà una miqueta de com ha anat la temporada 25-26 com a palista de l'escala de França i Itàlia, i després, cap a la segona part del programa, doncs passaran per aquí, per l'estudi de Radio Range, l'Adrià i l'Arnau Jansó, ja sabeu, dos esportistes de taekwondo d'aquí d'Arenys de Mar, que ens explicaran doncs grans moments d'aquesta temporada, a més de dos, tres proves que encara queden d'aquest curs 25-26. Per tant, ara sí, comencem l'Arenys en Joc.
3: Arenys en Joc, el 91.2 de l'FM, radioarenys.cat i les xarxes socials de Ràdio Arenys.
5: Inici el programa amb l'Alfonso Guillén, ja el coneixeu perquè és l'entrenador de la nostra Marta Mitjans, l'atleta arenyenca del Nike Running, perquè comença doncs aquest moment de l'aire lliure, de meetings, de proves. Serà un estiu, jo suposo que en grans moments de la Marta. Recordem, setmana passada o fa uns dies va guanyar la prova B de la Golden League a Estocolm. La Golden League ja coneixem que és com la mena de Champions del món de l'atletisme. És veritat que és la prova B, però a poc a poc ja treu el cap amb proves de molt alt nivell del panorama atlètic. A més, el dimecres va quedar en tercera posició del míting internacional de Marsella, amb una marca de 2 minuts, 1 segon. Per tant, havíem de parlar amb l'Alfonso, que ens expliqués una miqueta tot plegat a Estocolm, properes competicions, i això ens deia l'entrenador de la Marta Mitjans.
7: Hola, Carles. Sí, mira, t'explico una mica. El 800 que ha fet a la Diamond League a Estocolm era, com si diguéssim, la sèrie B, ¿vale? La sèrie bona de la Diamond League. Bueno, es va córrer moltíssim i es va fer la tercera millor marca de sempre. Però, bueno, la Marta va córrer aquesta sèrie promocional, que li deien, amb gent molt bona, també. Moltes d'elles tenien, alguna tenia millor marca que ella. I la va guanyar, i la va guanyar. Va passar la primera volta en 8è lloc, i a la contrarrecta va remuntar fins a posar-se primera i ja fins a la meta. I ha fet la tercera millor marca seva de sempre, 2-0-0-6. I sigui millor marca, per exemple, que la que va fer a Tòquio, per molt poquet, i d'altres que va fer, per exemple, a Barcelona. I, bueno, el bo és que l'ha fet ara començant el juny, que encara té pues, 4 o 5 meetings molt guapos per endavant per intentar rascar una miqueta, alguna centèsima, algun segon, a la marca aquesta que ha fet. Pues, a curt plaç, dimecres té un altre meeting a Marsella, o sigui, avui arribava i demà marxa cap a Marsella, i un 800 també, i llavors té una setmaneta, 10 dies de no tenir cap competició, que entrenarà, i llavors se'n va a Viena, també fa un altre 800, llavors segurament farà el campionat d'Espanya de seleccions, que allà farà el Milky, a Logroño, amb Catalunya, i llavors hi ha 3 o 4 seguits així de mítings guapos, com Mordicia, a Barcelona, Madrid, igual algú més, ¿vale? Pues res, seguim, gràcies.
5: Bueno, farà un tour durant tot l'estiu, la Marta. És veritat que la veurem per aquí, pel poble, però farà un tour per diferents ciutats europees, a més de grans competicions estatals. Per tant, de moment, inici gran i important de la Marta Mitjans. Passem de la Marta al Marc López. Portem amb Marc López, crec que és el tercer tall que fem ja amb ella aquestes 3 setmanes últimes. Ja sabem, jugador del futbol sala de Mataró. Ara mateix el futsal Mataró jugarà demà dissabte a les 6 de la tarda a casa Mataró contra el Palma Futsal, partit de tornada que donarà un bitllet directe cap a la segona divisió nacional. Recordem també que Marc López i Juanito són els dos jugadors anenyencs del futsal Mataró. Van perdre-los a 1, per tant, han de remuntar aquesta eliminatòria perquè siguin doncs, equip de segona. Això ens deia Marc d'aquest partit mega important.
8: Hola, bones, soc Marc López, jo del futsal Mataró, del primer equip de l'equip de futbol sala. I bueno, ens trobem la situació aquesta setmana que tenim l'últim partit de la temporada i també, com no, el més important. Ens estem jugant l'ascens a segona divisió espanyola i la situació és que bueno, vam fer l'anada la setmana passada allà a Palma i vam perdre 2-1 i ara tenim la tornada a casa aquest dissabte a les 6 i amb un objectiu clar, i que tot i que vam perdre ja, si guanyem, encara que sigui d'un, encara que sigui per la mínima, passem nosaltres perquè vam quedar primer de grups, mentre que ells no ho van aconseguir. Per tant, tenim aquest petit avantatge i tot i que tots esperàvem que anés diferent el partit de la setmana passada, crec que tots hauríem confirmat a l'inici de temporada poder-nos jugar l'ascens a un partit a casa amb la nostra gent i que depenguem de nosaltres, perquè al final si guanyem, encara que sigui per la mínima, doncs aconseguiríem aquest ascens a segona divisió. A nivell personal, doncs, una experiència molt, molt maca, gaudint moltíssim, amb un grup molt bo, em sento super, super bé. I, bueno, a veure, esperem com vagi aquest dissabte, esperem que surti tot bé i a veure si podem aconseguir aquest ascens a segona divisió.
5: Sigui en victòria o sigui en derrota, esperem, òbviament, des de l'Arenja en joc que guanyin el partit, encara que sigui 1-0, i que puguin assolir aquest objectiu d'anar cap a segona. El nom de Marc López i el nom d'en Juanito ja són noms propis d'aquesta temporada 25-26 d'aquí d'Arenys de Mar. A més, d'aquest panorama de tants esportistes que tenim que competeixen en altres entitats, en altres municipis i en altres jocs. Per tant, són dos noms propis d'aquesta temporada. Passem de Marc i d'aquesta possible fita de pujar cap a la segona divisió nacional a Martí Clariana, perquè ja sabem, és jugador de rugbi Sant Cugat, ha acabat competició, va debutar amb el primer equip de la segona divisió nacional i li hem demanat doncs una valoració d'aquesta temporada 25-26 que ja ha acabat per en Martí Clariana, i això ens explicava.
9: Hola, et comento una mica com ha anat la meva temporada. Ara ja estem fent post-temporada, fins a Sant Joan no parem. I, bueno, ha sigut una temporada on estic molt orgullós, ja que he tingut la sort de poder debutar amb el primer equip i jugar bastant de partits. He jugat el partit de Copa del Rei, vaig anar ja a jugar contra el Salvador, a Valladolid, va ser un partit molt, molt dur al final, era contra gent bastant superior de nivell, però vaig adquirir noves experiències i estic molt orgullós. Després he anat jugant amb el meu equip, el primer equip del club de rugby Sant Cugat, que hem arribat a semifinals del playoff per pujar a primera divisió espanyola, que està bé, que és una bona categoria on molta gent, o per no dir quasi tota, s'hi dedica, i estic molt orgullós. Després, amb el sub-23, hem quedat cinquens de tota Espanya, llavors hem fet una molt bona qualificació. I després també amb el Sant Cugat del primer equip hem tingut la sort, bueno, i ens ho hem treballat, de el cap de setmana passat ser campions de Catalunya. Hem guanyat la Copa Catalana jugant contra el Barça de rugbi i doncs molt orgullós d'aquest equip i ja per la següent temporada.
5: Tornem a casa, hem fet un panorama amb esportistes aranyencs que competeixen fora, tornem a casa perquè ho fem amb en Cristian Martínez. Cristian Martínez parlava dilluns amb l'Oriol, parlava divendres aquí a l'Arenys en joc per explicar una miqueta la prèvia. Finalitzada la temporada, doncs hem demanat una miqueta la seva valoració, recordem. Temporada complicada, lesions, derrotes a lo millor inesperades, al final 23 punts, amb 6 victòries, 5 empats i 15 derrotes. Ara és moment de fer un reset, de pensar ja temporada següent, de que el futsal Arenys doni forma a aquesta plantilla del primer equip, a més amb canvis a la Federació Catalana de Futbol, per tant, estarem atents una mica també doncs, a aquests canvis, i això ens deia l'entrenador, en Cristian Martínez, d'aquesta temporada.
10: Bones. Bueno, temporada molt, molt complicada, on clarament els objectius, bueno, no s'han aconseguit o no han sigut els que esperaven. Temporada de lesions, feina i mil coses més, molt difícil de portar, però bueno, s'ha acabat el més dignament possible amb una mica de malestar general, però bueno, toca fer un pensament, fer canvis, fer una nova mentalitat, pensar en la temporada que ve i fer un projecte on la joventut i el treball i el compromís predomini per davant de tot i res. ara desconnectar, disfrutar de les vacances i a poc tornar amb més ganes que mai.
3: Els dilluns i els divendres a les 8 del vespre, Arenys en Joc.
5: Un Arenys en Joc del 12 de juny, una mica un mes que acaben les competicions, que acaben les temporades de les nostres entitats, obrim panoràmica i fem valoracions de com ha anat aquest curs 25-26, i a l'altra banda del telèfon tenim en Xavi Peral, palista de tenis taula. Bona tarda, Xavi.
11: Bona tarda.
5: Una mica per... Bueno, això, ja ha passat diverses vegades per aquí, per l'Arenys en Joc, per parlar-nos una miqueta de com anava i com han anat les temporades. Parlarem de com ha anat aquesta temporada 25-26, possibles novetats de futur, però deixa'm una així de temporada. Com valores aquest curs 25-26, Xavi?
11: Bueno, ha sigut potser una de les temporades més complicades de la meva carrera a nivell mental, pel fet de que, bueno, amb l'escala hem tingut una situació molt complicada des del primer dia, doncs que hem patit la baixa d'un jugador per diferents problemes, i llavors la meva funció dintre de l'equip va canviar molt, que de passar a ser un jugador que potser no era el titular de l'equip va ser a passar a ser el jugador nacional titular, i això evidentment també em va comportar diferents canvis amb tot, no? D'anar a jugar doncs un número de partits, pràcticament jugar més del doble dels partits que havia de jugar, i això quan tens una planificació de temporada feta, evidentment doncs t'afecta no només a nivell físic, sinó també mental, no? Llavors ha sigut una temporada que podríem dir a nivell mental molt complexa, però bueno, ara per fi ja hem acabat.
5: Sí, això, ja estem al juny, ara agafar una mica de les forces, respirar, descansar. Tu has parlat de l'escala, clar, tu, en el moment que has parlat aquí a l'Arenys en Joc, has explicat que no solament jugues a l'escala, sinó que competeixes també en àmbit europeu. En general, com valores el teu rendiment aquesta temporada 25-26?
11: Bé, doncs a Itàlia la veritat és que molt bé. He jugat a un club que era, bueno, vaig fitxar aquest any, que era el club de Cava, d'allà de la zona de Nàpols, i molt bé, la veritat que només he perdut un partit en tota la temporada i vam aconseguir la permanència, i estic molt content també del tracte que he rebut allà, i estic molt content de cara a la temporada que he renovat, i hem fet un equip, bueno, per intentar pujar de categoria aquest any, o sigui, la temporada que ve, i estic molt content. I a França sí que és veritat que no estic content amb el rendiment, però evidentment també ve una miqueta lligat a tot això, no? A la càrrega de competició, de que al final a França jo havia de jugar també molts partits i al final n'he tingut que jugar menys, perquè és que no m'ha donat la vida amb el tema de l'escala, no?
5: Sí, sí. I en l'àmbit personal has fet aquesta valoració d'aquest triangle entre escala, França i Itàlia. De què et sents més satisfet d'aquesta temporada?
11: Bueno, de satisfets, sincerament, em sento satisfet del fet de la capacitat aquesta que t'he comentat, no? A nivell mental, de saber lluitar davant de tot això, no? Perquè per un esportista moltes vegades molta gent doncs es deixaria anar i diria jo no puc amb tot, no? I aquest any m'ha ensenyat doncs això, no? De que amb l'escala, tot i, evidentment, l'equip doncs va decidir a mitja temporada, abans que acabés la primera volta, doncs llançar la categoria, entre cometes, no? Perquè l'any que ve volien jugar a la Divisió d'Honor i és el projecte que volien. A nivell mental és molt difícil sortir a jugar tots els partits amb aquesta mentalitat, no? Però, bueno, el club ho va decidir, jo ho vaig respectar i no hi ha cap tipus de problema, però, bueno, estic content d'això, no? Més enllà del rendiment esportiu, que pot ser millor o pitjor, que al final podria haver sigut molt millor, evidentment. Estic content d'això, no? De la capacitat aquesta de mentalment de poder sortir de tot això.
5: Després et preguntaré tema França, tema Itàlia. Si no vaig equivocat, Priego guanya Lliga Espanyola, també domina Europa. Ja ho vas parlar en el moment que vas parlar aquí a l'Arenys en Joc, crec que va ser el desembre, que la Superdivisió Espanyola cada any millora. I cada any hi ha millors palistes. Has vist aquests últims mesos que sigui així? I Priego domina perquè és la potència principal?
11: Sí, bueno, clar, Priego ha guanyat la Lliga i la Copa d'Europa. Evidentment, juguen a una altra Lliga, tenen un pressupost molt alt i juguen a una altra Lliga, però la Lliga és que és molt dura. És que cada vegada hi ha més diners, i la novetat de l'any que ve és que segurament, bueno, ja ho han anunciat, hi ha dos clubs que sembla que renuncien o volien renunciar, no sé si oficialment o no, però ja no estan capacitats a nivell de pressupost per seguir endavant amb tot això, no? Perquè són pressupostos que es necessiten molt alts per fer front al que fan els altres equips. I al final simplement passarà que la Lliga cada vegada hi haurà menys equips i serà molt més forta, però menys equips, perquè clar, hi haurà menys equips capacitats per afrontar tot això. Però bueno, està molt bé a nivell de Lliga, d'espectador i de tot, es veuen grans partits, clar, estan jugant, a vegades estan jugant tops 40-50 mundials els partits, però clar, també els hi has de pagar perquè vinguin.
5: Clar. I tu que coneixes bé el panorama nacional, el panorama espanyol, també coneixes bé el tema europeu, quines diferències hi ha entre competir a Espanya i agafar un avió i competir en altres lligues europees?
11: També al final és el nivell de la lliga, perquè al final la lliga que jo jugo a Itàlia el nivell és més baix i el nivell de que jo jugo a França també és més baix que la lliga espanyola, que al final és la màxima lliga, no? Mm-hmm. Llavors, bueno, és diferent, les lligues són diferents, però sí que és veritat que, per exemple, les lligues més potents a nivell europeu de França i Alemanya, el nivell d'espectadors i tot és molt diferent al tenis taula que es viu aquí, no? Tot i que està creixent, evidentment el tenis taula està creixent. No ens podem enganyar a nivell català, a nivell espanyol, perquè cada vegada hi ha més llicències, cada vegada hi ha més diners i cada vegada els clubs doncs, estan més preparats per afrontar-ho, no? Sí. Però, evidentment, estem encara a anys llum del que passa a França i Alemanya, per exemple, que, bueno, és que tu veus, van pel carrer, per exemple, els germans Lebrun, que són els dos francesos aquests que són tan bons a nivell mundial i la gent els para pel carrer. Yeah. Vull dir, fan anuncis de Carrefour, vull dir, són dos personatges famosos a França. Clar, aquí som tenis taula, pues, és complicat que passi a Espanya, no m'ho imagino.
5: Sí, sí. I tu has parlat a l'inici d'aquesta entrevista de tema Itàlia, tema França, tema mental, perquè al final tu t'has de muntar l'agenda, t'has de muntar el calendari amb tot aquest entramat de clubs, de lligues, de països. Què destacaries d'Itàlia, què destacaries de França? I ja has dit també que renovaries amb l'equip d'Itàlia. Tornaries a repetir aquesta fórmula de diferents lligues i agafar avions cada dos per tres?
11: Sí, no. Al final, sí, és veritat que cada vegada que et va ser més gran costa més agafar avions i aixecar-te el dissabte al matí a les 6 del matí o a les 5 del matí o a la tarda, però sí, o sigui, estic acostumat a fer tot això. Que passa que el que t'he comentat, no? Tu quan fas una planificació i planifiques, no ho sé, jugaré 25 partits l'any. Tu t'ho planifiques perquè ho pots fer. Yeah. Però clar, quan de cop i volta n'has de jugar, m'invento, 40, clar, aquí ja canvia tot molt. Llavors la teva planificació ja no serveix per res i estàs anant moltes vegades sobre, saps, a contracorrent. I és complicat. Però sí, és un sistema que utilitzen tots els jugadors espanyols per guanyar més diners, sí, perquè al final es pot fer i t'has de guanyar la vida i surten a jugar fora perquè paguen. Llavors, bueno, pues toca, és feina.
5: Sí, sí. I quan competeixes fora, Xavi, ja no tenen la lliga, els partits, eh? Què és el que més t'agrada i el que més et costa?
11: Que el que més m'agrada... Comentaré a Itàlia. El que més m'agrada a Itàlia és com em tracten. O sigui, des que arribo a l'aeroport fins que em deixen. O sigui, el tracte que he trobat amb aquest club és espectacular.
5: Sí, sí.
11: Ja des del primer dia que vaig anar. Vull dir, és una cosa que no he trobat a cap club mai. I, bueno, allà et venen a buscar... Bueno, evidentment altres clubs també, però et venen a buscar, et porten a l'apartament, et diuen què necessites, vols això, vols l'altre, el partit, això, necessites no sé què... Vull dir, es cuiden de tu com si fossis... La veritat, com si fossin el seu fill, vull dir, sí, que sí. T'estan... O sigui, qualsevol cosa que necessitis i el tracte que et donen, la confiança. És això és el millor que he trobat, per exemple, aquest any, no? I el que pitjor porto... és l'estrès entre els vols. Perquè moltes vegades he de tornar... Això m'ha passat aquest dissabte. Tenia partit a França i tenia el vol a les 9 de la nit. I tenia que tornar el mateix dia perquè tenia un altre compromís el dia següent. I vaig tenir que renunciar a l'últim partit a França de jugar... perquè no em donava temps a agafar l'avió.
5: Sí, sí.
11: Vull dir, i aquestes situacions d'estrès són les que porto pitjor, perquè al final estàs jugant, i això li passa a molts jugadors, estàs jugant i estàs mirant l'hora. Que no hauria de ser així, no? Però dius, hòstia, és que tinc un vol perquè he d'anar no sé on, i estàs quasi jugant mirant l'hora si la cosa s'allarga. Llavors, això és el que porto pitjor, l'estrès.
5: I tu allà, temporada 25-26, ja està acabada, finalitzada, o queda alguna coseta més?
11: ja està, va acabar dissabte.
5: Vale, vale. Ara deixa'm res, dues preguntes sobre el tenis taula, perquè és veritat que hem parlat en diferents moments amb tu i diguem que ets la figura de la nostra vila en el tenis taula. Quan estàs parlant de muntar l'agenda entre els diferents clubs, quan hem parlat de l'escala, i que has comentat això, que hi ha un canvi i que tu saltes a fer més partits, com s'estructura un cap de setmana quan hi ha competició? Els partits individuals, bueno, els partits a dobles, com s'estructura?
11: Cada lliga funciona... Vull dir, cada lliga té un sistema de competició. Mm. Hi ha lligues que tu jugues, per exemple, dos individuals, hi ha lligues que jugues tres individuals, i hi ha lligues que jugues tres individuals i un dobles. Per exemple, a França és així, jugues tres individuals i un dobles. Mm. A Itàlia jugues tres individuals, i a Espanya jugues dos individuals, canvia. Mm. Llavors, l'estructura del cap de setmana aquest any, per exemple, era que el divendres jugava a Espanya, sí. I llavors el dissabte pues, tenia que anar a jugar a qualsevol altre lloc. O a vegades jugava dissabte a Espanya i no podia anar a jugar a l'altre lloc perquè coincidia.
5: Yeah.
11: Llavors, bueno, és així el cap de setmana. Normalment era divendres a Espanya i, tot i que la temporada que ve canviarà, divendres a Espanya i l'endemà pues, te n'anaves on toqués, a França, a Itàlia o on toqués.
5: Sí, sí. I deixa'm una pregunta tècnica, perquè a vegades també amb el tema del tenis i això, és molt diferent jugar, competir un partit individual i un partit de dobles en el tenis taula?
11: Bueno, és molt diferent, vull dir, sí i no a la vegada. És molt diferent perquè al final no depèn tant de... Al final el tenis taula no depèn de tu, perquè depèn de l'altre també. Vull dir, és que depèn de mil factors. No? Vull dir, no perquè tu ho facis millor com altres esports individuals, com pot ser la natació, per exemple, que al final saps que si tu fas una marca... i la superes, és molt difícil que potser vagi un altre i la superi, no? Clar. I és el teu rècord que necessites, però per exemple en tenis taula tu pots fer un partit molt bo, però si l'altre juga millor que tu, et guanya. Vull dir, saps? Al final... Llavors...

0: futur, tema temporada 26-27, ara ja amb temporada finalitzada, temporada acabada, ja has parlat de que Itàlia renoves, quines novetats o què tens pensat de cara a temporada vinent?
1: Bueno, ja portava un temps meditant-ho, perquè bueno, jo vaig estar jugant 18 temporades al centre de natació Mataró, des de, bueno, vaig començar amb 6 anys al centre de natació Mataró a jugar, i amb 24-25 vaig marxar, i bueno, portava moltes temporades sense estar aquí, 6 en concret, i bueno, es va donar la possibilitat de que pogués tornar. Vam estar-ho parlant, i per mi, és que clar, era el meu somni. Al final, és que és el meu somni, jugar a Mataró, perquè és on he crescut, és la meva vida. Jo no m'he perdut un partit de Mataró, si no l'he deixat de seguir des que vaig marxar en aquests 6 anys. Clar. Sempre l'he seguit d'alguna manera. Llavors, és com quan tu pertanys a un club, és el teu club, i és que no pots competir contra això. Vull dir, no hi intervenen altres factors, és molt difícil. Jo me'n vaig tenir que anar per una situació personal que no me n'arrepenteixo d'haver-me anat, però al final vaig escollir això, però evidentment sempre ha estat l'espina, no?, de tornar a casa, i jo sempre havia dit que tornaria a casa, i es va presentar l'oportunitat i vaig dir, és que no m'ho penso dues vegades.
0: Per tant, temporada que ve, Mataró, Itàlia, i de moment seria així o alguna coseta més?
1: Igual jugo a França, però encara no està...
0: I la tornada, la teva tornada cap a Mataró, que ja ho has comentat, és de molta il·lusió. Queda l'estiu per davant. Quins objectius et marques d'aquesta tornada a Mataró?
1: És que, bueno, per mi és difícil, perquè el primer que vull fer és tornar a disfrutar de l'emoció de jugar a casa. Vull dir, això és el primer. A nivell d'objectiu, que l'equip es mantingui a la Lliga, i crec que tenim un bon equip per la temporada que ve. Hem fet un equip suficientment fort per mantenir-nos, i ja veurem si podem lluitar per alguna cosa més. I a partir d'aquí, a nivell personal, donar el màxim, no ho sé, a nivell de resultats de la Lliga que hi haurà i el que podré oferir, però bueno, és que és el club de la meva vida. Sí, sí. Em deixaré el cap i els braços i les cames. Vull dir, és que és així. És que és difícil analitzar quan jugues amb el club que has jugat tota la vida i tornes després de 6 anys quan has jugat quasi 20 temporades. Vull dir, sí, sí. És algo que no... Ara mateix no em puc ni imaginar el primer dia que torni a jugar, perquè no m'ho imagino, saps? És difícil. I... És difícil d'imaginar les emocions que et passen.
0: I tant que sí. Deixem una última, perquè escoltant-te, vull dir, hi ha aquesta il·lusió, la tornada cap a casa. Què li diries a un nen o una nena que diu, ostres, vull iniciar-me en aquest món del tennis taula, perquè digui, som-hi, perquè aquí passen, setmana passada va venir diferents lluitadors de taekwondo, han vingut de judo. Què li diries a un nen o una nena que digui, vinga, va, engega la maquinària i prova el tennis taula?
1: Bueno, sobretot al principi, que s'ho prengui com que disfruti del que està fent, que intenti tenir una regularitat, que escolti l'entrenador o entrenadora, que vulgui, doncs, aprendre realment a jugar, que no vagi a passar l'estona, no? Si vol jugar a tenis taula, que hi vagi, però amb la dedicació de dir, hòstia, m'ho prenc com un joc, disfruto, però vaig a aprendre, no? Perquè al final també és una miqueta la mentalitat que a mi m'han inculcat des de molt petit la meva entrenadora ucraïnesa, no? Sempre era com, bueno, venim aquí a jugar, però anem-hi, saps? Llavors, bueno, intentar, doncs, tenir aquesta disciplina, no? De, a poc a poc, anar creixent la disciplina, perquè, evidentment, si jo tinc un fill o una filla, i amb 6 o 7 porto a jugar, voldré que jugui i que pateixi el més mínim, i que la nena disfruti, no?, o el nen disfruti. Però, evidentment, amb els anys sempre, no?, et vas creant més una disciplina i al final l'acabes tenint. Però sobretot al principi, que disfruti del que està fent, que s'ho prengui com un joc, però amb la serietat de dir, vaig a tenis taula i vull disfrutar i vull passar-m'ho bé.
0: Amb aquestes paraules acabem aquesta entrevista. Gràcies, Xavi. Felicitats per aquesta tornada cap a casa una altra vegada. Tindrem més a prop aquesta vegada la temporada vinent i anirem parlant aquí a l'Arenys en Joc.
1: Moltes gràcies a vosaltres i endavant sempre.
0: Que vagi molt bé.
1: Que vagi bé. Adéu.
2: Arenys en Joc, amb Carles Toribio.

0: juny, perquè ja tenim aquí a l'estudi de Ràdio Arenys l'Arnau Llançó i al seu costat a l'Adrià Llançó. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Una mica, ja vau venir la temporada passada, tornem a repetir per explicar una miqueta com ha anat la temporada, queda alguna prova pendent que m'explicareu després. A més, la setmana passada va venir Kondo Dochang, ara anem amb vosaltres, que sou importants dins d'Arenys de Mar. Vaig amb una ràpida i fent una valoració de tota la temporada. Com valoreu fins a la temporada 25-26?
2: Jo la valoro una miqueta completa, perquè m'agradaria haver fet més competicions, però les competicions que he fet han sigut com les primeres importants per mi, perquè ha sigut un canvi de categoria, i no ha anat malament per mi. Mm-hmm. Jo crec que he tret un bon resultat.
1: I jo la valoro molt bé, perquè ja que vaig anar al d'Espanya i això ha sigut un joc molt, molt bo per mi. I després amb les competicions que he anat fent, doncs he quedat amb bons resultats, ors i dos ors i una plata. Mm. I llavors ho valoro molt bé, jo. Mm.
0: Anirem parlant de tots aquests moments, perquè la temporada és llarga. Quan comenceu una temporada, en el cas de vosaltres, dels dos germans, individualment suposo, us marqueu objectius o és setmana a setmana, mes a mes, entrenaments i a partir d'aquí munteu el calendari?
1: Bueno, jo ho faig a setmana, o sigui, depèn de com em vagi veient. O sigui, no em marco un objectiu, perquè potser si em marco un objectiu al març, potser al març no arribo amb el nivell que vull arribar a fer aquell objectiu. Llavors, setmana a setmana vaig veient com vaig.
2: Mm. I objectius no em marco molt, perquè no em vull atabalar el cap ni res. Mm-hmm. Només és entrenar i el que surti, doncs mm-hmm. ho faig.
0: Perquè ara, deixeu-me una pregunta abans de continuar. Quants dies entreneu i quantes hores entreneu a la setmana a taekwondo?
1: Bueno, depèn. Jo, o sigui, amb el club entrenem 3 hores i mitja a la setmana i jo alguns cops em convoquen amb el CAR i vaig entrenar amb la catalana. Mm-hmm. Llavors depèn de si em convoquen amb la catalana o no.
0: Mm-hmm. Més o menys, sí. Després et preguntaré sobre allò del CAR i l'experiència, tot plegat. Vaig amb tu, Adrià, perquè és una temporada intensa. Quin seria el resum, més o menys, fins ara d'aquesta temporada 25-26?
1: Bueno, el resum seria que vaig començar bé, fent un or al Catalunya Infantil i un bronze a l'Open de Malgrat. Mm-hmm. I després ja va anar al cadet, que vaig quedar plata, que vaig fer-ho bastant bé. I llavors, gràcies a aquesta plata, vaig poder anar al d'Espanya, que vaig quedar quart, però vaig anar a competir amb un virus dintre, amb una bactèria, llavors vaig quedar quart. Mm. I després va tornar a vindre a Catalunya, que vaig quedar or, i ara ens queda una última, que és un nou format que fan, que és la Liga Under, que la fan a Premià.
0: Sí, després us pregunto sobre això, perquè és una competició diferent. Bueno, vaig amb tu, Arnau. Quin resum fas d'aquesta temporada?
2: Bueno, el meu no ha sigut tant com el de l'Adrià, ja que he tingut unes molt poques competicions i les que he fet no han sigut malament, però m'han agradat, perquè ha sigut una nova experiència amb nous competidors i han anat bé.
0: Perquè deixeu-me també fer una aturada. El món del taekwondo, si no ha canviat, i el de premiar potser és una mica diferent, sí, perquè tindreu combats... més combats i com una mena de punts, després en parlarem. Però en l'àmbit mental, ho parlàvem la setmana passada amb la gent del Dochang, clar, si perdeu, aneu a una competició i perdeu el primer combat, aneu cap a casa, no? És així, més o menys?
2: Sí, és així.
0: I com es pot treballar la part mental de dir... Clar, perquè al final, òbviament, vols guanyar, però com pots fer-ho de que es pugui acabar en un combat?
1: Bueno, pues, doncs jo penso, però que s'està... O sigui, vas a competicions i si perds així, pues ja com d'aquells ja saps què fer, saps? I ja està, o sigui, si vas perdent el primer combat allà, pues ja et vas mentalitzant com de que no és per tant, saps? Però és un combat i el següent, doncs podrà ser que guanyis més d'un.
0: Tu parles de... Et desmotives, però triga molt o arriba un moment que fas un reset i dius
2: triga.
0: Anem a preparar una...
2: Triga, perquè, a veure, si fas el teu primer combat o competició i el perds, doncs dius, bueno, és la primera competició, l'he perdut perquè és la primera. Mm. Però si vas seguint aquest rodatge d'anar perdent, doncs arriba un moment que et desmotives.
0: Mm-hmm. Torno amb l'Adrià, perquè has parlat del campionat d'Espanya, canvies de categoria, passes a... i competeixen al campionat d'Espanya. Tens el virus? Com s'explica tot? Però, i després arribes a la quarta posició, vull dir, com valores aquell campionat? A banda del virus, que sí. no ha de ser fàcil de sortir al tatami, competir i continuar.
1: Bueno, jo ho valoro molt bé, però ja que em vaig a esforçar molt per arribar allà on vaig arribar, i amb la quarta posició, el primer round, que va ser la primera ronda, vaig perdre per un punt, perquè em va vindre com si se m'hagués anat, i després ja la segona ronda em va tornar, o sigui, em va vindre un bajón, mm-hmm. que ja ni podria com ni respirar. Mm-hmm. I ja està.
0: Sí. I tu fas un canvi, Arnau, perquè passes a júnior aquesta temporada. Això va per edats, el tema de... Perquè tu has parlat del canvi d'infantil a cadet, tu passes a júnior... Això suposo que és com altres categories, com altres modalitats, sí, va per edats, no?
2: Va per edats.
0: Tu passes a júnior, sí. Hi ha molta diferència o ja has trobat un canvi important?
2: He notat molt de canvi, perquè hi ha gent que... Jo arribava a ser el més gran de la meva categoria i ara sóc el més petit. Mm-hmm. I clar, hi ha gent de 17 anys... fins 18, uh-huh. que està molt més forta que jo i més alta. Uh-huh. I ja els cops es noten més.
0: I el tema del pes també és molt important.
2: Sí, també.
0: Vull dir, suposo que li donem importància, però clar, no us podeu passar en un moment donat del pes. Vull dir, això s'ha de treballar sabent que hi ha una competició d'aquí una setmana, d'aquí dues setmanes.
2: Sí, perquè si hi ha una competició d'aquí una setmana i tens un pes més elevat del que tu voldries o perquè et veus que no voldries estar en aquell pes, uh-huh. doncs tens de seguir una miqueta de dieta i exercici. Uh-huh.
0: Uh-huh. I quan heu parlat d'aquestes 3-4 hores setmanals d'entreno amb el club tot plegat, com s'estructura els entrenos? Vull dir, a vegades els radioients és com combats entre vosaltres, però també hi ha més parts, suposo, no?
2: Sí,
0: vull dir,
2: sí. Perquè en l'entreno hi ha diferents classes que potser és més tècnica, mm-hmm. com de posicions, després hi ha altres de combat o del que sigui més de taekwondo, o sigui, que més pumses, que mm-hmm. són per puxar la cintura també. Mm-hmm. Però sempre que hi ha competicions d'aquí un mes, ens fixem sempre en combat. Sí. I...
1: Mm-hmm. I el que es fa en el tombal és que sempre tenim un dia fixe de només fer tècnica de combat, o sigui, ni res més, i són els divendres, i després ja si hi ha competicions més a prop, doncs algunes competicions ens proposa d'anar entrant a dimarts i dijous també, per estar millor preparats, i els altres dies, dilluns i dimecres, que anem nosaltres, doncs alguns cops també ens diu que ens fiquem a part per preparar millor la competició.
0: Mm-hmm. I deixem una, perquè jo desconec bastant el món del taekwondo, és veritat que a vegades quan arriben els Jocs Olímpics i és moment de veure altres esports, quan entreu al tatami, hi ha una tàctica preparada prèviament o depèn del rival, podeu canviar de pla i anar per una altra via?
2: A veure, si tu ja coneixes el rival, doncs o pot ser més dolent que tu o tu penses que és més bo que tu. Però això depèn moltíssim del rival, perquè si tu el mires ja en altres competicions, has mirat més cops, et dona una sensació diferent. I a sobre, a l'entrar al tatami és com un món diferent. Mm-hmm. Et notes més passat, no tanta flexibilitat, sí, no és com els entrenos.
1: Bueno, i també aquí a Catalunya l'avantatge que hi ha en els Catalunya és que saps el rival 4 dies abans o 5 abans que de la competició, però llavors si vas a mirar el club o algú i proveus com a entrenador, doncs ja pots fer-te una idea de com és. Mm-hmm. Però el problema és que en altres competicions com Opens o per exemple el d'Espanya, el rival el saps a la tarda abans, a la nit abans. Llavors, allà no t'ho pots preparar tant com és.
0: I ara vaig amb el tema de... En el vostre món, heu parlat això, de possibles plans i això. Pot ser un que vagi a l'atac, un més defensiu, o al final tothom ha de tenir el pack sencer?
2: Bueno, això varia de combat, com baixis amb els punts. Si vas guanyant, doncs és més defensiu i només ataques com amb puny i clinxes, que s'apropar-te i està allà fins que et separi l'àrbit. Sí. Així perds temps. I després hi ha l'altre, que si vas perdent, doncs és anar a saco donant diferents patades que puntuin més alt. i això.
0: Clar, i anar a l'atac vol dir que potser tens l'opció de que el rival t'ataqui. Sí. Perquè vas una mica a la desesperada.
2: Bueno, no, no és lo normal, perquè atacar si vas guanyant i l'altre perdent t'assegures com que et guanyi o quedeu empatats.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. I tornem una altra vegada, perquè tu, Adrià, en el moment que fas campionat d'Espanya, que crec que va ser a Alacant,
1: sí,
0: arriben més campionats, després d'aquell moment tornes una altra vegada a ocupar posicions altes.
1: Sí, bueno, després del d'Espanya, com vaig estar com una setmana o dues sense poder entrenar per això, doncs vaig arribar als entrenos amb molta motivació, perquè feia com temps que no podia entrenar ni competir, i llavors ja la pròxima competició, que va ser el Catalunya, doncs vaig anar amb una motivació molt gran, perquè havent anat i tot, i gràcies a això, doncs jo crec que va ser que vaig guanyar en el Catalunya, per aquesta motivació que jo portava.
0: Mhm. I el tema aquest del CAR, del centre del rendiment, com sorgeix? Vull dir, això, perquè aquí que federació és un món diferent, com sorgeix aquesta opció d'anar cap allà a entrenar i fer aquestes hores allà?
1: Bueno, aquesta opció sorgeix depèn de la posició que quedis en dels campionats de cadet cap a dalt.
0: Mm.
1: Hi ha alguns cops que porten els bronzes, però no sempre, tens de ser molt bo o que sàpiguen que ets bo i has tingut un mal dia,
0: sí, sí.
1: Però sí o sí sempre van els plates i els sorts en el CAR a entrenar.
2: Mm-hmm. I només són els campionats de Catalunya, mm-hmm, jo crec, sí.
0: Mm-hmm.
1: I després, d'aquests aquí, sempre fan una tria, o sigui, et porten com quatre entrenos allà perquè et vegin i ho fas tot allà, i si ho fas molt bé i veuen que tens com nivell, doncs t'agafen per la selecció.
0: Mm-hmm. I ara deixem una general... Perquè ara, quants anys porteu ja en aquest món del taekwondo?
2: Jo portaré ja uns 13 anys, jo crec.
1: Mm-hmm. I jo uns 11 portaré fent-lo.
0: Mm-hmm. Ara vaig amb una mica així... Què és el més difícil del taekwondo en aquest nivell que esteu ara mateix? Què és el que més pot arribar a costar?
2: No perdre la flexibilitat, perquè amb els anys es va notant que...
1: I també la part mental, sobretot, es va costant, perquè és com que està canviant també la teva ment en aquesta edat, i però llavors doncs et va canviant coses de la ment, saps? Com que vols fer-ho i arriba el moment i no vols fer-ho, llavors et va canviant això.
0: Mm-hmm. I la constància aquesta, perquè heu parlat que ja porteu més de 10 anys fent aquest esport, com es treballa això, la constància d'anar setmana a setmana, tema estudis, tema exàmens, i després... també la possibilitat de tema lesions, perquè al final ja també aneu creixent i aquesta possibilitat existeix. Com treballo també aquest tema de la constància d'entrenar setmana rere setmana motivat i el tema lesions?
2: La constància és que t'agradi l'esport, perquè si no t'agrada doncs ja no estaríem fent aquest esport, i les lesions doncs sorgeixen la lesió, doncs et tens d'aguantar, mm-hmm, i tens de fer repòs.
0: Mm-hmm. I després, clar, porteu molts anys. Del tema combat, tema disciplina que té un esport com el taekwondo i l'ambient, perquè al final també cada esport té un ambient diferent. Què, d'aquestes tres coses, què és el que més s'enganxa?
2: El que més m'enganxa és anar en un tatami i doncs, fer un combat amb una altra persona que també s'ha estat preparant en el gimnàs i tot, i que sap que ell també vol guanyar i jo també vull guanyar. És aquesta, mm-hmm, rivalitat entre nosaltres dos.
0: Mm-hmm.
1: Sí, sí, i això el que deia el meu germà, l'Arnau, és que és això, saps? O sigui, que arriba allà al mig i que tu saps que hi ha una altra persona que també vol guanyar i tot, i però llavors anar allà, doncs, tens de donar-ho tot.
0: Mm-hmm. Ara mateix estem ja a la meitat del mes de juny, han passat molts mesos d'aquesta temporada 25-26, Què competicions queden aquí a la vista, més o menys?
2: A mi són les que més em queden, que més del meu germà. Mm. Em queda aquesta, la Lliga Under aquesta, i un del Júnior de Catalunya.
0: Mm.
1: I a mi només em queda la Lliga Under i ja està.
0: Vale. Deixeu-me un moment, perquè això de la competició Under ho vam parlar la setmana passada. En què consisteix? Vull dir, és com una mena de liguilla o alguna cosa així?
2: Sí, és una nova lliga d'un club que ha organitzat, que... Tu fas segur 3 combats. Mm-hmm. D'aquells 3 combats pots perdre o guanyar.
0: Sí, sí.
2: I si depenent del resultat que treguis, doncs hi ha uns punts. Mm-hmm. I al final d'aquest torneig doncs es decideix qui ha fet més punts i qui no.
1: també es fa això perquè jo crec que ho estan fent perquè és com la nova forma que volen implementar ja. Mm. O sigui, perquè tu imagina't, o sigui, és que ho fan per això, tu imagina't que un pare porta el seu fill a un Catalunya i en el primer combat ja perd i se'n va cap a casa sense res. Doncs jo crec que ho fan per això, perquè si perd igualment, doncs que tingui més combats per fer.
0: I això vosaltres, que porteu molts anys ja en aquest món, és positiu? Vull dir, o he de veure una miqueta a veure com va?
2: Jo crec que és positiu, ja que, a veure, a mi ja, doncs, fer tres combats o perdre el primer no em ve ni surt, però... jo crec que és positiu pels nens més petits que comencen, perquè si perds un combat i te'n vas cap a casa, doncs ja perds la motivació, perquè si fas tres combats i potser guanyes, perds o empates...
1: És això, perquè per als nens petits ja perdre és com que ja se'ls ha acabat tot, però no tenen res més a fer, i però llavors tenint això, doncs és com de que tenen, com de que perquè hagin perdut un, encara poden fer alguna cosa més.
0: Mm-hmm. I tema Catalunya, quins objectius et marcaries?
2: En el Catalunya Júnior jo voldria fer de pòdium, a veure, primer, però si no pogués, doncs tercer o segon. M'aniria bé.
0: Perquè aquí sí que el model és el model de victòria segueixes.
2: Sí. Si no, te'n vas.
0: Sí, sí. I ara mirant la mirada que aquestes competicions és d'aquí no res, vale? Després suposo que teniu com un parón de descans al mes d'agost. Mirant el futur, mirant temporada ja següent, què us marqueu? Alguna fita que us marqueu, que tingueu allà?
1: Bueno, jo em marco sobretot, perquè serà el primer any de júnior, jo em marco sobretot intentar fer pòdium en el júnior ja, i de que perquè, per exemple, la catalana, cada selecció, com cada any, canvia. Yeah. És que no sé que ho facis molt bé, canvien de gent. Mm. Llavors, anar allà, doncs, fer pòdium en el júnior, i de que així veuen, doncs, que encara estic allà.
2: Mm. La meva seria ja competir, provar una competició d'una categoria més alta de mi, per veure com vaig i a veure quins rivals hi ha. Mm-hmm.
0: I deixem una última abans de fer preguntes molt ràpides. Clar, els dos heu competit des de fa molts anys, els dos sou germans. Això és positiu? I entre vosaltres competiu? Vull dir, hi ha combats entre vosaltres o això no passa?
2: Sí, ara entreno, hi ha molts combats també entre nosaltres. Mm-hmm.
0: I és positiu que els dos germans... Perquè a vegades un fa bàsquet, l'altre fa... Això és positiu?
1: Home, sí, bueno, però sobretot jo que sóc el petit, doncs que com el veig ahir fer més coses, doncs m'inspiro amb ell i puc fer el que fa ell. Mm-hmm. Fent combat.
0: Ara deixeu-me res, això tipus test de preguntes, respostes ràpides per acabar aquesta entrevista aquí a l'Arenys en Joc. Què us agrada més? Tatami, competició o entrenament?
1: Bueno, depèn també de quin tipus d'entrenament, saps? I de la competició. Però jo preferidament prefereixo competició.
2: Jo entrenament, ja que els companys... doncs és més divertit l'entrenament. I una part també tatami, perquè són molt pocs cops que vaig un tatami a competir de veritat. Però...
0: Mm-hmm. Un cop més temut, una puntada o un puny?
1: Bueno, és que... Depèn de la potència, saps? És... Ara, si et fan un puny fort aquí, a veure, es notes que igualment que portis el peto.
2: Sí, perquè hi ha gent que fa boxeo i MMA
0: yeah,
2: i...
0: Yeah. I per això.
2: Pots quedar una miqueta uns segons sense respirar.
0: Mm-hmm. Un rival dur en un combat o arribar i tenir un combat fàcil?
1: Si és final o això... Un rival fàcil, així, perquè així t'ho assegures ja. Però si és així com uns, no sé, vuitens o quarts, un rival difícil. Mm. Així t'esforces ja i així agafes com més... Com de que ja per la següent ronda, si guanyes, doncs ja vas amb més motivació.
0: Mm. Qui celebra més les victòries dels dos?
2: Això. Ei.
0: Abans d'un combat, música o silenci?
2: Silenci. Ah. Música d'anar a la competició, de casa a la competició, però allà no.
1: Bueno, jo ara faig el contrari d'ell, és que quan estic a una competició ja em fico música, perquè és una cosa que em va servir molt per les competicions d'aquest any, és com de que m'enfoco només amb el meu i ja està.
0: una medalla o competició que recordareu de tots aquests anys que diguis aquell moment el tinc marcat?
2: Jo crec que el primer cop que vaig fer una competició a la, de catalana, que va ser la de Lleida, que la vaig guanyar.
1: I jo, bueno, doncs aquest campionat d'Espanya, ja que ha sigut el meu primer, i un moment que és fora d'aquests és que quan m'ho van dir que m'havien seleccionat per anar, que va ser un xoc d'alegria per mi molt gran.
0: I un moment difícil?
2: Fer l'examen de cinturó negre. Vaig estar dia i nit fent, estudiant i repassant, perquè és el que més em costa el taekwondo.
1: I jo, un moment difícil, bueno, aquest mateix any, quan ho vaig perdre per allà, jo anava amb molta motivació, però quan ho vaig perdre i amb tot això, saps, pues em va vindre com un mini bajón, però després ja em vaig tornar a revifar.
0: Us he fet la pregunta abans, però si en un combat entre els dos, qui guanya?
1: Ai,
2: jo.
0: I un objectiu que us marqueu a millorar en un futur?
1: Bueno,
2: jo crec a millorar tindré de millorar moltes coses, no només una. Com jo crec que arribar més a l'alcap i pagar més fort.
1: I jo, sobretot, a millorar és la rapidesa i donar més a l'alcap, ara mateix.
0: I una última. Vosaltres porteu gairebé tota la vida fent taekwondo. Si no tinguéssiu la vida això, aquest esport, quin esport faríeu?
2: D'esport, jo crec que també seria de combat, o sigui, MMA o judo.
1: I jo també seria de combat, i si no pogués ser de combat, doncs faria alguna cosa amb pilota o handball o alguna cosa així.
0: Amb això acabem. Esperem que vagi bé aquestes properes competicions. Esperem també que la temporada que ve, doncs, vingueu els dos per parlar una miqueta d'aquest viatge, que l'any que ve serà la 26-27. Que vagi bé i bon estiu.
1: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Bon estiu.
3: Mi luz la prenderé con el Rolls Royce que quemaré. Sé que mi paz...
0: I anem amb l'agenda del cap de setmana del 13-14 de juny. És veritat que aquesta agenda ja cada vegada és més reduïda. Com deia fa uns minuts en Juanma, estem a les acaballes ja de tot plegat. És moment gairebé de renovacions, de fitxatges, de nous entrenadors i entrenadores, però anem amb l'agenda d'aquest nou cap de setmana. I ho fem perquè demà dissabte, dia 13, hi ha la regata de la Sardina que acull el Club Nàutic d'Arenys de Mar, si se n'aprova el circuit costaners, amb les categories A2, solitaris, tripulació i A2 mixt. Futsal Mataró, recordem, hi ha una cita important, a més en directe per la xarxa, partit demà del Futsal Mataró contra Palma Futsal, amb les arenyencs Marc López i Juanito, a les 6 de la tarda. En victòria, el Futsal Mataró serà equip de segona divisió. Recordem també que el Sinai United el 16 i 18 de juny faran portes obertes a les 7 i mitja de la tarda amb noies nascudes entre 2008 i 2011. I aquesta setmana ens va deixar un moment important, perquè en Dida Plana va guanyar el segon partit de semifinals de la Lliga Nacional de Futbol Sala, i això és sinònim de dues coses. Una, el Barça tornarà la temporada que ve a jugar a Champions League, i dos, competirà per guanyar el títol de la màxima categoria. Victòria 5-6 contra Inter Movistar, i ara esperen rival de Pozo o Palma, perquè ara mateix l'eliminatòria, doncs, empata 1, per tant, o Palma o Pozo serà rival del Barça a la final de la Lliga Nacional de Futbol Sala. Amb això acabem, amb Didac Plana, hem fet un recorregut important de noms top d'Arenys de Mar. Gràcies, Joan, per la part tècnica, i setmana que ve més Arenys en Joc.

0: Ràdio Arenys. La primera en esports. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
1: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
0: Veniu a veure el futbol en companyia.
1: Disposem de terrassa.
0: Som a la Riera, Parafita 117.
1: Truqueu al 93 792 0019.
0: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
2: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut J.M. Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
3: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater, de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'Església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Antràpolis i a la Riera Parafita número 1.
4: Mientras tú escribes el reportaje, se revela el negativo. A las 7.22, la foto llega a manos del grabador y tu reportaje entra en cajas. A las 7.56, ponemos la primera plana. Primera plana, primera plana.
0: A Primera Plana repassa l'actualitat política que ens envolta amb especialistes de la nostra vila.
4: A las 8.12 las prensas empiezan a rodar y a las 8.47 echamos a la calle una edición extra. ¿Qué tal?
0: Comença els dissabtes ben informat amb A Primera Plana. La millor informació per començar el dissabte la trobes a Primera Plana. Conduït i presentat per Benet Maimí.
5: Estoy empezando a creer que todos los periodistas están sonados.
0: Segueix el fil de l'actualitat a Ràdio Arenys. La primera en informació. Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació esportiva relativa a la teva comunitat d'una manera dinàmica i propera. Les notícies, la informació esportiva més rellevant de la comunitat aranyenca, la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM, també en forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en esport local.
6: Notícies en xarxa.
7: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El Tribunal Constitucional preveu resoldre els recursos d'empara dels líders independentistes sobre l'amnistia entre els mesos de setembre i octubre. Segons han apuntat fonts del Tribunal, malgrat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha anunciat que es pronunciarà el dia 7 de juliol. Diuen que no hi ha temps per obrir les deliberacions a l'últim ple del curs, que comença el 20 de juliol, i la qüestió es començarà a debatre passades les vacances d'estiu. Un robatori violent en una joieria a Barcelona aquest matí manté viu el debat per la preocupació a causa de l'augment de delictes vinculats al crim organitzat a la ciutat. En aquest sentit, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, celebra la proposta del govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de grans màfies vinculades al narcotràfic a Catalunya.
8: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinences d'armes de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la Conselleria d'Interior que ja hem traslladat al Govern d'Espanya.
7: Una petició que els experts també consideren imprescindible si es vol arribar a una solució encara per evitar el que és impredictible. El Xavier Torrents, director del màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la Universitat de Barcelona, ha remarcat el perill del context actual i ha assegurat que l'amenaça de l'escenari pitjor és real.
6: De moment, aquests delinqüents de bandes de crim organitzat al voltant d'aquesta droga actuen i es maten entre ells. Però hi ha un llindar, una frontera, que poden acabar ultrapassant. I és el moment en què comencin a matar a ciutadans de peu, gent corrent, i ja no només, diguem-ne, es matin entre ells.
7: I Sant Fruitós del Bages tindrà una cinquantena de nous pisos per a joves. L'Ajuntament ha fet un nou pas per ampliar el parc d'habitatge assequible al municipi. Ho ha fet cedint el dret de superfície d'una parcel·la de gairebé 4.000 metres quadrats a dues fundacions sense ànim de lucre que durant els propers 75 anys assumiran la construcció i gestió d'habitatges de protecció oficial. I el sector de la pirotècnia preveu incrementar les vendes un 5% aquest Sant Joan amb una facturació per sobre dels 20 milions d'euros. Aquesta és la previsió que fa l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia Catalunya davant d'una campanya que asseguren que es presenta bona i amb els boscos humits per les pluges dels darrers mesos. Tot i això, sempre s'ha d'anar amb precaució.
0: Notícies en xarxa.
9: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut J.M. Charles. Ciència i caliu humà a Arenys.
1: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
2: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

Bona nit, amics de Cinera Misteri. Som divendres i la nau del misteri i l'espiritualitat a punt d'engegar motors. Avui, els convidats, amb els convidats, parlarem d'una possible guerra mundial des d'una perspectiva psicològica. No ens referirem a un conflicte únicament bèl·lic, que ojalà no passi, sinó a un estat col·lectiu d'amenaça, d'incertesa i desconfiança dintre de la societat actual. Es pot definir com guerra psicològica, difusa, on la por a un col·lapse imminent altera la percepció de la realitat, inclòs sense que hi hagi combats directes en el territori propi. Detonant accelerador que va trastornar una tensió latent amb una crisi global oberta. Exemples: la crisi financera i social del 2008, el Covid-19 del 2020, la normalització de la por i la desconfiança, guerra híbrida i biològica, ruptura de la continuïtat. I tu, vosaltres, què en penseu de tot això? Dit aquest preàmbul, us presento els convidats d'avui. Seran ells els que intentaran posar fil a l'agulla. Engeguem motors!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. El papa Lleó XIV ha abandonat finalment Tenerife amb el Falcon del rei Felip VI després que l'avió amb el que havia de volar fins al Vaticà hagi sofert una avaria. La sortida estava prevista a les 5 de la tarda, però ha acabat produint-se dues hores més tard, quan passaven uns minuts a les 7. El pontífex s'ha vist obligat a endarrerir així el comiat del viatge oficial a Espanya, que l'ha dut primer a Madrid, després a Barcelona, on recordem va beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família, i finalment a Tenerife. En aquesta última part del viatge, avui, la immigració ha estat la protagonista de bona part dels actes del Sant Pare. I 4 de cada 10 nens i nenes tenen mòbil a 5è de primària a Catalunya, segons un informe que UNICEF ha presentat avui a Barcelona, i 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Aquest organisme alerta sobre la violència digital a les xarxes i altres riscos i fa una crida a les famílies, al sistema educatiu, als governants i a les indústries tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenten risc de suïcidi elevat. El director científic de l'informe és Antonio Rial.
2: Las tasas de depresión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
1: El Tribunal Constitucional preveu resoldre els recursos d'empara dels líders independentistes sobre l'amnistia entre els mesos de setembre i octubre. Segons han apuntat fons del Tribunal, malgrat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha anunciat avui que es pronunciarà el 16 de juliol, no hi ha temps per obrir les deliberacions a l'últim ple del curs, que comença el 20 de juliol, i ho faran després de les vacances d'estiu. I els bombers tenen previst resseguir demà amb helicòpter la costa que va des de Roses fins a Begur abans de suspendre la recerca del jove de la moto d'aigua desaparegut des de dimecres a la nit. La recerca d'avui s'ha aturat en fer-se fosc, i es reprendrà demà al matí. Ahir la policia de Pals va trobar la moto volcada a la platja a tocar del terme de Begur. El noi de 16 anys va sortir en una sortida guiada i els responsables de l'empresa van alertar cap a 10:45 que no havia tornat com la resta del grup a la platja. I els 27 països que formen part de la Unió Europea han acordat avui desbloquejar les negociacions d'adhesió amb Ucraïna i Moldàvia. La presidenta Ursula von der Leyen ha explicat que dilluns vinent, en el marc de la primera conferència, s'obrirà el primer bloc de negociació.
0: Ràdio Arenys, primera. En música, som els primers. Ràdio Arenys, Ràdio Arenys.
3: Here, the arm goes here. Put the leg in over there. Where does the head go?
4: Give it here.
3: No, you got the head in the arm socket again.
4: Oh, sorry.
3: Sit him in front of the microphone. Okay, wait. Everything's together. Why isn't he moving?
4: You didn't wind him up, stupid.
3: Wind him up.
4: Turn the key.
3: Oh! Put the lever and stand back.
4: Oh, no.
3: Yeah. I think he's working.
5: Rock and roll, everybody. Oh, well, bad Jack, y'all get the action going. Bring it on.
3: What do you think?
6: Ei, bona nit, amics de Nit Vuitantera. En aquest programa viatjarem cap als fabulosos anys 70 i 80. Prepareu-vos per retrobar-nos amb les melodies que van fer ballar les vostres botes de plataforma i els vostres cabells a l'afro. Deixeu que la música retro us porti de nou als temps on les perruques eren grans i els pantalons encara més grans. Amb nosaltres, cada cançó té una història i cada història està acompanyada d'alguna que d'altra anècdota. Esteu a punt de començar el viatge més divertit als anys daurats de la música. Endavant amb el ritme dels 70 i 80, que la festa està a punt de començar. Ei, i comencem amb la nostra primera parada. Ens porta l'any 1976, amb una cançó que va posar tot el món a ballar. Aquesta cançó va ser tot un fenomen i encara avui ens fa moure els peus. Estem parlant del grup ABBA i la seva cançó, Dancing Queen.

0: I continuem. Ara ens anem cap a l'any 1971 amb una cançó que va fer furor a les discoteques de l'època. Mm? Aquesta cançó va definir el so de l'època i encara avui ens fa moure les caderes. Us donaré una pista abans d'anunciar la cançó. Aviam. Aviam si sabeu de què estem parlant. Aviam, sabeu que John Travolta va haver de prendre classes de ball per aconseguir el moviment característic que varen veure a la pantalla gran. Va ser tot un repte per ell, però al final ho va aconseguir. I va crear una llegenda amb la seva música i els seus passos de ball tan característics. De què estem parlant? Efectivament, Bee Gees, Staying Alive.
1: And I'm gonna tell you, it's time to dance.

0: I'd say if I was getting so big time here lately, I think I'd give up our eyebrow plucking altogether.
1: The best sound for the best audience.
2: I continuem amb la dècada dels 70. Ara ens anem a l'any 1972 amb una cançó que va captivar els cors de milers de fans. Estem parlant d'Imagine, de John Lennon. Aquesta cançó va convertir-se en un himne per la pau i encara avui ens commou amb la seva lletra poderosa. Tenim una anècdota. Bé, sabeu que en el moment d'enregistrar Imagine, John Lennon va tenir problemes per recordar la lletra de la cançó. És el que passa quan et fas gran, evidentment. Va haver de posar petits papers amb la lletra a l'interior del piano, per no oblidar-se'n, durant tota la gravació, que déu-n'hi-do el que va durar. Sembla que fins i tot els grans artistes tenen els seus moments de despistat.

Molt bé, i continuem. Ara és el moment de retrobar-nos amb una banda icònica dels anys 70. Estem parlant, com no, de Queen. I la seva inolvidable Bohemian Rhapsody. Aquesta cançó és un veritable clàssic que mai, mai passarà de moda. De fet, us volia comentar que la inspiració per aquesta cançó li va sortir a Freddie Mercury mentre estava al lavabo. Són aquelles coses que passen, oi? Vull dir, la inspiració quan et ve, quan estàs més tranquil, al lavabo. Bohemian Rhapsody, Queen.

0: What do you think? I think we went to more trouble than it was worth.
1: Get out of here!
2: Wolf Man Jack.
3: Ai, aquest és Jack, l'home llop. Un locutor clàssic i superfamós dels anys 50 i 60 a les emissores nord-americanes. Però bueno, nosaltres avançarem una miqueta més i continuarem en els anys 70, d'acord? Sí? Va, vinga, va. Tot seguit escoltarem una cançó icònica que ens transporta a un lloc màgic. Aquesta cançó va ser llançada a l'any 1976 i es va convertir en un èxit instantani. Però sabeu que la lletra ha generat moltes interpretacions i teories al llarg dels anys? La cançó parla d'un hotel misteriós on sembla que mai pots marxar. Algunes persones han interpretat aquesta lletra com una metàfora de les trampes de l'èxit i l'estil de vida de Hollywood. Però sabeu què? Els propis membres del grup han afirmat que aquesta cançó no té un significat ocult o profund. És simplement una història surrealista amb imatges evocadores. Així que deixeu-vos emportar per la melodia i les lletres fascinants d'aquesta cançó eterna. Hotel California, Eagles.

I continuarem novament amb el grup Bee Gees, amb una cançó icònica que forma part de la banda sonora de la pel·lícula Saturday Night Fever. Una cançó de l'any 1977. Aquesta pel·lícula i la seva banda sonora va jugar un paper crucial en popularitzar la música disco en aquella època. La cançó, amb el seu ritme i estil dels Bee Gees, es va convertir en un gran èxit, assolint els primers llocs a les llistes d'èxits. Night Fever va capturar l'essència de la cultura de les discoteques dels anys 70 i segueix sent recordada com una de les cançons més emblemàtiques de l'era disco.

0: The best sound for the best audience.
1: I ara continuem amb el rei del pop, Michael Jackson. Ens porta la seva icònica cançó, Billie Jean, una melodia que ens fa ballar sense parar. Ah, que sí? Bueno, una anècdota interessant sobre la cançó de Billie Jean és que, a part de que és una de les cançons més reconegudes de la discografia de Michael Jackson, ens diu que la lletra va ser inspirada per una fan que li va enviar una carta afirmant que el seu fill era fill biològic del cantant. Bueno, aquesta història va ser la base per la creació i la lletra intrigant i el ritme característic de la cançó Billie Jean. Aquest tema es va convertir en un èxit aclaparador i va contribuir a consolidar el llegat musical de Michael Jackson.

Molt bé, i continuem amb aquesta selecció musical dedicada als anys 70 i 80. Recordeu que esteu a la sintonia de Ràdio Arenys i que aquest és el programa Nit Vuitantera. Vuitantera, setantera i seixantera també, si s'escau, no? Bé, va. Continuem amb la nostra selecció musical i ara ens anirem amb un tema, I Will Survive, un tema musical de Gloria Gaynor, que déu-n'hi-do l'èxit que ha tingut aquesta cançó i que continua tenint encara. Aquesta cançó és una cançó icònica interpretada per Gloria Gaynor. La història d'aquesta cançó comença amb el seu llançament el 1978, com a part de l'àlbum Love Tracks. Des de llavors s'ha convertit en un himne d'empoderament i superació personal. La lletra parla d'una dona que es recupera d'una ruptura amorosa i troba la força per seguir endavant. La seva temàtica universal i el missatge positiu va ressonar amb el públic, convertint la cançó en un èxit instantani.

0: your present DJ tonight.
1: Nit vuitantera, Radio Arenys. Amb més música de l'època, Stevie Wonder. Amb una de les seves grans cançons, grans èxits, Superstation. Aquí la seva habilitat instrumental i la seva veu inconfundible de Stevie Wonder fa que aquesta cançó sigui una joia atemporal. Stevie Wonder i Superstation.

0: La primera, en música.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
3: Temps de Salut és un espai sobre medicina tradicional i alternativa. Sobre psicologia i creixement personal. Cada dimecres a partir de les 9 del vespre, Josep Torrents, amb la col·laboració de Rafael Caro, et presenta diferents professionals del món de la salut per parlar de malalties comuns, enfermetats i trastorns psicològics. Temps de Salut, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Arenys.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a la taverna del Fauna. Qui us parla, David Alba. Des d'aquest refugi sonor, la bona música continua resistint el pas del temps. Abans de començar, us recordo que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials, a l'Instagram i al Facebook, on compartim novetats, recomanacions musicals i contingut exclusiu relacionat amb el nostre programa. I com sempre, si us perdeu algun episodi, els teniu tots disponibles a la plataforma d'iVoox, perquè pugueu escoltar-los quan vulgueu. Avui ens allunyem de les novetats i dels descobriments recents per fer un viatge a una de les bandes més fascinants i injustament oblidades de la història del rock espanyol. Parlem dels Storm. I per parlar d'aquesta banda, doncs tenim el nostre col·laborador habitual, el Rodas. Què tal, Rodas? Com estàs?
1: Hola, Fauna. Avui molt tranquil, molt tranquil, perquè anem a parlar d'una de les bandes que a mi més m'han marcat a la meva història. I és que no estem parlant d'una banda qualsevol, Estem parlant d'uns músics sevillans que a principis dels anys 70 sonaven tan internacionals que molta gent pensava que eren britànics o americans.
0: Tens tota la raó. Quan aquí encara era complicat trobar grups que practiquessin hard rock d'alt nivell, els Storm ja estaven oferint una proposta comparable a gegants com els Deep Purple, els Suriats o els Led Zeppelin.
1: Doncs sí, és una història plena de talent, d'obstacles, canvis i una perseverança admirable que repassarem cançó rere cançó.
0: Doncs vinga, sense més preàmbul, anem a escoltar aquesta banda sevillana que va trencar tots els esquemes en els anys 70. O sigui que obrim la paradeta de la taverna del Fauna i començarem. Ho farem amb una cançó anomenada If God Tell You Mama, i sonaven així de bé.

0: Doncs per parlar d'aquesta banda tenim que remuntar els seus orígens, que són a Sevilla a final dels anys 60.
1: Sí, els germans Àngel i Diego Ruiz formen el nucli inicial del grup. Ben aviat s'hi afegeixen músics amb una enorme capacitat tècnica i una clara influència del rock britànic que estava revolucionant el món en aquest moment.
0: Doncs sí, cal recordar que estem parlant d'una època en què a Espanya no era fàcil accedir a discos importats ni desenvolupar una carrera dins del rock dur.
1: Doncs sí, precisament per això sorprèn tant el nivell que mostraven. Les seves composicions semblaven arribades directament des de Londres.
0: Doncs sí, i és que en l'any 74 arribava el seu primer gran pas endavant amb la publicació del seu àlbum debut homònim, l'anomenat Storm. I dins d'aquest àlbum, on es trobava aquesta cançó que escoltarem a continuació, I Am Bossy.
1: Sí, aquest disc, que avui és considerat una autèntica joia de col·lisionista, doncs té guitarres contundents, té teclats Hammond i una producció sorprenentment moderna. Van convertir aquell treball en una peça de culte.
0: Sí, i per això molts aficionats al heavy i al rock els consideren un dels millors àlbums de hard rock gravats mai a Espanya. Escoltem aquesta cançó, I Am Bossy, dels Storm.

0: Doncs continuem repassant aquest àlbum, l'anomenat Storm, l'àlbum homònim, el primer àlbum que van treure en l'any 74 aquesta banda. Ara escoltarem la cançó Woman Mind.
1: Si escolteu atentament aquesta etapa dels de Storm, entendreu per què tants crítics els comparaven amb els Deep Purple.
0: Bueno, sí, els podien comparar, però no era una còpia. Tenien personalitat pròpia, especialment gràcies a la combinació entre la força de la guitarra i l'omnipresent òrgan Hammond.
1: Doncs sí, i una curiositat és que molts compradors estrangers adquirien els seus discos sense saber que es tractava d'una banda espanyola.
0: Correcte, per això no s'entén moltes vegades què va passar amb aquesta banda, perquè tenia una projecció increïble. Escoltem la cançó Woman Mind.

0: Doncs, malgrat la qualitat musical, l'èxit comercial mai va arribar en la magnitud que es mereixien.
1: Era una època complicada per al rock dur. Les discogràfiques apostaven per altres estils i moltes bandes excel·lents van quedar eclipsades.
0: Però bueno, els músics van continuar treballant, actuant i defensant la seva proposta amb una convicció admirable. Anem a escoltar la nostra quarta cançó anomenada I Don't Know, del mateix àlbum, l'àlbum homònim, el primer, el de The Storm.

0: Durant els anys següents, la banda va passar per diverses transformacions, canvis de formació, dificultats econòmiques i els típics problemes que afecten a molts grups de rock.
1: Sí, però mai van perdre aquella identitat basada en la qualitat instrumental i la passió per al hard rock.
0: Doncs sí, i això és precisament el que ha convertit a The Storm en una banda de culte. Anem a escoltar la propera cançó anomenada Crazy Machine.

0: Doncs ara anem a escoltar la cançó Des del mar i les estrelles. I és que arribats a aquest punt de la seva trajectòria, els Storm ja eren una institució dins del rock estatal.
1: Sí, molts músics més joves els citaven com a influència fonamental. I és fàcil d'entendre-ho. La seva manera de construir melodies i combinar força i sensibilitat continuava sonant actual.

0: I realment la seva manera de construir melodies i combinar aquesta sensibilitat és una de les facetes que sovint s'obliden quan es parla de The Storm.
1: Sí, perquè la seva capacitat per crear moments emocionals no tot era potència i riff, sinó que també sabien construir aquestes atmosferes plenes de sentiment.
0: Doncs sí, era una de les raons per les quals la seva música continuava connectant amb nous oients. Anem a escoltar la cançó Back to Road.

0: Doncs aquesta cançó que parla de carreteres, que ha estat sempre una part essencial de la vida del rock.
1: Doncs sí, i d'estor la vam recórrer durant dècades, a les petites festivals, teatres i tota mena d'escenaris.
0: Doncs sí, es van patejar tota la península. Potser no van assolir la fama massiva d'altres bandes, però sí una cosa igualment de valuosa, el respecte dels aficionats. Per anar acabant, anem a escoltar l'última cançó dels Storm, una cançó anomenada Caja de Metal.

0: I així arribem al final d'aquest viatge per la història dels Storm, una banda que mereix ocupar un lloc molt més destacat quan parlem de la història del rock fet a casa nostra.
1: Sí, un grup que va demostrar que des de Sevilla es podia crear hard rock de nivell internacional quan gairebé ningú ho feia.
0: Esperem que aquest especial us hagi servit per descobrir una de les grans joies ocultes del rock espanyol. Recordeu que podeu seguir-nos a les xarxes socials per estar al dia de tots els nostres programes.
1: Sí, no oblideu subscriure-vos a iVoox per no perdre-vos cap episodi de la Taverna del Fauna.
0: Doncs sí, gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Que la música us guiï, que el rock no deixi mai de sonar als vostres cors. Sigueu bons, porteu-vos bé. Agur, adeu, tanquem la paradeta de la Taverna del Fauna.
1: Adeu, gent, fins la propera.
2: Sí, sí, tiempo hostil. Sí. Ajá. Producciones Alba, bro. Godwin.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum Arenys de Mar.
2: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
1: Veniu a veure el futbol en companyia.
2: Disposem de terrassa.
1: Som a la Riera, Parafita 117.
2: Truqueu al 93 792 0019.
1: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
3: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
4: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
3: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
4: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
3: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
4: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
0: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Una curiositat sorprenent és que l'olfacte humà pot distingir molt més del que sempre s'ha cregut. Durant molts anys, es va dir que els humans només podíem reconèixer unes 10.000 olors diferents. Aquesta xifra es repetia als llibres i a les classes, però no tenia una base científica sòlida. Al 2014, un grup d'investigadors va demostrar que aquesta idea era completament errònia. Segons els seus estudis, el cervell humà podia distingir més d'un bilió d'olors diferents. Això és possible perquè el nostre sistema olfactiu funciona de manera combinatòria. No detectem una olor sencera, sinó una barreja de moltes molècules i cada combinació crea una percepció nova. Tenim uns 400 receptors olfactius diferents i cada olor activa un patró únic en aquests receptors. El cervell interpreta aquest patró com una experiència olfactiva concreta. Per això podem notar diferències subtilíssimes entre olors molt semblants, encara que no sapiguem descriure-les en paraules. A més, l'olfacte està fortament connectat amb la memòria i les emocions. Una simple olor pot transportar-nos instantàniament a la infantesa o provocar una sensació intensa de benestar o rebuig. Encara que sovint el menyspreem, l'olfacte és un dels sentits més potents i sofisticats que tenim.
2: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

out of here. Beat Zucchini.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: vegada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Pels videojocs.
0: Generació Digital amb Albert Murillo.
5: Ara els diumenges a les 10 de la nit a ICAT.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...